0: centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa 2 dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat, i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown

0: Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui no pot ser més de Sant Cugat i no pot ser més d'arts escèniques. I, escolta, no posis l'entrada de la homilia, no posis l'entrada de la homilia, que no faré homilia. No faré homilia perquè tenim molt, molt i molt per parlar amb la convidada d'avui, tenim molta estona, però sí que vull llegir una cosa que quasi és com una homilia. Ja veus tu. A veure, escoltem, eh? A veure. I diu, aquesta temporada posem el focus en l'essència mateixa de les arts escèniques. I ara, aquí, allò que només existeix en el present compartit entre escena i públic, allò que neix i s'esvaeix en un mateix instant. Amb la casa de Carlota Friends construïm aquesta idea a partir d'un joc tipogràfic que entrellaça art com a motor creatiu i expressiu, plaer com a vivència emocional i compartida, i instant com a essència efímera i irrepetible. Ah. Escolta, ho diu tot això, eh? Maria Farriol, benvinguda al programa Molta Comèdia.
1: Moltíssimes gràcies, bon dia.
0: He llegit aquí, doncs, el que hi ha just darrere de la portada del programa, l'últim programa que es va entregar ahir, que es va presentar ahir, a la plaça Victòria dels Àngels, i quan mirava el programa, el primer que vaig llegir és això, veure que, per què a fora doncs, hi havia art, plaer, instant, i a darrere, aquí, i vaig pensar, home, a veure, i al veure aquest escrit, dic, home, no cal que facis cap homilia.
1: És bonic, no?
0: És molt bonic, i a més, respon molt bé a una cosa que he pensat sempre jo, que el fet teatral, el fet escènic, té el valor de que passa en aquell moment i s'ha acabat.
1: I mai tornarà a ser el mateix.
0: I mai tornarà a ser el mateix.
1: És a dir, si aquella mateixa obra es fa al cap de 15 dies en un altre teatre,
0: el dia següent,
1: serà diferent.
0: El dia següent.
1: Serà diferent, perquè l'artista estarà diferent, perquè potser hi ha coses que surten diferents, perquè el públic serà diferent. Per tant, a l'ara i aquí, jo penso que ara més que mai té molt sentit, no? Per mi n'ha tingut sempre, sí. Com a filosofia de vida, n'ha tingut, però en les arts escèniques encara més, perquè és ara, aquí, i ja està, i ja no es repetirà mai més de la mateixa manera. I llavors a l'ara l'agafem de les paraules art, la A d'art, la R de plaer i la A d'instant. I llavors ens surt ara, llavors afegim i aquí.
0: I
1: ens semblava que era bonic en un món en què tot pots veure el telenotícies d'avui, el pots veure demà, el pots veure, no? I en canvi, això no. Això és essència pura, no? És passar ara, i ens venia molt de gust fer això, i va molt lligat amb un taller que l'equip de comunicació del teatre va anar a fer en els estudis d'aquesta empresa, que ja fa bastantes temporades que treballem amb ells, i ells compartint amb altres persones amb una minusvalia intel·lectual, van fer un taller meravellós. Tenim un vídeo que l'hem de passar per xarxes, perquè van fer un taller meravellós entre ells i va sortir tot això. És a dir, que no només és la idea, sinó que hi ha hagut tot un procés de creació aquí amb l'estudi de Carlota i els treballadors que tenen allà. Vull dir que té com un doble valor, no?, per mi, a més, no?, poder fer tot això amb persones que s'hi dediquen en un taller de disseny, però que, a més, hi ha una minusvalia, no?, intel·lectual en aquest cas, però que ha imaginat que n'ha arribat a crear.
0: I això d'aquesta sensació de que es produeix un moment determinat a l'escena no es torna a repetir exactament igual. Jo, amb la meva llarga vida entrevistant actors, músics, a qualsevol tipus d'artista d'arts escèniques, tothom coincideix amb el mateix.
1: Clar. És com un fet una mica màgic, no? És un fet una mica màgic.
0: No, inclús, encara que estigui en un cas de teatre, que estiguin dient exactament les mateixes paraules, no hi ha cap diferència, en un moment determinat el que pot passar és que hi hagi un espai de temps molt curt que sigui una mica diferent.
1: I tant.
0: O com un moment determinat la resposta de l'altre, de l'oponent en aquell moment, doncs faci canviar el gest. Diu, no és igual mai.
1: Mai, però inclús no és igual com ho percep l'espectador. És a dir, a vegades anem a veure un espectacle com a programadors, que en un moment donat, perquè tu estàs en un moment més sensible, o perquè estàs més cansat, o perquè... i allò t'entra d'una manera que potser no t'entraria de la mateixa manera o no et faria sentir el mateix 15 dies més tard. Per tant, també és a l'inversa, és a dir, no només és irrepetible per la companyia que ho està treballant o pel professional que està dalt de l'escenari, però també ho és per l'espectador. Fins i tot veient una mateixa cosa en dos moments determinats, inclús de la teva vida o inclús del teu moment vivencial, ho vius diferent.
0: Bé, doncs així bueno, comencem, pensem amb bon peu, a més pensant que hi ha una programació fins al 31 de gener,
1: sí,
0: amb una quantitat d'espectacles. Jo, la primera cosa que volia comentar, si et sembla, és precisament el canvi que es va produir ahir, sí, a l'hora de fer la presentació. O sigui, hi havia un esquema que al principi de tot, jo parlo de fa molts anys, sí, saps, des de fa 30, sí, 30 i escaig anys, i hi havia un esquema molt, molt petit, després es va ampliar a fer un espectacle doncs, per tothom, amb tota la sala plena, exactament, diferents participacions, inclús espectacles concrets pel, sí, dia de la presentació, i ahir es va fer una cosa a l'exterior, i a més amb un espectacle que va ser molt bo des del punt de vista de la demostració de la companyia La Còrcoles, de la Mariona Moya, sí, que va ser... Jo vaig patir molt. Vaig patir molt.
1: És el que té aquest perquè, tipus d'espectacle, que el pots gaudir, sí, però el pots patir,
0: sí,
1: també,
0: jo
1: no?
0: Jo pensava, aquí sota no té res aquesta noia.
1: Sí. No va lligada, no. No va assegurada.
0: I aquí sota no té res.
1: Li vam preguntar, i ens va dir, bueno, diu, no hi ha tanta distància, com dient, si caic, no passa res. A veure, jo penso que hi havia prou distància com perquè si queies s'hagués pogut fer mal. Però, bueno, tenen tècniques també, no?
0: Sí, sí,
1: ella
0: sí,
1: va amb una barra molt llarga, sí, que això li dona molt equilibri, i m'imagino que si cau també té maneres de saber caure o de poder-se agafar en un moment donat al cable, o amb la... Vull dir que, bueno, jo penso que en el moment en què ho fa i
0: segur,
1: que no ha caigut mai...
0: Jo he mirat aquí el seu microhistorial i que va començar fa 28 anys.
1: Sí.
0: O sigui, l'any 1998 jo va començar.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, que vull dir que té una experiència brutal.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I hi havia dansa, hi havia circ, hi havia equilibri,
1: hi havia música.
0: Hi havia música, hi havia de tot.
1: Sí.
0: Va estar molt bé.
1: Ai, me n'alegro, gràcies, perquè els canvis no sempre agraden a tothom. Hi ha un punt de canvi que jo penso que és necessari, el canvi, però bueno, no sempre és fàcil. Per l'equip tampoc, perquè és el que deies tu, venim d'una estructura una mica molt repetitiva, que funciona i que segurament la continuarem fent, perquè fem dues presentacions, una al desembre i una al juny, i penso que la del desembre inevitablement s'ha de fer dins, vull dir, no hi ha dubte. Però la del juny, que per primera vegada també l'hem avançat un mes, fixa-t'hi, sempre la fèiem al juliol, amb molta calor, quan ja havia passat la festa major, quan molta gent de Sant Cugat no hi era. Bueno, ens ha semblat que l'havíem d'avançar al juny i fer aquesta diferència de 6 mesos, al desembre i al cap de 6 mesos, al juny.
0: Ara,
1: per tant, això és un canvi important.
0: Ara m'ho poses bé, m'ho poses... La pregunta que jo repetiu moltes vegades, per què no presentem la temporada des de setembre fins a juny?
1: No, perquè això tu sempre m'ho preguntes i jo sempre t'ho responc. Perquè és molt complicat programar. Ja programem a any vista, però a tanta, tant... O sigui, si jo haig de programar una temporada sencera, pensa que ho hauria de fer pràcticament a un any i mig abans. I llavors m'arrisco molt a que coses em fallin. Hi ha moltes propostes, no sé, ara... una que em vingui al cap... Hi ha moltes propostes que és igual, que et diuen girarem, Germans de Sang, girarem, ja la teníem pràcticament, érem la primera ciutat que rebríem Germans de Sang. A última hora no gira. Ostres, si tu programes a tanta distància et trobes amb que no només els Germans de Sant i moltes altres et podrien fallar, perquè després quan fan números per girar o fallen actors perquè, o actrius perquè tenen contractes d'aquests clàusules que no poden tocar perquè se'n van a Madrid a fer no sé què, llavors acabaríem modificant molt la programació. Llavors, si ho fem de 6 mesos en 6 mesos, ens assegurem més que allò que programem no haguem de pràcticament anul·lar res. va bastant per aquí, eh?
0: Entesos.
1: Sí? O sigui, va bastant per aquí. És un tema de facilitar-ho, eh? De que no ens trobem que després hem d'anul·lar, que això ens suposa molta inquietud i molts canvis i molta dificultat.
0: Bueno, la quantitat de gent que hi havia a la presentació...
1: I una altra cosa, i ningú ho fa. Pràcticament no hi ha cap teatre que ho faci, eh? Fixa-t'hi que... No fan presentacions de tot l'any. Ara, Mercat de les Flors, Lliure, TNC...
0: Potser...
1: Acaben de presentar tots ara, que això també és l'altre, no ho presentaven el juny.
0: El Teatre després. Nacional i el
1: fan mitges, i el Lliure. Però fan mitges temporades.
0: El Teatre Nacional té una altra característica, que és que...
1: Fan molta producció pregunto,
0: pròpia. Però a part d'això, és que sempre ho pregunto, quan m'envien la programació... què girarà?
1: Clar.
0: I no ho saben.
1: No ho saben. No ho saben fins molt tard. És clar, imagina nosaltres com programem un TNC si ni ells mateixos ho saben. No puc programar amb tanta previsió.
0: Jo quedo al·lucinat quan em diuen cada any que no ho saben. Bueno, em diuen no ho saben. Em diuen... Tenim en compte i ja t'ho direm.
1: Sí, perquè fan números, els hi ha de sortir, i després són espectacles que a vegades són molt grans i els han d'adaptar a escenaris més petits, i el fet de girar també els implica dietes. Han de fer tota una sèrie de números per saber-ho, si realment surt a compte o no, si tenen més subvenció o menys a l'hora de poder girar. Hi ha diversos factors que impliquen el fet de fer girar.
0: A l'hora de parlar d'una programació com el Teatre Auditori amb Vila de Sau, doncs s'ha de considerar, i sempre això sí que ho considero i ho dic, que és molt diferent programar el Teatre Romea, per dir alguna cosa,
1: clar,
0: que el Teatre Auditori.
1: Clar.
0: De les coses, perquè Romea pot programar una sèrie d'obres, que en 5 setmanes aquesta, 6
1: sí,
0: aquesta, 4 amb aquesta, tal, tal.
1: Clar.
0: I aquí estem dient
1: una
0: dansa, teatre,
1: també.
0: Música amplificada, circ...
1: Sí. I un sol dia.
0: Bueno, he vist que aquesta temporada hi ha diverses coses en 2 dies.
1: Sí, però perquè són platees. És una mica de prova, eh? És una mica de prova, també, una mica de canvi.
0: Sí.
1: És a dir, la truita, per exemple, volem fer 2 platees perquè ens sembla que és millor per l'espectador fer platea, no fer anfiteatre a les 920, sinó que l'obra requereix de més aquesta, no, aquest apropament, i farem 2 platees en lloc de 2 teatres sencers.
0: Diem...
1: I 2 platees sumen una mica més espectadors que un sol teatre de platea més anfiteatre. M'explico?
0: Sí, i tant. Vale. Diem de totes maneres que la truita de Baptiste Amant és una obra que encara està per estrenar,
1: uh-huh,
0: i que la seva protagonista principal és la Emma Vilassau.
1: De fet, la Emma ahir no va venir, entre altres coses, perquè està assajant la truita.
0: Tenim el Jordi Buixaderes.
1: Estan treballant ara i fa rodatge al matí. La tarda fa assaig i no podia.
0: I és un repartiment estraner perquè hi ha la Sara Espígol, la Miranda Gas,
1: sí,
0: la Júlia Bonjoc, sí, l'Arnau Puig, el Marc Bosch i el Rai Fati.
1: Sí.
0: Que seria el tancament, precisament, d'aquesta temporada fins al 31.
1: Fins al 31 de gener.
0: De gener.
1: Obrim en Parmagel, tanquem amb la truita,
0: bueno,
1: no està mal.
0: Tenim un principi de temporada amb 3 obres que són 3 monòlegs.
1: Expressament, eh?
0: Ah.
1: Expressament. T'he de dir, i això t'agradarà també, que malgrat estem encantats amb el nou cap de programació, que segur que m'ho preguntes més tard, però t'he de dir que aquesta programació encara és del Gerald Fanon. Perquè és el que et deia, programem a any vista, no?, pràcticament, i llavors aquesta programació ell ja la va deixar tancada. Vull dir que té encara segell del nostre Gerald. I aquests 3 monòlegs per Magel, Leonora i l'Invencible Verano de Liliana està fet expressament, és a dir, ell tenia moltes ganes de fer aquests 3 monòlegs de 3 dones, de 3 obres que en ell les trobava molt interessants, bueno, i ho vam fer així una mica expressament, ho va fer així una mica expressament, li va venir molt de gust de fer aquesta proposta. I començar-la així, començar-la amb un Parmagel, en català, evidentment, i basada en la novel·la d'Eva Baltasar, però després passar a un Leonora i a un Invencible de Verano de Liliana, que està tenint un èxit.
0: A més a més, amb una actriu, en cas de Parmagel,
1: com
0: a Maria Rodríguez Soto,
1: sí.
0: que, en fi, segur que la va estirar molt bé, i a més, per el que he vist, la presenta ella prèviament al dia de la...
1: En el Parlem de... Fem aquesta activitat complementària, que ens agrada molt fer-ho, no per complementar, que també, sinó per donar-li una mica més de cos a tot allò que fem, no? Que el públic pugui venir, que puguem... Ja, ho fem, a més, a la biblioteca Gabriel Ferreter, perquè estem intentant fer cosetes junts, no? Ja sabeu que és una biblioteca que està especialitzada en teatre i, per tant, val la pena poder anar fent coses junts, i més si l'obra està basada en una novel·la, que llavors té sentit.
0: Bueno, tenim dos, tres monòlegs per entrar, però hi ha un altre monòleg dintre de la temporada, que és el Carles Sans.
1: Sí, no té res a veure, no té res a veure, però és fresc, és un monòleg fresc. Ell va dir que marxava, va dir que marxava.
0: Però vols dir que se'n va, de veritat?
1: Bueno, ara em sembla que diu, com es diu? Perquè el primer es diu Per fi sol, i el segon es diu Ara sí,
0: ara sí,
1: ara sí,
0: ara sí,
1: no?
0: Que...
1: Allò...
0: Ara diu, no, per fi me'n vaig.
1: Per fi me'n vaig. Bueno, jo entenc que sí que se'n va. L'altre va ser fresc, va ser divertit, és agradable, és... Bueno, està bé, també, està bé.
0: I tenim
1: bé
0: un altre monòleg, en aquest cas ja, el Pep Plaza.
1: Ja ho saps més tu que jo. Ah, sí, tenim el Pep Plaza. Tenim el nostre estimat.
0: Bueno, el que passa que, clar, estem dient un monòleg del Pep Plaza i és mentida, perquè hi haurà 50 a l'escenari.
1: Sí, ell em diu, és una mica... Ell em diu... A ell li agrada reivindicar el seu paper com a actor, no necessàriament imitador. I llavors jo crec que en aquest espectacle hi ha una mica una barreja de cada. És a dir, sí que hi ha ell com a imitador, però sí que hi ha tot un fil conductor, hi ha tot un... No només és imitar, sí que hi ha tot una línia aquí... que jo penso que ens sorprendrà aquí el Pep.
0: Reivindicant la seva personalitat com a actor.
1: Sí, sí, exacte, exacte. Hi ha tota una línia, tota una... Hi ha com una línia de dramatúrgia que ens farà també veure un Pep Plaza com a actor i no només com a imitador. Jo penso que pot ser interessant. I, a més, l'hem volgut posar també en l'època del Nadal, perquè per Nadal ens agrada fer coses més com per tots els públics, que puguis venir amb el fill, amb el pare, amb un amic... Llavors penso que és una proposta que és...
0: Que serà any, molt desenfadada. Per Nadal, això que dius, hi ha, si no m'equivoco, 8 espectacles.
1: Sí, sí, sí. Fem l'especial,
0: o sigui,
1: Nadal.
0: Comencem amb el gospel...
1: Exacte, el dia 18 de desembre.
0: I el McLari que torna i diu que està, diu, és més estrafalari que mai.
1: És més estrafalari que mai i tanca gira. De fet, el tenim perquè tanca ja la gira estrafalari i no la veurem mai més. O sigui que, en el fons, està bé perquè ja no el veurem mai més, a l'estrafalari.
0: I el va fer al teatre fa uns anys.
1: Exacte. I llavors

0: és una adaptació, però a l'estiuetx és una cosa molt divertida, amb molt. Divertimento absolut.
1: I el Gerald, si em sent, em mata, li va fer molta gràcia posar l'estiuetx el 21 de desembre, que era quan començava l'hivern. I em va dir, em deixes posar l'estiuetx el 21? I dic, va, tant, et deixo, tu ets el cap de programació, només faltaria. I li va fer com gràcia aquesta cosa de que el 21 de desembre, que comença l'hivern, no? Nosaltres fem l'estiuetx, no? Que és una cosa així com... Després tenim el substitut.
0: El substitut que dèiem, tu, del Pep Plaza. Del Pep Plaza. Després el concert clàssic de valsos i danses, que aquest dia s'ha de fer. I que en una època se'n feien dos.
1: Sí, però quedaven els dos, es podien fer els dos, però no omplíem al màxim els dos, és la pura realitat. A vegades ens hem d'anar adaptant, els temps canvien, i llavors, en canvi, un el podem omplir sencer.
0: Sí, està ple segur.
1: Un està ple segur. Llavors, dos ens quedava una mica justet d'omplir el segon, i vam pensar, bueno, més val que en fem un.
0: Aprofitant això que diem d'estar ple, hem de repetir una vegada més una cosa que molta gent no sap. I és el percentatge d'ocupació d'aquest teatre.
1: Sí, l'alcalde ahir va dir 86, estem amb el 84 o 85.
0: Ja, perquè no em vaig atrevir a dir-li, escolti'm, no.
1: Jo tampoc, i menys tractant-se de dos punts, no?
0: No, però és, penso que
1: l'hem de mantenir.
0: S'ha de repetir, perquè pràcticament no hi ha, potser hi ha dos teatres més que a Catalunya arribin amb aquest percentatge.
1: Liceu i TNC. I són dos teatres nacionals amb una aportació econòmica quatre vegades més, ara no et sé dir la xifra, més que la nostra.
0: Sí, sí.
1: Per tant, té mèrit, perquè per mi té mèrit.
0: Perquè una variació, una variant total d'espectacles de tot tipus, i que hi hagi aquest tipus de... Ja sabem que hi ha un tipus d'espectacle que omple més que els altres.
1: Bueno, però es
0: compensa. Ja sabem que a vegades hi ha un tipus d'espectacle que, de forma sorprenent, a mi em va sorprendre, per exemple, el cas últim de la Passió en Vega.
1: Ens va costar molt la Passió en
0: Vega. Em va sorprendre.
1: Nosaltres també.
0: Per això, perquè...
1: A vegades hi ha sorpreses.
0: Sí, sí, sí, això que et dic. A vegades dius això, s'omplirà amb tota seguretat.
1: Sí.
0: I, en canvi, alguna cosa passa que fa que no. Dintre de la temporada hi ha també circ, amb Meraki.
1: Sí. Sí. Circ n'hem d'anar fent. Aquí hi ha una cosa que la gent no ho sap, i l'espectador... No ho sap, però jo aprofito el teu programa per explicar-ho. Els teatres E3-us, com el nostre, té una subvenció important de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquesta subvenció és una subvenció cada 3 anys. Però què passa? Que aquestes subvencions van lligades a tota una sèrie de demandes, és a dir, des de la Generalitat, la manera que tenen de promocionar coses o de que surtin coses és a través d'aquesta subvenció. Si tu, com a teatre E3, fas el que ells et demanen una mica en aquesta subvenció, tot això et juga a favor a l'hora de poder justificar que has fet tot allò a la subvenció. Hi ha una línia de circ que es demana que es faci circ en els E3-us. Per tant, nosaltres a vegades, potser tu en faries més o en podies fer menys, però tu també t'has d'ajustar una mica en aquestes línies estratègiques que ens venen des de Generalitat. És així, també és la manera que ells tenen de que a través dels E3 ho facis. Ara, per exemple, ens estan demanant espectacles a fora. També és un dels motius pels quals el vam fer fora. A vegades s'enfaden una mica, els teatres E3-us ens enfadem i els diem, home, no ens feu fer coses a fora, nosaltres som de dins, tenim una sala a dins, no ens feu fer coses a fora. Però suposo que per un tema de ciutat i de que el teatre també surti al carrer i per un tema de diversos motius, fem alguna coseta fora. I per això ahir també un dels motius pels quals ho vam fer fora era per fer un espectacle de circ i a fora.
0: I a fora. Molt bé, i acabem, en aquest cas, en quant a la programació de Nadal, amb el Ballet de Barcelona, que també doncs, és un clàssic en els últims 3 anys, jo diria.
1: Sí. És que és un Ballet de Barcelona que funciona molt bé. Pensem que és dels millors ballets que hi ha en aquests moments a Catalunya. I funciona molt bé, i treballem molt bé amb ells.
0: I afortunadament existeix un ballet que sigui de Barcelona, perquè no n'hi ha cap en aquest moment.
1: No. Estem contents amb el Ballet de Barcelona. Cada any també intentem fer-lo per Nadal. S'omple molt. És un Carmen. Serà bonic. Ho fan molt bé. És bonic, és molt bonic.
0: Tornem al teatre.
1: Vinga.
0: Tornem al teatre. Em diré que és 3 monòlegs, bueno, 4, i en aquest cas no hi ha cap problema.

0: Però hi ha una sèrie d'obres que algunes d'elles, bé, penso que molta gent tindrà sorpreses. Tinc aquesta sensació.
1: A veure.
0: Per què? Perquè són obres que no són les habituals que es fan. I en aquest cas jo diria que, per exemple, els Perfectes Desconeguts...
1: Sí? Aquesta és molt divertida.
0: És molt divertida.
1: Sí.
0: Però és una obra que, en el fons, té aquest tipus d'argument on fa riure, però...
1: Fa riure, però fa pensar,
0: però,
1: també,
0: però,
1: eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Fa pensar. Fa riure, però fa pensar. Està molt bé, Perfectes Desconeguts. És això que dius tu. Fa riure perquè és tipus... Com comèdia, no? Però tu comenta-ho amb algú i fes la prova de... Tu posaries... Vas amb un sopar amb amics i amigues, parelles o no parelles, és igual, i tu fas la proposta de posar tots els mòbils a sobre de la taula i que al cap d'una hora, entre tots, es llegeixi tot el que ha arribat, i no sé si trobaries gaire gent, eh?
0: Llavors, cada vegada menys.
1: Cada vegada menys. Llavors el mòbil al final s'ha convertit en una cosa tan íntima nostra on hi guardem tantes coses.
0: No és un
1: simple mòbil per parlar per telèfon. O sigui, allà hi tenim guardades moltes coses. Llavors és el que dius tu, no? Que Perfectes Desconeguts fa molt riure, però un moment, eh? Perquè hi ha aquí tot un tema que se'n podria parlar, eh? D'aquesta...
0: I a més penso que també hi ha un repartiment molt interessant.
1: Molt.
0: I que penso que, a més, respon, i penso físicament, el tipus de personatge que s'espera en una obra d'aquest tipus.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí. Però
0: hi ha un altre molt interessant, penso que és aquest dels objectes...
1: I interpretat flotants. Per David Selves, que això també...
0: Sí,
1: dirigit per David Selves, vull dir que això
0: ell
1: també...
0: Ell fa una interpretació d'una altra obra.
1: Sí, sí, sí.
0: Dintre
1: sí,
0: de la
1: sí,
0: programació. Sí, sí. I els objectes flotants també ens sembla molt interessant, perquè hi ha aquí, amb el Magí, tres actriuasses. Mm. Que són l'Anna Segun, l'Helena Gadel i l'Ariadna Montfort. A més, l'Helena Gadel és un personatge, és una actriu,
1: sí.
0: És una cantant.
1: Sí.
0: O sigui que en aquest sentit és bo. I l'Anna Segun, per mi, és una actriuassa.
1: T'agrada?
0: Molt.
1: Sí, sí, és una bona actriu. Ja ho dèiem ahir, que tenim una programació amb molta veu i amb molta presència femenina i molt potent, i això per mi és un gustasso. Ja ho dic, perquè jo sóc dona, i llavors suposo que per això m'agrada dir-ho i perquè ho tenim en compte, perquè ens agrada tenir-ho en compte, hi ha actrius.
0: I ens torna el Jordi Galceran.
1: I ens torna el Jordi Galceran.
0: Que és el seu gran creador... en el seu moment, que va ser un impacte total,
1: sí.
0: Amb una obra que dirigida per Marta Butxaca, amb el Roger Coma, l'Esther
1: sí.
0: Cor, el Francesc Ferrer i el David Olivares.
1: Sí, sí.
0: És una comèdia d'aquelles també clàssica del Galceran, que sembla que estigui fent com una espècie, com ho diria, com una investigació. Com una investió. No dic policiaca, però gairebé.
1: Però quasi.
0: Sí, gairebé.
1: Sí, sí, sí.
0: Gairebé policiaca. O sigui que amb teatre tenim molt gust. I hi ha una obra que a mi també em sembla molt interessant, perquè en pel·lícula la recordo moltíssim, que és El Misery.
1: El Misery, amb la Carme Conesa.
0: I aquesta jo recordo en cinema, i és brutal, la història és d'aquelles brutals.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment. I ara a veure en teatre i amb la Carme Conesa, a veure què, no?
0: A veure què, exactament.
1: Pot estar molt bé, pot estar molt bé també, i fixa't que hi ha dos musicals, que hi ha El Misery i hi ha el Petit Príncep.
0: Però abans ens hem de parar amb el Morning Sun.
1: A veure, una això t'ho explicaria molt millor el Gerald, eh? Més que jo.
0: Bueno, però... Escolta,
1: però també va ser una aposta d'ell brutal, eh?
0: Per una direcció del Pau Roca, que ha sigut actor
1: va
0: moltíssims anys i molt bé.
1: I molt jove.
0: La Míriam Iscla, l'Anna Güell i la Maima Riera, seguint aquesta línia que apuntàvem de dones.
1: Eh?
0: Finalment, ja és hora.
1: Està bé.
0: És així. Doncs també és una bona
1: sí,
0: aposta.
1: Sí, sí. I sobre la vida d'una dona amb tota la seva complexitat, o sigui, ja no només són actrius dones, sinó que parlem de vides de dones.
0: I per acabar en teatre tenim Com vaig aprendre a conduir, de la Paula Vogel.
1: De la Beckett, no? Això ens ve de la Beckett.
0: I exactament, i a veure, doncs, aquesta jo no la conec, no en tinc ni idea.
1: Jo no l'he vista, t'he de dir que no l'he vista, però ens vam veure que hi havia molt bona crítica, i llavors el Gerald va dir, ostres, anem, perquè tenim aquest vincle també amb la Beckett, i sí. Ens agrada repetir coses que la Beckett han tingut molt èxit o que ens semblen que són molt bones. I llavors el Gera li va anar i li va encantar i de seguida va parlar amb el diré de la Beckett i jo t'he de dir que no l'he vista, jo aquesta tampoc no ho puc veure tot, ni molt menys, i per això tenim un cap de programació, eh? Però bé, les crítiques van ser molt bones. A mi em fa molta il·lusió veure-la, aquesta, perquè les coses de la Beckett a mi m'agraden portar-les, també. És un públic diferent, m'agrada.
0: I per acabar en teatre, un teatre musical, en aquest cas, que tu apuntaves fa un moment, doncs tenim Una que torna,
1: que és el Petit Príncep.
0: I l'última vegada, si no me'n recordo, el 2020.
1: Això ja no t'ho sé dir, però sí, em sembla que va per aquí.
0: I amb dues funcions.
1: Sí, perquè pensem que es poden omplir.
0: No és només un espectacle infantil.
1: És un espectacle per tots els públics, que val la pena, que val la pena, i tant. Bueno, hem fet una mica de repàs i penso que no està malament, no? Continua sent una temporada bonica, amb coses per tots els gustos, per totes les edats,
0: sí.
1: Per famílies, per persones joves, per persones...
0: Hem de parlar de més de les famílies. No sé si tens més temps o no tens més temps.
1: Ah, això tu, jo sí.
0: Sí, tens més temps?
1: Tinc més temps.
0: Mira, m'ha estat trucant, suposo que deu ser el... No sé si el deu ser el Pedro Sánchez, que a vegades em truca el mòbil. per preguntar-me què ha de fer.
1: Què ha de fer, què ha de recomanar, no?
0: A partir d'aquest moment. Posa'ns una mica de música, Aiman. Posa'ns una mica de música, que així reposarem. Sí, posa-hi.

0: Et fixa a dir que això que posava, és precisament un dels concerts primers que farà l'Orquestra Simfònica Sant Cugat d'aquesta temporada, amb aquesta obra que és l'Andorrà, que va escriure el Salvador Bordons, dedicat als germans Claret. Els germans Claret, que són andorrans, tot i que ja són més encugatecs.
1: Sí, eh?
0: Més encugatecs, sí, que andorrans. Clar que s'ha de dir una cosa, que n'hi ha un que viu aquí sempre i l'altre està molt als Estats Units.
1: Vale. Sí, però n'hi ha un que viu aquí segur, perquè no? ens parlem habitualment.
0: Casa la tenen els dos aquí, però el que passa és això, que fa molta feina el Lluís, el violoncel·lista, fa molta feina
1: fora,
0: als Estats Units.
1: A l'estranger.
0: Perquè ha fet molta cosa i es fa classes fa molts anys, no? Diria que, si dic 25 anys, em sembla que em quedo curt. Bueno, comencem amb un concert de la Simfònica, amb aquest amb l'esquelet, després hi ha un altre concert que ja s'ha entrat amb el Patrice, no com a solista, també la flautista, que Sant Cugatenca.
1: Sí.
0: I després el a la casa de la Simfònica Sant Cugat, aquí amb els valsos.
1: Exacte, d'aquesta temporada tenim 3 concerts d'una simfònica, en fem 7 anuals, llavors queden repartits entre les dues mitges temporades, diguéssim. En fem 4 a la primera mitja temporada i 3 ara, o... I sí, i ara aquesta segona temporada, o sigui, tenim simfònica durant l'any, la nostra Orquestra Simfònica Sant Cugat la tenim durant tot l'any. Són propostes boniques, són propostes interessants i que, a més, les combinem amb alguna proposta d'Orquestra Simfònica del Vallès o amb la Franz Schubert. Llavors, ens queda un panorama de clàssica que ens sembla que queda equilibrat, que queda bonic i que no hi ha una única orquestra, malgrat és la nostra i malgrat fem aquests 7 concerts anuals, i els combinem amb altres propostes de clàssica perquè realment tenim molt públic de clàssica i aquest públic se l'ha de cuidar. Se l'ha de cuidar, se l'ha de mantenir, per descomptat.
0: Hi ha el de la Simfònica, el Franz Schubert, Filharmonia, que hi ha un solista de piano molt interessant, a part del concert Tchaikovsky, que això és rasa, i la del Vallès fa aquest tipus de coses de tant en tant, una mica especials, perquè és un concert, diu, pop-rock.
1: Ja. Bueno, perquè ha agafat una mica aquesta línia l'Orquestra Simfònica del Vallès de poder fer com un gran ventall de coses diferents a través de la...
0: I ve també, evidentment, quan ve l'òpera, la Fundació de l'Òpera de Catalunya.
1: Exacte. Va,
0: també
1: junts.
0: És l'Orquestra Simfònica,
1: del Vallès. Llavors, per això concerts potser no en fem tants, perquè ja venen i acompanyen, diguéssim, l'òpera. Ara l'últim que vam fer és els Planetes de Holst, que vam tenir gent jove. Molta gent jove en aquest concert. Vull dir que l'Orquestra Simfònica del Vallès busca una mica això, també, aquesta diversitat de públics a través de les seves propostes.
0: I una estrena mundial. Una estrena mundial del concert de piano de Carles Marigó, que va estar aquí a aquesta casa la setmana abans, el dia abans, i va demostrar aquesta... Clar, amb el tema de la clàssica hi ha un problema, que és aquest adjectiu. Quan dius clàssica, tothom pensa antic.
1: Sí.
0: I no és així. Perquè hi ha obres contemporànies, actuals...
1: I també és un dels nostres reptes, en el Teatre Auditori, Emma Vilarasau, també és un dels nostres reptes de poder fer arribar aquests concerts a gent jove interessada per la música. És que al final les edats s'acaben barrejant, perquè també ens trobem amb gent gran, digue-li gran, que a partir dels 70 anys, a partir dels 75, que venen a veure coses i que disfruten amb coses d'una modernitat excepcional o d'una innovació excepcional, i això és meravellós. A mi això és el que més m'atrau del públic, que cada vegada estem més barrejats i ja no depèn tant de l'edat, sinó dels gustos que té cadascú, de la seva sensibilitat. És així.
0: I parlant de l'Orquestra Simfònica del Vallès, això que dèiem, que col·labora i sempre actua en quan hi ha a l'òpera, i amb aquest cas a l'Elixir d'Amore, que serà molt interessant, i jo volia preguntar-te una cosa en aquest sentit. Habitualment, la Fundació, abans Amics de l'Òpera de Sabadell,
1: i actualment la Fundació Òpera Catalunya,
0: generalment fan aquesta primera òpera de la temporada que ve aquí, segur,
1: i la gira,
0: afortunadament, i després, just abans de Nadal, acostumen a fer a vegades una sarsuela. I no sé si alguna vegada s'ha pensat en aquesta possibilitat de també portar-la aquí.
1: De fet, hem tingut algun espectador que ens ho ha demanat. A vegades els espectadors ens escriuen, eh? Escolta, tenim uns, per exemple, que ens demanen cosa argentina. Tenim com tot un col·lectiu argentí que ens demana que, per favor...
0: Sí?
1: Ui, sí, sí, sí, té un col·lectiu i ens asseguren que complirem el teatre però que els hi fem alguna cosa argentina. I amb això de la sarsuela també ens ha passat que algun espectador ens ho demana. Sí, jo ho valorem, eh? Sempre amb el cap de programació ho valorem. Quan hi ha peticions o quan hi ha algun espectador que ens diu ho valorem. Vull dir que és valorable fer alguna cosa de sarsuela. Perquè... Fa temps que no en fem, no, em
0: sí,
1: sembla?
0: Sí, jo diria que fa bastant temps, però...
1: Sí.
0: La sarsuela té un problema, i és que està menys valorada per segons qui. Quan, segons quina sarsuela, té una capacitat, té una qualitat...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Comparable perfectament.
1: Té un públic molt determinat, segurament.
0: També, també. Però hi ha gent que no ho coneix.
1: Ja.
0: I a vegades pot quedar molt sorprès.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, ho valorem, eh? Es valoren totes
0: jo,
1: les possibilitats.
0: Jo, en un últim concert, doncs, hi havia els fills d'uns coneguts, els nets d'uns coneguts, i no havíem estat mai en un concert, en una òpera, que va atreviat en aquest
1: sí,
0: cas.
1: Sí, sí, que és fàcil.
0: I a mitja part van comentar i estaven al·lucinats.
1: Al·lucinats. Sí, sí.
0: Que no coneixien ni si era una ària o si era un duo o si era,
1: bueno,
0: no coneixien la terminologia.
1: Sí, però en canvi
0: però,
1: els hi va
0: canvi,
1: agradar.
0: La història per una banda
1: ja.
0: I per altra banda, tal com ho cantaven,
1: els hi va entusiasmar.
0: Llavors jo penso que probablement amb la sarsuela segons quines, vull dir, de tot.
1: No? Podria passar
0: Chico,
1: el mateix, no?
0: Que en el Chico és una altra cosa, però hi ha sarsueles que són d'una qualitat musical i interpretació fantàstica. Bueno, doncs tenim també a l'òpera i ara hem de fer un salt, Hem de fer un salt i ens anem
1: música...
0: a una cosa que és el primer concert que hi ha de música amplificada, el tenim, el primer concert dels Petits Camaleons. I és el que diuen el dedicat als pares. Que jo recordo el dedicat als pares amb el Miqui Núñez, hi havia més nens i nenes
1: sí, clar.
0: Que pares.
1: Però jo crec que diem pares perquè és a les 8 del vespre i és el que obre una mica,
0: sí, ja,
1: no?
0: Ja.
1: És el que obre la temporada.
0: Però jo vaig entrar allà i dic, bueno, d'acord, els pares han portat els nens.
1: Exacte, s'han enganxat.
0: I en aquest cas, els 20 anys dels Amics de les Arts. Jo recordo...
1: És una bona
0: Maria,
1: proposta.
0: Al principi dels Amics de les Arts, que eren quatre...
1: Va ser un boom, allò.
0: Que eren quatre,
1: sí, algun s'ha despistat.
0: Doncs recordo que un dels primers jocs que va actuar va ser el de debutant.
1: Sí, sí, i que segurament allò devia costar poquíssim, perquè era el principi, que això sempre ens passa.
0: Sí.
1: Que agafes els primers baratíssims i ara, doncs mira, 20 anys han passat, dels Amics de les Arts. Jo me'n recordo, també, del boom que va haver-hi una mica amb els Amics de les Arts.
0: Això, la resposta, cada vegada que vam venir, era una resposta del que esperem que aquesta vegada...
1: Sí, jo penso que omplirem, i serà un concert... perquè...
0: I els Petits Camaleons no cal dir-ho, perquè quants n'hi ha? 24 grups, que dius, ara?
1: Ara me recordo la roda de premsa que vam dir la quantitat de concerts que hi han en els Petits Camaleons, i a més se celebren els 15 anys de Petits Camaleons, que també, Déu-n'hi-do. 15 anys, i sempre ho diem, que passen pel teatre i per la zona de Petits Camaleons, sobre les 10.000 persones, és només un cap de setmana.
0: L'entorn que hi ha...
1: L'entorn
0: que hi ha afavoreix molt.
1: Afavoreix molt, tota la restauració del voltant ja ens ho pregunten, quan és? Sempre és el primer cap de setmana d'octubre.
0: Bueno,
1: és un projecte molt de ciutat, no?
0: L'any passat, si no m'equivoco, els diferents tipus d'abonament, em sembla que... Només en quedava d'algun sol moment.
1: Sí, sí, sí. I ara no sé com estan d'entrades, però estan volant, volen les entrades. O sigui, les posem a la venda al maig i la gran majoria de les entrades queden esgotades pràcticament al juliol.
0: Home, els Pets, Miqui Núñez, Rudi, Van, Sidoní, els Amics de les Arts, el Petit de Cada Lil, Triquell, Alosa, Poni Pixador, Reinaldo i Clara... Mm. Uf, clar, és que aquí hi ha un... Una llista inacabable. Però...
1: Hi ha una llista de caps de cartell i jo penso que també, independentment d'això, que també, evidentment, són gent coneguda, també són gent que agraden els pares. És a dir, que hi ha aquesta cosa de que no només els nanos disfruten, sinó que els pares també. I després l'adaptació, és a dir, concerts de només mitja hora, que el to, el so està molt més baix, que poden anar d'una banda a una altra. Està realment molt adaptat pels nanos. Llavors, és tot el conjunt que fa que tu puguis venir un cap de setmana sencer o un dia sencer i tens una oferta que realment està molt adaptada, no? Des de llocs on pots canviar la criatura, des d'un espai on pots donar de mamar si vens amb un nen de 5 i un que és un bebè, fins a... Llavors, tot està molt pensat per la família i pel nen, d'un lloc on poder deixar el cotxet tranquil·lament, a fora hi ha tot un espai amb molta ombra on la gent es passa allà el dia, vull dir que ja no només són els concerts, que també, i que són els caps de cartell, i que un Miqui Núñez, uns Pets, un Ludwig Mang, un Sidoní adaptat a nens, és que és un cartell que està molt bé, sinó que s'ha aconseguit que tot l'entorn, tot el que belluga aquest festival, realment estigui molt ben adaptat a famílies.
0: I seguim la llista, en aquest cas ja fora de Petits Camaleons, i tenim Sau, Els Catarres, Andrea Motis amb el trio, en aquest cas, que serà una novetat.
1: I meravellós, sí.
0: El grup de gospel que han comentat abans, però hi ha una cosa que em sembla fabulosa, s'ha de dir molt, que és... Els 20 anys de jazz en viu amb en Marco Mezquida.
1: Sí, això és meravellós, Però això és un regal, S'ha d'explicar. Més enllà de... S'ha d'explicar. Nosaltres tenim un cicle, a part de la programació estable, hi ha un cicle que es diu jazz en viu. Aquest cicle el fem en el cafè del Teatre Auditori i només podem assumir unes 80 persones per una capacitat d'espai. Això ho fem a través d'una entitat que es diu jazz en viu i que realment ens fa una programació excel·lent. Les coses com siguin. Ens fan una professora excel·lent a través de jazz en viu i vull dir-ho molt perquè hi ha una persona que s'hi dedica, a part de la seva feina, i tenim... Què ens passa? Que sempre ens queda gent fora. Llavors, clar, és un preu molt assequible amb un nivell musical molt alt. Ens queda gent fora, sempre ens queda gent fora. I això ha sigut una mica un regal en aquests espectadors que moltes vegades se'ns queden fora i que no poden entrar perquè hi ha una capacitat limitada i els hi hem fet una mica com aquest regal de, des de jazz en viu, des d'aquesta entitat i nosaltres, evidentment, fer-los aquest concert a la sala gran a un preu molt assequible. Molt assequible, perquè està directament vinculat amb aquesta filosofia del cicle de jazz.
0: Tenint en compte una cosa, i és que Marco Mezquida, que ara és molt famós, molt conegut mundialment, va actuar moltíssimes vegades al jazz en viu a la cafeteria.
1: Sí, i tant.
0: Moltíssimes.
1: I tant.
0: O sigui, quan va venir de Menorca cap aquí...
1: I tant.
0: Doncs va estar actuant molts diumenges a la nit.
1: I et dic una cosa, i ho tornaria a fer, és a dir, tenim uns músics molt, molt importants en el cafè i que aquest cafè ja forma part una mica dels diferents espais on van aquests músics, i són músics boníssims, i ja els hi agrada, és a dir, el Marco Mezquida tornaria a venir en el cafè, el que passa que li hem demanat de fer-los una mica aquest regal en el nostre públic del jazz en viu, en el nostre públic del cicle de jazz al Cafè Auditori.
0: Hem saltat en la programació, diguéssim, temporalment, i hem de dir que el Festival de Poesia de Catalunya, Nacional. Catalunya, que es fa a Sant Cugat, també té el seu espectacle.
1: Sempre.
0: I aquest espectacle, en aquest cas, és una direcció diferent, perquè habitualment ho havia fet en Jordi Bosch.
1: Sí.
0: I en aquest cas tenim doncs, la Sílvia Bel, que seria la direcció, que a la vegada també interpretarà, o sigui, també recitarà, i és un homenatge a un autor, en Blai Bonet, que em sembla que, per dir-ho d'alguna forma, ja era hora.
1: Sí?
0: Que li fessin un homenatge, tenint en compte que venen també un actor mallorquí.
1: Ai, sí. Ens ve el Toni Gomila, no? Toni Gomila, sí.
0: Que té una potència...
1: Brutal.
0: Brutal.
1: Brutal.
0: Brutal.
1: Sí, ens encanta que el Festival Nacional de Poesia... Nosaltres tenim quatre festivals, que és el Festival Petits Camaleons, tenim el Festival Nacional de Poesia, tenim el Festival de Dansa Metropolitana, tenim el festival el més petit, que és per nanos molt petits, ens encanta poder obrir el festival i continuar-ho obrint al Teatre Auditori i a Vilarassau per bueno, nosaltres.
0: Jo penso que això és
1: ens suma moltíssim, ens agrada moltíssim tenir-lo aquí i sempre fem la inauguració aquí. I hi haurà sorpreses, perquè volem vincular un petit cicle que serà molt interessant. Deixaré que ho expliqui el nou cap de programació per l'altra temporada, de cara al 2027, que també el vincularem una mica aquí, que serà una cosa molt bonica.
0: Bueno, el programador
1: per fer-lo créixer
0: està
1: una
0: molt
1: mica
0: vinculat a la poesia.
1: Clar, està molt vinculat. De fet, és poeta. I està molt vinculat a la poesia. Llavors tenim projectets i tenim coses boniques que anirem fent a poc i que el vincularem en aquest festival i que ens ve molt de gust. L'estem preparant ara ja.
0: Bueno, ens queda poc temps, però hem de dir que tenim també una bona llista d'espectacles de dansa.
1: Molt bona. És que tenim un públic molt fidel, amb dansa. Aquí s'ha treballat molt durant molts anys, eh? No només és mèrit.
0: Suposo que
1: a part
0: de l'espectacle, el públic, el que és el previ que es fa abans de l'espectacle,
1: sí,
0: la dansa, suposo que també es deu estar ple.
1: Sí, perquè fem els assajos oberts, et refereixes als assajos oberts, eh? Sí, fem els assajos oberts i solen omplir-se molt. És una mica, el de l'assaig obert és una cosa que ens agrada molt fer, és una mica sorpresa, perquè és un assaig obert que és l'assaig que la companyia fa. Llavors, a vegades fan pràcticament o la meitat de l'espectacle i ho assagen, a vegades només es diuen quatre coses, és una mica, no és un assaig obert, no és tot l'espectacle.
0: Hi ha d'imaginar-se que això és així.
1: Exacte. Llavors, però bueno, és interessant perquè veus com treballa la companyia i com fa aquell assaig, que l'hagués fet igual, però l'obrim al públic. Llavors, és una mica una sorpresa, però això és gratuït, perquè mai, inclús nosaltres, no sabem quin tipus d'assaig faran, no? Però se'ns omplen molt els assajos. I sí, tenim la companyia Nacho Duato, que vaig anar jo amb el Gerald a Madrid i vam anar a parlar amb ells i els vam veure. I vull dir que darrere d'aquesta programació hi ha tota una feina que moltes vegades implica inclús anar-te'n a Madrid, viatjar,
0: Nacho Duato, fires... Nacho Duato torna per segona vegada en poc temps.
1: Sí.
0: Que havia estat molt temps que
1: és
0: no...
1: És que té
0: que
1: molt
0: vingut.
1: Èxit, Nacho. I hi ha un
0: que també torna, que jo personalment estic molt content, que és el Toni
1: Mira. Sabia que m'ho diries, el Toni Mira, sí. Sí, bueno, aquestes coses, si són bones i tenen un bon públic i l'espectacle ho requereix, han de tornar, s'han de fer. Hem d'anar combinant coses noves amb coses que realment funcionen i que són boniques i que són noves produccions.
0: Han fet un repàs general?
1: Un repàs. Jo sé que ho hagués fet potser una mica millor el Gerald o el cap de programació, perquè jo tampoc no sé el tot... Del
0: home,
1: que...
0: però hem parlat del que penso
1: bueno,
0: que
1: pogut,
0: podria...
1: O sigui, sí, hem pogut explicar una mica.
0: Sintetitzant, podríem dir que és, com és costum, un programa eclèctic on hi ha de tot per tothom.
1: Sí, aquesta és la idea.
0: Una primera resum, i l'altra que s'ha buscat uns nivells de qualitat que donin resposta a una necessitat en qualsevol de les arts escèniques, sí, que pugui interessar a la gent.
1: I jo ho dic sempre, això, Eduard, sempre dic qualitat.
0: Sí. Per,
1: qualitat. Després, cadascú té els seus gustos. I l'espectador del Teatre Auditori, l'espectador, és un espectador molt... Jo, quan tu em veus sempre, quan acaba l'espectacle, jo normalment em poso allà al costat del tècnic de so, no? I la gent m'explica, m'ha agradat, no m'ha agradat, però sempre quan em diuen m'ha agradat o no m'ha agradat, sol haver-hi un argument al darrere, i això m'agrada, perquè pots dialogar amb l'espectador, doncs a mi no m'ha agradat perquè llarguíssim o perquè el tema, bueno, però al final tots acabem amb la conclusió que aquell espectacle era un espectacle de qualitat, independentment de que pugui haver agradat més, pugui haver atret més o menys. Llavors, si l'espectacle és un espectacle de qualitat, jo ja estic contenta. Després, cadascú té tot el dret de que allò li agradi o no li agradi, només faltaria.
0: La màgia el dissabte a la tarda.
1: Sí.
0: Tenim el jazz a la cafeteria.
1: Això són cicles.
0: Jo feia fer una pregunta i és... La temporada passada es va fer una col·laboració
1: amb l'Escola de Música.
0: Amb el Conservatori, amb l'Escola de Música. Inicialment no n'hi ha, però n'hi haurà,
1: sí,
0: potser després?
1: Sí.
0: a partir de febrer.
1: Perquè ho fem una vegada a l'any. Llavors triem a partir de triem la primera mitja temporada.
0: Ja m'imaginava i pensava que potser seria una.
1: No, ho repetirem. Van ser concerts molt bonics també, amb molta qualitat artística, molta qualitat musical. Han tingut molt bona acollida. Són propers, els fem a l'Aula Magna de l'Escola de Música i és una col·laboració mútua entre el director de l'Escola de Música i nosaltres i ho repetirem. És un cicle que el repetirem, sí. El que passa que un cop l'any, no dos cops, un cop.
0: Maria Ferriol, hem fet una repassada.
1: Hem fet una petita repassada.
0: Total, amb aquesta primera fase de la temporada del Teatre Auditori Emma Vilarasau. I esperem que puguem fer la continuació sí. I a veure si ens veu programador.
1: Sí, t'ho prometo que et vindrà. Ara està aterrissant, porta una setmana, tot i que sembla que porti mesos, perquè realment és una persona molt capaç, amb moltes ganes, amb molts contactes, molt... que ha passat una trajectòria dins de les arts escèniques i coneix el món, coneix no només les companyies, sinó els mànagers, coneix el món, i estem disfrutant, i penso que ell també està content i està disfrutant, i per tant el portarem segur, ara li estem donant una mica de... bueno, una mica de calma, perquè si no, pobre, només arribar, ja si el porto a tots els mitjans... Penso que li hem de donar aquest marge i que ell pugui també desenvolupar la seva... bueno, la seva, les ganes que té i què vol fer i com ho farem. Però bé, el portaré la propera vegada ja.
0: Molt bé, ja quedarem.
1: Ja quedarem.
0: Gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a tu.

0: impressionant, t'hauràs arreglat, jo seré un...
1: En queda poc temps i anirem molt ràpids per dir que avui dijous a les 20 hores la Pua presenta al bar Bocamoll del Casal de Torreblanca el concert de salsa del duo Yalà. Està connectat amb Sant Cublac Connection. I el dissabte a les 19 hores la Unió a la Sala Calvé proposa dansa d'arrel. Rizomes amb Esbar Sant Cugat, la Tacones Esbar Manresà i les Puntaires de Sant Cugat. I les 21:45 també del dissabte havia de començar el 12è cicle de concerts de l'Aire Lliure de Vall d'Oreig amb el Manu Guix, pianista, compositor i cantant, i s'ha ajornat per malaltia de l'artista. O sigui, això no es farà, però probablement ho faran el divendres 19 d'aquest mes de juny. I diumenge a les 18 hores, al Teatre Auditori Color Dansa presenta Ramita de Limón Verde dins de la programació externa. I us deixo una mica de música. I què us poso? En Triquell, amb Jugular. Adeu!

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia en tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hipcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola, tornem a estar aquí amb Vincenteca, Ràdio Sant Cugat, i avui ens acompanyen persones del món que teniu molt a veure amb el cacau i el cafè, que jo el cafè el prenc sempre amb un trosset de xocolata. Tenim el Joan Giraldez i Eva Prat, que són de la finca Castellvilar, de cafè, i el Dani, ai, Òscar García, que és de Quina Xocolata, fundador i creador d'aquest projecte interessant que està a Barcelona, entenc, no?
1: Sí.
0: Vint Bar, no? També, després parlarem amb tu, que també és un projecte que ens interessa molt. Doncs començarem avui amb el Joan i la Eva, que són els emprenedors darrere aquest projecte de cafè a Catalunya, que és un tema que jo no havia pensat mai que hi havia cafè a Catalunya. Bueno, cafè, evidentment, però que hi hagués gent que estan amb el conreu del cafè, no? I llavors, si em voleu explicar una mica el vostre projecte, Eva o Joan, qui vulgui començar.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest programa. Gràcies. Jo sóc en Joan. Us explicaré una miqueta. Aquest projecte va sorgir ara fa ja entre 8 i 10 anys aproximadament. I sí, realment, Catalunya pues, té la primera plantació de cafè fora de tròpic i subtròpic del món. O sigui, fins a l'actualitat el cafè no es cultivava fora de les línies de tròpics, que estan situades a 23,5 graus nord i 23,5 sud. Nosaltres actualment pues, estem amb la finca a uns 43,5 graus nord, més del doble de l'habitual. I com diem sempre, pues, amb molt de carinyo i molt d'entusiasme per tot el projecte que hem iniciat de tots aquests anys i que ja ha començat a donar els seus fruits d'uns anys cap aquí, sens dubte, es pot dir que creiem fermament que en un futur serà 100% viable i possible poder cultivar cafè aquí i tindre el nostre propi cafè d'especialitat.
0: Ah, mira, doncs quina notícia interessant. I com és això? Perquè quines condicions necessita una planta de cafè per poder créixer i seguir, no?
2: Sí. Evidentment, a les zones de cultiu cafetaleres, que coneixem fins al moment, la planta de cafè necessita certes característiques per poder créixer i condicions sine qua non que són necessàries 100% pel cultiu. La temperatura mínima que oscil·la als països tropicals pues, està sobre 12, 14, 16 graus i les màximes entre 28 i 30 aproximadament. Aquest és el rang de temperatura que necessita la planta per poder-se desenvolupar correctament. Nosaltres aquí hem aconseguit plantes que estan aguantant pues, 4 graus positius durant més de 40 dies i temperatures màximes de 38, 40, 42. O sigui, és una oscil·lació molt, molt gran, és un marge de temperatura molt gran, però les plantes estan preparades.
0: Mm-hmm. I veu anar a estudiar el món del cafè o veu estar a plantacions en altres llocs o què?
2: A veure, això és curiós, aquesta pregunta, perquè sempre m'ho demanen. I, sincerament, jo no he visitat mai una plantació de cafè. No.
0: No?
2: No, però d'altra banda, porto 27 anys dins el sector del cafè.
0: Va.
2: Des de disseny i fabricació de maquinària de cafè espresso, màquines banc, direcció d'empresa, torrat artesanal, distribució, envasat, etcètera, etcètera. O sigui, tota la gestió del cafè íntegra 100% i només ens faltava el cultiu. Uh-huh. Per tant, per nosaltres això és com un tancament de cicle. Del que és el cicle complet del cafè.
0: Uh-huh. Sí, sí. I tu, Eva, estàs més en el tema del comercial, no? Crec.
3: Sí, comercial i d'administració.
0: Uh-huh. I però, clar, també deus saber bastant, no?
3: Sí, també fem tasques de camp. Aquí va tot compartit.
0: I quines són les tasques de Canva? O sigui, com és el dia a dia en una plantació de cafè?
2: Pues molt entretingut, perquè la feina al camp, com tots els que s'hi dediquen, no s'acaba mai.
0: Yeah.
2: Sempre hi ha tasques a fer, sempre. Però la veritat és que la feina de camp és com les formiguetes. Vas fent piano piano, com diuen els italians, i piano piano si arriba lontano.
0: I quan triga una planta en donar fruits? O sigui, que puguis collir i començar a fer cafè. I després també, quines varietats teniu?
2: Pues una planta de cafè que es diu cafetal, com a nom científic que té, no? Cafetal, existeixen moltes varietats. Parlem de cents o mils de varietats. I aquestes necessiten, pues, a partir de l'any i mig, dos anys, poden començar a donar els primers fruits. Però fins que la planta no és adulta, aproximadament és quan té uns 6-7 anyets, no està amb el seu el màxim exponencial, no? de producció de cafè. Nosaltres actualment les plantes tenen 4 anys i mig aproximadament, i hem tingut, pues, 3 microproduccions. I diem sempre microproduccions perquè és evident que quantes més plantes tens al camp i amb una situació que els hi permet desenvolupar-se correctament, pues més producció acabes tinguent. Però el nostre objectiu inicialment no és només la producció. Hi ha un know-how molt important, que és fer que la planta estigui 100% aclimatada a les condicions, amb la qual s'ha de preservar totes les, diguem, tota la informació genètica sobre la qual hem estat treballant contínuament aquests anys amb la planta. Per tant, nosaltres llavors noves les tornem a germinar i tornem a tenir plantes. Aquest valor és el valor important, el més important que ara actualment tenen les plantes de cafè aquí a Catalunya.
0: I heu compartit aquestes llavors amb, per exemple, el banc de llavors que tenen... Bueno, hi ha com un banc de llavors a Catalunya de diferent... Teniu alguna... No?
2: Hi ha diferents institucions interessades a començar a fer estudis i col·laboracions, universitats, hi ha diverses, i segurament començarem a obrir portes a poder fer aquesta mica de, com diuen avui dia, no, de tech transfer, de tota la informació. Però bueno, és un concepte que ara actualment, pues, nosaltres hem d'intentar també lligar-ho des de títol personal, perquè és evident que amb tot l'esforç, el treball, dedicació i constància que hem tingut amb això, és evident que no podem passar, no? Ara ho passem tot.
0: No, evidentment, però dic que assegurar-te de que aquestes llavors estaran per sempre més, vull dir que no els hi passi res, no? Suposo que vosaltres ja ho teniu molt controlat, això, no?
2: Sí, perfecte.
0: Sí, no, t'entenc perfectament. Evidentment, no, ara no començareu a donar llavors perquè és una feina molt, amb molts anys de dedicació i entenc que és una cosa molt personal, no?
2: Totalment. De fet, és el nostre projecte de vida.
0: I quantes hectàrees teniu?
3: La finca té unes 12-13 hectàrees.
0: 12-13.
3: Sí.
0: I quanta gent hi treballa?
3: De moment, nosaltres dos.
0: En sèrio?
2: Sí.
3: Bueno, és...
2: L'Eva i jo, i com no, pues, hem tingut fins a unes 10 o 12 cabres.
0: Sí, les cabres. Parlem de les cabres.
3: Sí, que fan una feina important, també.
2: Sí, incondicionals aliades per nosaltres, perquè fa la neteja sota bosc superbé.
0: Clar. I llavors, aquestes cabres, ens dius com la raça com és? Com es diu?
2: Rasquera. Cabra blanca de Rasquera.
0: I és una autòctona de la zona, entenc, no?
2: És una autòctona de Catalunya.
0: De Catalunya, sí.
2: És una típica cabra amb denominació d'origen catalana. I està en perill d'extinció. Actualment només parlen de 4.000 i pocs caps.
0: Ostres, doncs també és... I ja està... Bueno, com veu acabar tenint cabres?
2: Buscàvem un sistema totalment natural, 100%, per poder netejar el sotabosc, perquè les nostres plantacions, tant cafè com nabius, són plantacions de sotabosc i d'ombra. O sigui, intentem sempre combinar la vegetació autòctona, sense haver-la de tocar absolutament gairebé per res, amb les noves plantacions. Per tant, la cabra aquesta té una peculiaritat, que és que no té braguer. Per tant, no s'esgarrapa, no fa ferides i no s'infecta i no es mor tant com les altres.
0: Ostres.
2: Per tant, és una cabra només de carn. És molt apreciada la carn de la cabra.
0: Clar, no es fa formatges aquesta cabra.
2: No, és lletera.
0: Val. Ostres. I teniu 12, dius? No, quants heu dit que
2: sí, tenim? Sí, hem arribat a tenir fins a 12. Sí. Ara actualment tenim 6 o 8, uns 8.
3: Però en venen més.
2: Sí, però en venen més. Cada any criant. Però s'han d'intentar mantenir sempre. Clar. Gaires més no, perquè són més que cabres, són castors. Mengen moltíssim, moltíssim.
0: Sí. Però no mengen les plantes, mai.
2: No, perquè les tenim tancades.
3: Se les menjarien.
2: Sí, estan tancades amb un pastor elèctric. I les anem desplaçant a zones. I d'aquesta manera mantenim la finca neta i ben cuidada.
0: Mm-hmm. I també teniu nabius, dieu, també.
2: Mm-hmm. Sí, sí. A més, Castellvilà és la primera plantació de nabius, d'explotació de nabius a Catalunya. Catalunya no és productora de nabius.
0: Yeah.
2: I nosaltres hem aplicat sistemes hidropònics, però amb substrat, no pas líquid, i fem servir una sèrie de tècniques per poder també produir nabiu.
0: I tot aquest coneixement que teniu, d'on ve? Vull dir, si no heu estat a plantacions, d'on veu estudiar això? Que...
2: La veritat,
3: autodidactes.
2: Sí.
0: Autodidactes.
3: Primer, perquè ens agraden les plantes i els animals i l'entorn. I segon, perquè vas buscant informació i també hi ha una part de prova i error, clar, evidentment, no? Però...
0: Sí,
2: sobretot quan una cosa t'agrada molt, sembla que l'aprens sense cap tipus d'esforç. Només llegint i retenint aquesta informació, però es retén de forma natural, de veritat.
0: I llavors, al final, quina varietat teniu? Perquè...
2: Nosaltres, actualment, la varietat que tenim, saps que al món hi ha diferents tipologies, sobretot línies bàsiques de cafè, com ara són la robusta i l'aràbica, que tothom coneix. Després hi ha una libèrica, també, eugenoides, i 3 o 4 més, que són les línies mare. En l'actualitat, les que més predominen al món del cafè sempre són aràbiques i robusta. Nosaltres vam iniciar sempre amb 100% aràbica tot. I com a tipologia de planta, diguem d'origen, tenim 2 aràbiques, que una és Castillo i l'altra és Geisha. La Castillo és una planta que dona més producció, molta més producció. La Geisha és menys productora, però en canvi té una qualitat molt elevada del fruit. Totes dues venen de finques la seva puntuació a la finca, la puntuació de cap, de tassa, no? És molt elevada. El Castillo està al vol dels 87-88 punts i un Geisha és un 90 plus, el Geisha que tenim. Per tant, parlem de tipologies de planta i orígens amb una avaluació molt maca,
0: qualitat.
2: Molt maca, i parlem sempre de cafè d'especialitat d'ombra.
0: I heu fet ja cafè? O sigui, heu fet ja... heu produït cafè ja i heu tastat?
2: Sí, la producció del cafè i el tast ha set a nivell intern nostre de finca. I de moment els únics que hem provat el cafè som la meva dona i jo. Sí. En breu estem intentant fer un tastet del cafè. Més que un tastet, és una avaluació organolèptica del producte amb gent especialitzada del món. Per primera vegada es tindrà l'oportunitat aquesta de poder tastar el primer cafè continental del món. Amb la qual volem muntar una cosa maca, realment, que la gent vingui i pugui, sobretot la gent experta, no?, pugui donar la seva opinió i sobretot el seu anàlisi organolèptic. Nosaltres ja ho hem tastat, sobretot la sensació que hem tingut després de tots aquests anys aconseguir una cosa així, pues, bueno, sempre ho diem. Primer et fas un fart de plorar. I segon, comences a entendre el gust, aromes i matisos que té aquell cafè. Però des de la planta, perquè tu quan el proves amb fruit té unes sensacions totalment diferents que després amb torrat i elaborat. El cafè, cal dir que el cafè és un fruit tropical, és dolç. I això és un concepte que no s'entén, perquè des d'Europa s'entén més el cafè pues, des del que és el punt torrat, preparació i bueno, matisos i aromes, però des de la vessant sempre de la preparació. Però la part agrària et dona pues, una sèrie de gustos, aromes i matisos totalment diferents.
0: Clar, devia ser molt emocionant, no? El primer...
3: I tant.
0: Què veu fer? Com posem-nos en una taula?
2: Doncs pues mira, la primera planteta que va començar a donar fruits, o diverses plantetes, no? Perquè nosaltres actualment a la finca disposem de més de 5.000 cafetals. I vora de 400 ara que hi ha a terra, aproximadament, i la resta estan en diferents bosses de creixement. I les primeres plantes que van començar a donar fruit, pues, les vam recollir tots, les vam provar de forma natural,
3: amb
2: el fruit, com és. I després l'hem provat pues, per poder extreure els matisos que té, que són molt bons perquè continuen tinguent el seu origen tropical. I xoca una mica provar un producte que és tropical i que s'ha germinat, crescut i evolucionat a sota de roures i alzines.
0: Sí, no? Totalment. Totalment. I llavors, quin és el futur del vostre projecte? Com ho veieu? O sigui, ho veieu com un projecte de comercialitzar? Sí? Totalment. Sí, de vendre cafè a Catalunya i suposo que arreu del món, al final, perquè és un producte, com dieu, molt especial, no?
2: Sí, el món del cafè té diferents vessants, igual que molts altres productes, no? El que sí que està clar és que hem de donar més èmfasi, donar més valor a el que s'ha aconseguit, al producte exclusiu que hi ha. Tal com us deia, el món del cafè té diferents línies de venda. El que està clar és que no és el mateix ni el mateix preu un producte comercial que un producte exclusiu. Nosaltres sempre posem l'exemple a Finca L'Esperança a Panamà, fa uns lots anuals, potser 35-40 quilos, i aquests lots anuals valen milers d'euros cada quilo de cafè. Aquí no s'entén aquest concepte, però és molt important que hi sigui, perquè s'ha de treure aquesta rentabilitat del producte inicial. Està claríssim que això dona peu a poder fer rèplica de cultiu, a poder fer evolució d'altres

0: Un cop tu reculls el gra, que en aquest cas és la recollida és picking, és a mà, aquest gra es pot treballar tres formes, bàsicament tres formes, tres línies d'elaboració diferents. Una és rentat, l'altra és natural i l'altra és honey. Si tu fas un cafè rentat, vol dir que li treus tota la cobertura exterior, tant la pela com el mucílag, que és la part carnosa interna, que és la dolça, i el rentes amb aigua. Això es donarà peu a cafès molt més nets, més brillants. Si tu li treus la pela a la cobertura externa i li deixes només el mucílag, farem pues, el que és un cafè honey, de manera que tots els sucres que hi ha externs es aniran passant cap a dins de la llavor, el pinyol. I si tu deixes el cafè tal qual, amb tota la seva cobertura, que s'assequi a l'aire, tindrem un cafè natural. Aquestes tres línies donen característiques, aromes i gustos diferents. Això després, sense entrar a les línies ja de fermentacions, cofermentacions, preparacions, etc, etc. És molt ample.
1: I llavors he preparat un filtre.
0: Sí.
2: I tot això ho feu vosaltres allà on esteu? No hi ha...
0: Home, la idea és bueno, tal com que el que han tingut han set partidetes molt petites, però a mesura que les plantes vagin donant més producte, més fruit, evidentment que prepararem totes aquestes diferents steps, no? Fases, a la mateixa finca, i allà s'elaborarà tot.
2: I viviu a prop o viviu a la finca? Allà.
0: A la mateixa finca.
2: O sigui, viviu on treballeu i tot és...
0: Sí, sí. Un projecte així, vivint fora de la finca, sí, és impossible dur-lo a terme. Perquè passen moltes coses durant la nit, en dies festius i a totes hores. Per tant, des de coses naturals de la mateixa, del mateix bosc, la natura, no? Senglars, cabirols, gent que es passa per allà, etcètera, etcètera. No? Per tant, has de ser-hi.
2: Sí, sí.
0: De fet, no hi ha cap finca de cafè al món que no tingui les persones que les cuiden allà visquen, mateix visquen.
2: Sí. Sí, sí. Tu tens alguna pregunta, Òscar, per a fer?
3: La veritat és que no, i és que em sembla que tota la feina que feu amb les plantacions de cafè i com ho esteu cultivant, no? També amb els animals de la finca, em sembla una metodologia d'agricultura molt sostenible i tota la feina que esteu fent és molt, molt lloable. La veritat és molt interessant que un projecte, no, d'aquestes dimensions i d'aquest tema, pues, es pugui portar a terme això a Catalunya.
2: Sí, totalment. I feu visites, entenc, no? O...
0: Sí.
2: Sí? I com funciona això?
4: Sí, les visites per nosaltres és una part important del projecte, perquè entra en la part de divulgació del cafè. Perquè si s'explica, com molt bé saps, el producte, s'entén tota la feina anterior que hi ha i, per últim, el seu preu. Es valora i es raona molt millor.
2: Clar.
4: I sí, a part, a nosaltres, en finca, pues, es veu tot molt més clar.
2: I si algú vol venir a visitar-vos, què han de fer?
4: Doncs contactar amb nosaltres a info@castellvilà.com i preparem unes visites fantàstiques.
2: I, bueno, no facis spoiler, però sí. Quanta gent pot venir?
4: Pues mira, venen parelles fins a grups de 100 persones.
2: Clar, perquè pot ser un team building, coses d'aquestes, no?
4: Sí, sí, n'estem fent. N'estem fent.
2: És un producte molt original.
4: Tot el ventall, i llavors adaptem la visita al grup. Però no és el mateix un grup de 90 persones que un grup de 20 o uns amics que són 6.
2: Clar. Però teniu un espai adaptat per visita?
4: Sí, sí, sí. Tenim un showroom, però el maco és... de tota la visita, la diversitat que hi ha, perquè una cosa és el showroom, que evidentment hi ha una informació, l'altra és a camp amb els nabius i cabres, que és important per entendre el context d'on es desenvolupa tot, i que s'enllaça amb el cafè, que és el pilar principal de tot el projecte, és evident.
2: Bueno, pues, no sé si voleu comentar alguna cosa més.
0: Pues mira, respecte a lo que és la, diguem, la valoració del nostre producte, nosaltres t'hem dut una petita sorpresa, que és el primer fruit que ha madurat aquesta temporada, perquè tu el puguis...

0: d'estar.
1: Ostres.
0: I puguis donar el teu criteri al respecte.
1: Ostres, quina passada. Ho faig ara?
0: Sí, home.
1: Ostres, quina... Oh, és molt especial, això.
0: Molt especial, sí.
1: Bueno, digueu-me, era olorar, suposo, no?
0: Te'l fiques a la boca,
1: sí.
0: El mastegues...
1: Tot sencer?
0: Sí, tot sencer. A l'interior tindràs dos granets. Aquests no te'ls empassis, els tornes a deixar. Però la sensació que et donarà aquests dos granets, explica-t'ho una mica i dona la teva...
2: Anàlisi.
1: Ostres, no hagués dit mai que un gra de cafè fos així.
0: Veritat?
1: És quasi com... Uf. Us diré que és quasi com tastar un vi. Perquè és dolç. I sembla una mica de pa. Té gust a pa, a llevat. Uf. Quina il·lusió que em fa això. I això és... no m'ho puc tastar.
0: Això...
1: No.
0: No, això...
1: no.
0: Això són les llavors que hi ha a l'interior.
1: Moltes gràcies, Em fa molta il·lusió. És com una passada, això. Però no acabo de relacionar això amb un cafè.
0: No, en absolut.
1: Però a la vegada penso, quan tastes un cafè... De vegades et surten aquestes aromes i sabors.
0: Depèn de l'origen, surten unes notes de xocolata, fruitat, tropical, acidesa.
1: Sí, sí. I ho té tot, això.
0: Ho té tot, té tot.
1: Moltes gràcies. De debò que m'ha fet molta il·lusió. No m'havia fet mai això.
0: Pues això ho podeu experimentar si veniu a Finca a veure tot el fantàstic món del cafè.
2: A descobrir-lo.
1: Sí, sí, i tant. Jo he de venir perquè no he vingut i m'agradaria molt veure'l i més ara que hem parlat i ens heu explicat una mica el vostre projecte. Doncs ara després tornarem amb vosaltres i escoltem una mica de música i tornem amb l'Òscar García.

0: Bé, hem escoltat Above It All by Moabi i ara estem aquí amb l'Òscar García, que és el creador i fundador de Quina Xocolates i membre d'una associació que es diu Bean to Bar, no? Que sembla, no sabia i sembla molt interessant també aquest projecte. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I ens parles una mica del cacau, que, com hem dit abans, està molt relacionat amb el món del cafè. Quan fa que estàs amb aquest projecte?
1: Pues nosaltres, com a Quina Xocolates, fa ja més o menys uns 2 anys i mig que estem amb el projecte. Uh-huh. Nosaltres som una xocolateria d'especialitat, això, Bean to Bar, que això bàsicament, bueno, és una paraula anglesa que vol dir del gra a la rajola, i és una metodologia a la qual els xocolaters, diguem-ne, tenim control sobre tot el procés d'elaboració de la xocolata. Des de que comprem el gra de cacau, doncs que tingui una correcta selecció, un correcte torrat, un triturat, una refinació, una temperat. Però les faves de cacau que comprem no són qualsevol faves, sinó que són faves de cacau que provenen d'unes bones genètiques i les quals tenen, pues, en origen uns bons processos de postcollita, com una bona fermentació, un bon secat. També es vigila molt de prop que tingui unes bones condicions, diguem-ne, de sostenibilitat, tant a nivell de bones pràctiques agroforestals com també bones condicions de vida digna cap a les comunitats agrícoles. De fet, es treballa colze a colze amb els agricultors i les comunitats agricultores perquè d'aquesta manera hi hagi, doncs, la cadena de valor estigui ben distribuïda des de l'agricultor fins al consumidor final. Mm. És a dir, és tota una filosofia de treball.
0: Mm-hmm. I llavors, d'on ve el cacau vostre? O depèn, suposo que...
1: Bueno, nosaltres utilitzem bàsicament cacau de Perú, bàsicament per una qüestió personal, perquè, bueno, jo soc de Barcelona, però vaig viure durant molts anys al Perú, i allà, pues, vaig trobar feina al Museu de la Xocolata, d'allà, i al final, pues, va ser una empresa on vaig fer carrera i vaig treballar directament amb els agricultors i les comunitats agrícoles i vaig veure, pues, tota la gran feinada que es desenvolupava, no, allà, i al final, pues, decideixo treballar amb cacau peruà, pues, una mica com agraïment per tots els anys que vaig estar vivint allà.
0: Uh-huh. I l'associació Bean to Bar són molta gent, no? Bueno, uns quants, no? Ja... I què és exactament?
1: Correcte. Actualment som més o menys unes 60 persones. Som un grup de membres d'arreu d'Espanya que el que ens encarreguem és de difondre la cultura del Bean to Bar. No només som xocolaters ni elaboradors, sinó que també hi ha perfils molt variats, des de persones que simplement els interessa la bona xocolata, elaboradors de packaging, difusors com periodistes, científics, importadors de cacau. És a dir, bueno, realment fem un networking de diferents persones amants de cacau i de la xocolata que ens recolzem els uns als altres i entre tots ens encarreguem de difondre justament la cultura del Bean to Bar arreu d'Espanya. De fet, aquest cap de setmana hem estat reunits a Màlaga, on una vegada a l'any, pues, fem la nostra reunió anual, i de fet, gràcies a aquesta associació, aquest any, per exemple, també s'ha dut a terme els primers premis a Bean to Bar, justament a Espanya.
0: Uh-huh. Perquè com la sòcia fundadora crec que és de Teruel, és això? O és una senyora que es diu Isabel?
1: Bueno, Isabel va ser una de les primeres sòcies fundadores conjuntament amb Victòria, uh-huh, del Club del Xocolater a València. I, de fet, bueno, van ser un grup d'aquestes primeres persones que l'any 2019 van decidir crear l'associació del Bean to Bar. Van començar siguent molt poquetes persones i a dia d'avui ja són més de 60.
0: És una iniciativa també que està molt bé, perquè us ajudeu, compartiu informació, segur, deu ser...
1: Correcte. El nostre objectiu, evidentment, és difondre la cultura de la bona xocolata a Espanya, però també ser un grup de recolzament, uh-huh, els uns als altres, D'aquesta manera, pues, entre tots ens ajudem. Com tots tenim, pues, negocis petits i tampoc tenim, diguem-ne, pressupostos de comunicació, de màrqueting, pues, com una gran indústria, el fet de poder fer colze a colze els uns amb els altres ens ajuda, pues, que entre tots puguem tenir una major difusió, no?, i fer més una mica de pressió a nivell nacional.
0: I ens pots parlar una mica del cacau, de com també on creix, com es cull tot?
1: Correcte. Bueno, el cacau, de fet, és una planta amazònica. Molta gent creu que l'origen és mexicà, però, de fet, prové de l'Amazonia, que a dia d'avui, pues, és frontera entre Perú, l'Equador, Colòmbia i el Brasil, tot i que realment, doncs, les primeres persones que van començar a manipular el cacau per fer xocolata realment va ser a Mesoamèrica. A dia d'avui, pues, el cacau es cultiva no només a Amèrica Llatina, sinó també a països com, bueno, a continents com l'Àfrica i l'Àsia. Bueno, el cacau, de fet, va arribar en aquests continents per qüestions colonials. I, bueno, el cacau realment necessita d'un clima, al igual que el cafè, un clima tropical, per poder-se desenvolupar, ja que necessita de molta aigua, però també de molta llum, i tot i que també ombra, per poder-se desenvolupar.
0: I llavors, quants anys, el mateix que els he preguntat, quants anys necessita una planta de cacau?
1: És molt bona pregunta. En termes generals solem dir 4, però en veritat és un tema molt complex, ja que hi ha plantes híbrides que a partir dels 2 anys ja donen fruits, i hi ha plantes, diguem-ne, que tenen menys manipulació, que aquestes a vegades poden trigar fins a 17 anys en començar a créixer. Aleshores, moltes vegades es fan ingerts mixtes perquè aquestes plantes híbrides comenci ja a donar fruits, mentre que les que són més naturals, més autòctones, es comencen a desenvolupar. D'aquesta manera, quan les plantes autòctones ja són aptes per donar fruits, les híbrides ja estan de capa caiguda, perquè les plantes híbrides no viuen més de 25 anys, mentre que una planta, diguem-ne, autòctona i natural pot arribar a viure tranquil·lament fins als 100 anys.
0: I hi ha plantacions aquí? Jo havia llegit que potser a Màlaga o no?
1: Correcte. A nivell d'Europa hi ha plantacions en dos llocs. Un és a les Illes Canàries, on l'Institut Agrícola Canari treballa colze a colze amb els agricultors per fer investigacions, incentivar-los a cultivar cacau, però també a Màlaga. De moment, l'estació de Màlaga és una estació experimental. De fet, aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de veure en primera persona justament el treball que estan fent allà. I a Màlaga és molt interessant perquè el cacau, de fet, l'insecte que el pol·linitza no són les abelles, sinó que són els mosquits. Són uns mosquits molt petitons, com aquests que volen sempre al costat de la fruita. Què passa? Que a Màlaga aquests mosquits no existeixen perquè són mosquits tropicals. Així que la pol·linització, per exemple, del cacau és manual. Hi ha una noia allà que ella manualment s'encarrega de pol·linitzar una per una totes les flors del cacau.
0: Ai, pues això és molt interessant. I entenc que no es poden portar els mosquits d'altres països, deu ser completament il·legal això, no?
1: Bueno, desconec, diguem-ne, la logística, però és molt possible que, degut al canvi climàtic, de la mateixa manera, pues, que a Catalunya ja s'està començant a cultivar cafè, és possible que dintre d'uns anys aquests mosquits propis del cacau els podem trobar a Europa continental.
0: I tu t'has plantejat tenir part amb aquest projecte, si arribés aquí, i de plantar cacau a Catalunya? Creus que seria factible?
1: Bueno, crec que, degut a això, al canvi climàtic, de la mateixa manera que fins fa uns anys era impensable cultivar cafè i ara, pues, s'està començant a cultivar, segurament dintre d'uns anys el clima de Catalunya sigui apte per cultivar cacau. I si seguint aquesta línia, pues, seria molt interessant explorar línies de cultiu del cacau, perquè el cacau fos un producte de proximitat i de quilòmetre zero. però això estem parlant de més de 20 o 30 anys ja. Fins que es pugui portar a terme.
0: Clar, imagino que sí. I vosaltres teniu un espai a Barcelona que organitzeu coses també?
1: Correcte. De fet, nosaltres estem molt a prop de Sant Cugat, estem a Barcelona, a Gràcia, i el nostre objectiu com a xocolaters d'especialitat és, bueno, de la mateixa manera que els meus companys del cafè, és difondre la cultura xocolatera i cacautera i explicar als clients que la xocolata no és només un producte final, és tota la seva traçabilitat des de que es cultiva, i ensenyar els clients a posar en valor tot el cultiu del cacau. Nosaltres, pues, no tenim aquesta gran oportunitat de visitar una plantació de cacau aquí a Catalunya, però sí que el client posi en valor tota la feinada que fan els agricultors per cultivar el terreny, cultivar-lo sense pesticides, de manera natural, totes les cures que el cacau necessita, des de, per exemple, el cacau, si el cultives de manera sense pesticides, necessita de molta supervisió perquè pot patir patògens o enfermetats, i que valorin, pues, una bona genètica, una bona fermentació, a més, diguem-ne, de tota la feinada que nosaltres fem a l'obrador. I tot això, pues, explicat d'una manera molt entretinguda i dinàmica, perquè la gent en 2 hores, pues, de manera general, pugui comprendre i posar en valor, pues, tota la xocolata, perquè la xocolata és un producte que veiem tots els dies, però molt poques vegades ens parem a pensar en tota la feinada que hi ha al darrere. Aleshores, quan coneixem el que mengem, quan li donem valor, realment el producte final es pot valorar molt més.
0: Sí, sí, totalment. Això passa amb els productes, bueno, el cafè, el vi, no? I els teus clients principals, qui són?
1: Bueno, nosaltres ens basem molt en el client local, és el 80% de la nostra clientela. És un públic català que viu a Gràcia, a Barcelona o als voltants, com estem molt a prop de la parada dels ferrocarrils, pues ve gent de Sant Cugat, Terrassa o Sabadell, i a partir d'aquí, pues, tenim diversos tipus de, diguem-ne, de subclients. Tenim el client que busca una xocolata per fer un regal, ja siguin bombons, una caixa o les rajoles, clients que busquen experiències, ja sigui amb parelles, amics, familiars o tallers d'empresa, i també, pues, tenim client local que el que busca és un producte saludable. Tenim xocolates també del 80% fins al 100%, i amb xocolates d'alta intensitat el que busquem ja no és tant un balanç de sabor, sinó que el que busquem més aviat és un producte saludable. Com tota la xocolata, només fem servir cacau i sucre, i el cacau, al aplicar-li un torrat molt baix, conserva totes les seves propietats, pues tenim un client que busca un producte pensant més aviat en la seva salut. De fet, és molt paradògic, però les rajoles de 100% són unes de les que més venem, perquè només porta cacau, i el cacau, al igual que el cafè, és molt energètic. A més que aporta molts minerals com el magnesi, el ferro o el potasi. Tot i així, pues, evidentment, també hem de ser conscients que vivim a Barcelona, una ciutat, pues, que cada any rep més de 15 milions de turistes, així que, evidentment, pues, també rebem públic turístic, tot i que no és el nostre principal objectiu.
0: Uh-huh. I quina capacitat teniu de si algú vol venir a fer una experiència amb vosaltres?
1: Pues a nosaltres, com ens interessa molt difondre la cultura del cacau i de la xocolata, fem tallers des d'una persona fins a grups de 12 persones.
0: Uh-huh. I llavors vosaltres elaboreu el va, no?, de xocolata?
1: Correcte, sí, tot ho fem nosaltres. De fet, el nostre obrador és en vidre, i els nostres clients poden veure tot el procés d'elaboració, i crida molt l'atenció, no?, quan veus les màquines, les refinadores, com van fent voltes, i el xocolata, pues, es va fent a poc a poc. Tot ho fem nosaltres. D'aquesta manera podem garantir una bona qualitat i traçabilitat del producte. De fet, gràcies a aquest saber fer, pues, hem guanyat diverses medalles a nivell internacional amb alguna de les nostres xocolates, com una de les millors d'Europa.
0: Ah, felicitats.
1: Gràcies.
0: I el tema de la traçabilitat el teniu posat amb l'etiqueta la xocolata.
1: Correcte, efectivament. Per nosaltres, bueno, sempre els hi preguntem als nostres clients, no? I fem la comparació amb el vi, per exemple. Sempre els hi preguntem, bueno, quan compreu una ampolla de vi, en què us fixeu? I molts clients pregunten, pues, en el tipus de raïm, per exemple, no? O la denominació d'origen. I dic, vale, i quan compreu una rajola de xocolata, en què us fixeu? I la gent ens diu, en el percentatge. I dic, vale, d'acord. Pues comprar una rajola de xocolata mirant el percentatge és com comprar una ampolla de vi mirant el percentatge d'alcohol. El volum alcohòlic d'un vi et dirà això, el volum alcohòlic. Però si vols saber si el vi és més dolç, més astringent o més afruitat, mires el varietal. Pues amb el cacau passa exactament el mateix. El cacau, en funció del seu varietal, el terroir o el que es cultiva al voltant o el seu procés de postcollita, pot tenir milers de matisos aromàtics, més afruitats, més secs, més herbals, més dolços, més àcids. I per això totes les nostres rajoles tenen la mateixa informació que el vi, és a dir, la genètica del cacau, la regió de la qual ve, si ve directament d'una finca o si ve, diguem-ne, d'una cooperativa, el mes i l'any de collita, perquè el cacau, al igual que el raïm, d'un any a l'altre pot variar els sabors. També el nivell de fermentació que té aquell cacau. És a dir, donem tota una traçabilitat i una informació perquè el client realment pugui escollir bé i sempre pues, fem un treball de pedagogia perquè sabem que tota aquesta informació amb el vi o el cafè ja existeix, però que amb el cacau i la xocolata encara és una informació molt novedosa.
0: Mm-hmm. Sí que ho és, sí. I esteu amb restauració, per exemple, amb restaurants i tal? Teniu...
1: Pues, de moment estem venent a cafeteries o a pastisseries. Amb restaurants encara estem començant a treballar i realment és el nostre objectiu, perquè, per exemple, vas a un restaurant i et diuen, pues mira, el vi ve d'aquesta denominació, l'enciam és de quilòmetre zero, la vaca pues, s'ha criat amb música i en bones condicions. El cafè de Catalunya. Però, clar, arribes a les postres, arribes a la xocolata...
0: I no
1: hi ha discurs, no hi ha història.
0: Per això.
1: Aleshores, si m'has, durant tot el dinar, m'has venut pues, una traçabilitat i una qualitat, perquè quan arribem al postre, a la xocolata, no hi ha aquesta informació. Uh-huh. I el poder dir, pues, mira, aquestes postres estan elaborats amb un cacau de la regió del Cusco, al Perú té notes de fruits vermells, de panses... Saps? Tota una informació, una traçabilitat, i d'aquesta manera pues, que el dinar sigui rodó.
0: Clar.
1: Aleshores, és el nostre objectiu enfocar-nos molt més en la restauració.
0: Mm-hmm. Sí, amb un format petit, així maco.
1: Correcte, des de vendre cacaus o xocolates per fer pues, les postres, gelats, la mousse, el tiramisú, és a dir, pot tenir milers d'utilitats.
0: Sí, sí, tant. Molt bé, molt bé. Molt interessant, també. I el vostre futur, com ho veus? És, creixereu o...
1: Sí, de fet, en aquests 2 anys i mig hem vist com la resposta dels consumidors era molt positiva i hem aconseguit créixer, perquè, clar, hi ha molt d'interès per part dels nostres consumidors en consumir no només un bon producte, evidentment, sinó que aquest producte tingui un compromís tant amb la societat, amb els campesins, els agricultors, i també amb el planeta, amb la sostenibilitat. Aleshores, poder garantir aquests dos aspectes en el nostre producte i que sigui de qualitat, realment connecta molt amb els nostres clients. De fet, hem ja llogat un segon local, que és 3 vegades el que tenim actualment, ja està en procés de remodelació, així que l'objectiu nostre pues, és créixer. Però creixes sempre amb qualitat.
0: Mm-hmm.
1: Fer xocolata de qualitat, però respectant l'origen. Sempre donant molt èmfasi del lloc del qual provenen els nostres cacaus.
0: Molt bé, molt bé. Teniu alguna pregunta per l'Òscar?
2: A veure, realment són productes que són totalment paral·lels.
0: Mm-hmm.
2: Sí. I tant la història, difusió, tractament, és exactament el mateix.
0: Mm-hmm. Sí, sí, jo ho veig, de la boca veig un futur als restaurants o en altres llocs, però amb els vostres productes, i crec que és un plus molt, molt únic.
1: Sí.
0: O sigui que espero que Que funcioni, segur que sí.
1: Sí.
0: Bueno, doncs ara faig la pregunta que sempre faig. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Si, bueno, per trobar-vos a vosaltres entrant a la vostra web, entenc que surt tota la informació dels vostres tallers.
1: Correcte. Tant a la nostra pàgina web com a l'Instagram ens podeu trobar com a Quina Xocolates i ens podeu trobar i contactar en qualsevol moment.
0: Val, doncs si voleu trobar aquestes experiències no, només cal buscar per internet. Llavors, la meva última pregunta sempre és, primer començo amb vosaltres, si fóssiu un cafè, quin seríeu?
2: Bueno, a veure, al fi i al cap, totes les tipologies o varietats de cafè són molt iguals des de la planta, des de la germinació, perquè el procés és el mateix. Però cadascuna té les seves peculiaritats. Quan ja són adultes, han donat el fruit, han donat el seu producte. Jo, personalment, no em decanto pas ni per una ni per l'altra, sinó pel global, o sigui, el món del cafè.
0: Molt bé, i almenys prens el cafè sol o amb llet?
2: Ah, en absolut, amb sol. 100%, sí.
0: I tu? Igual. Tampoc tens una varietat que diguis aquesta és la meva...
3: No, perquè és un conjunt.
0: Molt bé, molt bé. I sí, també igual, sense cafè et sol, tal
3: sol.
0: Qual.
3: Sol.
0: I amb sí. Sucre, no, tampoc.
3: No.
2: Hi ha una molt gran diferència entre prendre el que estem acostumats, la gran majoria, que és cafè comercial, a cafè d'especialitat. Són mons totalment diferents. No tenen res a veure, com la nit i el dia.
0: Sí, poder informar d'això i que la gent... aprengui d'això, crec que també és molt, molt interessant.
3: Enriquidor.
0: Sí, del tot. I tu, Òscar, si fossis una xocolata?
1: Bueno, el món de la xocolata, igual que el cacau, és molt variat, moltíssim. Realment no sabríem quina xocolata quedar-me, és una pregunta complicada, però jo crec que la meva favorita, sens dubte, seria la Chuncho, que és una xocolata, és un cacau que prové de la regió del Cusco, al Perú, i té notes de fruits vermells, panses, és molt mantecós, es fon molt fàcil en boca, i el regust que deixa pot arribar a durar fins a 20 minuts, tranquil·lament. Aleshores, crec que em quedaria amb aquesta, sí.
0: És que parlant de regust encara tinc el gust. Sí. I ara he tingut un moment que he pensat, m'ha recordat el cafè en un moment. O sigui, quan estàvem parlant, dic, ostres, ara m'ha vingut una nota de cafè, no sé d'on, però... O sigui, que ha estat una experiència molt interessant. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver vingut. I us desitjo molta sort perquè teniu uns projectes que tenen molt futur, crec.
2: Sí, tant.
1: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura. Amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén", la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa 2 dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia en tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bona nit, bona tarda, bon migdia, bona matinada a tots els oients d'aquest preciós programa.
6: I bon matí, bon matí, què? Bon dia,
5: bon dia.
7: No, has dit bon matinada.
6: No hem dit bon dia. No, no, repetim.
7: Tornem-hi.
6: Repetim.
5: No, no, ara repetim, cap on Déu.
6: A veure, que hem de repetir, hòstia.
7: A veure, per favor.
6: Sisplau, sisplau.
7: Què hi ha avui?
5: Calleu tots, benvinguts a l'Hora dels Joves, al programa de Joves per Joves de Cugat Mèdia. Esteu escoltant la 91.5 Cugat Mèdia, la ràdio pública.
7: Sí, no estan equivocats i no estan en Spotify.
5: Exacte, si no ho esteu escoltant per diferit.
6: 55 o 45, depèn de freqüència.
5: Som el Genís Marcet, el Joan Gimeno i el Martí Civit.
7: I una cosa, i el Pedro, que també vindrà avui.
5: I en Pedro?
6: On està el Pedro? On està el Pedro?
5: El Pedro està... No hi ha interferències, això vol dir que el Pedro no està a l'estudi.
7: No, no, però vindrà a l'estudi.
5: Vindrà a l'estudi, bueno, sí.
7: Perquè... Escolta, és que no... És que
6: ja vindrà,
5: la màgia de la ràdio.
7: No, ja veureu, perquè després el Pedro... Espectacle.
5: La màgia de la ràdio. Avui, companys, tenim un programa no normal, però sí que basat en un programa normal. Tenim les notícies...
7: Basats en fets reals, també.
5: Com... tenim les notícies com cada dia. Després tenim una entrevista.
7: No, històries absurdes.
5: Històries absurdes. Després tenim una entrevista, això sí.
7: Ojut.
5: Una entrevista a un convidat especial.
7: Ojut.
6: Ai, convidat especial.
5: No trepitjar Cugat Mèdia mai.
7: No trepitjar Cugat Mèdia, però a nosaltres tampoc ens ha sentit.
6: Ah, és veritat. És veritat.
5: Tot seguit passarem a la secció de les merdes del Genís. Per acabar, farem la secció del Martí.
7: Sí, avui Martí? Porto zona zero.
5: Doncs, sense més preàmbuls, comencem. Joan Gimau.
4: Última hora.
6: En exclusiva mundial.
4: Ah, no, és exclusiva.
6: El Teatre de la Unió torna a aixecar taló 15 al després.
5: Tela marinera, tela marinera.
6: No, tela de la Unió, no, tela unida.
4: Bueno, la tela és la que s'obre, perquè és pel taló, saps? Saps d'on ve taló? De tela.
5: Hòstia, com es nota que feia l'escènic.
6: No ho sabia, tio.
4: Ah, no ho sabia? És que es nota que és de Barcelona,
5: això que entra a la selectivitat de l'escènic, això.
4: No, però jo m'ho sabia, ja.
5: Perquè surt la tela del taló.
4: Oh! Uau.
6: Atenció,
5: tela,
6: perquè...
5: Tela marinera.
6: Més de 15 anys després, el Teatre Unió Centre Cultural, la Unió pels amics, reobrirà les portes al públic...
4: La Union.
6: I ho farà la Union, coneguda pels entusiastes, com per exemple el Martí i...
5: Jo també.
6: I el Martí i el Genís.
5: El Martí...
4: Jo m'hem fet el Torneig de Globus de l'any passat.
6: Reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle programat per la tardor, però encara sense concretar data, dona el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica.
4: Espera. Tardor del 2030 o del 2040?
6: Del 47.
4: Perfecte. Resta-li 20 anys i és quan s'estrena.
6: Aquest gran càsting està inspirat en Terra Baixa del Gel Guimarà, que si no l'heu llegit com jo, sou uns incultes.
4: Perquè tu ets de Barcelona i no llegeixes.
6: No, jo sóc un tonto de Sant Cugat, mira. És, no llegeixo, mira. Tinc els meus gustos i un d'ells no és gelir.
4: Segueix, sisplau.
6: L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Sant Cugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923.
5: Oh, que bonic!
6: I des del 1923 que l'Ajuntament, com no, tancarà una vegada més la Unió a les entitats de cultura popular. Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment.
4: No, això no s'aplaudeix.
6: Un aplaudiment.
4: Això no s'aplaudeix.
6: Un aplaudiment irònic, però un aplaudiment.
4: Ah, vale.
5: Un aplaudiment
4: pues
5: irònic.
6: amb els dits.
4: Ho ha fet amb els dits. Vale. Siguiente, por favor.
6: Següent titular...
5: Manifestació de cultura al carrer aquest dissabte.
4: O sigui, demà.
6: Següent titular, demà tenim...
4: A les 12.
6: Demà a les 12.
4: De 12 a 2.
6: Mentre tenim Gincamat, sí. De fet. Podeu venir a escoltar-nos, estaria molt bé.
4: De 11 a 12 i després aneu a la manifestació.
6: Us podeu emportar coses molt guais al Gincamazi. Molt bones experiències, somriures de part nostra.
4: Encara us podeu apuntar.
5: Somriures, alegries, matemàtiques, què vols més? Què vols més?
6: No, les matemàtiques no són alegria.
4: Sí,
6: no.
4: Amb l'innovamat sí.
6: No. No.
4: Joan,
6: les integrals triples no
4: vale,
6: són alegres.
4: Que això no ho fan els infants de 6 anys.
6: Com que no? Jo vull que, els meus fills, quan tinguin 6 anys, facin integrals.
4: Cap problema. Quan fem el Gincamat, ja et diré jo al concurs.
6: Continuem.
4: Ha caigut un arbre.
6: Espera, un moment, carai. Deixa'm...
4: Ha caigut un arbre.
5: Deixa que aquest programa sigui escoltable, sisplau. És que, mare meva.
6: Vale, parlem de la PPA. Ojo, no Partido Popular de Andalucía.
4: Dale amb aquesta broma. Tio, ojo, eh? L'has fet ja 50 cops.
5: Joder, les eleccions d'Andalucía, vaya drama, eh?
6: La PPA...
4: No en parlarem, no en parlarem.
6: Vale.
5: Nosaltres el puto dia als mitjans.
4: No en parlarem.
5: Que no en parlarem, però puc parlar de la cobertura que han fet els mitjans, això, o què?
4: No.
6: No, no pots.
5: Que ets has de parlar del programa?
4: Sí, has de parlar.
5: Una polla.
4: Has de... això no es diu. Has de parlar de l'arbre que ha caigut a Sant Cugat.
6: No, puc parlar sobre el PPA?
4: No,
5: pots
4: perquè
5: parlar,
4: això ja ho has dit.
6: No, sí. Vull parlar.
4: La setmana passada vas parlar d'això.
6: No.
5: A veure, Partido Popular d'Andalucía, vamos.
6: El Partido Popular d'Andalucía, alias PPA, o també dita pesta porcina africana, nou clam de l'alcalde per, òbviament, clam de l'alcalde a la Generalitat per flexibilitzar una miqueta les restriccions, perquè,
4: tot
6: bàsicament...
4: Tot el clam.
6: Portem amb conserva tallada, tancada, de fet...
4: Sis mesos.
6: I jo no me'n recordo
5: un,
6: de quantes...
5: Un, dos, tres...
6: Jo no me'n recordo encara de quantes branques tenia el peatge.
4: Perdona, ara dos.
5: no. Sí, perquè l'altre dia...
4: M'ha costat. Però t'he de dir, si d'aquí un mes encara està tancat, seran 7 mesos, i no 6.
6: Ai,
4: i 6-7.
6: Saps
4: que el Papa León... El Papa León... El Papa Lleó, crec que és 13 o 14, va fer un 6-7.
6: Ja. Puc fer jo les notícies?
4: M'ha sortit un vídeo.
6: Puc fer jo les notícies?
4: No, perquè t'has quedat sense temps, ja.
6: No.
4: Ui, tant.
6: Em queden 3 minuts o 4. Tranquil. Ferit lleu per la caigutat d'un arbre.
4: Ha caigut un arbre.
5: Ferit lleu el cascau del
6: pont. A on? Doncs...
4: A Rius i Taulet.
6: Rius i Taulet.
4: Que jo que sóc de Sant Cugat no sé d'on és això.
6: Martí, mira, pot, saps on està el consum?
4: Al gra... Sóc el Martillo.
6: Saps on està el consum, Hisenda?
5: A veure, Josep Maria Abrajuanca.
4: Ah, què?
5: Sisplau, pots fer que aquest programa sigui escoltable?
6: Podem, no. Podem callar, sisplau.
4: No, a mi m'has de dir Lluix, vale? Jo sóc el Lluix.
6: Lluix, calla la boca.
4: Ah, vale.
6: Estem parlant de que ha caigut just un arbre davant de... o sigui, l'avinguda de Rius i Taulet, perdó.
5: No, no.
6: On està el consum? El consum i Hisenda.
5: El consum.
4: El consum. El consum. Sí, perquè, perquè no. Tothom li diu consum. Consum. Es diu consum.
6: El consum.
4: Conjo. Consum.
6: Consum.
4: No consum. Consum què? Porta un accent? No. És consum.
6: Ja, però a nosaltres ens agrada el consum. Som comunistes.
4: Consum no patrocina aquest espai.
6: Bàsicament...
4: Perdó, consum no patrocina aquest espai.
6: Bàsicament, el matí de dimarts ha agafat... Un arbre ha volgut caure i ha caigut...
4: I fiu, pum.
6: I ha caigut sobre un cotxe.
5: I ha hagut... un rep, no, no, no, mentira. Yes.
4: Va caure i el cotxe va fer... Buf.
6: Bueno,
4: Xiu-pong.
6: Diguem que és un ferit lleu, es troba estable, sí. Però igualment ha sigut un ensurt bastant bèstia.
4: Això sí, l'altre dia vaig aprendre que els ferits lleus i els ferits greus... Els ferits lleus, si et fas una rascadeta, i ets un ferit lleu.
6: Ah, mira,
4: i
6: està bé.
4: Si et trenques una cama, i ets un ferit greu. Per tant... Sabem que està entre aquest... d'esto.
6: Bueno, no s'ha trencat res, esperem, no?
4: No, no, perquè si és ferit lleu no es pot haver trencat res.
6: Següent titular...
4: Gincamaz.
6: No. El 45è concurs de grossos de la Festa Major obre inscripcions.
4: No, no i no. Sí. Aquí no se'n parla de Festa Major.
6: Sí.
4: Saps per què? Perquè
5: aquí
4: encara...
5: no se'n parla de concurs de grossos.
4: Aquí no podem parlar encara de Festa Major.
6: Nanos, heu de fer paelles.
4: Però
6: heu
4: que aquí de... encara paelles no podem fer...
5: o per nosaltres? No podem...
4: Madre mia. Encara no podem parlar de Festa Major.
6: Uau.
4: Festa Major es podrà començar a parlar a partir del 11 de juny.
6: Doncs no.
5: Perquè ho dius tu?
4: No, perquè llavors podrem dir el que fem per Festa Major.
5: El que fem.
6: Bueno, però volem...
4: Volem.
6: Bàsicament, després d'aquest clam independentista...
5: És que la terra!
4: Aquí no som independents.
6: Aquí no, depenem de Cugat sense... Mèdia. Volem dir independència de Cugat Mèdia.
5: Exacte. Hora dels joves independent, ja.
6: Hombre. Bàsicament, com ha informat la regalèsia, la penya regalèsia...
4: La penya de los abuelos.
5: La penya dels jubilats.
6: Els iaios, de Sant Cugat...
5: L'exerço.
6: Es podran formalitzar les... les inscripcions...
5: Ara m'ho escoltat,
6: Les inscripcions al concurs...
5: El Pamplei, no? Va.
6: Hòstia, tio, no puc fer la secció.
5: No.
6: Calleu la punyetera boca. Es pot formalitzar la inscripció al concurs de paelles oficial de Sant Cugat...
5: Paella o per nosaltres?
6: Entre les 8 hores d'aquest dimarts 19 de maig fins al diumenge 24 de maig, que no teniu gaire temps, o sigui...
4: O sigui, que quan està sonant això, falten 2 dies.
6: Exacte. I els primers 30 classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada.
4: Vaya merda.
6: I...
4: Haurien de ser els 30 últims.
6: I... No, pobrets, home, no. Si, estàs, home, si vas allà, fas un xuletón en comptes d'una paella i...
4: Els 30 últims? Xaval, perquè així tenen
5: més
6: oportunitats.
4: Podem acabar ja aquesta secció,
6: sí.
4: Perquè estem fatal.
6: I em queda un últim titular.
4: Gincamaz.
6: No.
4: Coño, però digue-ho.
6: Ja ho hem dit.
4: Ah.
6: Vale, va, Gincamaz. I últim titular, ara sí.
5: Gincamaz.
6: Per si us faltaven gelateries, tenim una més.
4: Qué pesado con la gelateria.
5: Mare meva, més azúcar. Azúcar!
6: Per si us
4: Simon... Ah, no.
6: Per si us faltava una gelateria... Sabíeu que on estaven les Munts...
4: No es fa publicitat.
6: No. On estaven les Munts ha obert una nova gelateria que es diu La Felicità.
4: Que arriba i dureix.
5: Felicità.
6: Vall d'Oreig número 41.
4: No, Vall d'Oreix.
6: Vall d'Oreix.
4: Ara.
6: Amics
4: i amigues. Que arriba i dureix.
6: Bàsicament, ha estat una zona bastant bona.
4: Sí, i els gelats també.
6: Els gelats també, esperem que sí. I si voleu anar a provar-ho, doncs...
4: Spoiler. És la gelateria de la mare del Joan.
6: Sí, és de ma mare.
8: Però no se li va a la mare. Pròxima estació.
6: Prou!
4: Encara cremem tota la ràdio, home.
6: Doncs res, si voleu anar, podeu anar a provar. Està ma mare allà, encantada.
4: Perfecte. Anem a escoltar...
6: Li dieu que veniu de part meva, de part del Joan.
4: Anem a escoltar històries absurdes? Perquè ha vingut el Pedro. Acaba d'entrar per
6: l'estudi. Ha vingut el Pedro?
4: I vosaltres esteu marxant.
6: Pues ala. Adéu-siau.
5: Adéu.
6: Adéu.
9: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, És el torn de històries absurdes. El que...
4: Moment. Una cosa. Som conscients de que potser és la primera història absurda després de 2 mesos. Olé!
9: El que no vol saber...
4: Quan no vol saber. Perfecte.
9: I, sisplau, Martí, explica'ns què està passant ara a l'estudi 2 de
4: Comarca. Bé, que som dos perquè no han pogut vindre els altres dos. Però després, o sigui, a l'inici han sonat dos, que, bueno, hem sonat tres.
9: Tres.
4: El Joan, el Pedro i jo. Ai, el no, Joan, el Genís i jo.
9: No.
4: El Joan, el Genís i jo, sí. A l'inici. Després, el Pedro i jo. Després, el Peyu, el Pedro i jo. I després, els altres...
9: Joan,
4: tres,
9: Genís,
4: bueno, m'estic liant. Vinga,
9: bueno,
4: empezamos.
9: Històries absurdes, després de molt de temps us porto les tres històries que menys us poden importar. Com, per exemple, el famós matrimoni Burger King compleix 10 anys i ja va de camí als 11. Jo em vaig quedar igual de sorprès quan vaig veure aquesta notícia, i és que el 17 de juliol del 2015 van contraure matrimoni el Joel Burger, ojo, i la Ashley King. Una unió força divertida i curiosa, quedant el nom de la família com a Burger
4: King.
9: La boda va tenir lloc a Illinois, a USA. I la famosa...
4: USA, wow.
9: Sí, flipes, eh? I la famosa cadena de menjar ràpid va assabentar-se de la notícia, després de la viralitat de l'assumpte, va pagar totes les despeses de la boda i la va patrocinar.
4: Sí o què? Pues, Pedro, sí. Canvia't el nom a Domino's.
9: Ah, i tu
4: pizza. Jo em canvio pizza i ja està, ja ens casem.
9: Ens casem i poda gratis, menjar gratis, pizzas gratis. A més, els hi van regalar mitjons de Burger King, pancartes, un munt d'hamburgueses.
4: Vaya espectacle.
9: Sí, sí, sí. Si ho busqueu per internet, us sortirà. La segona història que us porto ara no és graciosa, però sí que és força curiosa, i és que l'any 2000, la jugadora professional de pòquer, Victoria Coren, va iniciar teràpia amb un psicòleg per superar la seva por a volar. No obstant, la cosa va canviar quan mesos després el seu psicòleg va morir en un accident d'avió. Des de llavors, la Victoria tan sola es desplaça amb cotxe, tren
4: tallat de cop,
9: o vaixell. És a dir, qualsevol transport excepte l'avió.
4: Tu pots tallar els pets de cop?
9: No ho sé. Però tu què faries si et passa això? En plan, vas a teràpia perquè tens por a volar i el teu psicòleg es mor en un accident d'avió.
4: Bueno, doncs pues, és lo que hay.
9: És lo que hay, no?
4: És lo que hay perquè al final tots som humans. I tots morim en algun moment de la vida.
9: Sí. No, però és curiós.
4: No, és que em vull posar sentimental. Va, seguim.
9: Un laboratori d'alta seguretat perd el control sobre centenars de mostres. Ojo, sisplau, redoble.
4: No tenim res d'obre.
9: Dantavirus. Què és això? Tranquils, que va ser el 2021, no patiu. Perquè ara està molt de moda això de l'antivirus. S'ha tornat famós i és graciós quan recordar quan el 2021 un laboratori d'alta seguretat va perdre centenars de mostres d'aquest virus, entre altres, i és un virus que és potencialment mortal. El problema va succeir quan es van espatllar els congeladors que contenien les mostres i van haver de canviar-les de congelador. Va ser en aquest moment del trasllat on van haver mostres que es van perdre. I no se sap si van ser destruïdes o simplement van desaparèixer. És a dir, una cosa superperillosa, gràcies a Déu no va passar res, però... bueno, van córrer el risc. I ara està el tema de l'antivirus, que no se sap què passarà, però el 2021 ja va haver problemes amb l'antivirus.
4: Saps com vull acabar aquesta secció?
9: No, no ho sé.
4: Amb un pet.
9: I a mi no m'agrada això de la flatulència aquesta. Bueno, i fins aquí, història d'absurdes.
4: No, és que un moment...
9: El o sigui, que no vol saber...
4: No, home, no, però boig, on vas? T'he de dir, el pet aquest acaba com molt bé. Acabes...
9: Sí, la veritat que sí.
4: Saps quan estàs parlant molta estona i és... Pues una cosa així.
9: Pues sí.
4: L'únic que no fa el... sinó que és com que es queda sense aire.
9: Ja. Sí, sí, sí, sí. No el tornis a ficar, sisplau. És la cosa menys radiofònica que has de fer.
4: Veus? Al final aquest amb cua és molt interessant.
9: És molt interessant, sí.
4: Bueno, vols acabar ja, no?
9: Sí, jo vull acabar perquè aquest pet m'ha deixat mal de panxa.
4: Fantàstic, doncs vinga. Acabem i passem amb la tertúlia que avui parlem amb el Peyu.
5: Molt bé, aquesta secció, eh?
4: A que sí? T'ha agradat?
5: Molt sòlida, eh?
4: Ara hem tornat a l'estudi.
5: Lo de Burger King?
4: Lo del Burger King
5: i lo del pet.
4: Escolta, lo del pet és
5: espectacle. T'has passat, eh?
9: El petardo
4: estava bé, eh? Com es nota que era jo el tècnic de so, eh?
5: Mare meva, tu, mare meva. Es posa graciós el tio, eh?
4: Joan, tira un pet.
9: Tira un pet.
4: Un pet d'orro, va.
9: Un petit?
4: Ahí las dao.
5: ¿Y un pet llarg?
6: ¿Y un pet llarg?
5: És que acaba així.
4: És que és com el que li he dit al Pedro. Que es queda com sense aire, però al revés.
5: Molt bé, has d'abusar dels...
4: Sigues l'Uri, va. Escolta una cosa.
5: Sí, has d'abusar, eh.
4: Truquem al Peyu.
6: Voleu trucar al Peyu?
4: Truquem al Peyu.
5: Bueno, però per això ens hem d'anar nosaltres.
4: No, no, mira, truca.
5: Truca.
6: Truco al Peyu, a veure què es diu,
10: Posa't l'altre damunt.

0: Bé, i avui tenim un convidat molt especial que ens... no ens ha visitat a l'estudi, però sí que ens ha visitat virtualment.
1: Però això no li treu importància a l'entrevista.
0: Exacte.
1: Important.
0: Tenim aquí el Peyu. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bé.
1: Per qui no conegui el Peyu, és que està mal informat. Mal informat, perquè si a dies d'ara no el coneixes, és que poc has vist.
0: Peyu. Primera...
2: O vius a Extremadura, per exemple.
1: Exacte. Dic,
0: també, sí. Però...
2: La fama a Catalunya és molt relativa perquè amb una hora i mitja de cotxe no et coneix ningú.
0: També t'he de dir que les persones que ens escolten tampoc crec que no sapien...
2: No ho sabeu. No us infravaloreu. Potser hi ha gent a França, escolteu.
1: Exacte.
0: Per les persones que no saben qui ets, presenta-te'n tres paraules.
2: A Lluís Juclà Calvés.
0: Perfecte.
1: Que bé.
0: Quina bona presentació.
1: La millor presentació, en veritat.
2: No, és així.
0: Peyu, tu treballes a la ràdio, treballes també fent... Bueno, ets humorista, estàs fent una obra de teatre. Fas moltes coses o què?

0: dos, crec que a ell li agradava bastant més que a mi, i jo hi anava una mica per acompanyar-lo amb ell. I vam presentar un projecte a Ràdio Voltregà, ens van deixar les claus, i teníem 14 anys, i els divendres al vespre anàvem a fer un programa que es deia El lavabo, recordo, i començàvem sempre repassant les cagades de la setmana, i, bueno... Així
1: home,
0: vam començar.
1: La idea
2: és
1: bona.
2: Escolta,
1: original,
2: potser sí. Te la robem.
0: Clar, sí. Podeu fer-ne el que vulgueu. Podeu fer-ne el que vulgueu, perquè estic parlant d'una cosa de fa 25 anys. Per tant, ha prescrit tot ja.
2: Tu vius a Muntanyola, Peyu, si no estem equivocats.
0: Sí.
2: Tu encara et tracten com un veí més o et tracten ja com una persona una mica més important?
0: No em tracten de cap manera en concret. Muntanyola, en el meu cercle íntim, de la gent que ens veiem cada dia, em tracten com un veí més, perquè si no seria molt, molt esgotador, tant per ells com per mi, diguéssim. I a banda que... O sigui, és més difícil fer-se el famós que ser-ho, eh? Vull dir que realment, si tu fas una vida completament normal i vas als bars que vas sempre i als llocs que vas sempre, la gent, evidentment, absolutament t'acaba tractant normal i corrent.
1: Bueno,
0: ara, hi ha gent que els agrada molt fer-se els famosos i dir no, jo aquí no hi puc anar i aquí no sé què. Això és molt més complicat que no pas fer vida normal, diguéssim.
1: Bueno, això està clar. Això està clar.
0: Sí.
1: Després de... Bueno, jo faig preguntes més del teu passat, els teus inicis a la ràdio. Després de Ràdio Voltregà, bueno, vas fer un salt ja, diguem ja professionalment, per iniciar-te al món de la ràdio, no? Vas passar pel programa del matí La mare que el va parir, de Radio Flashback, oi?
0: Sí, senyor, sí.
1: Jo tinc molta curiositat, perquè bueno, és un programa que m'agrada bastant, i tinc curiositat com és treballar a un programa matinal de ràdio, un programa que comença a les 6 i acaba a les 12 del matí, per qui no ho sàpiga.
0: És una, com et pots imaginar, és una autèntica merda, diguéssim, perquè t'has de llevar molt d'hora, és horrorós.
1: A quina hora et llevaves?
0: Doncs la primera etapa que vaig fer el matí La mare que el va parir, jo crec que em devia llevar a les 6 perquè entrava a les 7 i vivia relativament a prop. Llavors, no és greu, hi ha moltes feines que la gent es lleven a aquesta hora o molt més d'hora encara.
1: Sí.
0: Però sí que és d'una exigència molt bèstia que havia llevat a aquesta hora i el primer que has de fer és fer riure la gent.
1: Yeah.
0: I quan fas un programa d'humor diari que cada dia sigui original, que no sigui repetitiu, que sorprengui i tal, és difícil. I a part que amb l'humor la gent no perdonen. Quan estableixes un nivell, el dia que fas una cosa una mica més dolenta, què és aquesta merda que han fet en Peyu? Bueno, un moment, deixi'm respirar, escolti, portem... Són 200 programes diaris en què en fem un d'una mica més dolenta, però no passarà res.
2: I són les 8 del matí.
0: I llavors... Exacte. Més endavant, que vaig seguir fent morning shows al Fricandó Matiner, hi va haver una època que em va enganxar ja que vivia a Muntanyola, i allà sí que llavors em llevava a les 5 del matí i baixava fins a Barcelona a fer-ho. Sí.
1: Clar, perquè el tema dels guions, allà als programes matiners, entenc que els fas com a la tarda o una cosa així, perquè és que sí que realment el contingut és molt variat i és superoriginal, i jo hi ha punts que em pregunto realment quan ho fan, perquè avui estan fent això, demà estan fent això, i no són idees que surtin d'un dia per l'altre, realment tampoc.
0: Nosaltres acabàvem el programa a les 10 del matí, de les 10 a les 2 del migdia, a quarts de 3 estaves fent, escrivint i preparant el programa de l'any demà. I jo normalment, perquè bueno, m'agradava fer les coses molt ben fetes i si necessites molt temps per preparar coses. A la tarda seguia preparant coses a casa, a l'època que estava al Fricandó i baixava amb autobús fins a Barcelona, doncs l'hora d'autobús seguia escrivint coses. Sí.
2: Tu sempre has jugat amb el límit de l'humor i la ironia, no? Creus que avui al dia ens estem tornant una mica tots per a punyetes?
0: És de mal contestar, perquè hi ha coses en les que està molt bé que reflexionem i mirem si realment se n'ha de fer humor com se n'ha fet sempre, però després això hi ha qui ho aprofita per coartar la llibertat d'expressió una mica. El que passa que fa de mal defensar, perquè normalment qui defensa aquestes coses en quant a llibertat d'expressió s'acosten una mica a gent que els agrada simpatitzar amb l'extrema dreta. Llavors, fa una mica de mal defensar, diguéssim. És complicat.
2: I parlant...
0: És un debat etern, a més a més. Sí, no ens posaríem... No, no ens posaríem mai d'acord i cadascú és susceptible de...

0: veure-ho diferent. Jo crec que s'ha de poder fer humor de tot, diguéssim. Això sí.
1: I parlant també una mica dels límits, TV3 o Catalunya Ràdio, que és on has estat treballant últimament, has sentit que t'han posat bastant al fre?
0: No, no. No, en el meu cas, a part d'un parell o tres d'episodis que són públics, diguéssim, que se'm va demanar de que no es diguessin algunes coses, jo les vaig voler dir. En el dia a dia de la feina, nosaltres ens deixen dir i fer pràcticament tot el que proposem. Després, bueno, fas de més i fas de menys. També, més que a nivell polític, perquè és que, o sigui, no sé com explicar-me, però potser ara hi ha una mica menys de pressió de sàtira política, bueno, vull dir que es va menys a fondo en aquest sentit, però també perquè el context polític és molt gris i és molt avorrit, no? Que és com que ve poc de gust fer humor. És tan trist que
1: Ja.
0: ve poc de gust agafar la política com de referència per fer humor. I és
1: Bueno,
0: així.
1: però... I tot i així, el Polònia segueix.
2: Sí, el Polònia es manté allà, eh?
0: Sí, el Polònia es manté,
2: Vas veure
0: correcte.
2: la gala dels
0: Sí,
2: 20 anys?
0: sí. Vaig veure la gala dels 20 anys, va ser extraordinària. Sí,
1: Sí, va ser
2: va ser una cosa
1: espectacular.
2: fora de lo comú.
1: Parlem una mica de, també, Jair, tu, Brico Heroes, no? Que és un programa
0: Sí.
1: fet a YouTube i que ho
0: Sí.
1: va patar literalment, i jo parlant com jo, em va enganxar des del primer programa. Per què creus que ens va enganxar tant un programa fet des de YouTube?
0: Bueno, perquè al final el mitjà on el fas és el de menys. L'important és el contingut. I el contingut de Rico Heroes era una cosa tan bèstia i tan diferent i tan original. És que tinc les meves filles aquí que estan donant pel cul tota l'estona, perquè
2: Bueno, no passa res, home, no passa res.
0: no saben estar callades 10 minuts. Prou, Arlet. Prou, prou. En fi,
1: Cap plan.
2: Coses del
0: doncs
2: directe.
0: Jo crec que bàsicament la gràcia de Brico Heroes era que era un format original creat per nosaltres i que era tot veritat el que veies allà. Veies dos locos dient bestieses
2: Sí.
0: sense filtre i això és el que enganxava la gent. Al final la gent el que vol veure són coses originals i que s'hagin fet des del carinyo i mogudes per una il·lusió que no és només la il·lusió d'una gran empresa que vol guanyar un benefici amb un producte i que té una gent pensant allà i ha fet uns dossiers i no sé què, no. Allò era una idea de dos col·legues que transmetia tota la veritat del món.
2: Sí, bueno, ara, o sigui, realment aquests projectes són coses que realment estan triomfant molt. Ara em ve al cap també, per exemple, el programa de la Sotana, que ho està patant també
0: Sí,
2: i la idea
0: sí.
2: és la mateixa. I
0: Sí.
2: realment es nota molt quan les coses són autèntiques i el missatge que vols transmetre no és res que vols amagar ni res que hagi estat
0: Correcte.
2: excessivament treballat, però sí, es nota molt. Després també et volia fer una pregunta, perquè tu sempre has fet el teu contingut íntegrament en català.
0: Sí.
2: Llavors, bueno, pregunta obligada,
0: És
2: què
0: una
2: pes...
0: pregunta que abans de fer-la, si fossis espanyol, saps que no la faries.
2: Exacte, sí.
0: T'ho
2: Què
0: avanço.
2: penses sobre, bueno, la situació actual del català?
0: Doncs que és una llàstima que la gent el vagi deixant d'utilitzar i la gent jove sobretot, i que és una llàstima que faltin referents. Però vull ser més o menys esperanç, vull dir, més o menys optimista, perquè si no al final entrem en un discurs pessimista i tal que no crec que convidi ni que sigui atractiu.
2: Sí.
0: Llavors jo crec que el del que ens hem de cuidar és de que els que parlem català fem coses de puta mare en català i que la gent vulgui pujar en aquest carro.
2: Creus?
0: També tinc una esperança, eh? No fa gaire vaig estar a les Dolomites i allà hi ha una llengua que la parlen 20.000 persones i segueix viva, i
2: Ostres, mare meva.
0: són 20.000. Vull dir que,
2: Wow.
0: no ho sé. Jo crec que arribarà un punt en què la parlarem a tan poca gent que es tornarà a posar de moda. Llavors els joves, com per anar en contra dels seus pares, diran, hòstia, els meus avis parlaven una llengua que era de puta mare, ara per anar en contra dels meus pares vull parlar la llengua dels meus avis i tornarà a renéixer el català.
2: Sí,
1: Tu
2: això.
1: creus que als catalans ens falta humor a la nostra vida o què?
0: No, que va, tio. O sigui, jo crec que anem sobrats en aquest sentit. Vull dir, és l'única manera de sobreviure sent català és posant-hi humor, si no et cardes un tiro.
1: Si no, ja anem malament. Ja per acabar les últimes dues preguntes, hi ha algun moment on tu vas pel carrer, per ciutats, pobles, que dius, hòstia, això és un ole tu de manual?
0: Sí, ara ja no m'hi fixo tant, perquè fa molts anys que no fem aquesta secció, però sí, i de fet la secció va sorgir d'això, d'anar jo a pobles i veure coses i pensar, hòstia, això té una secció de tele perquè hi ha autèntics nyaps. Sí, sí. El deix aquest de l'observació, quan ets humorista, el portes implícit en els gens. Vull dir, observes les coses i les mires amb un altre punt de vista que hi ha gent que li passen desapercebudes, suposo.
1: I ja, ara sí que dues últimes preguntes.
0: Llavors en quedaven tres, no en quedaven dues.
2: T'ha mentit, bueno, t'ha mentit, sí, t'ha mentit.
1: He comptat malament. vam tindre fa res un imitador de Polònia, el Xavi Imitaciones.
0: Sí.
1: A tu t'han imitat en el Polònia, però sí. T'agradaria que t'imitessin més o què?
0: No em fa especial il·lusió, diguéssim, però tampoc em molesta, però no és el somni de la meva vida. Oh, que m'imitin al Polònia. No, tinc altres somnis molt menys agosarats, diguéssim.
2: Coneixes algú que sigui el seu somni, en plan que et digui, buah, ojalà m'imitin, tant de bo.
0: Jo crec que has d'anar a buscar gent més de la banda de la política, en aquest sentit.
2: Bueno,
0: gent que els hi agrada, sí, però no conec ningú.
2: Sí, no és algú que desitja la gent normalment, no? Que el tímid
0: bueno, sigui, és que jo desitjo molt poques coses, diguéssim. Ara mateix desitjo que la meva filla petita calli, per exemple, i poques coses més. Són somnis molt més banals.
2: Bueno, són més importants.
1: Ara sí, última pregunta, no et mentim més, Peyu. Per acabar i ja finiquitar aquesta entrevista que estava sent molt guai, fes una mica de promo, com si no l'haguessis fet mai, de Hamlet.
0: Sí. Hamlet és un espectacle que l'heu de veure sí o sí. Ja està.
1: Fantàstic.
2: Uau.
1: Quina bona promo.
2: Bueno, que tens follons a casa, et deixem tranquil. Moltes gràcies pel teu temps, Peyu, i molts records. Que vagi
0: a vosaltres.
2: Molt bé.
1: Ja ens anem veient.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
3: Un mestre, eh?
1: Espectacle.
3: Mestre. Tot un mestre, tu.
1: Espectacle. Ara, bueno, no sé si les filles han callat o no, però era un dels seus somnis de la seva vida, eh? Bueno.
3: Un dels somnis de la seva vida que les nenes callin.
1: Bueno, espectacle.
4: Genís, vols explicar coses?
3: Vull explicar coses, però abans, per què no sona la sintonia?
1: És que aquí l'hora dels joves ho demanes... Pa, sí, sí, i sona, eh?
3: Ho demanes i què? Demanes i què?
1: I
4: pim,
1: sona.
4: Pam, truco.
3: Vale, equipo. Ara us...
4: Jo vale, deia, equipo.
1: Jo deia pim, pam, tomar la casito.
4: Nois, ara ens apalanquem.
3: A veure, una cosa. O sigui, intentem...
1: Venga, va,
3: ser
1: tira, tira.
4: Apalancament.
1: O sigui, espaviling.
3: Jo respecto el programa i vosaltres hem de respectar la meva secció, home.
1: I si vas fent així... Pues
3: si vas fent així, ja s'escolta. Bueno, bàsicament, avui us vinc a parlar d'una cosa que m'he trobat per les xarxes socials, com no.
4: Les xarxes.
3: Últimament és el viatge de Genís per les xarxes socials. Us parlo de les coses que em trobo i aquest matí bàsicament estava mirant el mòbil mentre que pensava sobre el que parlava de la meva secció i m'he trobat amb un vídeo on surt un camp d'herba ple de persones saltant, donant cops al terra i bàsicament fent el que sigui per crear vibracions al terra.
1: Vaja, llavors, un partit de futbol.
3: No. T'has d'imaginar un camp d'herba dividit en quadradets per unes valles, vale? I a cada quadradet hi ha com dos o tres persones que estan fent el que sigui per donar-li cops al terra.
1: Ah.
3: Una imatge una miqueta rara, llavors m'he preguntat què collons és això i per què aquestes persones ho estan fent. Però per què? O sigui, què està passant? I és que això és el que m'he preguntat. Llavors, la resposta estava a l'inscripció del vídeo. L'inscripció del vídeo posava, en anglès, Worm Charming. Worm Charming Championships.
4: Oh, good English, Cambridge.
1: No, llavors, no és Cambridge, és English de Cambrils.
3: I fins aquí la meva secció s'ha acabat.
4: M'ha encantat.
3: English
4: de Cambrils.
3: Llavors, bàsicament, m'he preguntat, què collons és això? Llavors he anat a l'inscripció i m'he trobat Worm Charming Competition. Així doncs m'he digitat al Google i he exposat la meva qüestió. Què és collons és això de World Charming? Per veure què collons era. I el que m'ha sortit m'ha sorprès moltíssim i segurament us sorprendrà a vosaltres mateixos. I és que es veu que existeix un concurs que es tracta de capturar cucs de terra fent servir vibracions. O sigui, el que es tracta és de fer vibrar el terra, o sigui, atraure cucs de terra perquè surtin de la superfície. Llavors, capturar-los. Llavors, aquestes competicions com funcionen? O sigui, aquest concurs es diu Worm Charming Competition i es fa actualment a un petit municipi perdut pel Regne Unit. O sigui, només es fa un municipi i ve de gent de tot el món per intentar trobar cucs. Llavors us preguntareu si deixeu de fer
4: els cucaires. Els cucaires,
3: bàsicament. Si deixeu de fer el cuquet. Bàsicament, com funciona? Tu entres al concurs, et donen una parcel·la, una petita parcel·la d'un metre per un metre, que bàsicament això a Barcelona serien uns 1.200 euros cada mes.
4: No, 1.600.
1: Més.
4: I dona gràcies. Déu t'escolti.
1: Sí, i sense lavabo.
3: I sense lavabo, mare meva, tu. Total, què passa?
4: Que has de pixar al fregadero de la cuina, cago en l'ou.
3: Et donen aquesta parcel·leta i tu, amb els teus materials, has d'aconseguir que, en un temps limitat, aconseguir agafar en un pot els màxims cucs de terra possibles. Llavors, aquest és l'objectiu. I la persona que més cucs de terra agafi, guanya. Sí, bàsicament és això. Llavors, jo m'he preguntat, vale, però per què? Per què surt això i quines coses podem trobar?
4: I per què els anglesos estan tan zumbats?
3: Sí, bàsicament. Aquesta idea, originalment, surt... o sigui, aquestes tècniques es feien servir per aconseguir una esca de pesca. Però els humans ho van descobrir que certes vibracions del terra feien que els cucs sortissin a la superfície. Llavors, bàsicament, el que van fer va ser: oh, que xulo això. Doncs anem a utilitzar-ho com una competició.
4: Competi.
3: Exacte. Sempre els humans fent competició de qualsevol cosa, Llavors, us puc dir que el rècord oficial el té la britànica Sophie Smith, que el 2009 va aconseguir fer sortir, a veure si adivineu quants cucs en 30 minuts.
1: 74.
4: 22.
3: Més.
4: Ah, 132.
3: Home, més.
1: Sí, 74. Ha dit més. Tu, 274.
3: Més.
1: 3.000.
3: Més.
1: Home, 3.000.
4: 4.000.
3: No, 3.000 no, perdó. No.
1: Ah, boig.
4: 471.
3: Més.
4: 800 i pico.
3: No, 567 cucs. En 30 segons. 30 minuts.
1: Lo més fort d'això
3: és que no adivinareu quants anys tenia quan va batre aquest rècord.
1: 34.
3: No.
1: 12.
3: No.
1: 10.
3: La noia tenia 10 anys quan va batre aquest
4: rècord. La nana miserable aquesta ha tret 567 cucs saltant al puto terra.
3: Sí, va batre el rècord establert el 5 de juny del 1980.
1: Tu imagina't,
3: Per un tio que es deia Tom, que va recol·lectar 511.
1: El Tom aquest, que devia estar més mort que les catapundes del Traseiro, tio.
3: Les catapundes del Traseiro.
4: Les catarates del Traseiro.
1: Tu imagina't, agafes això i dius: hòstia, m'ha superat una nena de 10 anys agafant 67 cucs més, o alguna cosa així.
3: Sí, és que els britànics tenen les tradicions més rares i els concursos més raros. Llavors, què passa? Que això m'ha inspirat, llavors us puc dir que el següent programa faré com el Martí. Mira, el següent programa parlarem d'aquell concurs que fan on tiren un formatge.
4: Oh, no!
1: És històric.
4: No.
3: Per una costa, una baixada molt pronunciada, i es tiren ells per buscar el formatge, matant-se, dislocant braços i morint, bàsicament, per aquest formatge. Al pròxim programa us parlo d'això. Apa.
4: Però llavors la teva secció és com històries
1: absurdes. Són les merdes del Genís.
3: No, és parlar del que em surt de la punta del formatge.
4: Ai,
1: mira com ho ha lligat,
3: Ai. Soc un professional de comunicació, ja estàs, el que farem. Martí, què ens portes avui?
1: La zona zero.
4: Des que el Martí m'ha demanat el cable per punxar el portàtil.
3: Quin cable?
4: Bueno, anava a dir una rima, però que no es pot dir.
1: No es pot dir, no.
4: No pas. Voleu entrar a les històries absurdes?
3: Òbviament vull entrar a les històries absurdes.
4: Vols entrar al concurs?
3: Al concurs del Martí. A la zona zero.
4: A la zona zero vols entrar.
3: Ui, mira, és una porta. Obrir una porta.
4: És una porta?
1: No, que és per... És d'un ascensor.
3: Per això és una porta d'un ascensor. A quin pis vols baixar? Jo, a la zona zero.
4: Entrem ja?
3: Vale, ja he ficat el botó, ara està baixant. Música de sensor.
5: Nanos, sabeu què us porto avui?
3: Què us portes, ChatGPT?
5: Avui us porto una cosa.
3: Una només?
4: Una només?
5: Avui us porto només una.
3: Només
4: hòstia.
3: Una?
5: Sí.
4: Hòstia, avui pilotes.
5: Avui us porto la primera setmana de vacances.
4: Ole, ole, ole.
1: Perquè oficialment jo no estic de vacances, però ho estaré d'aquí 3 setmanes.
3: Vam parlar l'últim dia de les últimes setmanes del curs.
1: Sí, doncs ara és la primera setmana de vacances.
3: I el pròxim que serà l'última setmana de vacances?
1: No, el pròxim no serà. Perquè vindrà un convidat.
4: Oh,
1: llavors serà concurso. No.
3: Veritablement cert.
1: Llavors, primera setmana de vacances, vale? Comença oficialment un dilluns.
4: Lunes de vacaciones.
1: Lunes. Sí. El primer lunes dilunes. Al matí.
4: Dilunes.
1: Després de mesos aixecant a les 6:30 del matí...
4: No, 5:30.
1: Jo m'aixeco a les 6:30.
4: Jo a les 5:30.
1: El teu despertador encara sona a les 6:30, perquè sí. No t'has recordat d'apagar-lo. Llavors,
4: real,
1: el primer que has de fer és apagar-lo. L'únic que, com que no t'has recordat, et sona. S'activa, llavors, el teu cervell, quan ho processa, que no... has d'anar en lloc i no t'has d'aixecar a les 6:30 del matí, reacciones empenyent la ment i clavant-li una puta puntada de peu al mòbil perquè es trenqui i apagui l'alarma.
3: No és idíl·lic, no és idíl·lic.
1: Llavors, després d'això, a la rutina arriba un coma el dilluns, que s'allarga fins a les 2 del migdia. Vale?
4: Sí.
1: Quan finalment obres els ulls, sona... això.
6: És comú que tu veig...
1: Bueno.
4: Què és això?
1: Això no sona. Bueno, espera't un moment,
4: Bueno, no sona.
7: Què no sona, això?
1: Sona això.
3: No em sona.
1: Sona això.
4: No em sona. Martí, estàs bé?
1: No. És que no ja. Està sonant.
4: Us deixem una mica de música.
1: Vaja, és un motor arrencant-se, però no arrenca.
3: Vaja.
1: Aquí no hi playa.
4: Vaja.
1: Vale?
4: Vaja,
1: llavors,
3: vaja.
1: Quan finalment obres els ulls, és això, no saps ni a quin any vius, tens la marca del coixí enclavada a la cara, que sembla una ferida de guerra, i passes els primers 20 minuts de llibertat dret a la cuina en pijama de dibuixos animats mirant fixament la paret mentre sostens un bol de cereals.
3: Mentre...
4: o sense pijama perquè fa molta calor.
1: Jo encara estic en pijama i en pijama llarg.
4: Hosti, tu. La mare del Tano que era gitana.
1: Però és que a part, no ni el mossega, simplement esperes que el teu sistema operatiu... doncs comenci.
4: Arrenqui, no?
1: Saps? I no arrenca. A partir del dimarts, aquí ja has arrencat, comences a gaudir del plaer prohibit de viure a contracorrent de la societat productiva.
3: A contracorrent...
1: Vale, prou. Són les 11 del matí d'un dia feiner i tu camines pel carrer a càmera lenta amb la ment completament buida, assaborint la solitud d'un barri desert. El clímax de la setmana arriba quan passes pel davant de les finestres del teu antic calvari, ja sigui escola, institut o facultat, i veus els nens o nenes o infants o els teus companys de recuperacions tancats a l'aula mentre el professor escriu a la pissarra. És en aquest moment on tu et poses les ulleres de sol amb una superioritat moral insultant i els mires amb una profunda llàstima de nou ric pensant: pobres mortals, encara estan aquí. Mentre et fots un croissant gegant just davant del seu...
4: de festuc, molt important.
1: Festuc, quitoc. Per poder... per pur sadisme. A mitjans de setmana, o sigui, dimecres, el teu horari i la teva dignitat ja s'han desintegrat per complet. El telèfon es converteix en un cementiri de notificacions de la plataforma acadèmica on van sortint les notes finals, però tu apliques un ghosting, anglès de...
4: fantasmisme.
1: Anglès de...
3: fantasmeix.
4: De fantasmisme.
1: No, anglès de Cambrils. Un ghosting professional. mires la pantalla, veus un correu de l'escola, bloqueges el mòbil de cop i decideixes que qualsevol suspens o burocràcia és un problema de el meu jo del setembre. Perquè el meu jo d'ara té coses més importants a fer. com per exemple dinar macarrons freds directament del tàper de les 5 de la tarda mentre mires vídeos absurds de gent netejant catifes de pressió. Aquests...
3: O de gent buscant cucs a terra...
1: Saltant! T'he de dir, jo estic mirant aquests vídeos alguns dies, miro aquests vídeos de catifes a pressió quan els netegen, és l'hòstia, eh? Surten,
3: millor,
1: surten molt nets, eh?
3: Sí, sí, sí.
4: És lo més net, bro. Sí.
1: Vale, prou. Llavors, arriba divendres, que la gent surt, normalment.
4: Va, te atraso.
1: Teatre, no?
4: Bocasso, teatraso,
1: petasso,
4: munasso...
3: Huevón!
4: Willy Wonka.
1: Llavors, surt... Bueno, arriba divendres, i et diuen, bueno, vols sortir?
4: Esclar que
1: sí. I tu portes una setmana sencera que no has fet una merda a la teva vida productiva. No has llegit ni un llibre, no has llegit absolutament res. L'únic que has fet és passar... No, prou, home, prou. No has llegit un llibre.
3: No has llegit què?
1: No has llegit un... No s'ha escoltat. Llavors, és això, tio, o sigui... Fes algo productiu a la teva vida.
4: No has fotut res ni farà res productiu en tota la teva
3: vida. No has fet brot.
1: No has fotut ni el brot.
3: Molt bona paraula.
1: Per cert, ja de pas, aprofito aquests últims minuts de la meva secció.
4: Tens 10 minuts.
1: Section, vale? Perquè és anglès de Cambrils. Demà estarem fent el Gincamat, ja ho hem dit, de 11 a 1. I... Ojo, cuidado't, perquè aquí també entreu vosaltres.
3: Dis-me.
1: La setmana que ve. Portem un convidat molt especial que recorda una mica la nostra infància.
3: Per tots nosaltres, un convidat molt especial. Molts nervis.
1: Que recorda la nostra infància.
3: Jo tinc molts nervis.
4: Se pot dir?
1: Jo no, també. No. Se pot dir, sí, se pot dir. Aquest divendres de la setmana que ve...
4: Vale, bueno, anem a tirar un sneak peek. Heroi...
1: Un què?
4: Sneak peek.
3: És un home...
4: Que home, heroi...
3: va tindre una feina on es dedicava a coure carnets a un forn.
1: No, que posava massa i sortien carnets.
3: Sí, o sigui, aquesta era la feina d'aquest home.
1: I es dedicava a mentir.
3: Es dedicava a cuidar plantes mentre que feia aquestes feines.
1: I es dedicava a cuidar una planta que parlava.
3: Exacte, un bonsai.
1: I que de sobte va tindre dos nenes, dos filles...
3: Uh-huh.
1: De plantes.
3: De plantes, exacte. No?
4: D'un nanufa... Això és una miqueta en plan... la Verge Maria amb la paloma i aquestes
1: coses. I després tenies la seva filla, que es va enamorar d'un fantasma, que tenia una mascota, que era una aranya gegant, que se'n va anar i va crear aquestes dues filles. És que...
4: Hòstia, és molt vida de Jesucrist, tio, en plan...
1: Sí, si penses...
3: Abans visita Jesucrist! Sí.
1: Vamos! Mañana pasa l'hormiguero!
3: Hoy viene a jugar a l'hormiguero!
4: Este es Gillo...
1: Jesucristo!
4: Es Gillo Cry, mano. Este es Gillo Cry.
1: Ara, en serio,
3: original.
1: Passarà... Ara, tirem el seu nom real, vale? I després direm qui va ser. Passarà a visitar-nos... Nan Valentí.
3: A.K.A. El Pau
1: del Super 3.
3: Un aplaudi! Sí! Història,
1: jo fent servir el mail, eh?
3: Història.
1: O sigui, aquesta temporada...
3: Martí!
1: No, una
3: Martí,
1: cosa.
3: Martí, USA! Martí, USA!
4: No. Que... A mi el senyor Taronja no ens agrada aquí, eh?
1: No, anem a fer un repasso d'aquesta temporada, que ja l'estem acabant, vale? Anem a fer un repasso...
3: Tenim dos hits, eh?
1: De... Tots els convidats que hem tingut.
4: Tamacles.
1: Tots els convidats que hem tingut.
4: Ojo.
1: Hem tingut.
4: Tira-les.
1: A la temporada 4, l'Òscar Ollero, el Xavi Imitaciones, la Comissió de Carnaval, Eloi Cordomí,
3: els millors,
1: Long Li Xue, Premi Sant Cugat, Encabronada, Peyu i el Pau del Super 3.
3: Història.
1: Bueno,
4: i això per les RPP de Martí.
1: I només ens queden dos programes.
4: Fa!
3: Crec que ja no tenim més sorpreses, eh?
1: Ara, repassem els convidats de les altres temporades. Temporada 2.
3: Un.
4: Te la meto en teatros.
1: Especial Sant Cublac, vam fer un especial Sant Cublac, que ja vam tindre gent. Especial Bocamoll. Ui.
4: Ui, no, aquesta és...
1: Tema sensible.
4: Tema complicat.
1: Especial... Encabronada.
3: Again.
1: Temporada 3.
4: Pot te la meto al revés. Ah.
1: Oh. Especial temporada. Ah. Ai, encabronada.
3: Temporada.
1: Especial Gincamaz.
4: Ué.
1: I especial Fira de l'Ensenyament.
4: Ué.
1: I ja.
4: Té molts bombazos.
1: Però és que, no, a la temporada 4 torno a repassar, eh? Óscar Ollero, Xavi Imitaciones, Carnaval, Eloi Cordomí, Longly Xué, Premi Sant Cugat, Encabronada, Peyu i Pau del Super 3.
3: Has pronunciat molt la R, Encabronada.
1: Encabronada. I farem el Gincamaz i farem una cosa per Festa Major que encara no es pot dir, però que es dirà.
4: I més de Festa Major també tenim cosetes per fer.
1: Només una cosa.
4: Oh, ja, però és una gran cosa.
1: Bueno, ens veiem aquest dissabte al Gincamaz. Ens veiem aquest dissabte al Gincamaz?
4: Sí.
3: El tou és tot, eh?
4: Sí,
1: companys. Em podeu respondre o què?
4: Sí.
1: Vale, torno.
3: En directe.
1: Un moment. Torno.
3: Confiança.
1: Ens veurem aquest dissabte al Gincamaz?
3: Sí.
1: No, el pet, ara no. Per cert, tenim una sorpresa. Ens veureu amb un outfit.
4: Ah, un outfit?
1: Un outfit.
4: Un outfit.
1: Anglès de Cambri.
4: De Cambrils.
1: Ens ha agradat, eh? Però si a part no és Cambridge, és Cambrils.
4: De Cambrils.
1: Ho has de dir Cambrils.
3: Anglès de Cambrils.
1: Amb aquest anglès de Cambrils...
3: Sí, hi ha com una moda de com posar els noms en el que seria la seva versió en
1: anglesa.
3: Català, no? Anglesa, sí.
1: És...
3: S'han cagat. No, però en plan... Ara no em surt ningú, però ja...
1: S'han cagat.
3: Hi ha bastants.
1: Bueno, què és això? Que ens veurem aquest Gincamaz amb un outfit diferent.
4: On pots comprar?
1: El Sant Cagat. No ho pots comprar.
4: No ho pots comprar?
1: T'ha de tocar el quinto.
4: Ollo! O sigui, no és comparable.
1: No és comparable.
4: Ni hi ha cap imatge i tal.
1: No.
4: Ollo! O
1: sigui, t'ha de tocar el quinto. Llavors et regalen dos. Una verda i una vermella.
4: La verda pel cotxe.
1: I la vermella pel ordinador.
4: Pel portàtil.
1: Llavors, només dir, ara que ja estem als últims tres programes d'aquesta temporada, Genís,
3: digue'm,
1: tu vols fer temporada 5?
3: En teoria sí, però s'ha
1: de veure. Joan,
4: què número?
1: 5 per el culo telenco.
4: Yep.
1: És que ho havia de dir jo, perquè
3: gràcies.
1: Si no m'ho dèieu vosaltres. Temporada 5, Joan, i fer els 100 programes?
4: Sí. Sí, de 5. Sí.
3: Sí, a la República.
4: República independent de l'hora dels joves. Ens podeu votar a les pròximes generals.
1: No, és que ens presentarem. De fet, saps a què ens presentarem? Com a hora dels joves, candidatos.
4: A què?
1: A les eleccions contra el Mariano Rajoy del Madrid.
4: El Arbeloa.
1: No.
3: Mariano Rajoy, tremenda hostia me doy. No.
4: Si quieres grano, Aitor, te daré mi tractor.
1: Contra el Florentino Pérez.
4: Ah, sí.
1: Ens presentarem i guanyarem, vale?
4: Guanyem, sí, segur.
3: I si tots animem, guanyarem.
4: I direm Futbol Club Barcelona B, al Madrid, vale?
1: I a l'estadi li direm lata de sardines.
4: No, saps què li direm?
1: Perdona.
4: Pa joder, hi ha
1: una de sardines. Saps que han canviat el nom al Google Maps?
4: Ara Bernabéu, només.
1: No. Bernabéu.
4: Ah, sí, ara posava...
1: Tchouaméni.
3: Ai, sí, és boníssim. Ho he vist i m'ha fet una gràcia.
1: Mbappé dictador.
4: Sí, el meme de Mbappé dictador és
3: boníssim. Però es veu que l'han canviat com moltes vegades.
4: I després
3: Tchouaméni,
4: què més?
1: Cao o alguna cosa. Mira, hackegen Google Maps i... i posen... tal... Knockout a Tchouaméni.
4: Knockout a Tchouaméni.
1: Després... Ah, no, knockout de Tchouaméni. No a Tchouaméni.
4: Sí.
1: Després,
3: Mbappé
1: dictador i al Camp Nou l'han posat a Negreira. Perquè no es notés tant, saps? Que ho havia fet tot el Barça.
3: Dictapuerta, no, no.
1: Dictapuerta, efectivament.
4: Dictapuerta.
1: Després també van posar... és que Mbappé dictador i knockout de Tchouaméni. Després, Conor Beloa.
4: Conor
1: Beloa.
3: Sí, és que els conos, de, els conos que hi havia...
4: I el Xavi Imitaciones fent el Beloa. El és boníssima.
1: I després hi havia un altre que és Florentino Betellà.
4: També.
1: I ja està.
4: Tira un factor.
3: Està, Florentino?
1: Un, només.
4: Tira un factor. Es decideixen més coses del palco de Bernabéu que des del Congrés dels Diputats.
1: Totalment.
4: Tiro una cosa,
3: i un altre factor.
1: L'ha tirat, eh?
3: Un altre factor.
1: El torna a tirar, eh?
3: Com es diu el tio? Que estan parlant ara, el cabron, el president del Madrid.
1: Florentino Pérez.
3: Florentino. Va fer la conferència, la seva roda de premsa, i va
1: dir... Està supernerviós, el
3: xaval. Va dir, es que esto de las peleas... Però si passa cada any en el vestidor.
1: Sí. I dius, a veure, xaval...
4: Madrid Boxing Club.
3: Media training, nano, o sigui...
1: Bueno, que ens veiem. Quants minuts queden, Joan?
4: Estem al 55-25.
1: Ens queden dos.
4: Un i mig.
1: Un. Vale, doncs ens veiem al Gincamaz. Vale? Demà. Després, quan acabem, aneu tots a la manifestació, sisplau, de Cultura al Carrer.
3: Cultura al Carrer. La cultura és...
1: Al carrer. I també aneu, si podeu... a veure'ns les nostres samarretes i els nostres preciosos outfits. Outfits?
4: Ah, outfits.
1: Outfits. I outfits demà.
4: Déu vos guard.
3: Visca la ràdio.
1: I visca.
4: L'Hora de Joves.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Avui a Ràdio Sant Cugat parlem d'un tema que genera curiositat, debat i també molts mites. Les relacions obertes, cada cop se'n parla més, però sabem realment què són? Funcionen? Són per tothom? Doncs per aclarir-ho, avui tenim amb nosaltres la Ruth Canal, psicòloga i sexòloga. Com estàs, Ruth?
3: Hola, molt bé. I tu?
2: Ara és el moment... Bé.
3: Ah, perfecte.
2: Molt bé. A més, arriba l'estiuet i aquest estiuet, a part que ens fa sentir molt millor, sí, doncs facilita un tema com el que avui parlarem.
3: Exacte. Per això avui penso que és interessant parlar-ne, perquè ens obrirà una mica la mirada cap a aquest tema.
2: Sí. Doncs escolta, per començar, definim exactament què és el que s'entén per una relació oberta.
3: Mm-hmm. Bueno, això, avui parlarem de relacions obertes, no? I una relació oberta, doncs, al final, el més important és un tipus de relació que no és monògama, és a dir, que no estem només amb una sola persona, val? El vincle pot ser sexual, però també pot ser afectiu, i la clau de tot en una relació oberta és que no hi ha engany. És a dir, hi ha gent que interpreta que una relació oberta, val, l'associen molt a la infidelitat, no? I al llibertinatge, i que tot val, i no és així, val? El més important d'una relació oberta és que és algo que no hi ha engany i que és consensuat entre les persones que conformen aquesta relació.
2: Per tant, abans de fer el pas, hauríem de parlar, no?, a la parella.
3: Sí. Sí, sí. És com un contracte, realment, quan una parella decideix, per A o per B, no?, que ho parlarem més endavant, obrir la seva relació, ho parlen. O sigui, el més important és que hi hagi una bona comunicació, perquè és com firmar un acord, val? És com un contracte.
2: Val.
3: No jo... tot s'hi val, val? O sigui, la gent això que associa a la relació oberta amb libertinatge és un tabú que hem de trencar. Les relacions obertes no són... A vegades són més llibertines. Les relacions que no són obertes i que la gent s'enganya, no? Que hi ha infidelitat, que una relació oberta que ens convida a tenir molta comunicació i, per tant, són més sinceres, potser, a vegades.
2: Segur. Mm-hmm. I, escolta, quin tipus de preguntes ens hauríem de fer en aquest consens que hem d'establir?
3: Sí, a veure, primer de tot, la més important, si els dos ho volem, val? Perquè és veritat que sovint sol ser una persona que incita l'altra o li proposa, però és molt important que els dos sentin que volen fer aquest pas. Mai fer això per agradar l'altre, perquè l'altre estigui content, no, és una decisió que els dos l'han de tenir molt clara que la volen fer.
2: És a dir, que els dos han de practicar aquesta apertura de la relació o
3: estar d'acord en que... A veure, si s'obre la relació vol dir que els dos, en principi, val? No sé que sigui doncs, un acord molt definit, però, a veure, pot ser que només sigui un que estigui obert i l'altre no vulgui relacions amb ningú més, però l'important és que els dos ho sàpiguen i ho tinguin molt clar quin és el mètode que utilitzaran.
2: Val.
3: Mai fer-ho perquè l'altre li ve de gust, bueno, doncs que l'obri ell i jo no, perquè ell sigui feliç. No, tu també has de ser feliç pensant que la teva parella vol obrir la relació.
2: Sí, perquè si no és una tortura, Xina.
3: Exacte, és una tortura. Després també temes com quins límits posem, això que hem dit, no? Límits significa, no sé, per exemple, dir, tenim una relació oberta, però no podem tenir intimitat amb ningú que coneguem els dos.
2: Val.
3: O no podem repetir amb la mateixa persona. O que no sigui ningú familiar, o, saps? Perquè es lia molt.
2: Que no els portem a casa.
3: Que no els portem a casa, exacte, no? Que no, mai sigui... que quedem en llocs que no siguin comuns. Mai a casa.
2: Ara, això de repetir... qui porta el control?
3: Clar, bueno, es tracta de ser sincer i honest. O sigui, si tu et compromets amb aquest acord, quan tu obres la relació, de dir no tornaré a repetir amb una mateixa persona, si és que es decideix això, lo interessant és que sigui sincer i honest. O sigui, és que és molt important la honestedat en aquesta, en totes les relacions, però quan s'obre la relació, si es trenca els acords, es trenca la confiança, i per tant, quina gràcia té la relació oberta si no hi ha confiança?
2: Ja, ja, ja.
3: O sigui, és que es passarà malament, hi haurà inseguretat, hi haurà gelosia, val? I després també hi ha una altra pregunta, que això també crea molta discrepància, que és, ens ho hem d'explicar tot? És a dir, clar, si obrim la relació, ens ho hem d'explicar tot? O preferim no saber què està fent l'altre?
2: Sí. És una mica... Home, tot, potser no cal, no?
3: No, però bueno, a vegades hi ha gent que diu no, mira, jo no vull saber-ho, ni que t'agüites anat al llit amb algú.
2: Pots donar el titular, però els detalls potser no caldrien, no?
3: Sí, però potser hi ha gent que no vol ni el titular, saps? Al final és, jo vull que tinguin una relació sexual sana, divertida, com tu la vulguis tenir, que també la comparteixis amb mi, però si la comparteixes amb uns altres... tens la porta oberta a fer-ho, però jo no vull saber-ho. I també és respectable. Saps? O sigui, al final és que tot val si la parella ho acorda.
2: Ja. Yeah.
3: Sigui el que sigui, saps?
2: Uh-huh. I és una situació que va a l'alça? És a dir, cada cop hi ha més parelles que es plantegen obrir aquesta relació a tercers?
3: Sí, clar, evidentment. O sigui, cada vegada al final el que és la relació monògama i tradicional evidentment és el que més hi ha, però s'està descobrint al final, no? La gent està veient que la repressió i la sexualitat no tenen que anar de la mà. Clar, és que venim d'uns valors molt tradicionals, molt catòlics, molt, no?
2: I llavors, una mica clar, de l'època de Cro-Magnon, eh?
3: Exacte, llavors, clar, és molt fàcil que ara això s'hagi obert més, mai millor dit, no? Però bueno, és per la història que portem darrere, realment. A la gent també cada vegada doncs, té més curiositat, no? La joventut d'avui en dia també són més oberts de moltes maneres, no només parlem a nivell sexual, o sigui, les persones, no? En principi... ja no estem tan condicionats per la religió ni per els valors, en un millor més tancats, no?, que ens han ensenyat. Per tant, som oberts a moltes coses, més cosmopolita, no? Ens relacionem amb gent de molts països diferents, vull dir, estem oberts a moltes coses i, per tant, el sexe també. I la manera com entendre les relacions no monògames, també.
2: I que algú es podria preguntar què és el que aporta una relació oberta a una parella?
3: Bueno, ho hem comentat una mica, que és el tema de fomentar la comunicació honesta. És a dir, una parella que decideix obrir la relació ha de parlar. Hi ha d'haver molta comunicació de com es fan les coses. I és una, és el que hem parlat, no?, moltes vegades aquí a la secció, que la comunicació és el és més important en les relacions, no?, pràcticament. Llavors, és veritat que una relació oberta ens fa, primer, tenir aquest sentiment, no?, d'adrenalina, de descoberta, de no tancar-nos només a una sola persona, sí, volem explorar el desig amb altres, però sobretot fomenta això, aquesta comunicació honesta, perquè ens obliga a arribar a acords i a comunicar-nos.
2: Però m'imagino que també hi ha riscos, que hi ha dubtes. Clar, com tot, hi ha una cara bé, no?
3: Totalment. O sigui, al final ha de ser una relació de parella molt madura emocionalment. És a dir, si un dels dos, o els dos, és insegur o és gelós, però no perquè sigui... A veure, jo quan parlo de gelosia tampoc m'agrada parlar-ho com a algú que és dolent, no? O sigui, moltes vegades les persones tenen gelos, doncs, perquè han passat per situacions que els hi han fet fer tenir gelos, els han fet sentir insegurs i, per tant, no creure gaire en el que mereixen, no? Llavors, pensen que algú els hi pot fer mal perquè no mereixen això. Llavors, una relació oberta amb una persona que ha de treballar el tema de la inseguretat i la gelosia, doncs ho empitjora, evidentment. Per tant, relacions molt madures, persones que estiguin estables a nivell emocional en relació a la inseguretat, als gelos, i sobretot també, no sé, important dir que, el que he dit abans, no? O sigui, que ha de ser, que els dos han d'estar molt segurs de fer-ho, val? Jo, per exemple, vaig tenir un cas d'un noi jove que va venir a consulta perquè tenia disfunció erèctil, i era perquè havia obert la relació, perquè volia ser molt modern, era un noi jove, tots els seus amics tenien relacions obertes, ell va creure que també les havia de tenir, i per tant va començar amb una noia i van decidir tenir una relació oberta. I aquest noi era tan insegur que, clar, això ho portava fatal. I va tenir disfunció erèctil a causa de la inseguretat que sentia per la relació oberta. Però no s'atrevia ni es donava compte que era per això. Vam haver de fer moltíssima teràpia perquè se'n donés compte que aquesta disfunció erèctil li venia perquè havia obert una relació quan ell no estava preparat ni segur de fer-ho. És que realment s'ha de tenir molt clar per fer-ho. Hi ha molts beneficis, moltes coses bones, però ha de ser el moment,
2: llavors,
3: el lloc i la persona.
2: La pregunta, Ruth, seria practicar, doncs, la parella oberta és per tothom o no?
3: No, no és per tothom. La parella oberta no és per tothom. Per la que he dit, no? Principalment perquè has d'estar molt segur de tu mateix, ser una persona gens gelosa, tenir una mentalitat molt oberta i sobretot molta maduresa emocional. No és per tothom.
2: Ja.
3: Has de complir uns certs checks perquè disfrutis d'una relació oberta. És que si no, pot ser pitjor. O sigui, hi ha gent que obre la relació per intentar arreglar coses que no funcionen de la seva vida sexual. En un lloc no se senten plens, val? amb la intimitat sexual que tenen com a parella, i diuen, bueno, doncs, i si l'obrim? I així, no?, cobrim les necessitats de cadascun per una altra banda. Mec, error total. O sigui, per què? Error total per la relació. Per la teva vida sexual, segurament fantàstic, perquè et cobriràs tot el que necessitis. Però per la teva relació de parella, fatal. Perquè això és com la gent que té un fill per arreglar un matrimoni. O sigui, no. Primer s'arreglen les coses i després s'exploren altres.
2: Val.
3: Això que quedi clar.
2: I si decidim obrir aquesta parella, explorem altres opcions i veiem que per algun lloc s'esquerda aquesta fórmula, tornar enrere és factible? Com s'arregla això?
3: Sí, clar que és factible. O sigui, al final...
2: Sí, però ho dic per
3: el follon que s'ha muntat, no?
2: Vols sí, dir? Perquè tu has plantejat un altre escenari, s'ha provat, no ha funcionat, i a lo millor no ha funcionat per una de les dues bandes, no vol dir que sigui per les dues, no? Que llavors sí que seria més fàcil tornar al punt de partida.
3: Ja, Carme, però una relació de parella, primer de tot, no s'ha de basar en la idea de que és equip. Llavors, si la relació oberta no està funcionant per un, vol dir que ja no està funcionant pels dos.
2: Clar.
3: Això és molt important, saps? Vull dir, no culpabilitzar l'altre. Holy, no podem tenir una relació oberta perquè tu et sents insegur o gelós. No podem tenir una relació oberta perquè no em sento prou segura o segur en la nostra relació perquè, a més, m'hi posis més persones. No és culpa de ningú. És responsabilitat dels dos. És equip.
2: És equip.
3: És equip.
2: Algun altre cas així en consulta que t'hagis trobat?
3: Sí. Bueno, una vegada també era una parella d'uns 50 llargs, no? També que volien obrir la relació i bueno, doncs jo he firmat contractes a teràpia, saps?
2: Sí, un contracte sí, per obrir la parella.
3: O sigui, com si jo fos l'abogada del placer. L'advocada del plaer.
2: La notària.
3: Sí. Exacte, la notària de dir...
2: Home, això es paga, eh?
3: No, això és molt important, ojo, perquè els ajudes, no? O sigui, gent que diu, volem obrir la relació, però no sabem gaire com fer-ho. O sigui, volem fer-ho bé, no volem espatllar la nostra relació de parella, volem que tot això sumi. Llavors, evidentment, s'analitza, no? Es valora la relació d'un, de l'altre, com ho veuen, i es comença a definir un contracte, i ho fem entre els tres, i llavors doncs signen aquell contracte, i es fa, és com el que té una piga i va al dermatòleg un cop al mes a revisar-se, la qual li cremen una berruga i tal, doncs igual, un cop al mes te la revisa, què tal, com va aquesta relació oberta, hi ha hagut alguna discrepància, s'ha de revalorar algun punt, perquè clar, també és important saber que quan fem un contracte d'aquests, no?, un acord, ens podem creure que una cosa la portarem bé, però a vegades no. Llavors a vegades s'ha de provar i és molt important tirar enrere i dir no, verbalitzar, a mi això no m'agrada, no em sento còmode amb això, tornem a revalorar-ho, i es torna a revalorar l'acord per obrir la parella
2: i es modifica el contracte.
3: Per això et dic que és superimportant la comunicació. No és una parella que no sap comunicar, no obriu la relació.
2: I escolta, ja a títol de curiositat, aquesta fórmula la fan servir més la gent jove, la gent més madura, tant se val l'edat, no sé, això has detectat...
3: Les relacions obertes, evidentment, la gent jove molt més, el que passa que també t'haig de dir que quan l'obren no saben ben bé el que estan fent, molt d'ells, val? Vull dir, estan provant, és que al final estan coneixent la seva sexualitat des de totes les mirades possibles. En canvi, quan un matrimoni, no sé, de 40, 50 anys, 35, no sé, decideix obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur.
2: És diferent.
3: L'altre és com més explorar, és a veure què passa. Aquí ens podem fer molta pupeta, no? Explorant sense saber ben bé on ens fiquem, no? I quan són més grans, les parelles i decideixen obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur. I sobretot ja si venen a teràpia, clar. Si venen a teràpia una sexòloga o una psicòloga, no? A buscar... assessorament en relació a això, evidentment, clar, la decisió és supermadura, perquè estàs buscant una especialista que t'ajudi.
2: Bé, jo m'imagino que en el món de la literatura, de la filmografia, podríem trobar exemples, no?, per continuar aprofundint en aquest tema.
3: Sí. No sé si us en recordeu de la pel·li aquesta de Vicky Cristina a Barcelona, de la Penélope Cruz, la Scarlett Johansson... I qui és? L'home era el Banderas? No. Era el Bardem?
2: El Bardem,
3: sí, sempre els confonc, no sé per què. Bueno, sí. Doncs sí, en aquest, no, es veia, no?, aquesta relació més oberta, d'amor entre els tres. Sí, no sé, per exemple, i després hi ha un llibre també, el Ethical Slut, que és un referent també per entendre les relacions no monògames, ho explica d'una forma molt didàctica, molt conscient també. En veritat podem trobar moltíssimes coses, cada vegada hi ha més referents de pel·lícules i llibres que parlen de manera sutil o més directament sobre relacions obertes, no? Perquè ens inspirem.
2: I escolta'm una cosa, aquesta època de l'any, no? Que se'ns dispara, la libido, tenim allò un desig sexual extraordinari.
3: Bueno.
2: No? Més que de, durant l'època.
3: A l'hivern estem hivernant, no? Potser
2: sí,
3: també.
2: Sí,
3: no
2: fem com els ossos.
3: Té una explicació biològica, al final, la calor. Sí. La calor el que fa, quan arriba la calor, és a nivell d'hormones, val? O sigui, l'oxitocina, la serotonina, el sol, no? El que produeix el sol, com a les plantes, és vida, i ens dona doncs més bon humor, més ganes d'aprofitar el dia, no? La roba és més lleugereta, se'ns veu més la carn, val? Vull dir, hi ha molts factors que obren a la libido. També tenir més temps d'oci per dedicar, no?, més descans. Moltes vegades el sexe l'oblidem perquè anem rebentats.
2: Ja.
3: I l'estiu hi ha vacances i sembla que anem més.
2: Però, Ruth, no pot passar també al contrari, que la calor...
3: Sí.
2: Pues, amb la que està caient,
3: veure,
2: tu creus
3: que amb aire condicionat no hi ha excusa. Amb aire condicionat no hi ha excusa.
2: Bueno,
3: no comencem a posar excuses.
2: Sí, també pots posar un ventilador allà mateix.
3: Ah, claro. A veure, si en tens ganes i vols cuidar la intimitat amb la teva parella, no, no és excusa la calor.
2: No és excusa?
3: No. Et fiques a la piscina, a la platja, tu mateix. No és excusa. No, no.
2: Mm-hmm.
3: És que ens agrada, buscar... ens tornem gandulets amb això, eh? Una mica.
2: És aquesta l'excusa?
3: Sí, sí, és com... fa calor.
2: O sigui, aquest és l'element...
3: Ara, ai, no, quin fred, m'haig de treure el pijama i despullar-me. No, no.
2: Ves cap allà, que fas molta calor. Que hi ha gent que desprèn...
3: Calor, ja de per si.
2: Una calor, sí, una escalfor, sí, que semblen, sí, mantes zamoranes.
3: Doncs pues amb aquesta caloreta, potser molta gent, no molta, però més gent tendeix a voler obrir la relació, també. O sigui, si ho tenien com allò pensant en hivern, no? Allò hivernando, la idea, quan arriba la caloreta, en plan, ah, que tu t'aniràs de vacances amb les teves amigues, i jo me'n vaig amb els meus amics, i si sorgeix algú, doncs aprofita, passa-t'ho bé, ta-ta-tan, i es comencen a veure aquests indicis d'obertura de parella. L'estiu és divertit i perillós, també.
2: Ah, aquí està el tema.
3: En los amores de verano, no?
2: Molt bé, doncs espero que la gent sàpiga aprofitar tota aquesta informació que ens ha ofert la Ruth al llarg d'aquestes sessions. Recordem que la Ruth treballa qualsevol tema sobre sexualitat i parella a Sant Cugat, i que us podeu posar en contacte amb ella a través del seu telèfon al 671-5701-33 o bé per Instagram a @canals_psico.
3: Sí, @canalspsico.
2: Doncs, Ruth, escolta, res, que l'estiu...
3: Ens aprofiti a tots.
2: Ens aprofiti a tots.
3: De la manera que sigui, estiguem contents i tranquils i feliços.
2: Doncs molt agraïts per tota aquesta informació.
3: Gràcies, bonica.
2: Que vagi molt bé.
3: Bon estiu.
2: Una abraçada.
3: A tothom.

Literatura que fem en col·laboració amb la llibreria Celler de Llibres. Avui confrontem i analitzem avantatges i inconvenients dels llibres de butxaca i els llibres de tapa dura. I per fer-ho ens ha

0: No ho és gens.
1: Perquè a l'hora d'anar a comprar, segurament tu sabràs més que tractes amb el client. A banda del contingut, que és una de les coses que més es valora, que per això es van a buscar llibres concrets, el tema format, mm-hmm. no? En quin format es presenta un llibre? Això és important per al client?
0: Sí, sí. I és important per dos factors, d'acord? ¿Vale? Primer, aclarim què vol dir el format.
1: Mm-hmm.
0: Tenim tres formats bàsics al nostre país, que un és el format de llibre gran, per dir-ho d'alguna manera, aquell llibre que està amb les mides tradicionals d'aproximadament 15x12, 16x12, ¿vale? El llibre habitual. Després tenim el format de butxaca, que és aquell llibre més petitet, normalment també amb una lletra més petita, més amb un tipus, sí, de, amb un tipus de font més reduït, amb menys marges, el text més atapeït, però molt més portable, molt més còmode si t'estàs movent. I després tindríem ja l'edició, doncs això, no? Amb tapa dura, a lo millor amb un aspecte de luxe, de donar-li una portada especial, d'afegir unes il·lustracions, segons quin cas, o de donar-li, doncs, el tall, que és la part contrària al llom, per entendre'ns, és a dir, la part que formen tot el gruix de les fulles aplegades,
1: sí,
0: doncs a lo millor decorat, d'alguna manera, o el que sigui. Llavors són tres formats molt diferents, amb tres preus molt diferents. Què és el que influeix en la decisió del client? Per una banda, pot influir el preu, i per una altra banda, influeix la comoditat.
1: I si no és per tu, i has de fer un regal.
0: Correcte.
1: Per exemple,
0: aquí
1: no?
0: Parlem de la comoditat,
1: sí,
0: que en realitat és el preu. Per què? Perquè quan tu fas un regal, vols que sigui vistós.
1: Uh-huh.
0: Si ens baséssim només en el contingut, tu el regalaries amb butxaca i ja està, el contingut és el mateix. El contingut del llibre no varia en cap dels tres casos.
1: Sí.
0: Però, què passa? Clar, si vull quedar bé, doncs home, que sigui amb tapa dura i no el tens més maco, no, és que no l'han fet més maco, és així. Ah, bueno, vale. Clar, el tema econòmic és important. És a dir, estem parlant de que un llibre de butxaca moltes vegades costa la meitat que el mateix exemplar amb el format normal o amb el format de luxe. Ah, hi ha una diferència de preu important. Si un llibre que val 24 euros, quan el treuen en butxaca et costa 12 o 13, dius, home, m'estalvio uns quartos, que sempre van bé. Això és una opció. Però després hi ha un altre tema, i és un tema que a mi se m'ha acudit parlar d'això avui perquè tenim l'estiu a sobre. La gent voldrà anar a la platja, a la muntanya, a fer un viatge. Clar, endur-te un llibre de 600 pàgines, amb tapa dura, ben encolat, ben... Home, és molt més maco, però clar, pesa més. Si tu vas al metro, és incòmode. El llibre de butxaca és la solució tradicional per portar-lo, doncs, a aquests llocs on, doncs mira, per una banda, més còmode de manipular, i per una altra, si se'n fa malbé perquè es mulla a la platja, perquè em cau a terra quan vaig a muntanya, perquè amb el metro m'emputxen, m'apreten, m'estressen, bueno, però escolta, no m'importa tant perquè el seu preu és molt menor.
1: Algú et diria, escolta, ben fàcil, un e-book.
0: Sí, però
1: estem parlant...
0: Però estem parlant de llibres.
1: Estem parlant de llibres...
0: Clar, jo parlo de l'objecte...
1: físic.
0: Sí, sí, sí. No, no, l'e-book l'he fet servir, sobretot quan havia de viatjar més per temes de feina, que potser estava fora de casa un mes i mig. Clar, si m'havia d'endur els llibres, que jo llegeixo un mes i mig, per mi, o sigui, era horrorós, en una maleta només pels llibres. Llavors, l'e-book m'era molt útil per això. Però a mi m'agrada tenir el llibre en format físic i tenir-lo a casa. Què és el que acaba passant? Clar, a més, hi ha una diferència, i és que la tradició aquí a Espanya, no a tot arreu és igual, la tradició aquí a Espanya és que primer surt el llibre amb tapadura, amb maco, amb gran i tal, i passats uns mesos, 6 mesos, 8 mesos, un any, treuen l'edició amb tapa tova. Això, per exemple, al mercat anglosaxó no passa. Al mateix temps que surt el llibre amb gran, et treuen l'edició de butxaca. Perquè ells consideren...
1: I aquí per què es fa així, ho saps?
0: Bueno, aquí és una manera de rentabilitzar l'edició. És a dir, si tu tens molta ànsia per llegir aquell llibre, perquè resulta que per fi ha sortit la tercera part del Nombre del Viento o la sisena de Juego de Tronos, te compraràs amb el primer format que surti i no t'importarà gastar-te més. I passat el temps, doncs ja te'l compraràs amb tapa tova o amb més petit o amb butxaca o el que sigui. El plantejament, per exemple, als països anglosaxons és, no, jo els trec a la vegada,

0: li han tret.
1: I el client que ha triat. Llavors, són formats, són plantejaments diferents. Mm.
0: A banda de la comoditat i del preu, hi ha algun altre avantatge que poguéssim destacar d'aquestes edicions de butxaca?
1: Sí, mira, jo normalment, jo hi ha una bona quantitat de llibres a casa que els tinc en gran i en butxaca. I diràs, Pablo, però si és el mateix llibre. Ja, però per exemple, a mi m'agrada molt rellegir. Si jo un llibre el rellegeixo 6, 7, 8 vegades al llarg de la meva vida, aquell llibre pot acabar fet malbé, pot malmetre's. Llavors, clar, si a mi se'm malmet una còpia que tinc de butxaca, bueno, doncs pues què hi farem? I l'altre el tinc ben conservat i ben guardat perquè vull que algun dia pues, la meva filla o els meus nets o els meus besnets pues, puguin recuperar aquell llibre que tenia l'avi que els agradava tant. Llavors, pues, per exemple, després hi ha el col·leccionisme, eh? Perquè si et dic que el, del Senyor dels Anells tinc 15 edicions diferents, perquè m'agrada tenir és un dels meus llibres de capçalera...
0: Això és friquisme pur.
1: Això és friquisme pur. Jo ho reconec, ho assumeixo, em reconeixo com a friqui i m'encanta, i no passa res. I penso que és una paraula que hem de
0: reivindicar. No, no, que està bé, que està molt bé, clar, que no és pejoratiu, eh?
1: No, però, per exemple, el llibre de Fahrenheit 451... Tinc una edició amb tapa dura, molt maca, molt xula, que va sortir, és un llibre que a mi m'encanta, però en el seu moment vaig decidir, el primer cop que el vaig voler rellegir, me'l vaig comprar amb una edició de butxaca superbarateta de 9 euros. Per què? Perquè si se'm fa malbé aquesta no m'importa, no passa res, però aquella edició que em vaig comprar i que tinc des de l'any 80 i pico, em sembla que la tinc, que és un dels meus llibres que em vaig comprar d'adolescent, doncs no la vull perdre.
0: O sigui que tens l'edició del col·leccionista.
1: Per dir-ho d'alguna manera.
0: A part de l'usuari, tens la del
1: exacte,
0: col·leccionista.
1: Exacte.
0: Ah, és una manera de veure-ho. Amb el tema dels llibres de butxaca podem parlar que, bueno, que d'alguna manera democratitzen sí. la lectura perquè és més accessible a les butxaques de més
1: sí.
0: gent?
1: Sí, aviam, avui dia tenim una gran sort i és que tenim, almenys a Catalunya, tenim una xarxa de biblioteques públiques absolutament meravellosa amb molta diversitat de títols i que el que no tenen els hi pots demanar i per préstec interbibliotecari t'ho porten. Però no tens el llibre a casa. No el pots llegir i rellegir sempre que vulguis. ¿Vale? Mm. Llavors, el fet de que el llibre sigui en butxaca significa que gent amb un poder adquisitiu menor deixa de convertir-se el llibre en un article de luxe. Que el llibre va néixer com a article de luxe. Perquè, clar, a l'edat mitjana un llibre es copiava a mà. Allò valia doncs, com un esportiu, un cotxe esportiu.
0: Un imperi.
1: Un imperi, valia un... Pensa que els llibres es guardaven amb arcons tancats amb clau.
0: Home, tu te'n vas a un museu i quan trobes un manuscrit, allò està...
1: Correcte.
0: Guardat, a pany i forrellat. Sí.
1: Llavors, el fet de que del llibre de butxaca ens permet... Per una banda, jo ho trobo molt interessant, primer per això, perquè et permet accedir d'una manera molt més econòmica a la cultura. Però després, el que et permet també és que aquell llibre circuli molt més fàcilment. Per què? Perquè un llibre de butxaca no t'importa deixar-lo amb un amic de dir «Ei, fes-te un cop d'ull que a mi m'ha agradat molt». En canvi, el llibre aquell que t'ha costat 30 euros diu «I si no me'l torna, me'l mato o què faig?».
0: Sempre es perden llibres,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. I penso que és important que tots els elements culturals han d'estar a l'abast de tota la població el màxim possible.
0: Parlem ara dels de tapadura i aquestes edicions de luxe que hem associat, vulguis o no, al tema del col·leccionisme. Però quins avantatges o què destacaries com a part positiva d'aquests formats?
1: Aviam, a nivell de contingut, res. A no ser que hi afegeixin algun capitulet extra o algun comentari de l'autor que no està amb l'edició, que això s'ha fet diverses vegades. L'edició col·leccionista és senzillament el dir m'agrada molt aquest llibre. Fixa't que mai surt de sortida amb edició col·leccionista. Sempre surt l'edició normal i un temps després et treuen l'edició il·lustrada de col·leccionista, que a més normalment li posen la franja de limitada. És a dir,
0: sí. Ha... No ho té tothom.
1: Exacte, hi ha 2.000 exemplars, quan s'acabin s'han acabat. Després resulta que han tirat 20.000, però bueno, és igual. Però és limitada, és limitada. És un tema més de passió per un tipus d'objecte. És el mateix que dius...
0: Fetichisme.
1: Sí, però, o per exemple, les bambes. Per què t'has de comprar les bambes, no sé, la que estigui de moda ara, Nike, Salomon, Adidas, la que sigui, i no t'agafes les del mercadillo, que surten molt més barates. Per què? En realitat, no és perquè no, és que amb el meu tipus de peu, aquest tipus de calçat, pocs casos són aquests. Tu et compres les Nike perquè t'agrada l'aspecte que tenen. Amb el llibre passa el mateix. El llibre dius, és que m'agrada amb aquestes il·lustracions, amb aquesta portada, amb aquest rivet d'or que li han posat al llom. Amb... Bueno, és una qüestió de... I que després de cara a fer un regal, evidentment, aquesta edició de col·leccions és mira el que t'he aconseguit. Jo recordo l'última edició que em vaig comprar al Senyor dels Anells, que me la vaig comprar en anglès i que em va costar 150 euros en el seu moment. Clar, dius, et feia falta? No. Llavors, per què compres aquesta edició? Perquè això és una edició limitada de la que van fer 500 exemplars, que jo volia tenir aquesta edició perquè, a més, hi havien reproduïts els dibuixos que va fer Tolkien, que els pots trobar a internet. Però tu dius, bueno, però vull tenir l'objecte. És una qüestió, això. Gairebé de fetichisme, et diria.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Si tu haguessis de regalar un llibre, quin format triaries?
1: Si puc, regalaria. Si és un llibre que a mi... Si he de regalar, per exemple, el llibre de la selva, que m'enamora, jo regalaria dues edicions. Una molt barateta, molt barateta, molt barateta, i li diria, llegeix-te aquesta, i aquesta te la deixes al prestatge pels teus fills.
0: És una bona opció. De fet, és el que tu fas. Inconvenients que tenen aquests diferents formats.
1: Mira,
0: no?
1: L'inconvenient més clar amb el llibre gran, amb el llibre de tapadura, amb el llibre així, és que és un llibre que és incòmode de portar, de manipular. És un llibre que, sobretot amb segons quins autors, com et posis a llegir al llit i et quedis adormida, igual el llibre t'obre una sella quan et cau a sobre. Després, això amb el llibre de butxaca no passa, i si m'he de moure, si he de viatjar, el llibre gran em molesta. Ara bé, per contra, el llibre de butxaca es desmunta amb una facilitat molt més alta, si el manipules una miqueta amb una certa rudesa, bueno, acaben sortint-se pàgines, s'acaba trencant el llom, les pàgines, el paper normalment és de pitjor qualitat, amb la qual cosa les pàgines en pocs anys poden gruguejar, queden brutes, queden marcades. Clar.
0: La lletra petita, pels que necessitem ulleres i els agrada la lletra més gruixuda.
1: I és menys còmode de llegir, en realitat. Mm. Clar, si tu vas amb el metro, amb el llibre enganxat al nas, doncs, bueno, encara és igual, encara que tinguis presbícia, com tenim ja els que tenim uns quants anys, doncs no passa res. Però, clar, el problema és que és més incòmode. Tu al llibre gran seus amb una butaca, allò amb una musiqueta suau de fons, obres el llibre, te'l recolzes a les cames o a la taula. Ah, és un altre plaer a l'hora de llegir.
0: És un altre gaudi, està clar. Per tant, si qui fem guanyador del combat?
1: Ah, no, això és un empat tècnic.
0: De les tres opcions que...
1: Depèn del que vulguis. Si vols un regal, vés-te'n l'edició de luxe. Si vols llegir còmode i és per estar a casa, agafes l'edició normal. I si el que vols és viatjar amb ell o manipular-lo molt, perquè potser el vols subratllar, vols prendre notes i tal, agafes l'edició de butxaca, que el dia que es faci malbé, pues es llença i es compra una altra i ja està.
0: Molt bé, doncs aprofitem els últims minuts per parlar d'una visita que tindràs dijous.
1: El dijous al
0: celler de llibres. Es tracta de David B. Gill. Uh-huh. És un autor que... D'on ve? Qui és?
1: És un autor que ara mateix viu a Màlaga, que ell és a Cadis, i és un autor que a mi m'enamora, que el vaig descobrir de casualitat just poc abans de començar la pandèmia, perquè el llibre que em va enamorar és un llibre que va publicar ell, va publicar per segona vegada el 2017. El David és una persona encantadora, absolutament meravellosa, i ell escriu un llibre de novel·la històrica ambientada al Japó feudal, ¿vale?, que es diu El guerrero a la sombra del cerezo. Una història que em fascina.
0: Em sona molt, aquest llibre.
1: Sí, jo crec que igual hem parlat alguna vegada d'aquest. Però llavors, jo el 2020 el descobreixo, contactem amb ell per fer unes xerrades online, vam tenir molt bona relació, i ara cada cop que passa per Barcelona, doncs ell ve a fer-nos una visita al celler, per presentar el llibre que hagi publicat ara. Llavors, ella ha publicat una novel·la de ciència-ficció, Hijos del Dios Binario, que va ser la primera que li van publicar, i arran de que aquesta va funcionar, li van recuperar un llibre que havia guanyat un premi de novel·la històrica, la primera vegada que se li donava el Premis Libris a un autor autopublicat, i el publica la mateixa editorial, Suma. Suma publica El guerrero de la sombra del cerezo, té moltíssim èxit, i llavors ja ha anat publicant tots els altres llibres, com han sigut 8 milions de dioses i Forjada en la tormenta.
0: I tot és novel·la històrica?
1: El primer és de ciència-ficció. Mm? Els altres tres, novel·la històrica. Què fa el David? Pues ara he d'escriure més novel·la històrica? No em ve de gust. Deixo el Japó feudal i fa un thriller policíac boníssim ambientat a Màlaga i la Costa del Sol.
0: Uf.
1: Brutal. O sigui, em falten...
0: Contemporani.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Vull dir, van amb mòbil. és un llibre que em queden 80 pàgines per llegir i m'estic frenant per no acabar-me'l. I el vaig començar dissabte, eh? O sigui...
0: T'ha enganxat?
1: Molt, molt, molt. Una història molt ben estructurada, amb uns personatges superinteressants, amb diferents punts de vista, tot i que és un autor... L'autoria és en plan omniscient, és a dir, no veus la història des del personatge, sinó des de fora, amb un ritme que, a més, et va jugant amb el ritme segons quin personatge està narrant, perquè no és el mateix com pensa un policia que com pensa una persona dels baixos fons. Increïble. M'ha enamorat. M'ha enamorat. I, a més, un llibre com molt progressiu. Et comença amb un ritme més suavet, i a poc a poc te'l va pujant, et va pujant... com una pel·lícula d'aquestes, com un thriller d'una pel·lícula que cada vegada el muntatge és més ràpid, més àgil, i penso que com a novel·la d'estiu és absolutament perfecta. O sigui, novel·la policíaca, clar, t'ha d'agradar el gènere, eh? Vull dir, si no t'agrada la policia cau el thriller, no té sentit.
0: Però si cada vegada hi ha més seguidors de novel·la negra...
1: Pues els hi encantarà, els hi encantarà.
0: Sí?
1: La veritat. Sí,
0: doncs
1: sí,
0: quina
1: sí.
0: Estrena, no?, aquest canvi de gènere.
1: Sí,
0: i...
1: sí, sí. Canvi de gènere. A mi em va fer molta por perquè vaig dir, tio, la novel·la històrica la fas molt bé. En saps moltíssim del Japó feudal. Ara, xiques... Clar, ell viu a Màlaga. Els ambients els coneix. Vull dir, amb la qual cosa, reflectir la societat d'aquella zona per ell és més fàcil. Però de veritat és que m'ha tornat a sorprendre el David. M'ha tornat a sorprendre perquè li tenia molt poques expectatives a la novel·la. Pensava, Zapatero a tus zapatos, no et fiquis amb coses que no... I no.
0: De vegades.
1: Molt bo, molt bo, molt bo.
0: I això serà dijous?
1: Dijous.
0: A quina hora?
1: A les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda.
1: Sí, que doni temps a recollir els nens al col·le i tot això.
0: Al celler de llibres. Uh-huh. I el thriller, com es titula?
1: Ciudad de Sal.
0: Ciudad de Sal.
1: Uh-huh.
0: Tinc entès que no és la primera vegada, no?, que ve a la teva llibreria.
1: No, a presentar llibres ja va venir quan encara estàvem a Rambla del Celler. Va venir a presentar Forjada en la tormenta. I s'ha... Bueno, resulta que tenim gustos molt similars, el David i jo, i llavors el primer cop que vaig parlar amb ell, en teoria, era per quedar per fer una videoconferència durant la pandèmia, per fer una activitat per Sant Jordi, i ens vam tirar una hora i mitja xerrant. I vam veure que vam connectar. Llavors, pues, el David sempre que pot s'escapa, i si no m'avisa, i si només pot anar a Barcelona o anar a Granollers o una cosa d'aquestes, pues, llavors m'escapo jo a veure'l. Però de veritat és que fascinant com escriu. A mi m'encanta. Jo recomanaria, de veritat, aquest estiu, si teniu temps, llegiu Ciutat de Sal, però després tota la seva trilogia de novel·les ambientades amb el Japó feudal. Increïbles. Increïbles.
0: Doncs deixarem aquí la recomanació per aquest estiu, perquè ara no és que agafis la tovallola i les xancletes, que podria ser perquè aquí ja hem acabat el curs, no?, pel que fa a la teva participació, però encara tens moltes coses per fer.
1: I tant, i tant.
0: Abans que arribin les vacances.
1: Bueno, les vacances pels autònoms... Vacances,
0: les,
1: què és això?
0: Les que es puguin, les que es puguin
1: no,
0: fer,
1: no, però sí,
0: si
1: sí,
0: pots.
1: Tenim molta feina. Jo ara estaré... Tot aquest mes de juny tinc diversos viatges per temes de feina que no tenen a veure amb la llibreria, una altra feina que faig. I després sí, suposo que podrem agafar alguns dies, al juliol o a l'agost.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies,
0: i moltíssimes
1: Carme.
0: Gràcies, Pablo.
1: Bon estiu.
0: Adéu-siau.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca amb el nostre jurista especialista en dret constitucional, en Jan Botí. Bon dia, Jan.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Digues, quin dret descobrirem avui? De què parlarem?
2: Avui parlarem de la legítima i del dret a desheretar un fill a Catalunya.
1: Carai, o sigui, avui ens hem de posar en la pell de quan ens morim, no? Què volem, a qui volem que passin les nostres propietats i els nostres béns?
2: Correcte. I a més, ho volem començar amb una comparativa. Uh-huh. Perquè nosaltres tenim a Catalunya la figura de la legítima, que ara més endavant n'explicaré el seu funcionament, però hi ha altres països que no la tenen. Això de testar, és a dir, de fer testament, s'ho prenen tan seriosament que consideren que has de tenir llibertat absoluta. És un exemple al Regne Unit, on, exceptuant causes molt específiques, el testador, la persona que mor, el causant, aquestes paraules que anirem fent servir al llarg de la conversa...
1: Vocabulari jurídic.
2: Tenen total disposició dels seus béns, de les seves propietats, dels seus diners. Aquí això no passa.
1: Clar, aquí no podem decidir, no?, tota la nostra herència, aquí la deixem, sinó que hi ha una part que queda reservada, que és aquesta legítima.
2: Correcte. Ara parlarem en concret què representa aquesta legítima, quina part suposa, i, sobretot, quan parlem de desheretar algú, no estem parlant de no deixar-li res, de no fer-lo hereu. Estem parlant de privar-lo de la legítima. Mm-hmm. És a dir, quan jo faig el testament, jo puc deixar-ho tot a qui jo vulgui. Ho puc deixar tot a una ONG. Ho puc deixar tot a la meva dona. I puc no deixar res als fills de manera explícita. Però els meus fills sempre tindran dret a aquest percentatge de la legítima, que a Catalunya és del 25%, una quarta part. Ara bé, quines causes són les que a mi em permetran deixar, o bé us ho hem dit, no deixar aquest 25% tampoc, o als meus fills, o a algun d'ells. Això és el que avui veurem, perquè justament és una qüestió que genera doncs, certa controvèrsia.
1: Doncs comencem una mica pel principi. Què és la legítima?
2: Bé, la legítima, i en el cas de Catalunya hem de tenir en compte el que diu el llibre quart del Codi Civil de Catalunya, i també hem de tenir en compte que a Catalunya tenim dret civil propi. Uh-huh. Això què vol dir? Vol dir que totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el dret civil, Catalunya té una regulació pròpia des de fa molts anys i que manté l'actualitat i que, per tant, sempre estarà per sobre del dret civil comú, que se'n diu, que és el dret civil a nivell espanyol. Per tant, això ho hem de tenir en compte d'entrada. I hi ha diferències substancials, uh-huh, entre les quals en la legítima. I en la legítima hi ha la diferència més gran, segurament, que és que a Catalunya, com dèiem, és d'un quart, és del 25%, i que a la resta de l'Estat, en aquells territoris on s'aplica el dret civil espanyol, és d'un 66%, dues terceres parts.
1: Per tant, aquí tenim més poder de decisió, no?, de qui deixem la nostra herència, i en canvi a l'Estat espanyol estan com més restringits.
2: Correcte, som una mica més britànics. No gaire, perquè la diferència és substancial, però som una mica més britànics. I com deia, la legítima és aquell dret que tenen alguns familiars, generalment els fills, però no sempre. També pot ser que siguin del cònjuge, la parella, o dels pares. Uh-huh. Determinades situacions això pot passar. Però generalment parlarem dels fills o dels fills dels fills, en el cas de que els fills no hi siguin. De la representació, en aquest cas podríem dir, dels nets, en el supòsit en el que ens puguem trobar. Per tant, tinguem en compte el que és. És aquest 25%. Això és la legítima. I això és el que podem o no podem desheretar. Amb la resta podem fer el que vulguem. No mm-hmm. tenim per què incloure els fills. Podem incloure el que nosaltres considerem.
1: Aquest 25% és el que podem reclamar, no? Si som fills i no ens han deixat res, però tampoc ens han desheretat, podem reclamar aquest 25%.
2: Correcte. Generalment, si has fet un testament, el notari ja ho preveurà i dirà, mm-hmm, escolta'm, ja quedi per legítima el que correspongui a tal, tal i tal. Però si no apareix, és un dret que jo, en el moment doncs, de la mort de qui hagi fet el testament, puc reclamar, i si no hi ha cap causa doncs, de les que ara explicarem per les quals se m'hagi desheretat i no desheredat, doncs podrem reclamar-lo sense cap problema.
1: Molt bé, doncs quines són aquestes causes per les que ens poden desheretar? Què hem de fer perquè ens desheretin? O què no hem de fer perquè no ens desheretin? Clar.
2: Correcte, correcte. Aquestes causes estan taxadíssimes. I en aquest cas, com deia, el llibre quart del Codi Civil, l'article 451, l'apartat 17, ens diu 5 causes concretes per les quals jo, com a persona que farà un testament, com a testador, puc desheretar algú. La primera de totes és que s'hagi produït un maltractament psíquic o físic cap al testador. Que el fill hagi maltractat el pare, perquè ens entenguem. Una segona causa seria que s'hagin produït delictes greus del legitimari, del fill, envers el testador, el pare, de nou. Per exemple, m'ha intentat matar. Per tant, se'l considera indigne per succeir-me i, per tant, és una causa que a mi em permet desheredar-lo. Una tercera raó és que el legitimari, que el fill del qui ha mort, se li hagi privat de la pàtria potestat envers els seus fills, per alguna causa que li sigui imputable amb aquest fill. Per tant, en aquest cas, també seria una causa que a mi em permetria desheretar. Una quarta seria la negativa a prestar una pensió d'aliments cap a la persona que està testant. Aquesta seria la quarta causa. I l'última, i on m'aturaré, perquè és la que potser té més interès, és quan es produeix una absència manifesta i perllongada en el temps de relació, sempre i quan aquesta relació no es tingui per una causa únicament i exclusivament imputable al fill, al legitimari. Per tant, això vol dir que el fill ha de ser l'únic culpable, per dir-ho de manera planera, de no tenir relació amb el pare o amb el testador.
1: Val? Clar, això és complicat, no? Perquè a vegades si hi ha mala relació no és sempre per culpa d'una sola persona, no? Les responsabilitats van tant a tant.
2: Correcte. Les relacions humanes, generalment, mai trobarem un 100%, 0%. Ah. Per tant, aquesta causa de desheretament és segurament de les més difícils de provar. Mm-hmm. Perquè com provo jo que no tinc relació amb els meus pares només per culpa meva?
1: Clar, com hem de fer això?
2: Els pares ho han fet tot bé, no hi ha cap escletxa a la que ens puguem, diguem-ne, abraçar. Bé, generalment és difícil, certament, però s'han produït casos.
1: A veure, quins s'han produït?
2: Casos. Jo recordo que quan estava estudiant, la nostra professora de Dret de Successions i Família ens explicava un cas que a mi em va deixar xocat, però que certament és molt il·lustratiu. I et dona un exemple de com podem desheretar un fill per aquesta via, parlar de la causa únicament imputable al fill. En aquest cas estem parlant d'una senyora que va tenir un ictus i que va quedar en una situació complicada a nivell físic i que va haver d'estar ingressada a l'hospital durant molt de temps. Durant tot aquest període, en el qual semblava que la senyora no se'n sortiria, la filla no la va visitar mai.
1: Per tant, tenim absència de relació.
2: Per tant, tenim una absència de relació, i en aquest cas és molt difícil dir que hi ha hagut una voluntat de la mare, perquè la mare no tenia capacitat en aquell cas.
1: No, clar, no. Estava ingressada a l'hospital i no es podia moure d'allà.
2: Correcte. Però aquesta senyora a poc a poc va anar remuntant. Va anar remuntant. En aquest període la filla va anar a viure a casa de la seva mare i quan la dona va estar recuperada com per poder tornar a casa seva i en ple ús de les seves facultats mentals, això és important, si no s'hagués produït aquest fet seria molt més difícil, va trobar-se que la filla no volia deixar-la entrar a casa seva.
1: Vaja. Val? Llavors, clar.
2: Aleshores, la mare, diguem-ne, la senyora que havia estat ingressada, va decidir desheretar a la seva filla. Per aquesta raó. Per una manca de relació exclusivament imputable al fill. I en aquest cas, els tribunals van donar la versió, diguem-ne, de la senyora, que en el seu moment doncs, va morir, per vàlida. Per què? Perquè s'havia pogut provar perfectament que no hi havia hagut relació, els registres de l'hospital ho corroboraven, havia tingut casa seva ocupat, és una raó doncs, també pública i notòria, i per tant aquí es va poder provar. Però reitero, una flor no fa estiu, però tinguem present que això és una qüestió que pot passar.
1: Per tant, és difícil, no? Però si algú realment no té aquesta relació i és per culpa o responsabilitat seva totalment, doncs això es pot fer, es pot desheretar per absència de relació.
2: Correcte.
1: Quines diferències hi ha, però, amb l'Estat?
2: Com deia a l'inici, en el cas català disposem del 75% dels nostres béns i l'altre 25% s'haurà de repartir a parts iguals entre els nostres legitimaris, generalment els fills. En canvi, a l'Estat espanyol, en aquells territoris que no tenen dret civil propi, que n'hi ha molts que en tenen, a les Balears, a València, a l'Aragó, tenen dret civil propi, però a la resta de l'Estat, en aquells territoris que no, doncs s'aplica el que dèiem de dos terços. Per tant, el 66,6% dels béns de la persona que mor, del causant, aniran als seus descendents o cònjuges o pares, en casos excepcionals, però anirà als seus descendents generalment. I, per tant, només podrà disposar d'un terç del que li deia. Per tant, aquí el marge de maniobra és molt escàs, i és un exemple claríssim de com dret civil català i dret civil castellà doncs divergeixen absolutament.
1: I es pot desheretar en el Codi Civil espanyol?
2: Es pot desheretar. Les causes, diguem-ne, justament perquè tenen la seva pròpia mecanisme, són lleugerament diferents. Mm-hmm. Ara no hi entrarem perquè necessitaríem un altre programa, però sí, també existeix aquesta figura.
1: Molt bé. I si ens passa alguna cosa d'aquestes amb els nostres fills, amb els nostres descendents, com ho podem fer per desheretar-los?
2: Correcte. Una molt bona pregunta. Doncs els passos que hem de seguir per tal de desheretar algun fill que hagi pogut concórrer en algunes de les causes que acabem d'explicar és justament fer un testament o un codicil o un pacte successori, que són les diverses opcions que un té per, diguem-ne, deixar els seus béns un cop no hi sigui, on se citi de manera clara a qui deshereta, amb nom i cognoms, i la raó per la qual. I que ho faci aportant el màxim de proves que pugui, perquè això és una qüestió que haurem de tenir en compte. El causant, el que mor, aquesta persona ho ha de deixar tot el lligat que pugui.
1: Clar, perquè ell després ja no hi serà.
2: Ja no hi serà. I qui tindrà la responsabilitat de provar allò que la persona que ja no hi és estava explicant seran els hereus, que poden ser altres germans si n'hi ha, o qui sigui, perquè jo puc instituir hereu, puc fer hereu a qui jo vulgui, fins i tot a una fundació. Jo puc fer hereva a Càritas, si vull. Però serà l'hereu qui haurà de respondre i haurà de provar justament el que el causant hagués explicat.
1: Per tant, aquí, si per exemple nosaltres fem hereus una fundació i desheretem els nostres fills, aquesta és la fundació, no?, la que té la responsabilitat de provar-ho.
2: Clar, llavors, en aquest cas, una persona jurídica. Sí,
1: clar,
2: sí,
1: això és complicat, les coses, no?, a vegades, perquè com pot aquesta fundació accedir a les proves que necessita?
2: És complicat. Per això mateix, si hi ha una causa de la qual el causant està convençut, que posi, diguem, totes les cartes sobre la taula per tal de que després la seva voluntat es compleixi. No? Uh-huh. Hem de tenir en compte que hi ha un termini per reclamar i la persona que ha estat desheretada té un període de 4 anys per impugnar aquell desheretament.
1: Mm-hmm.
2: Val?
1: És a dir, tant,
2: si passen 4 anys i un dia,
1: ja no puc reclamar
2: perdut
1: res.
2: Correcte. Mm-hmm. Jo he perdut el dret a reclamar i, per tant, si se m'ha desheretat, doncs la voluntat serà la que estava escrita. En el cas de que allò que el causant hagués exposat no prosperés, perquè es demostra doncs, que no era fefaent, la persona, el legitimari, el fill, recupera, diguem-ne, allò que no havia perdut mai, però recuperarà aquell dret a la legítima. Per tant, aquella part que li correspongui, si és fill únic, doncs tot el 25%, si hi ha més germans, la part proporcional dins d'aquest 25%.
1: Uh-huh. I ja per acabar, quins últims consells ens dones?
2: Depèn de la perspectiva. És a dir,
1: si som
2: aquells... si ets la persona que vol desheredar, és a dir, el que en un futur morirà, jo et diria, informa't molt bé, ves al notari, exposa la situació, aporta totes les proves i documentació que puguis tenir sobre el tema, concreta molt bé quina de les 5 causes que hem explicat és la que tu estàs fent servir per procedir a aquest desheretament, i recorda que si no hi ha una causa que la llei reconegui o no s'hagi pogut provar, aquell fill o aquella persona que tu estaves volent desheretar doncs recuperarà aquell dret i, per tant, sí que obtindrà aquell 25% o la part proporcional que li correspongui de la legítima.
1: Clar, perquè si tu ets fill i t'han desheretat, també tens dret a reclamar, no? Si tu creus que allò no ho has fet, tens dret a reclamar que te la tornin.
2: Absolutament. Aquesta és justament, Ona, la segona perspectiva. Si en comptes de ser la persona que testa que morirà, ets el fill desheredat, què pots fer? Doncs consultar si les causes que s'imputen són les que recull la normativa, fer memòria de veure si això pot ser o no pot ser ben bé el que el causant explica, i recordar que tens 4 anys, perquè si consideres que allò és injust, cosa que segurament consideraràs, perquè en qüestió econòmica, doncs...
1: tothom s'hi posa, sí.
2: Correcte, tothom s'hi posa, i més quan és per guanyar-ne, doncs tens 4 anys per poder reclamar i plantejar que aquell desheretament no sigui efectiu.
1: Per tant, posem-nos-hi des del principi, no? Perquè si hem de recopilar proves, necessitem temps.
2: Correcte. Si tu veus que la cosa pot anar malament, posa-t'hi. No sigui tard. No sigui tard.
1: I ja per acabar, Jan, suposo que amb tot això que ens estàs explicant és importantíssim, no?, fer testament, perquè què passaria si no féssim testament?
2: És important fer testament i és barat fer testament.
1: És barat.
2: És barat si ho comparem amb el que costa anar al notari. Uh-huh. Per tant, anar al notari, en general, sempre és una situació que ens farà gratar la butxaca. En el cas de fer un testament, segurament serà la que ens ho farà gratar menys. Per tant, jo recomano que en el moment en el que tinguis una propietat, un cotxe, una plaça de pàrquing, el primer pis, el que cadascú consideri que és de valor i que ho voldrà traspassar, que faci testament. Perquè això ens estalvia problemes, ens estalvia temps i estalvia diners amb els qui es queden.
1: Amb els que han de rebre aquesta herència.
2: Correcte. Perquè si tenim testament, tenim la voluntat clara i directa del testador. Sabem quin ha de ser el traspàs. Qui hagi estat instituït en hereu decidirà si accepta o no accepta, i si no...
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa 2 dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat, i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: El tomàquet mandó s'ha consolidat com un dels grans protagonistes de l'agricultura local i els organitzadors treballen per fer possible una nova edició del Tasta Mandó el pròxim setembre. de la fira i de les activitats. En parlem amb en Sergi Turc, que és pagès de l'Ortiga. Com estàs, Sergi?
5: Bon dia, molt bé.
4: Escolta una cosa, tomàquet, mandó, l'esteu plantant ara o ja està plantat?
5: No, ara ja estem començant a tenir algun tomàquet allà quallat ja a la planta. Ara,
4: o sigui,
5: ja estem podant.
4: Ara ja teníem els primers?
5: No. A tenir tomàquet fins al juliol ja ens podem anar oblidant, perquè no hauria de dir, eh? Potser a finals de juny, potser n'hi ha algun, però difícil de trobar, eh?
4: Per festa major.
5: Eso.
4: Escolta, el tomàquet mandó, podríem dir que viu un moment de molta popularitat, després d'aquestes edicions que s'ha fet de la fira. Com heu viscut vosaltres des del camp aquest auge aquests últims anys del tomàquet mandó?
5: Doncs mira, molt bé, en realitat, perquè cada any hi ha una miqueta més de superfície de cultiu de tomàquet en dels diferents projectes que l'estem cultivant. Això és molt bona senyal. Cada any hem fet curt, cada any necessitem posar-ne més, perquè no només a la fira, vull dir que la demanda és cada cop més gran. Nosaltres portem molts anys, o sigui, diria que 6 o 7 anys, potser 8 ja, buscar una miqueta com fer millores en el cultiu del tomàquet, perquè aquest tomàquet mandó, o sigui, és un tomàquet de veritat tradicional, per tant, poc productiu, a l'hora de, no, de treballar a l'hort o al camp, doncs no és fàcil també, perquè a vegades fa coses rares. En el moment de creixement, de cap i volta, on hauria d'haver-hi una inflorescència de creixement, el que ja és una flor, i has d'estar molt... Vull dir que no és un tomàquet com els convencionals que podem comprar, que a nivell de camp és com molt fàcil de fer, sinó que aquest és complicadet, produeix poc, per això...
4: I s'ha de tenir miqueta... molta cura, no? Sembla?
5: Molta cura...
4: És com molt delicat. Tot i que l'aspecte és més, més bastot, no?
5: Sí. O sigui, és un tomàquet que és realment per professionals. Les persones que no saben, no en tenen gaire de tomàquet, si el plantes a l'hort, no et funcionarà. T'han d'explicar ben bé com fer-ho i acompanyar-te una miqueta, perquè si no és complicat. I això, clar, doncs, al final... a nivell de quantitat de productes, sinó de plantes que has de tenir per tenir una producció estable, doncs encara estem allà una miqueta trobant-li la manera de saber quantes plantes hem de posar per abastir una miqueta la demanda que hi ha.
4: I com ha crescut aquesta producció? Tu dius ara cada vegada som més. Com ha crescut aquesta producció del mandó els últims anys?
5: O sigui, especialment ha crescut a nivell de producció, a nivell de superfície cultivada, ha crescut perquè hi ha alguns projectes que han apostat per fer-ne i especialitzar-se una miqueta i cada any plantar una miqueta més. Això és un projecte de millora d'aquesta llavor. Això és una llavor, com hem explicat moltes vegades, que de la
4: Masia
5: de de la Masia de Can Mandó, que està pujant cap a Vallvidrera, no? Doncs el Damià va aparèixer amb aquesta llavor que li havien portat de França, que era el del seu avi, no? Bueno, i arrel d'això vam començar a reproduir-la, a veure què estava passant amb aquesta llavor quan la posàvem al camp, juntament amb la Fundació Miquel Agustí, que està molt especialitzat també en la recuperació i millora de varietats tradicionals. I vam estar uns anys provant a veure què. I aquí, és veritat que aquí estàvem, possiblement hi havia uns 14 projectes, 13-14 projectes que vam anar plantant, multiplicant, anar treballant per tornar a tenir aquest tomàquet realment a plaça. I amb els anys, una miqueta, sí que hi ha tres projectes, que són Can Domènec especialment, la Rural i nosaltres, que hem fet una aposta més forta per tenir més tomàquet mandó, i la resta de projectes s'han quedat una miqueta amb plantades més petites per abastir només els seus clients habituals, ja, no? Però, per tant, ha crescut el tomàquet perquè hi ha projectes que hi han apostat més fort, diguem.
4: I la producció que es generi, per exemple, aquest any, una part va al tastamandó, no?
5: Sí.
4: Perquè ja, doncs, la gent fa cua per comprar tomàquet mandó. I després també es distribueix per diferents punts de venda, que són molt concrets. Quants punts de venda calcules o quins llocs són on habitualment es poden trobar aquest tipus de tomàquet?
5: O sigui, a Sant Cugat, bueno, nosaltres...
4: No, a Sant Cugat, sí.
5: Sí, o sigui, nosaltres, a part d'alguna quantitat, no en tindrem moltes cistelles en podrem oferir, la Rural també, la seva botigueta, i les cistelles també podran oferir, i llavors tenim algunes botiguetes, que no les nomenaré perquè segur que me'n deixo algunes botiguetes aquí a Sant Cugat que tindran tomàquet mandó, però són 4 botigues que el podran tenir, molt poquetes, però sí que hi haurà alguns punts de distribució aquí a Sant Cugat.
4: Val. Perquè encara no conegui què té d'especial aquest tomàquet mandó respecte a altres varietats, què podríem explicar quan al sabor, a les seves qualitats... Jo el que puc dir és que és boníssim.
5: Sí, Sí, sí, és boníssim, també perquè estem perquè tenim una falta de tomàquet realment gustós a dia d'avui, que, per tant, bueno, diríem que no és molt difícil, també. Però és un tomàquet que és gros, acostuma a fer volums de més de 400 grams, i podem parlar de tomàquets de l'estàndard, són 800 grams de tomàquet, que és una peça molt grossa. Sí. És un tomàquet aixetadet, molt ple, molt suculent, i és molt gustós, és veritat que és gustós, és perquè és molt carnós també.
6: És carnós, sí.
5: I diríem que té uns sucres, no? Moltes vegades el sabor dels tomàquets es calcula amb els brics, que és la forma de calcular els sucres de, no només de les hortalisses, sinó d'altres productes alimentaris. Té una quantitat de sucres elevat, diguem, no? Per això també és més suculent, és bastant gustós, diguem, no? Això, al ser tan ferm també, doncs es talla molt bé, té una pell molt fina, és delicadet en aquest sentit, també la postcollita i el transport és un producte molt delicat també. Sí, és un producte que també, doncs, això, quan el collim, l'encaixem, moltes vegades li posem com palla a sota, perquè és veritat que
6: és delicat.
5: En seguida queda marcat, perquè té una pell molt fina, no? I llavors això, a nivell de gust, doncs, per exemple, l'any passat la Carme Ruscalleda va fer un post per Instagram, no, dient que tomàquet mandó, per fi un tomàquet amb gust de tomàquet, que és una cosa que ens estem trobant molt a dia d'avui a plaça, que és que els tomàquets moltes vegades no tenen molt de gust, no? I en canvi trobes un tomàquet així i dius, ostres...
6: És curiós que és un tomàquet delicat, però en canvi té un aspecte lleig, no?
5: Bueno, és varietats tradicionals, el que també és això, al final ara el que estem trobant, no? Les cases de llavors, cada any treuen varietats noves de llavors, millorades, no sé què, i al final el que busquen és que tinguin... No,
6: un aspecte
5: molt bonic...
6: De passarel·la, no?
5: Exacte.
6: Podríem dir.
5: I després això, que la planta sigui molt homogènia a l'hora de produir, que faci molts quilos, i això sempre va en detriment del sabor del tomàquet, sempre. I llavors, clar, quan vas a buscar varietats que no han estat modificades, doncs acostuma a passar això, que són tomàquets amb aspectes més lletjos, però a nivell organolèptic no té res a veure.
6: I escolta una cosa, si mirem preus, a quin preu? Ho dic perquè el tomàquet en general, el sense gust, podríem dir, està car, està molt car.
5: No et puc dir preus aquest any una miqueta, no sabem encara com anirà la cosa. És un tomàquet, com us explicava abans, no és un tomàquet que a l'hora de produir es faci molts quilos. O sigui, el que us vull dir és, normalment un tomàquet qualsevol, no? Convencional, vull dir, doncs, jo que sé, un rosa ple, un barbastro, tots aquests que podem trobar a plaça, que ja són varietats modificades perquè produeixin més, una mitja de 3-4 quilos per planta és el que es treu de producció, val? Amb el tomàquet mandó estem a 1 quilo per planta, sí? Llavors... Doncs al final els números han de sortir, perquè qui hagi cultivat tomàquet ja sap perfectament que tot el de podar, lligar, és un cultiu delicat, és un cultiu que aquí al Mediterrani ens l'estimem molt, perquè doncs, tenir tomàquet a l'agost i fer gazpachos i fer salses és brutal,
6: no? No fem gazpacho, amb el mandó,
5: no,
6: per favor.
5: Jo n'he fet,
6: Sí?
5: Sí, perquè sempre hi ha...
6: Vols dir?
5: A veure, si amb el de primeres, diguem, el de més qualitat, no, però a vegades també segurament al mercat pots trobar tomàquet mandó una miqueta més baratet, perquè és aquell que...
6: Més tocadet,
5: una miqueta més lleig.
6: Si és així, sí.
5: Sí, clar, nosaltres que som productors, jo faig de tot amb el tomàquet mandó, ja us ho dic ara, perquè quan arriba el moment tens molt producte que doncs, és la realitat, al final no va a mercat, perquè si està una miqueta tocadet ja no el compra ningú. Doncs aquest és el que em quedo jo, i jo faig de tot, i us puc dir que fa surten coses.
6: I quan jo deia que té un aspecte lleig, ho dic en comparació amb aquells que trobem tan ben posats i tan lluents a la parada del súper, m'entens? Però que després el seu gust no té res a veure amb l'aspecte que té.
5: Sí.
6: Parlem de la fira. Una fira que tampoc no té tants anys i que ha anat evolucionant fins a convertir-se en el Tasta Mandó, amb activitats durant la setmana, implicació de restaurants... Com valoreu tota aquesta evolució de l'activitat?
5: No, molt contents. L'any passat va ser el primer que realment, diguem, que l'Ajuntament apostava, no? Perquè al final la Fira del Mandó és una proposta que surt des de la pagesia, i com que va tenir èxit, doncs l'any passat vam tenir una miqueta més de suport des de l'Ajuntament, i llavors això es va convertir en el Tasta Mandó, i es va fer des de l'àrea de comerç. Es van poder fer activitats anteriors a la fira per promocionar una miqueta la fira i perquè la gent es coneguin el tomàquet també. Aquest any es reparteixen, no? Em sembla que és, que no m'equivoqui amb les dates, el 9 i el 23 de juliol es fan uns tastos aquí al Celler Modernista, i que ja es van fer l'any passat, el del 9 de juliol. Doncs és un tast pur i dur de tomàquet, amb una explicació que vindrà el Damià, que és la persona, no?, que una miqueta ens va portar aquesta llavor i així, per explicar tot el tema i la història del mandó. I el 23 és un maridatge amb olis i vins, també. Sí, la veritat és que és un gran acte, eh? Vull dir que val la pena, perquè tindrem vins de rabassaires, de l'olivera, no? També hi haurà tastos dels diferents olis de Collserola.
6: Sí. Tots són productes de Collserola.
5: Tots. I llavors, durant el... Això ja no ho tinc tan clar, em sembla que és des del 15 de juliol i a l'agost, hi ha una quinzena de restaurants que s'han apuntat des del gremi d'hostalers de Sant Cugat, que estaran elaborant plats específics de tomàquet mandó. Per tant, doncs, no, són 15 restaurants, vull dir que són uns quants ja, on podeu anar a provar les seves propostes de com elaborar plats amb el tomàquet mandó.
6: Eren tants l'any passat o...?
5: Més o menys.
6: Sí.
5: No hi ha hagut un canvi. Molts són els mateixos, eh?
6: I alguna altra activitat que recordes? El programa està tancat?
5: No del tot. Quasi, eh? Ha de sortir aviat, perquè sí que més o menys ja les activitats estan bastant lligades, però encara no s'ha fet públic.
6: I així com altres anys, l'emplaçament principal serà la plaça Barcelona?
5: Sí, en principi sí. En principi sí, que per nosaltres és una gran plaça. Ens agrada molt poder-ho fer allà, molt cèntric. Cas vell, una miqueta de Sant Cugat també. Per nosaltres és una gran... Ens agrada molt la proposta i segurament doncs, això també ho tindrem al dinar, tindrem alguna música, que és el que vam poder recuperar l'any passat, que en la segona edició no vam poder fer per falta de pressupost. Ens vam quedar amb algunes activitats fora i l'any passat ho vam poder recuperar, que dona més vida a la fira també i la fa més... que la gent pugui venir amb més ganes i passar el dia realment no només provant el tomàquet, perquè aquell dia no només trobaran el tomàquet, no el dia de la fira, que és el 6 de setembre, el diumenge, tindran oferta de tots de productes de Collserola, també. Pues això és el que dèiem, els vins, els olis, cerveses, també... Pues,
6: com s'ha fet altres anys,
5: exacte,
6: no?
5: Exacte, els formatges, que l'any passat ja vam incorporar els formatges de Can Bofill, també. Per mi és una fira molt bonica.
6: És la festa major de...
5: De la pagesia
6: de Collserola.
5: Són poquets. Pues és la nostra festa major. He de dir que fa... Pues, deu fer un parell de setmanes, també, hi ha la fira aquesta que es fa a Vallvidrera, que també és una miqueta una festa per nosaltres així també boniqueta, perquè també és un punt de trobada dels diferents productors, cooperatives de consum, és una fira més petiteta, però també són aquestes, com aquestes dos espais que a nivell de pagesia és un boniquet participar-hi i ser-hi.
6: Tallers hi haurà? Vindrà algun nom així?
5: Fins aquí ja no ho sé.
6: Ja no podem avançar res més,
5: exacte.
6: Però tallers sí que hi haurà.
5: Sí, hi haurà tallers, sí. I jo crec que això, hi haurà música també, com altres anys, i...
6: Doncs el 6 de setembre...
5: Apunteu.
6: Ens ho apuntem a l'agenda, anirem d'hora, que no sigui que ens quedem sense tomàquet mandó.
5: Sí, normalment crec recordar...
6: Hem d'anar plorant pels racons.
5: Sí, crec recordar que més o menys la venda es comença a les 10...
6: A les 10 del matí.
5: I recomano bastant ser-hi bastant dureta, sí. Perquè esperarem tenir més tomàquet aquest any, però en les passades edicions va volar molt
6: ràpid.
5: Va volar molt ràpid.
6: És que va volar.
5: Em sap molt de greu, però és que no... També hem de pensar això, que al final el tomàquet, nosaltres, doncs, el que deia, a partir del 15 de juliol, a l'igual, ja comencem a tenir tomàquet, t'ho vas collint setmanalment. I sí que les últimes setmanes...
6: No el pots guardar fins al setembre.
5: No puc guardar-lo, exacte. I llavors, també és veure que al setembre, justament, estàs ja quasi al final del cicle, per tant, les plantes estan donant menys. Aquesta fira, si es fes el 15 d'agost, tindríem tomàquet que ens sortiria per les orelles. Però com que no hi ha ningú a Sant Cugat, doncs no podem fer el 15 d'agost.
6: La gent fa vacances i se'n va.
5: Exacte. Llavors, clar, estem aquí, ja fem una plantada específica per tenir més tomàquet pel setembre, però també són plantades que ja produeixen menys. Llavors no és fàcil tenir realment molt de tomàquet mandó. També això, perquè al final doncs, som tres productors, que no és com qualsevol altre tomàquet, que podríem anar al Baix Llobregat a buscar-ne més, sinó que hi ha el que hi ha i fem el que podem.
6: Per això té tant valor.
5: Per això mateix.
6: Sergi, doncs molt agraïts per la teva participació. Esperem i sabem que anirà molt bé la fira, el Tasta Mandó. Allà ens hi trobareu. I res, que vagi molt bé l'estiu.
5: Igualment, moltes gràcies.
6: Adéu-siau.
5: Adéu. -siau. Adéu.

0: Aquest dilluns s'ha commemorat el centenari del naixement de Marilyn Monroe, una de les icones més universals del segle XX. A Sant Cugat, parlar de Marilyn és parlar inevitablement del Frederic Cabanes, pintor, escriptor, col·leccionista i autoproclamat marilinòfil, que fa més de 4 dècades que investiga i reuneix objectes relacionats amb l'actriu. La seva passió va cristal·litzar amb la creació del Museu Marilyn Monroe de la Casa Museu Cal Gerrer, considerat l'únic museu permanent dedicat a l'actriu a Europa i que conserva una de les col·leccions més importants del món sobre la seva figura. Frederic Cabanes, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Benvingut.
1: A vosaltres, home, molt bé.
0: 100 anys ja del naixement de Marilyn Monroe.
1: Sí.
0: Què significa això per tu?
1: Sí, una data que l'esperàvem ja feia un grapat d'anys. Anàvem pensant, quan faci 100 anys, què farem? I la veritat és que sí, significa molt. Perquè, a més, ho deia, mira, ahir en una conferència ho deia. Dic, normalment, quan et conviden als medis de comunicació per parlar de la Marilyn Monroe, és per algun aniversari referent al seu amor. No? Uh-huh. I aquesta vegada estic content que no sigui així, que sigui pel seu naixement. Per tant, 100 anys del seu naixement, quina cosa més bonica. Què hauria sigut aquest món sense Marilyn Monroe?
0: Tu et consideres a tu mateix com a marilinòfil. Tu recordes quan va començar aquesta fascinació per Marilyn Monroe i si hi ha alguna cosa que te l'originés?
1: Parles de mi personalment.
0: Sí.
1: Sí, jo, aviam, el meu enamorament per Marilyn Monroe no va vindre tant del món del cinema, com pots pensar, perquè el Marilyn Monroe, de les facetes que se la reconeix més, és com a actriu. Uh-huh. I dius, bueno, doncs aquest home li agrada molt el cinema, va veure les seves pel·lícules i es va quedar enganxat amb ella, no? Doncs no ha estat així, no ha estat així. Jo em considero... M'agrada molt el cinema, però m'agrada molt la fotografia. I amb ella li he vist molt la faceta com a model de fotografia, molt. És més, he reconegut per ella mateixa que es trobava més còmode des davant de la càmera sense tindre que dir cap diàleg, ni tindre que interpretar un paper preestablert, no? Era una dona, era una artista de cap a peus, i amb ella el que li agradava més és improvisar. I a la càmera del fotògraf li permetia aquest punt d'inflexió, de creació, d'estar davant de la càmera i que ningú li tingués que dir el que tenia que fer, no? Mentre que el cinema l'obligava a seguir un guió molt estricte, els directors la feien repetir una i una altra vegada. Això s'ha dit moltes vegades. Ah, és que Marilyn Monroe, la pel·lícula... Els Caballeros... Com Faltes era loco, va tindre que repetir una escena no sé quantes vegades, no? 20, 30 vegades, no? Esclar, això no només amb ella, sinó qualsevol, això l'incomoda, no? Uh-huh. I ella trobar-se davant de la càmera, com deia jo, una càmera de fotografiar, és on millor s'hi trobava. I jo l'art d'ella l'he trobat en aquí. I personalment, jo sóc un enamorat de la dona, vull dir, jo he dibuixat, he pintat, he fet escultura, he fet moltes, totes les facetes artístiques les he fetes gairebé totes. I sempre ha estat la dona el meu denominador comú, no? Ha estat la meva font d'inspiració. I amb ella hi vaig trobar aquesta cara, aquest cos que els artistes anem buscant, i jo quan vaig pel carrer, no, qualsevol persona que es creu en mi, en seguida l'analitzo, no? I amb ella hi vaig trobar això, hi vaig trobar l'encant, el glamour que jo, el meu art, necessitava.
0: És allò que et va donar ella que cap altra persona t'ho ha donat, entenc, eh?
1: Pues sí.
0: Tant és la teva fascinació, la teva estima, no?, per Marilyn Monroe, que el 2015 vas obrir el primer museu d'Europa dedicat a l'actriu. Tens la llibreria temàtica més important del món sobre Marilyn i fa més de 40 anys que col·lecciones objectes relacionats amb ella. Tu recordes quin va ser el primer objecte d'aquesta col·lecció?
1: Sí, i tant, sempre, com que és una pregunta que molt recurrent, que la gent et fa...
0: No tenim originalitat.
1: Sí, bueno, no, però és normal, eh? És normal de pensar quin va ser la primera cosa que vas comprar d'ella, no? Perquè realment una col·lecció es basa d'objectes, no? Encara que sigui una cosa molt materialista, però és que és així. Vull dir, el col·leccionista tenim un punt de... Com deia el meu amic, que ja no hi és, Josep Maria Gavín, deia, els col·leccionistes som els drapaires de l'art, els drapaires del paper, qualsevol cosa ens agrada i ens agrada guardar-ho, no? Doncs... Jo, com et deia fa un moment, vinc del món de l'art, món, com la meva família, no? El meu pare, uh-huh, els meus tiets, vinc marcat per aquest desig de la pintura, el dibuix i de la inquietud artística. I jo llavors era un dia

0: directe amb ella, vull dir, l'havia vist com tots coneixem l'actriu, d'haver-la vist per alguna vegada per televisió, aquí i allà, no? I vaig entrar, vaig fullejar aquell llibre i vaig quedar impressionat del poder, del magnetisme que tenia davant, com deia, davant de la càmera, no? És un llibre de fotografies de Berta Stern. Exactament, vaig començar per lo més fort, pel final de la seva carrera, perquè era un llibre que recull, perquè encara, evidentment, encara hi és, existeix, recull l'última sessió fotogràfica de Marilyn Monroe. Berta Stern era un gran fotògraf i va fer l'última sessió fotogràfica durant diversos dies. Em sembla que va durar, no sé si va durar 10 o 15 dies, la sessió, no? Era per la revista Vogue, va fer unes fotografies precioses, i en aquest llibre recull les fotografies, i no només les fotografies que van quedar bé, que són una ampliació, sinó que els negatius del fotògraf surten tots els negatius. I per un fotògraf això és molt llaminer, perquè quan comences a veure el fotògraf davant com treballa amb la model, el gest que va canviant cada vegada que fa una fotografia, com va canviant la model, és quasi bé com si estiguessis dintre de l'estudi fotogràfic, no? I em vaig quedar enganxat amb aquest llibre. I aquest llibre va ser el primer que vaig comprar. El primer que vaig comprar de tots aquests 3.000 llibres que venen després amb aquesta biblioteca, com deies fa un momentet, que la tenim considerada com la més completa que existeix arreu sobre Marilyn Monroe.
1: Aquest és el primer objecte, el primer contacte d'alguna manera on tu tens aquesta fascinació.
0: Sí.
1: Hi ha algun moment en què tu te n'adones que allò que havia començat, no?, potser com una afició, s'acaba convertint gairebé en una tasca de recerca i per què no dir-ho també, no?, de preservació històrica?
0: Pues sí. Suposo que tots aquests elements hi van dintre meu, perquè si jo no tingués tot això que acabes de dir, jo no hauria fet el que he fet. El sentit meu de protecció de les coses, de deixar història, m'agrada, va amb mi. És com la casa de Cal Gerrer, que la tenim aquí davant del monestir. És una casa que molt fàcilment hauria hagut d'anar enderrocada perquè estava en molt mal estat, però la meva capacitat, diguem, de conservar va poder més que tots els interessos que hagués pogut fer de fer una casa nova, no? I conservar aquesta casa tal com havia estat ha estat per mi un goig, i d'aquí hem fet el museu, i del museu ha vingut la Marilyn. Mm-hmm. Vull dir, una cosa ve l'altra. Jo crec que a la vida t'has de deixar portar, és el més normal. Ens deixem portar i d'una cosa ens ve l'altra, i sense donar-nos compte, arribem, si tens sort, allà on t'arribes, no? A vegades no arribes enlloc, però has d'intentar també reconduir una miqueta les teves aficions. Si jo, per exemple, si en lloc de dedicar-me només a Marilyn Monroe, m'hagués dedicat a altres actrius que potser em podien agradar, com podia ser la Natalie Wood, una noia també amb una cara molt bonica, no? M'hagués perdut en aquest món, perquè està ple de coses. Llavors t'has de centrar, has de saber què vols anar a buscar, i si dius, no, és que jo vull aprofundir en aquesta persona, doncs has de saber també prescindir de moltes altres coses.
1: Hi ha algun objecte que tinguis que sigui especial per tu, ja sigui pel seu valor històric o emocional?
0: Sí, jo quan em parleu d'un objecte no puc per menys que parlar de l'objecte que ara fa un grapat d'anys, mira, exactament fa uns 11 anys que vaig rebre una trucada d'una persona en el qual em demana els meus serveis per verificar si un paper que havia trobat perdut, amagat dins d'un estuig d'un bolígraf, no? Això n'he parlat diverses vegades, però és que és així, és que és una casualitat tan gran que se'ns posa la pell de gallina. Com pot ser que una cosa tan important estigués amagada a dins d'un estuig de cartró i passessin dècades i dècades, mira, gairebé 60 anys, amagat allà dintre, sense que ningú sapigués que allò existís? I quan va arribar a mi, vaig dir, evidentment, quan vaig veure aquest paper, vaig saber segur que era autèntic, que era de Marilyn Monroe. Després ha passat per estudis de grafologia, estudis sobre el paper, em van dir, no, diu, si tu no fas un estudi previ de tot això, la gent no poden pensar que el que dius tu és cert, perquè tu a última hora ets un col·leccionista i un artista, però tampoc ets un entès en grafologia, en aquest cas, i ha passat pels estudis necessaris. És una carta que Marilyn Monroe va escriure, i el més...
1: A Truman Capote.
0: A Truman Capote, és així mateix. I el més fort de tot, per això és tanta importància aquest escrit, és que el va fer molts pocs dies abans que la trobessin morta a casa seva.
1: I això també va fer que totes aquestes sospites que ja existien, eh, i que envolten moltes vegades aquestes morts de persones que són molt joves i de maneres poc clares, tornés a ressuscitar.

0: d'alguna manera el misteri. Per què decideixes que tota aquesta col·lecció, que és teva, no? D'alguna manera, i que és una cosa molt personal, el 2015 decideixes fer el museu i compartir-la amb la ciutadania? Clar. Què et va dur fer aquest pas?
1: Molt bé, per la teva pregunta, perquè és així mateix. Aviam, el meu pare era un artista, era poeta, era pintor, molts els que en sentiu ja sabreu de qui parlo, Miquel Cabanes Alibau, no? I deia d'això, que si tot el que no comparteixes no existeix, vull dir, no pots quedar-t'ho per tu sol, les coses, no? I aquest desig de poder compartir una col·lecció com aquesta és un desig innat, jo crec, a qualsevol persona, mínimament amb una mica de cap, no? I vaig tenir l'ocasió, com deia abans, jo he heredat la casa de Cal Gerrer pels meus pares, els meus pares l'havien comprada feia un grapat d'anys abans, i la casa estava en un mal estat i jo no podia pensar en res més que fer-ne un museu. I aquest museu tenia que allotjar aquesta obra que diem del meu pare, de la família que jo vinc, dels Cabanes Alibau, que eren tres germans, no? Pintors, poetes, escriptors, fotògrafs, el primer va ser el Joan Cabanes, el fotògraf.
0: Que tenim al fons de l'arxiu municipal.
1: Això mateix, tot el fons de l'arxiu que ja és fet del meu tiet, el Joan Cabanes, no? Doncs que encabís aquesta obra d'aquesta família que ha sigut tan important per Sant Cugat. I està clar que jo ja portava molts anys a casa meva, que em venien els fans, em venien la premsa, em venia tothom a visitar, i vaig tindre només l'ocasió, petita ocasió, de dir, bueno, doncs aquí posarem també la part de la col·lecció, o no la part, sinó tota la col·lecció de la Marilyn que jo tenia a casa meva, la vam portar aquí, era quasi obligat de fer-ho, no? I m'ha anat molt bé, perquè ha sigut una manera també de donar a conèixer l'obra, no?
0: Quan es parla de la Marilyn moltes vegades, la majoria de persones que no en tenim un coneixement exhaustiu, no? És gairebé un mite. No? I veiem la seva faceta més pública, tot i que la història es coneix i, de fet, recentment se'n va fer una pel·lícula protagonitzada per Ana de Armas, no? Tu com descriuries la persona que hi havia al darrere del personatge?
1: Sí, aquesta pel·lícula que acabes de dir ara, d'Ana de Armas, per aquells que ens esteu escoltant, no patiu. Aquella pel·lícula és una ficció, està tot, és una novel·la, però, per tant, tot el que diu allà no és real, no és autèntic. I això em sap molt greu, perquè, no pels més grans, que ja coneixem poc o molt la vida de Marilyn Monroe, però sí pels més joves. Els més joves a vegades es queden amb el que veuen i es pensen que allò va succeir d'aquesta manera, no? I allà hi ha un drama d'una persona que això... Ja sé que la vida de Marilyn Monroe no va ser gens fàcil, no? I una part de la seva vida era un drama, no? Però no era tota la seva vida així. Per tant, aquesta pel·lícula és molt dramàtica, és molt dura i no reflexa la realitat de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era un personatge molt intel·ligent. Era una dona que tot el que no va tindre de joveneta, que va tenir una infància difícil i no va tindre gens fàcil, de més gran va intentar omplir aquest forat que havia deixat de joveneta, de petita, no? Per tant, es va inflar de llegir llibres, mira, es va casar amb Arthur Miller, Es considerat un dels grans dramaturgs d'Amèrica, no? Vull dir, va estar a punt de casar-se amb el president Kennedy. Vull dir, era una dona que sabia on anava, sabia el que volia, sabia com fer-ho per aconseguir allò que volia. Era molt llesta. Res d'aquella dona que a vegades pels papers que va interpretar ens pot semblar que era la secretària aquella que només sap que obrir la porta quan li venen fent de secretària, no? Sinó que era una dona que va omplir... que va arribar molt lluny.
0: Si poguessis parlar amb ella i fer-li, no sé si alguna pregunta o dir-li alguna cosa...
1: Maco, aquesta pregunta també. Si jo pogués parlar amb ella. Tinc un poema que vaig escriure jo que diu una mica el que acabes de dir tu ara mateix, no? És a dir, el poema diu, tinc por d'haver-la coneguda. O sigui, que l'hagués conegut, no? Perquè no fos la dona que jo em sembla que és. Perquè no em fes cas. Perquè el típic de, sobretot dels famosos, no? Que passes pel costat i diu, escolta, pots fer-se una foto amb mi? Està molt bé, però ja no busquis res més, no? Vull dir, aquestes pors jo les reflectia amb aquest escrit que vaig fer. I és una mica la sensació que tinc. És una sensació una miqueta d'incomoditat, de no saber què hagués trobat darrere del personatge, no? Però jo estic segur que allà on està.
0: Què és per tu Marilyn Monroe?
1: Marilyn Monroe és algo més que, un personatge és un sentiment molt gran. Per mi ha estat tota la meva vida dedicada a aquesta dona, no? Han passat, com tu deies, més de 40 anys. Gairebé vaig cap als 50 anys de darrere de col·leccionar coses d'ella. Per tant, he conegut a moltíssima gent, a gent que l'havia conegut, a gent, fans com jo, que han deixat la vida també per ella. Vull dir, he conegut el món aquest, l'he conegut tot. He viatjat per tot arreu. Bueno, la meva vida ha estat al voltant d'ella. Era molt maca. Era una dona que a mi personalment m'enamora. Cada fotografia que veig és que a vegades jo mateix em faig creus de pensar el magnetisme que arriba a tindre les seves fotografies. Jo crec que com jo, els que ens esteu escoltant, hi ha molta gent que li passa, eh? Hi ha molts que ens passa. Hi ha d'altres que es queden més... Bueno, mira, això dels gustos, no hi ha res escrit, eh? Uh-huh. Però els que senten, els que tenen aquesta sensibilitat per Marilyn, saben perfectament de lo que parlo. És que és una dona que t'enamora. I no només a les pel·lícules, sinó a qualsevol fotografia, i quan la veiem de carrer, que va amb la seva roba de carrer, i la veus amb aquella vibració que tenia... Acabaré dient aquest comentari que faig ara, acabaré dient doncs que quan ella anava pel carrer o entrava en un local o allà on fos, tothom es quedava aquest veient-la amb ella, al marge que haguessin conegut qui era o no era, al marge de la seva fama que tenia, no parlo d'això, parlo del seu magnetisme natural que tenia. Mira, l'altre dia llegia una cosa molt curiosa, llegia que hi havia un magnate d'aquests del cinema, no? Ara no recordo ben bé qui era, si era un director de cinema, que li va fer una entrevista i la volia agafar per una pel·lícula o per uns estudis, no sé si els estudis de la Fox, no? I li van fer una entrevista. I la van entrevistar i tal, i no interessa. Vull dir, ell va pensar, no m'interessa, uh-huh. ja pot marxar. I al moment de marxar, diu, per favor, tanqui la porta i torni a entrar una altra vegada. Vostè queda contractada. Diu, només per la manera que va marxar, la soltura que ella tenia, que no et deixava indiferent.
0: Podríem parlar de la Marilyn hores i hores amb el Frederic, perquè en sap moltíssimes coses.
2: Bueno.
0: Però ho hem de deixar aquí. En tot cas, bueno, heu organitzat activitats també al voltant de la Marilyn. Aquest dissabte hi ha una nova cita amb el concert Tribut.
2: Sí.
0: Més endavant també hi haurà una exposició. Tot això ho trobareu tant a la web de Cal Jarré com a l'agenda de Cugat Media.
1: Mira, pel setembre estem preparant una exposició molt bonica, que ja us hem convidat a tots, perquè hi haurà...
0: Pintors per la Marilyn.
1: Durarà molts dies, Pintors per la Marilyn, que és bonic el títol també, perquè hem recollit els millors pintors de la zona i de més lluny, tots han accedit a fer un quadre dedicat a Marilyn Monroe, que bonic serà veure cada un d'ells com la veuen i com la senten, no? I han acabat afegir, perquè aquest diumenge no, el pròxim faig una visita guiada, que on faig una cada 3 mesos, uh-huh. també aquells que vulgueu vindre a veure el museu, i a la vegada que jo us convidi i us ensenyi la col·lecció, teniu l'ocasió personalment d'aquí 15 dies, el diumenge aquest, ja dic, no, el pròxim, a les 12 del matí us espero tots.
0: Doncs tothom convidat a visitar Cal Jarré, aprofitar aquesta visita comentada pel Frederic Cabanes del Museu de la Marilyn Monroe. Frederic, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu, per haver-me convidat.

0: Hola, sóc Antoni López, estem a l'espai Fogons i Ventals amb la Joana Molins, la nostra cuinera de capçalera. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia a tothom.
0: Avui m'has comentat a micròfon tancat que parlarem de cols.
1: Sí, parlarem de verdura, perquè ja que hem passat tots aquests dies amb excessos que hem fet de carn, de peix i de tot, doncs ara ens toca parlar una mica de la verdura. I la col està en un bon moment. Primera, perquè ha fet fred, i les cols, quan més tocades del fred, més bones són. I la col es pot guisar i es pot fer plats de moltes maneres. Llavors jo us proposo el plat més senzill és bullir les patata i col i menjar-te la bullida amb un raig d'oli boníssim. Però llavors amb aquesta col també es poden fer uns farcellets de col, que es agafa la col, es bull, s'esprem una mica, s'escorre ben escorreguda i amb la mà fem com una croqueta una mica més grossa. I llavors l'enfarinem i la fregim. I llavors aquestes croquetes de col una mica més grans, que nosaltres sempre tota la vida s'havien dit farcellets, els podem posar en un rostit, els podem posar en una carn per acompanyar una carn amb salsa, amb el que vulguem. I llavors doncs, també hi ha la col de Brussel·les, aquella petita, que ara també és el seu moment. I aquesta col l'agafem, la rentem ben neta, l'escaldem, uns segons, i llavors la podem acompanyar o un saltat de pernil amb uns alls tendres, o també o la guisem i la posem en algun plat, o la bullim senzillament i fem un bullit d'això i unes patates, vull dir, també. I llavors parlaríem de la que diguéssim que és l'estrella, encara que hàgim menjat carn, és el trinxat. Llavors, per què se'n diu el trinxat? Que a la Cerdanya és molt nomenat, que aquí també el fem, que no cal que anem a la Cerdanya, però bueno, aquest trinxat sempre s'ha dit trinxat de la Cerdanya. Doncs per què es diu trinxat? Es diu trinxat perquè es agafa, es bullen primer les patates, la col es renta ben neta, i llavors si és una col que és una mica grossa, vull dir, llavors a les fulles de col se li treu el nervi aquell blanc una mica perquè no quedi dur, i una vegada fa mitja hora que han bullit les patates o així, s'hi posa la col 15 minuts. Llavors això s'escorre i s'aixafa amb un aixafador que ja tenim o amb una forquilla, i això per això se'n diu el trinxat, perquè què vol dir? Vol dir que trinxem aquesta col i aquesta patata, per això se'n diu trinxat. I llavors això es fa, es agafa all tendre amb una paella una mica ampla, perquè això ha de quedar com una truita ben rosseta, amb una paella una mica ampla, i s'hi posen alls tendres, s'hi posa cansalada aviada, la cansalada sense pebre, la normal, i llavors, si no, també n'hi podeu posar una mica de pebre. Aquesta cansalada se n'hi posa un tall per cada persona, es fregeix ben rostideta, se separa, i llavors en aquest suc que nosaltres hem fregit aquesta cansalada, s'hi posen uns alls tendres, 3 o 4 o 5 alls tendres, i abans que s'enrosseixin, s'hi tira la col i la patata i es va fregint. Es va fregint. Que això quedi duradet. Si pots, amb una tapadora, tombar-ho. Però, esclar, si en fas molta quantitat, vull dir, ara, si és poca quantitat, agafes la paella i una tapadora, aguantes amb una mà i amb l'altra vas tombant, que quedi com una truita ben passat. I llavors hi poses aquests talls de cansalada a sobre, i ara també últimament s'hi posa una mica de botifarra negra, però això és opcional, Una mica de botifarra negra d'aquella rodona, també es fregeix a part, i quan tens el plat acabat és més aviat per adornar, s'hi posa a sobre. Vull dir, és un plat únic, i esclar, hi ha la cansalada, però bueno, i ara aquests dies que fa fred és un plat molt bo. Llavors podem fer una amanideta i això, i ja tenim el plat. I llavors, doncs, per això, i llavors la col també la podem fer amb cigrons, la podem fer amb fesols del ganxet, la podem fer moltes coses.
0: Alguna cosa més? Quin tipus...
1: La col.
0: La col, sí.
1: La col, jo sempre, si puc, la compro d'aquella rissada, una que és com de paperina, que és la millor que hi ha, perquè hi ha cols que tenen molt de gust de col. Llavors, ja també ara hi ha la col aquesta, la calé. Aquesta col jo no l'utilitzo gaire perquè la trobo amb molt de gust, però també ara es fa servir molt aquesta col. I llavors també la col aquesta normal, la nostra, quan està tan tocada del fred, es pot rentar i tallar de ben fina amb un gabinet i fer una amanida barrejada amb escarola i això i col. També és que la col és molt nutritiva I ens va molt bé per tot, perquè és diurètica, té de tot. I vull dir que, va, que, bueno, que ara aquest temps és un temps molt bo per fer-la. Per fer-la.
0: Estàvem parlant al micròfon tancat també que aquests dies hem menjat molt, sí, perquè són festes de Nadal. Sí. La col i aquests sucedanis serveixen per fer pair millor, per baixar calories en el menjar,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, si fem el trinxant no, sí, en baixarem, clar, de calories, eh?
0: No.
1: No. Ara, si la fem bullida... bullida, tal com hem dit abans, doncs sí, llavors això ens va molt bé perquè, a més, porta molta fibra, la col, i va molt bé per tot. Ara, si fem el trinxat de calories, no, ens mantindrem amb les mateixes calories quasi bé que d'ara. Eh? Però, bueno, que també ara és el temps i un dia a la setmana fer un trinxat, si no el fem aquesta setmana, el podem fer la vinent. Eh? És boníssim.
0: La col fa servir, suposo, oli d'oliva, sí, extra verge.
1: Sí, sempre oli d'oliva, sí, sí, sí, sí. Jo cuino sempre amb oli d'oliva, sí, sí. La col, bueno, primer com la bullim no necessitem res, només necessitem la sal, l'aigua, les patates i la col. Eh? Però llavors a l'hora de fregir, sí, amb oli d'oliva, fregirem aquesta cansalada i aquests alls i ja ho tindrem. I llavors si la fem bullida, un bon raig d'oli d'oliva i res més. Oli, sal i un bon raig d'oli d'oliva. I res més, eh? I llavors també la trinxem una mica perquè perdi l'aigua, perquè com la treus del... Llavors també una cosa, amb poca aigua, s'ha de... Totes les verdures, totes, s'han de bullir amb poca aigua, que cobreixi just. A vegades quan tu poses la col a l'olla, avolta molt la col. I t'imagines que ha de cobrir l'aigua? No, perquè llavors aquella col es va encongint i l'aigua aquella mica que hi has posat queda a nivell. O sigui que no hem de cobrir mai amb aigua com bullim col, eh? Sempre hem de cobrir la patata. I llavors la col, a sobre, la tapes i amb el vapor de la tapadora es va encongint i queda just al nivell de l'aigua que has posat per les patates. No hi, perquè llavors si posem massa aigua queda igualida i llavors ens queda molta aigua. En canvi, d'aquesta manera, quan l'escorres, quasi bé no hi queda aigua. Eh? Totes les verdures, tant la mongeta tendra, tot s'ha de bullir sempre amb molt poca aigua.
0: I el bròcoli?
1: El bròcoli igualment, el bròcoli. I bullit a poc rato, eh? Si tenim la sort de poder comprar verdura fresca, que ara, vull dir, perquè aquestes verdures, si els compres d'avui per demà, cada dia és millor. A vegades n'hi ha que depèn on tu compres, poder fa una setmana que volten, eh? Si podem comprar verdura de proximitat, tant el bròcoli com tot això, sempre amb poca aigua i just que cobreixi, just, molt just. I poc rato. O sigui, el bròcoli t'estaràs mitja horeta, la col 15 minuts, perquè la col es cou molt més de pressa que el bròcoli, perquè el bròcoli, com que el talles una mica amb poms, a vegades el nervi del bròcoli costa una mica més, però en 25 minuts en tens prou, eh? Sí, tant el verd, com el blanc, com la coliflor, com tot.
0: Com t'expliques que un producte tan bo com la col tingui tan mala premsa entre el jovent?
1: Sí, perquè saps què passa? No, el jovent no volen provar un plat. Tu fas això i li dius prova'l, perquè si tu no l'has provat no pots saber si t'agrada o no t'agrada. I són reacis a provar ja qualsevol verdura d'aquestes, eh? I llavors, esclar, si tu no, a vegades ho has provat i has dit, doncs està molt, és bo, sí, sí, un altre dia que em facis ja em menjaré. Doncs això és el que els hi passa al jovent. Que no, i a més, depèn, no, nosaltres, ara jo mateix tinc temps de cuinar i tinc temps d'estar a casa i tinc temps, el jovent poder no tant, i van més a lo pràctic, i van més a molta pasta, no tanta verdura, no tantes amanides, i a nosaltres ens agrada molt la verdura, l'amanida, perquè ens hi van acostumar, nosaltres de petits, d'espaguetis o macarrons en menjàvem en tant, però que menjàvem més llegums i verdura i amanides perquè teníem hort i teníem tot això i ens ensenyaven que tot això és el que havíem de menjar i ens anava molt bé. Però ara no estan tan acostumats a tot això, el jovent. No.
0: A mi em va passar amb la crema de carbassó,
1: sí,
0: que no la volia provar i quan la meva mare me la va fer provar, vaig trobar que era una delicatessa.
1: Sí, sí, sí, tant la de carbassó com la de carbassa, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Doncs, Joana Molins, moltes gràcies per participar en aquest Fogons i Davantals, i la setmana vinent esperem amb més receptes.
1: Molt bé, adeu-siau i fins la setmana vinent.
2: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
4: Hola, sóc la Itziar Fonseca Reguí, vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes els llistats sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
3: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals. Un molt pelut i l'altre molt atrevit.
6: Hola, sóc l'en Mauro Luciano Palomares. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una preocupera perquè té el pèl embullat. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar en trossa o diu a tu? A tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tots juguen si la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
3: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu!
6: Adeu, Embaladits.
5: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El nou al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Arriben les vacances d'estiu a tocar. Moltes persones ja estan buscant apartaments, cases rurals, allotjaments per les vacances, però aquesta època també és temporada alta per als estafadors digitals, anuncis d'habitatges que no existeixen, fotografies robades, preus irresistibles o missatges que suplanten plataformes de reserva són algunes de les trampes més habituals. Per saber què hem de tenir en compte i per no caure en aquests paranys, avui ens acompanya el Paco Bustos, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra. Paco, benvingut. Quina època, no? Teniu molta feina en aquesta temporada de l'any, o no?
1: D'unidó, sí. És veritat que ara és quan la gent fa les reserves, quan intenta anar-se, i és veritat que ara és quan arriben algunes denúncies i a vegades arriben més tard, quan realment hi van i es troben de que les han enganyat.
0: L'estiu passat vam poder llegir a la premsa el cas de més d'una persona que havia reservat un allotjament i quan va arribar al lloc, doncs, com deies tu, no existia ni tenia reserva. Us consta que amb l'arribada de l'estiu augmenten aquest tipus d'estafes relacionades amb els allotjaments turístics?
1: Doncs sí, per això intentem fer prevenció i agraïm a la Cugat Media que ens convidi per donar aquests consells de que la gent intenti evitar que ser estafats, que siguin víctimes d'aquests delictes, que ho comprovin tot, perquè si no es troben en aquesta situació de cada estiu ens anem trobant més persones enganyades.
0: I quins són els fraus més habituals que us trobeu en aquest àmbit? Quins serien les situacions?
1: La situació més habitual és que el delinqüent es fa passar per una pàgina coneguda o semblant a una coneguda, envien anuncis d'habitatges de lloguer per l'estiu a un preus molt, molt baixos, i el que fan és enganyar, enredar, la gent hi pica, intenta passar a desconnectar la setmana o el mes que puguin fer de vacances, i ho veuen com una oferta bona i entren i paguen, i a partir d'aquí es troben en mal engany. Aquest és el més habitual.
0: Segur que hi ha algun senyal que ens ha de fer sospitar que allò és una trampa, que allò és
1: sí,
0: un engany.
1: Com n'hi ha...
0: Quines alertes?
1: Com podem... hi ha molts casos, el que sí. El ciutadà el que ha de fer és intentar evitar-ho. Com? Les alertes, doncs, que comprovar que siguin pàgines oficials realment, si han rebut una propaganda entre ells a l'anunci, a Airbnb o a l'empresa que sigui, realment comprovar realment que existeixen les fotografies, són reals, que no hi hagi marques d'aigua d'un altre tipus d'empresa, que l'hagin capturada, que les imatges siguin nítides, que no siguin borroses, comprovar els comentaris d'altres hostes que han estat i que...
0: És important, les ressenyes que fan?
1: Sí. Perquè normalment els estafadors agafen ràpid i no copien, i si copien són molt antics. Llavors hem de veure si són de molt recents, són de l'any passat, que el que diuen que ha estat bé o no, i també comprovar que hi ha telèfons de contacte i que poden parlar amb realment a la persona que està jugant, etc. Són alguns indicadors que han de mirar-ho.
0: Per tant, estaria bé, primer, que ens fixem que la pàgina és una pàgina oficial, després que ens hi fixem a les ressenyes, que hi ha ressenyes que n'hi ha, bastant ressenyes, i que n'hi ha també d'actuals, i després que intentem contactar amb l'anfitrió, per exemple?
1: Això seria una bona decisió, perquè és parlar amb una persona concretament, que no és un estafador que sigui d'un altre país amb un altre idioma, i que ho fan perquè aquestes estafes són a nivell internacional. Llavors és bo poder parlar amb la persona que està jugant realment, no amb la plataforma que s'ha anunciat. Perquè a vegades hem trobat estafes de plataformes que existeixen, però que han posat un anunci allà o han copiat un anunci,
0: no?
1: L'han suplantat l'anunci i s'han trobat amb això. També la forma de pagament. Quan un decideix pagar per avançat, o sigui que no és quan vas de vacances, sinó en anterioritat el que han de fer és comprovar el pagament que està fent, si és una part només, si t'ho fan pagar tot, cuidado, aquí hem de posar l'agulla de que no sigui realment una estafa, perquè pagar-ho tot per avançat no és normal. Allò que fan ofertes, faig un 40% de descompte si ho pagues tot per avançat. Desconfiem d'aquestes, comprovar-ho molt bé, hem de comprovar-ho. I moltes vegades, inclús, n'hi ha vegades que només posant un buscador, encara que sigui el Google o qualsevol altre buscador d'internet, posar l'anunci que tu veure, a vegades no és el primer que han intentat estafar i surt com que és una estafa. Això també s'han trobat, eh?
0: Uh-huh. I si ens demanen que ho paguem a través de... fora de la plataforma...
1: Aquí ja, ve
0: una, aquí ja és una, bastant una, més evident, no?
1: Ja és evident que t'estan buscant que paguis i que no... perquè a més la plataforma ja no fa responsable.
0: Uh-huh. Hem parlat de la suplantació, no?, d'aquestes pàgines webs que hi ha a l'oficial i la que ens intenta estafar. Com distingim l'una de l'altra? Hi ha d'haver algun element que diguis això és una pàgina oficial?
1: Bueno, quan nosaltres veiem un anunci de qualsevol pàgina coneguda que ve un anunci d'una casa, un apartament, a qualsevol lloc que volen anar-hi, i ho veient, el que hem de fer és, vale, sabent el que estan oferint-me, ara entro jo de nou a aquesta pàgina oficial, aquest buscador o aquest intermediari, i buscar realment si aquest anunci hi és dintre de la seva pàgina, no per l'anunci que s'arriba, perquè si no, veient un anunci a qualsevol lloc, et fiquen dient, oh, que bé, quina sort que he tingut i el que estic buscant, i no, i és una estafa. Hem d'anar a buscar l'origen, entrar nosaltres a la pàgina oficial.
0: També s'han detectat casos en què els delinqüents suplanten allotjaments reals i contacten amb clients que ja tenen feta una reserva. Com funciona aquesta modalitat?
1: Bueno, hi ha dues parts. Una, que agafen un anunci real d'un apartament real, d'una plataforma real, i el que fan és copiar-ho, i el que fan és estar darrere a ells, ho envien, i clar, i un pot entrar i dir, ah, pues sí que està la casa aquesta. Doncs el que ha de fer és contactar amb la pàgina que han entrat realment, perquè l'altra és una còpia i t'estafen. I després, perdó, m'has dit lo de l'estafa aquesta, de que suplanten i la...
0: No, la dels allotjaments. O sigui, un allotjament real, els delinqüents suplanten aquest allotjament, sí. Contacten directament amb els clients...
1: Ah, vale,
0: que ja tenen la reserva feta.
1: La que tenen la reserva feta, sí. Això també ha passat, de que han fet, bueno, han hackejat, han comprovat tant l'empresa com la plataforma, han agafat les dades i a partir d'aquí el que fan és contactar perquè ja saben que ho fet. Això estem trobant en altres àmbits, eh? També amb una empresa gran de comerç que tenen també de viatges, agències de viatges dintre, i tenen també assegurances i tot, ha estat ja, bueno, han agafat totes les dades i han utilitzat aquestes dades per oferir assegurança o millorar l'assegurança, o que falta un pagament d'aquesta assegurança, o del viatge o del lloguer que tenia pagat, i ho estan utilitzant, i això, per sort, aquesta empresa va detectar que l'havien agafat les seves dades, l'havien entrat al seu servidor, i ara ha avisat a tots els clients dient-li, cuidado, no us refieu, no? Però evitat que aquesta s'ha donat compte i ha avisat als seus clients, altres no s'han donat compte de moment i poden a fer això.
0: Però a més és que tot això va molt ràpid. Vull dir que potser passa un dia i ja te l'han fet, la malifeta.
1: Sí.
0: No? Si rebem un missatge dient que hi ha un problema en el pagament, amb la targeta, també haurem de sospitar.
1: Sempre. Això és un altre mètode, que saben que tenen les teves dades i el que volen és, hi ha aquest problema, doncs ho arreglen, has de pagar-lo a través d'aquí, ja que no pots, o donen les dades que ho tornaran a cobrar. I és quan entra l'estafa.
0: I quin tipus d'informació hauríem d'exigir, demanar, abans de reservar?
1: Sempre, si és a través d'una plataforma, hem de buscar el propietari real. Hem d'intentar veure el propietari. Si no, s'ha de pagar sempre a través de la plataforma, no amb una altra persona que digui que és ell. No. Demanar dades, hem de saber que l'allotjament que estem agafant realment sigui un allotjament legal, que té la seva...
0: Que està registrat com
1: està registrat com allotjament turístic.
0: Uh-huh.
1: Que no, perquè si no et poden entrar en un altre tipus d'estafa i no, i ara i hem d'evitar-ho, hem d'evitar-ho. I quan tens tota la informació adequada d'on és, de la plataforma que és adequada, del propietari, i tens la informació, la forma de pagament ha de ser o a través de la plataforma o no, per no donar les dades. No hem de donar la targeta, ni hem de donar el número de compte corrent, de res.
0: Val. Quina informació ens poden demanar i quina no hauríem de donar mai fins que no siguem a l'allotjament?
1: Ja, agraeixo aquesta pregunta perquè hem tingut també problemes de que han demanat els DNIs, perquè quan un va de turisme a un hotel o un allotjament, apartament,
0: sempre
1: et demanen, perquè això és obligatori, perquè hi ha un registre de la gent que s'està allotjant. Però això quan estàs en situ. No te poden demanar abans perquè ho envies per internet. I si ho fas, que és estrany que ho demanin, ha de fer una marca d'aigua que només pugui ser utilitzat només per això. Que això n'hi ha aplicacions del mòbil, hi ha llocs que t'ho fan perquè no es pugui utilitzar per una altra cosa. Perquè una altra estafa és que han demanat la documentació, han demanat el DNI i després s'utilitza per altres fins no lícits.
0: Com... O sigui que sí, fer-ho, però present a l'allotjament.
1: Sí. Quan un va a l'allotjament, sigui un hotel, un apartament, estan obligats a apuntar el DNI, a agafar les dades per poder... El registre que hi ha d'hostes és obligatori, ho han de fer-ho i han de comunicar.
0: Però és que, a més d'aquest registre, a més d'agafar-te el teu nom i les teves dades del DNI, també registren el número de suport del DNI, o no?
1: No. No, en principi
0: no. És necessari?
1: No, no és necessari. Hem d'agafar... La plataforma que hi ha és el nombre i cognoms i el DNI, el número del DNI.
0: Uh-huh. Vinga, doncs ara ens posem en la situació que hem fet una reserva i sospitem... Ostres, tu, ja ens l'han fotut, no?
1: Bueno, ja...
0: Ens hem equivocat i ens han estafat. Què hem de fer?
1: Doncs això que pot passar a qualsevol, allò que diem, m'ha passat a mi perquè, mira, he estat una mica tonto. No. Això són tan professionals que ens enreden, ens enganyen i tothom pot caure. Llavors el que hem de fer és tindre la màxima informació possible, no esborrar els missatges de mail que han enviat o whatsapps que hagin enviat o rebut, i fer la denúncia pertinent sempre. Encara que digui, no, m'han estafat poca quantitat i mira, és igual, ha sigut culpa meva. No, culpa és del delinqüent, del que fa el delicte. I llavors el que hem de fer és denunciar-ho, perquè segur que hi ha més persones que cauen i hem d'intentar evitar-ho. I amb això és, amb la màxima informació que es tingui, portar-lo i el més aviat possible.
0: Fem la denúncia,
1: sí.
0: Però clar, sempre esperem que hi hagi una resolució. Algú trobarà aquella persona que ens ha estafat? En aquestes situacions, en aquests casos, s'acostuma a obtenir bons resultats en la cerca o és difícil?
1: No, hi ha... Clar, el ciutadà el que vol és una solució de que he pagat no sé quants diners i me'l retornen. A vegades, moltes vegades, a la denúncia feta i segons com ha estat produït l'estafa, i els bancs, per l'assegurança que tenen les targetes, li retornen a la denúncia posada. Però el fet delictiu de que tingui una resolució adequada de part del cos de seguretat, n'hi ha vegades que sí, que han enxampat i han resolt i han detingut persones i màfies, grups criminals que es dediquen a això, ni altres vegades és molt més complicat perquè està molt, molt enrevesat, perquè hi ha darrere una empresa que està en un altre país, un tercer país, i es complica molt, i aquí és a través de la coordinació policial a nivell internacional que es poden resoldre o no, però que arribi al ciutadà de que ja s'ha resolt, s'ha enganxat, és complicat.
0: Mm-hmm. Com que ja estem a tocar de l'estiu i qui més qui menys ja està programant les seves vacances, molta gent marxarà, deixarà casa seva per uns dies, recordem consells de seguretat?
1: Sí, és sentit comú moltes vegades. Ara ja la correspondència que es rep a la bústia no és com antigament,
0: ja,
1: no,
0: ja no
1: de
0: com
1: carta,
0: abans.
1: No, com molt la publicitat que pot un rebre, però ja no és la quantitat que abans es rebia. Doncs és això, comprovar que hi hagi un veí o familiar que pugui buidar la bústia, que no estigui molt plena, perquè és un indicador de que allí algú està fent estiu, no? Està de vacances. Comprovar que hi hagi el veí... El propi ciutadà i els veïns comprovar que al voltant no hi hagi ningú observant, que sigui aliè al veïnat, i si ho veu alguna persona d'aquest tipus que diu, aquesta persona que està fent, mirant, no és el veí, no? I sap que el veí està de vacances, doncs trucar al 112 i que nosaltres anem a fer la comprovació realment si aquesta persona està per allà perquè està buscant algú per una equivocació o realment està fent, intentant fer alguna cosa no adequada. També hem de no tancar totalment les finestres. Ja sé que la sensació inicial és de tanquem bé per
0: seguretat.
1: Per seguretat, no?
0: Sí.
1: Però estem indicant que si totes les finestres, les persianes, estan tancades totalment i tot, estem indicant que aquest habitatge està buit. I que si porta uns dos o tres dies que no hi ha ningú i sempre estan tancades, vol dir que estan de vacances. I més a l'estiu. Llavors estàs indicant que pots entrar a robar. Llavors hem de deixar alguna finestra que estigui una mica oberta, pujada la persiana, mig pujada, no cal oberta de sencera. Si podem posar amb un temporitzador alguna llumeta de llum, aquesta de LED, que no gasta molt i que a la tarda o quan es fa de nit al principi que s'encengui a primera hora de la nit, s'encengui una mica, que sembla que hi hagi gent dintre, també va bé. Les claus, hi ha gent que perquè ha de passar un dia a la setmana algú, un familiar, va, deixant les claus sota la catifa de l'interior o un test que hi ha al costat o... Cuidao, no, perquè això ho miren, ho comproven els delinqüents i han tingut la sort de trobar claus de cases que tenen jardí, ho han posat fora i ho han trobat la cosa, no fer-ho. Intentar no deixar tampoc, pensant de que entren a robar-nos, i hem connectat l'alarma, hem fet el que tingui l'alarma, hem fet totes les coses adequadament, tancar bé en clau. Sobretot les coses de valor no les deixem, almenys si les podem portar a sobre millor, si no, no la guardem on sempre la guardem. Sempre la guardem a la tauleta de nit, sempre la guardem a l'habitació de matrimoni o l'habitació principal, doncs hem d'intentar buscar un altre indret que no donaré pistes, perquè no, als dolents no donaré pistes, que sé que no escolta la ràdio, però bueno...
0: No.
1: Però sí que hem d'intentar buscar un altre lloc o portar-li a un familiar les coses que tinguin valor, perquè no... I les coses que tinguin valor però són grans, com pot ser un portàtil, un ordinador, coses d'aquest tipus, hem d'agafar com un inventari, allò de dir, agafant...
0: Sí, per si hem de fer denúncia,
1: sí,
0: després,
1: perquè
0: no?
1: Perquè si després hem de fer denúncia, no podem dir, no s'han robat un portàtil de la marca que sigui...
0: Ja no te'n recordes.
1: I de color blanc. No, hem de dir la xifra, el número de registre, l'IP que tenen per poder, si el trobem, poder retornar-li amb ell, o si intenten vendre aquest ordinador o vendre alguna cosa, poder detectar que és un objecte sustret i poder retornar-lo al propietari.
0: Però, Paco, a banda de... casa nostra, que marxem uns dies i volem que es mantingui doncs aquesta seguretat, marxar de vacances també ens ha de fer estar alertes, no? No baixar la guàrdia, perquè allà on anem, doncs, sí. Si anem a un apartament turístic, hem de tenir també cura de les nostres pertinences. Si estem en un aeroport, per exemple, si sortim i anem a passejar per llocs on hi ha molta gent, aquí també hem d'estar,
1: sí. Nosaltres aquí fem prevenció, molta gent, als turistes que venen aquí a visitar-nos, tant a Sant Cugat com a Barcelona, i ho fem i ho dient, o estudiants que venen aquí a fer l'Erasmus o venen a fer intercanvi, o universitats d'estius, que també aquí a Sant Cugat es fan, doncs també li fem un recordatori de la mesura de seguretat que han de prendre, perquè a vegades venen d'un altre país i pensen, no, bueno, jo vinc de turista i no em passa res. Doncs sí, sempre s'ha de portar la documentació de sobres, sempre s'ha de portar el bolso, com s'ha de tindre la cura que normalment s'ha de tenir quan un va a un lloc desconegut on hi ha molta gent i no saben si hi ha un delinqüent allà de que es poden robar. Llavors, el bolso sempre davant, sempre les coses guardades, no deixar les coses a l'apartament o a l'hotel allà vistes perquè de valor, perquè poden ser que entri algú i que robin a la qual cosa. La mateixa mesura de seguretat que tindrien aquí, la mateixa mesura de seguretat que donen als turistes que venen aquí, nosaltres quan anem fora hem de prendre aquesta seguretat. Per exemple, si anem amb vehicle privat, un altre exemple de cura és a les àrees de servei que hi ha a les autopistes, el cotxe està ple de la maleta, de coses que portem, i ens anem a prendre un cafè perquè hem de fer un descans, doncs el cotxe ha d'estar en un lloc el més proper a la nostra visió d'on estiguem, del bar, el que sigui, perquè és un lloc que estan també incidint, i per això Mossos d'Esquadra a nostres àrees d'aquí, de les autopistes, tenim un servei de paisà fent aquest control, perquè ens hem trobat situacions de robatoris a turistes que venen, a nosaltres si anem fora també, encara que sigui a la Costa Brava o a la Costa Dorada, també es pot passar.
0: Bé, doncs esperem que amb això tinguem suficient per passar un estiu tranquils, que no tinguem gaires ensurts, i agraïm moltíssim als agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra, tant el Paco com l'Anna, que ens han acompanyat durant aquest curs. Que tingueu bon servei, però que tingueu també molt bon estiu.
1: Igualment, esperem que tothom gaudeixi de l'estiu, de les vacances, merescudes segur, i que vinguin en aquesta alegria i que es trobin tot perfecte, i que per això estem, per donar seguretat.
0: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.

0: figura i el seu llegat, la periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha publicat el llibre Isabel Roig i Franz i Torra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. Una obra que combina la recerca històrica amb el relat vital d'una dona imprescindible per entendre la història dels moviments veïnals, l'antifranquisme i la construcció de la democràcia des de la base. Laia Coronado, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Com neix aquesta biografia d'Isabel Roig? Els periodistes moltes vegades escriuen llibres. No sé en el teu cas si va ser una iniciativa personal, si ha sigut un encàrrec. Com neix l'origen?
1: Doncs a mi em va contactar d'una manera més força curiosa i una mica indirecta, però el fill de la Isabel Roig Franci Torra, que és en Pau Vinyes i Roig, que té una editorial molt petitona de Sant Andreu que es diu Llibres del Llop Roig. I ell tenia molt clar, és historiador, ha escrit moltes biografies i llavors tenia molt aquesta mirada i tenia clar que volia que s'escrigués una biografia de la seva mare. Però, clar, al mateix temps no la volia fer ell, perquè tenia relació massa directa. I llavors buscava que una periodista jove. I això, llavors, em va arribar a mi l'encàrrec i la veritat és que em va engrescar molt quan vaig veure... És que me'n recordo molt d'estar llegint l'entrada de la Wikipedia, que és el que, l'únic que trobaves sobre ella en aquell moment, pràcticament, i vaig dir, ostres, que m'interessa moltíssim aquesta història, vull dir, com anava dient els llocs on havia estat, dic, està en moltíssims llocs, i em va interessar molt.
0: Perquè tu la coneixies abans, a Isabel Roig, perquè possiblement Montserrat Roig sí, no?, que és de domini públic, l'escriptora i periodista, però la seva germana Isabel, no sé si tu tenies el gust de conèixer la seva trajectòria.
1: No, clar, no la coneixia gens. Sí que recordo que aquesta combinació de cognoms, no?, Roig i Franci Torra, doncs em sonava, i llavors dic, val, d'acord, és la germana de Montserrat Roig. Però és cert que no, que ella va ser, no era coneguda o no és coneguda, perquè sobretot va ser molt una militant de barri, no? El barri la coneix tothom, no? Com ens passa a Sant Cugat, no? Tenim gent que aquí els coneix tothom i segurament fora de la ciutat no els coneguin.
0: Com ha estat el procés d'escriptura? Perquè hi ha molta feina darrere aquest llibre, hi ha feina de documentació per poder fer aquest retrat, no?, exhaustiu de qui va ser Isabel Roig. Hi ha també entrevistes. Com ha sigut tot aquest procés per poder escriure la biografia final?
1: Sí, una mica la base, el que ho va lligant tot són les entrevistes personals, i n'he fet una trentena. I, clar, són, per una part, són molt valuoses perquè són el testimoni de la gent que la va conèixer. En alguns casos no són gent que la va conèixer, sinó gent que ha estudiat molt l'època. Per exemple, en Marc Andreu, que és un historiador, periodista, bueno, que sap molt d'aquest tema concret, o en Jordi Rabassa, que també és historiador i, bueno, més és polític també, però que ell, en aquest cas, sí que tenia molta relació, era també del barri. I després, això, moltíssimes persones que la van conèixer, i el que passa que, clar, això té una part molt bona, que és tenir aquest retrat més humà, i una altra part, que és que no recorden dates, no recorden èpoques, exactament això. Ui, ara no sé quan va passar això, no? I clar, és normal, la memòria humana té problemes o contradiccions entre un testimoni i un altre. Llavors, ha sigut també molt important la part de la recerca en arxius. En això, la veritat és que en Pau Vinyes, el seu fill, m'ha ajudat molt a recórrer els arxius on hi havia documentació. Però al mateix temps també hi ha una part que era una mica difícil perquè ella tampoc no va escriure molt. Vaig trobar un article seu escrit en un diari, però no va ser una persona que escrigués articles d'opinió ni res. I per tant, part de la documentació, vull dir, una part era una hemeroteca que sobretot em permetia era donar context a l'època.
0: Poder explicar una mica tots aquests moviments en els que ella va participar i en els que es va trobar. No sé si també és complicat fer aquesta sinergia entre aquesta història més personal, més humana d'Isabel Roig, amb les dades i el context històric del moment per trobar aquest equilibri, no?
1: Sí, això és una cosa que jo tenia molt clara, que és, i de fet és una mica també la mirada que tenia el Pau des del principi, que és, la història no és una biografia rellevant tant per la persona i no les interioritats de la seva vida i les seves relacions, sinó pel context en què va viure i per als moviments socials en els quals ella va com estar inserida. I això ho he intentat plasmar al llibre en una estructura dels capítols, en els quals al principi del capítol sempre dono el context general de Catalunya, fins i tot d'Espanya, en aquell moment, més any o el que sigui, en funció del moment, i després entro ja més en el
0: seu paper.
1: En el seu paper en un moviment social concret, no? O explicar què era el moviment social en el qual ella va estar. I després al final deixava com alguns paràgrafs en els que sí que explico, doncs, aquella època què va fer, doncs, si es va casar, va tenir els seus fills, o es va separar, crec que es va separar també. I llavors, per una banda, hi ha aquesta estructura, i per l'altra banda també t'adones que tot

0: s'interrelaciona constantment i que, com diu el feminisme, diguem-ne, amb tot allò personal és polític i que en el seu cas també, és a dir, per una banda, no, és a dir, a vegades dels homes a qui fem biografies no es parla tant o no es dona tanta importància a qui és la seva dona o qui són els seus fills, però en el cas d'una dona als anys 70, el fet que deixés els seus fills, a qui els cuidava principalment una altra dona, per cert, la Beatriz Ruiz, o que quan van ser una mica més grans es cuidaven una mica entre ells, també és polític, perquè, és a dir, també és una decisió que ella va prendre d'un compromís social i que segurament va rebre més judici que els homes que feien exactament el mateix, o inclús feien molt menys a casa seva.
1: No només has posat aquest context que ens ajuda a entendre les seves decisions polítiques, perquè al final hi ha diversos fragments en el llibre que més d'una de les persones que has entrevistat o reculls ho explica, no? Tot és polític. També expliques d'allà on venia Isabel Roig, de la seva família, d'aquesta petita família burgesa de l'Eixample, de totes les figures il·lustres de segle XX que van passar per casa seva, que entenc que també van ser determinants per qui va ser Isabel Roig, més enllà de Montserrat Roig, més endavant, que també era un context històric una mica diferent que el que va viure Isabel Roig, que era la germana més gran, no?
0: Sí, exacte, perquè la gent ho entengui, es portaven 14 anys. La Montserrat és la segona més petita de la família, diguem-ne, eren molts germans, i la Isabel la més gran. I en alguns moments li va fer com de mare a la Montserrat i a la Carmina, que és l'altra germana més petita, també. I llavors... Clar, és això, tenim molt en compte que aquesta família venia d'un eixample burgès, una família que no és que tingués una gran fortuna, però sí que tenia molt de capital, sobretot social, cultural i, evidentment, també econòmic. I que, per exemple, perquè ens fem a la idea, i sí, com a curiositat lligada amb Sant Cugat, tenien un xalet a Valldoreix, que encara estem acabant d'explorar una mica, però que...
1: Hi ha alguna fotografia de la Festa Major de Valldoreix?
0: Sí, hi ha alguna fotografia, i des de fa poc sé que en Juanjo Cortés, de Valldoreix, té present, sap quina casa és avui en dia, o sigui, té una foto moderna de la casa que surt en aquí. I perquè, clar, tinguem en compte que no només són rellevants, o sigui, és rellevant Montserrat Roig a nivell social, sinó que el seu pare, Tomàs Llop i Tomàs Roig i Llop, perdó, va ser un advocat molt important i també escriptor, va estar molt inserit en els segles intel·lectuals de l'època, vaig trobar cartes amb la Víctor Català, que li feia com crítica literària, i, bueno, molt interessant. I alhora la seva mare, també, l'Albina, també era una altra dona, una dona molt potent, que va ser com...
1: Dones de república.
0: La república, molt, bueno, tots dos molt republicans, catalanistes, ella molt catalanista, molt independentista, i
1: tenia... Ella una mica menys.
0: Tons escrits, ella una mica menys, sí, ella era de la Lliga, i ella era això més... sí, com una mena, un catalanisme de dretes, bueno, però molt, molt interessant, no?, també progressista en alguns aspectes, en altres també, doncs, també van tenir com molt rebuig cap al tema de, bueno, en el bàndol republicà de la guerra, que també va ser molt anticlerical, i llavors ells eren catòlics. Que tenien una posició que els posicionava en alguns aspectes en contra d'uns i d'altres, no? En funció del moment, vull dir, com d'entre altres persones. Però sí que és molt interessant els textos de l'Albina, perquè, bueno, era com... feminista dient que no era feminista.
1: Sí.
0: És a dir, ella diu explícitament...
1: No volia l'etiqueta.
0: No volia l'etiqueta perquè quin és el que vol dir feminisme en aquella època, no?, també. I llavors ella es posicionava... Seria més aviat com els sufragets angleses, diguem-ne, transportat aquí una mica.
1: Clar, sí. Ens hem de posar en aquella època també per entendre-ho, eh? Al llibre hi veiem moltes facetes i moltes lluites de la Isabel Roig... Quin impacte va tenir aquest context i aquest entorn, no?, en la seva vida i en les seves lluites? Ella anava a una escola de monges on tot era molt estricte, on es formava la dona per ser aquesta dona que tingués cura de la llar, que criés i que vetllés pel benestar del seu marit. Aquesta va ser l'educació que ella va rebre. Més endavant va intentar trencar una mica amb això, però al final ella es va educar amb això. Però tot i així, per dir-ho d'alguna manera, a través de diferents facetes de la seva vida, de llocs on va anar a treballar, de les lluites on es va implicar, quan se'n va anar a viure a Sant Andreu, diu que és un poble ple de romansos, no? Hem d'imaginar-nos a Sant Andreu d'aquella època. Ella trenca amb aquesta educació que li han donat, també.
0: Sí, sí, sí, clar, ella... jo crec que, o sigui, de cara a la família, això potser no fa un trencament com molt radical, en realitat, no? Perquè sempre hi ha com... sempre explica com que amb el seu pare sempre s'hi podia debatre. Uh-huh. De fet, el seu pare, tot i segurament no està d'acord ideològicament amb el PSUC, va firmar perquè els partits es poguessin legalitzar, uh-huh. perquè el Partit Comunista i el PSUC es poguessin legalitzar. Llavors, això també situa, no?, com un home intel·lectual que, del debat, de les lletres, i digues, segurament també va fer una evolució ideològica al llarg de la seva vida. I... clar, per ubicar-nos en la seva educació, per exemple, en l'època que va viure, el 51 va fer 18 anys, que és la seva puesta de largo i és quan va entrar a la universitat. Va fer una puesta de largo, que això mm-hmm. també era un esdeveniment que molta gent me'n parlava.
1: Una qüestió molt social.
0: Clar, denota la classe social on estava, clarament, no? També com aquesta petita burgesia. He trobat com la nota, les notes de societat de la Vanguardia, mm-hmm. en què explicava que feia la seva posada de llarg. No sé com es diu en català, en realitat.
1: Fem una traducció així, perquè sí. ens entendrem.
0: Sí, sí. I que després, de fet, les germanes petites ja no la van fer. És a dir, també és com, bueno, aquest canvi d'un moment diferent generacionalment i socialment. I llavors ella arriba a la universitat i també és un moment en què segurament es polititza bastant, perquè, per una banda, la universitat encara era una institució molt opressora, que va tenir una... tota una... és que no sé com dir-ho, però una depuració, una mm-hmm. repressió
1: franquista.
0: Molt bèstia. Franquista, els primers anys del franquisme, en què es va haver... bueno, es van matar també els... professors que havien estat associats amb la República i per tant, i controlat doncs, per la Falange, sobretot, i bueno, tot, per tant, un ambient molt opressor, però en què comencen a obrir-se algunes petites escletxes, i ho veiem en l'episodi de la banca de tramvies, en la que també cal tenir en compte que no és moviment antifranquista, mm-hmm. sinó, però sí que és
1: molt social,
0: contestatari.
1: De fet,
0: no? Sí, molt social. És el motiu de la banca de tramvies és que s'havia pujat una mica el preu del bitllet. I això és el que fa com l'espurna que ho mou tot.
1: Que s'havia pujat a Catalunya, però no en altres punts de l'estat,
0: no? A Madrid,
1: no?
0: Exacte. Sí, sí. Sí, crec que representa que és com que la Falange de Madrid o una cosa així, no? Perquè hi havia un cert mm-hmm. moviments interns al règim.
1: Els governadors, no? Cadascú tenia el seu.
0: Sí. I llavors el governador de Madrid havia arribat a cedir a dir, val, d'acord, doncs no ho pujo, i a Barcelona el governador es va mantir ferm. I a la vegada també es va causar la caiguda del governador de Barcelona. Va ser en contra del governador. I, bueno, per tant, és un moment en què ella, bueno, doncs surt a trencavidres, com diu. També després havia a casa li deien que ho amagués una mica, que això tampoc ens passem, eh? Tampoc no fos cas que, bueno...
1: Perquè recordem, clar, petita burgesia, no quedaria massa bé que la filla, no?, la trobessin a la vaga de tramvies. Sí. El pròleg del llibre és de l'advocada Magda Oranich, que coneixia bé l'Isabel Roig i també la seva germana. I una de les coses que escriu és: a més gent com la Isabel, no tinc cap dubte que el món seria millor. Fent el llibre, creus que efectivament Magda Oranich té raó?
0: Sí,
1: d'aquest petit personatge de la història, per entendre'ns?
0: Sí, o sigui, jo crec que era una persona que, o sigui, és com... ho feia molt tot pels altres, com molt de manera molt altruista, i a més és un convenciment, jo crec, que molt genuí. O sigui, ella li sortia, o sigui, com que d'alguna manera no podia estar fent altra cosa que això que estava fent per ella. En el sentit que... es combina una mica com el que diu en el títol, cristiana i comunista. Mm-hmm. Llavors, per ella es combina, a més d'una manera que per ella no és cap contradicció, sinó que d'alguna manera suma aquest convenciment, no?, com del cristianisme i del compromís social i pues, cap als altres, cap als pobres, aquest altruisme, amb també un factor més polític comunista, que després serà militant del PSUC al partit del 74, però que surt també d'una mica d'aquí mateix, perquè forma part dels Cristians pel Socialisme, que és un moviment liderat per Alfons Comín, uh-huh. pare de Toni
1: Comín.
0: Que, bueno, és això, inicialment no estava necessàriament lligat al PSUC, després s'hi integren, però que, en tot cas, això relacionava aquest progressisme i aquest, una idea molt d'esquerres amb la gent que estava en les parròquies de les esglésies, dels cristians de base. Llavors, per ella això està totalment lligat, i jo crec que aquest és una mica un motor que la fa, doncs, això, simplement està una mica a tot arreu, i a més és una posició en la qual que això, cada paper és important, no? Vull dir, és important qui fa de portaveu i qui dona la cara, però que ella no feia de portaveu, estava en una segona línia que implicava que estava movent-ho tot i estava també relacionant persones entre si, no? O generant la logística, la coordinació.
1: Com en el cas de la vaga de Motor Ibèrica, no?, per exemple.
0: Exacte, sí.
1: Ara has tret el tema, no? El títol del llibre és Cristiana, comunista i lluitadora veïnal. Clar, a priori, des de la percepció que possiblement tenim ara, on l'extrema dreta ha patrimonialitzat d'alguna manera el que és la religió, no?, sobretot la catòlica, em sembla gairebé un oxímoron, no? Poder ser comunista i cristià. En aquell moment no era així, i així ho va viure Isabel Roig. A tu, a priori, potser no et semblava contradictori, perquè defenses, a més, des de l'experiència que es pot ser cristià i d'esquerres, de fet, hi ha evidència que és així, però crida l'atenció, no? I en aquell moment també, on es tenia una visió, o es té una visió al llarg dels anys, que l'Església era franquista, la institució de l'Església era franquista, però ella va fer molt activisme des del cristianisme, i no estava sola, tampoc.
0: Sí, exacte. És a dir, clar, no vol dir que tothom en aquella època pensés així, ni molt menys, però sí que era molt més habitual i menys estrany que avui en dia. Perquè, clar, el que passa és que en un context franquista, en què el nacionalcatolicisme és imperant i omnipresent, en què, a més, evidentment, també hi ha persones que es van precisament rebotar contra això, no era molt lògica, en tant que s'havia imposat el catolicisme a tota la població. Però al mateix temps, també hi ha, evidentment, una població cristiana doncs, més àmplia que l'actual, de més evident, no? I vull dir, cristians practicants. I a l'hora d'algunes parròquies es comencen a polititzar també, relacionat també amb els principis dels anys 60, en què hi ha el Concili Vaticà II, que és una... no sé com explicar, un concili.
1: De manera, sí, per intentar reformular, no?, el missatge de l'Església.
0: Es reformula molt el missatge de l'Església i hi ha uns principis, uns preceptes molt més progressistes, de fet, el que s'ha aplicat posteriorment, però sí que hi ha com tot un moviment de persones dintre de l'Església, des de capellans, monges i persones laiques, que és com es diu a les persones que són creients però que no són ni monges ni capellans, diguem-ne, doncs que estan en una mirada, no, com a mínim social, no necessàriament d'esquerres, però com a mínim amb una mirada social. I això als seminaris ho explica l'Ignasi Pujades, que és una figura molt important també a Sant Andreu, que era un... tenien com una mirada social. I a partir d'aquí, una part es polititza molt més. I sobretot a l'Amèrica Llatina sorgeix la teologia de l'alliberament, que és aplicar el comunisme amb el cristianisme. És com la unió, d'alguna manera, de les dues coses. I això té molta implantació a l'Amèrica Llatina, per tota l'Amèrica Llatina, i hi ha com un grup de cardenals i, bueno, eren com persones bastant de la jerarquia eclesiàstica que ho firmen i que ho impulsen. I llavors també hi ha bastant intercanvi entre Catalunya i Amèrica Llatina. La figura més coneguda és Pere Casaldàliga, que va anar a Catalunya i es va acabar vivint tota la vida a Brasil. Però també llavors hi ha capellans que viuen uns anys allà i tornen. I és el cas tant d'Ignasi Pujades com de Josep Camps, que són els capellans que hi havia a l'església de Sant Andreu de Palomar, que tots dos havien estat respectivament a Xile, l'Ignasi Pujades, i a l'Equador, en Josep Camps, i tornen cap a Catalunya amb una experiència, també com amb un bagatge de la teologia de l'alliberament. I d'alguna manera el que volen fer és aplicar el mateix que estaven fent allà al barri de Sant Andreu, que també era un barri en aquell moment molt obrer i bueno, com molta gent de classe treballadora. I per tant, és una mica aquest context també en el que ella doncs, entra en contacte amb una parròquia amb aquestes idees.
1: El fill de l'Isabel Roig la descriu com un personatge de segona fila, ara t'ho dic de memòria, fa servir algun concepte semblant, no? L'historiografia ha oblidat moltes persones com Isabel Roig, que són indispensables per entendre tots els canvis que hi va haver en aquest cas, parlem de segona meitat de segle XX, no? Però en general, i possiblement moltes més vegades dones com homes.
0: Sí, o sigui... A més del llibre, el meu treball de final de grau vaig relacionar una mica amb el projecte d'aquest llibre i vaig buscar com més la teoria sobre la historiografia i sobre el tema de les biografies. Durant molts anys, a més, cal tenir en compte que les biografies han estat bastant denostades, no? Com la història no s'explica amb una sola persona, sinó que s'ha d'explicar més en general. Hi ha hagut uns corrents historiogràfics que defensaran una mica això. I ara s'està recuperant bastant el valor de les biografies i, per sort, també les biografies de dones. I, clar, un cert punt d'és. Per una banda, ens hem oblidat i no hem reivindicat prou a les dones que sí que van tenir un paper rellevant molt de primera fila en la història, no? No ho sé, una pintora com Artemisa Gentileschi, em ve el cap, per exemple. Però, en canvi, alhora també és cert que hi havia més homes que van tenir aquestes figures preponderants que dones. I per què això? Doncs perquè les dones estaven a casa seva cuidant els fills. I igual que l'Albina també es va quedar a casa cuidant els fills quan s'havien conegut, va deixar d'escriure, quan s'havien conegut amb en Tomàs a través articles que escrivien en premsa. Uh-huh. Vull dir, s'havien llegit mútuament i llavors es van conèixer. Per tant, hagués pogut ella perfectament seguir escrivint. I no ho va fer segurament per una combinació de factors, però que un era clarament els rols de l'època. I llavors, clar, és això... Segurament la generació de la Isabel potser és de les primeres que poden començar a fer això de manera més generalitzada, en què ja tenim figures... Bueno, anava a dir com la Montserrat, però potser la Montserrat en realitat seria una generació una mica
1: més posterior. Més endavant, sí.
0: És la següent. Mm-hmm. Però encara era molt, molt, molt difícil, no? I llavors va trencar moltes convencions socials, també, per fer el que va fer, i crec que això també ho hem de tenir en compte i explicar-ho quan s'expliquen aquestes històries.
1: Doncs aquesta és una de les històries d'aquests personatges de segona fila, però que són tan importants per entendre la història, i en aquest cas una història molt recent. Ens han deixat moltíssims capítols per explicar la vida d'Isabel Roig, perquè se'ns acaba el temps. Ho poden descobrir la gent amb el llibre Isabel Roig i Francí Torra, cristiana comunista i lluitadora veïnal, on trobaran tot aquest context històric i social i també quina part activa hi va tenir Isabel Roig en capítols molt destacats de la nostra història recent. Laia Coronado Nadal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a la teva secció Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé.
1: Bé?
2: Molt bé.
1: Bé, nosaltres també contents que estiguis avui aquí. Déu-n'hi-do, perquè avui obrim un meló. Que és que no hem de menjar amb el mòbil, suposo. O què passa si mengem amb el mòbil? I aquí m'imagino que hi podem posar tot, des d'infants fins a 99 anys, perquè ara ja tothom tenim el mòbil a la mà a tota hora.
2: Doncs sí, parlem de mòbil, però podríem parlar de qualsevol altra pantalla. Però
1: fins
2: sí que
1: ara
2: és
1: la
2: cert.
1: Tele, però ara ja
2: sí,
1: mòbils.
2: Però sí que és cert que la tele la teníem més lluny i encara no ens donava temps a treure els ulls, però ara doncs, menjar amb el mòbil s'ha convertit en una cosa absolutament normalitzada, no? Mirem una sèrie, revisem missatges, treballem. En el cas dels nens i nenes, doncs, els hi posem els seus dibuixos preferits doncs, perquè acabin menjant, no? I gairebé no som conscients de realment el que estem fent, que
1: és... I encara et diré més.
2: Menja.
1: Perdona que t'he tallat. Encara et diré més que de vegades dinem amb les nostres famílies, les nostres parelles, i hi ha algú que allà ja hi té el mòbil i l'està mirant. De fet, hi ha un acudit que diu... No, que et poses la forquilla de la carn, la forquilla del peix, el garbí de la carn, la cullereta de les postres i ja hi ha un lloc per posar el mòbil al cantó del pa.
2: Exacte, no? Sí. Doncs...
1: Malament.
2: Malament. Bueno, anava a dir, no sé si és un acudit o lo normal a les taules de...
1: Ja sols normal,
2: sí. De casa, de gairebé la gran majoria de famílies. El problema és... això té conseqüències reals per la nostra salut i la resposta de Pili, doncs, és que sembla ser que sí, no? Perquè, doncs, la primera és que mentre estem menjant, hauríem d'estar menjant, no? I això és el mindfulness, no? És fer les coses mentre les fem. I en aquest cas, doncs, hi ha una paraula que s'associa al menjar, que és el mindful eating, no? Que és prendre consciència quan menjo. Si jo, mentre estic menjant, la meva ment està fent una altra activitat, doncs, la meva ment no és conscient realment de que estic menjant. I això afecta directament a dos mecanismes claus, que un és la regulació de la gana. No sóc capaç de regular o de poder anticipar-me a dir ja estic començant a estar tip o tipa i per tant ja doncs, la meva àpat és més lent, no? I ja doncs, sóc capaç de dir fins aquí ja no tinc més gana. I la sensació de sacietat, no? O sigui, la perdo, no? Perquè moltes vegades quan ens passa això, a veure, jo sóc la primera que en un moment donat he menjat amb el mòbil i sóc conscient que quan acabo de menjar, perquè me n'adono, perquè ja no hi ha res al plat, no? Miro sí. I penso, ostres, podria tornar a començar a menjar, no? No sóc ni conscient, o sigui, i a part tinc més gana, o sigui, moltes vegades he de continuar menjant. De fet, hi ha algun estudi que ens diu que acabem menjant un 30% més de calories si mengem amb el mòbil a la mà. Per tant, doncs, ja no es base... I quan parlo de calories, Pili, no parlo de que haguem d'estar calculant-les, sinó que realment el fet de no ser conscients del que mengem ens fa menjar per sobre de les nostres necessitats.
1: I, a més, tot això aniria molt contraproduent amb la teva filosofia de menjar lliure, amb el sentit de prendre consciència, no? Menjar lliure, però des de la elecció, no?
2: Exacte, o sigui, quan el menjar lliure és em miro l'àpat, no? Penso per on vull començar a menjar, que és allò que em ve de gust, no? Menjar lliure és començar a menjar, mastegar-ho amb tranquil·litat i saber per on vull continuar i un cop estic tip o estic tipa, parar de menjar i, al revés, un cop jo acabo sent conscient que estic menjant i tinc més gana, doncs alçar-me a buscar les postres o repetir de l'àpat, val? Però tot això no és possible fer-ho de forma lliure si no ho fem, o sigui, perdó, si ho fem amb un mòbil
1: clar
2: al costat, perquè no som conscients del que estem menjant. Per tant, les conseqüències pràctiques de menjar amb el mòbil seria que acabem menjant més, val? Perquè estem distrets i distretes, que, a més, també moltes vegades hi ha una pitjor qualitat del que mengem, val? Perquè escollim aliments més ràpids, aliments menys elaborats i sovint més processats. Això bàsicament és perquè, al final, si no estic amb el mòbil a la mà, no sóc conscient de què he de menjar, no connecto amb el moment de menjar, no? És algo ràpid per continuar fent, no? El que sigui el scroll o treballant o el que estiguem fent, no? Per tant, no, continuo no sent conscient i, per tant, la qualitat del que menjo és pitjor. Una cosa superimportant és que tindré, o que hi ha un risc més alt de tenir, pitjors digestions.
1: Ah, sí? Per què? Perquè menges més ràpid o més inconscient?
2: Mengem més de pressa, distrets, masteguem pitjor.
1: Clar.
2: Hi ha una cosa, i això sí que m'agradaria remarcar-ho, Piri, quan els pacients arriben a la meva consulta, pacients adults, dient-me, és que tinc un problema digestiu, la meva primera pregunta, hi havia dues preguntes, val? La primera era la velocitat amb la que menges, sí? Perquè si no mastegues, penseu que la masticació és el primer pas de la digestió. Si en aquesta cadena de producció, que és la digestió, jo em salto un pas, el següent anirà forçat. Si aquest aliment que ha d'estar mastegat i que, a més, depenent del tipus de nutrient, ja hi ha substàncies, sí, enzimes que ens ajuden a desfer aquests aliments, si jo això m'ho salto, aquest aliment arriba a l'estómac i està mig digerit. L'estómac ha de fer un esforç increïble i moltes vegades no acaba digerint l'aliment, per tant, no acaba absorbint els nutrients, per tant, això té unes conseqüències d'inflamació, no? Abdominal, dolors, etc. Aquesta és la primera pregunta, sí? Lo ràpid que menges. I la segona és lo apretat que portes els pantalons.
1: A veure, explica.
2: Els mom jeans, no? Ara parlarem de moda, però aquests pantalons que portem de tiro alt, no? Que sí. A mi m'encanten, he de dir. Però això, després de menjar, o sigui, hem de ser conscients que després de menjar, la panxa s'omfle, sí? No la teva. La meva, la del veí, la veïna i s'omflen per què? Doncs perquè hi ha un estómac que ha d'augmentar el seu volum, no? I ha d'entrar aquests aliments. Clar, si jo tinc allí uns pantalons que estan no deixant que s'omfli, no? Estan apretant, doncs després la inflor serà pitjor quan jo em deslligui aquests pantalons, val? Per tant, no dic que això sigui la causa de tots els vostres problemes digestius, però que abans de plantejar-me res, doncs primer, com de ràpid menjo? Si estic menjant amb el mòbil, probablement estigui menjant molt ràpid, no? I segon, què porto posat, quins tipus de pantalons porto posats. Per tant, hem dit que me'n vaig amb una altra cosa.
1: Boníssim.
2: Si mengem amb el mòbil o amb pantalles, mengem més, de pitjor qualitat, tenim pitjors digestions i la nostra relació amb el menjar, doncs al final acaba sent nul·la, sí? No hi és, no existeix la relació, no?
1: Estàs endrapant, no saps
2: ni bona ni dolenta, no hi és, val? Més aviat dolenta, no?, que bona, però que no hi és, no escoltem el nostre cos, no detectem si tenim gana, si tenim sacietat, si vull menjar, si pot ser de l'àpat, només em vull menjar una part o m'ho vull menjar tot, no soc conscient. I com que no soc conscient, doncs hi ha aquesta, una relació, doncs, amb el menjar que inexistent. Per tant, doncs, tampoc cal prohibir el mòbil, però mira, avui m'he de gust una miqueta extremista, Billy, i sí que potser diria que a la taula, almenys dialoguem.
1: Sí, jo estic d'acord aquí, la taula no.
2: Dialoguem.
1: A la taula no, que tampoc és tanta estona.
2: I una altra cosa, i ho colo aquí, perquè ara igual si anem a dialogar, potser el que fem sobretot amb els nens i nenes és dir-los constantment el que s'han de menjar de lo que hi ha al plat. Hi ha una recomanació que sempre dono a les famílies i és una, és menjar junts, sense pantalles, sense distraccions, i la segona, deixeu que els nens i nenes mengin en pau. Sí? Conteu el que heu fet aquest matí, el que fareu demà, la setmana que ve. Deixeu de banda el que s'estan menjant, el que hi ha al plat, el que no. No sigueu pesats i pesades.
1: Doncs això, mira, a la propera setmana, perquè aquí, mira, continuarem parlant d'això. Si els hi hem de dir, sisplau, fer servir els coberts.
2: Això és una altra cosa.
1: No, sisplau,
2: depèn de l'edat,
1: no t'aixequis tantes vegades.
2: Depèn de l'edat.
1: Per tant, ens interessa algunes famílies, ens interessa. Per tant, la setmana vinent parlem d'això. Naila, et sembla bé?
2: Molt bé.
1: Un encàrrec. Doncs gràcies, fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent.
3: Continguts en xarxa.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Tot i que sovint al cinema veiem explosions i sorolls espectaculars a l'espai, la realitat és molt diferent. A l'espai no hi ha so. Això és perquè el so necessita un medi per propagar-se, com l'aire, l'aigua o un sòlid. I a l'espai exterior, pràcticament buit, les ones sonores no tenen partícules per transmetre's. Tanmateix, això no vol dir que l'espai sigui completament mut. Els científics han descobert que certes ones electromagnètiques i vibracions de partícules carregades poden ser transformades en so mitjançant instruments especials. Gràcies a això, podem escoltar planetes, estrelles o fins i tot forats negres en forma de sons digitalitzats. Per exemple, la NASA ha publicat enregistraments del so del vent de Mart, captat pel rover Perseverance, i també vibracions provinents de galàxies llunyanes convertides en freqüències audibles per a l'ésser humà. Aquests sons artificials ens permeten comprendre millor com funcionen els camps magnètics i les radiacions còsmiques. En certa manera, podem dir que l'univers té música, però és una música que només podem percebre gràcies a la ciència i la tecnologia.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per La Galera i titulat Això no és un llibre. Bé, com diu el seu autor, en Carles Sala i Vila, és un llibre i no l'és alhora. Vindria a ser un llibre de Schrödinger. Sigui com sigui, és l'obra número 50 d'en Carles Sala, autor de títols com Cornelius i el rebost d'Impossibles, Bona nit, Júlia, o El tren de les parades sense nom. Aprofito per recomanar-vos també Capità Lluc, novel·la infantil guanyadora del Premi Folk i Torres 2021. Doncs el cas és que en Carles celebra aquestes 50 publicacions amb un homenatge al poder dels llibres i les històries. I és que amb un llibre pots fer moltes coses. A banda de llegir-lo, et pot servir per evitar catàstrofes, divertir-te amb els teus amics, servir batuts, mantenir-te en plena forma o protegir-te de tempestes de sorra. Dins de l'àlbum Això no és un llibre hi trobaràs 18 proves que demostren que els llibres continuen sent insuperables i en moltes situacions millors que les pantalles. Les divertides i originals il·lustracions de Laia Pampus ens acaben de convèncer i alhora ens conviden a fer volar la imaginació. I per a lectors, a partir de 13 anys, us recomano moltíssim la trilogia Arfa de Dani Gómez, publicada per Meraki. M'atreviria a dir que Dani Gómez té molts números de convertir-se en el Rick Riordan català. Aquesta saga de fantasia juvenil explora la següent idea. Què passaria si les criatures màgiques de la gairebé oblidada mitologia catalana fossin reals? La Sansa, la nostra protagonista, encara no ho sap, però no és una noia normal, ni de lluny. Quan els seus pares decideixen mudar-se de Barcelona a Arfa, un petit poble dels Pirineus, no triga a adonar-se que comparteix casa amb una ànima en pena. Ara bé, el fantasma que la desvetlla podria ser el menor dels seus problemes. Les aventures de la Sansa comencen a El fantasma de Cal Franciscano, continuen a La marca del boc de Viterna i acaben a Els esperits del bosc de la Freita, que s'acaba de publicar. Paraula de Misha que aquesta trilogia m'ha tingut enganxada des del principi. Gaudireu d'aquests llibres, tingueu l'edat que tingueu. I si sou friquis d'històries com Harry Potter, El senyor dels anells o Els caçafantasmes, encara més. Fins a la propera.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa 2 dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
6: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Gràcies per escoltar-nos un dia més i avui fem un programa molt especial que, de fet, és el primer que fem de cara al públic enguany. I és que estem, com sempre també, amb el nostre company Jordi Casellas. Què tal, Jordi, com estàs?
7: Doncs molt bé, Esteve, content com sempre de fer ràdio. I ja saps que, com sempre dic, avui és festa major. La Maroteca torna a sortir al carrer la primera vegada aquest any, com bé deies. Ens envoltem de gent i tu ens explicaràs on som.
6: Doncs avui és el dia que fem el programa en viu, jo crec que amb més espectadors des de que aquest programa està en marxa. Estem enregistrant el programa avui, dissabte 13 de maig de 2023, al pati de l'escola La Salle Bonanova, amb alguns milers d'alumnes, pares, mares i docents d'aquesta centenària escola barcelonina. I és que, com cada any, durant 3 dies es celebren les convivències, un event que podríem equiparar a la festa major d'aquesta escola i que es celebra cada any a mitjans de maig des de fa molts cursos. Tant els oients de la ràdio com els espectadors aquí a La Salle us estareu preguntant per què fem un programa a una escola, oi? Doncs perquè, com ja hem comentat diverses vegades en el nostre programa, la percepció que tenim nosaltres, independentment dels estudis d'audiència, és que el consum de la ràdio convencional està disminuint. I tot i que els podcasts són una bona eina, digueu-nos romàntics, però a nosaltres ens agrada la ràdio.
7: Així doncs, recuperem la nostra idea de fer pedagogia radiofònica. És cert que existeixen moltes emissores escolars, però pel que veig aquí a La Salle no en teniu, oi?
6: Doncs em sembla que no, de ràdio escolar aquí no n'hi ha.
7: Doncs si us sembla bé, us proposem fer un taller de ràdio en directe. Farem petites masterclass basades en programes musicals i de contingut, perquè veieu com fem els nostres espais de ràdio. I tots els que vulgueu, podreu pujar al nostre estudi mòbil per a fer ràdio amb nosaltres.
6: Doncs esperem que estigueu amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió impartir un taller de ràdio, perquè l'any 1994, quan jo tenia 18 anys, vaig participar en un taller de ràdio a la meva escola, l'escola Tecnos, de Terrassa, i em va agradar tant que, junt amb uns amics de la classe, vam decidir picar la porta de Mata de Pere Ràdio, i això doncs va ser determinant per a poder començar en aquest món. I al cap d'uns mesos vam començar a col·laborar amb aquesta emissora local. Així doncs, encantat avui de fer, junt amb el Jordi, aquest taller. Esperem que ho disfruteu.
7: Us proposem presentar cançons, fer entrevistes o fins i tot tertúlies. Qui s'hi anima, va? Els qui vulgueu participar, acostar-vos al nostre estudi i, per ordre, us convidarem a seure amb nosaltres. Si us fa vergonya parlar en directe pel micròfon, ens podeu enviar un missatge al nostre WhatsApp.
8: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 689 10 74 83.
6: Doncs ja ho sabeu, 689-10-74-83. Si no voleu pujar aquí el micròfon, ens podeu enviar un missatge de veu en aquest WhatsApp i d'aquesta manera podreu sortir en antena i també aquí en directe a la Salle.
8: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 689-10-74-83.
7: Abans de començar amb el nostre taller, dir-vos que aquí teniu una sèrie de còdics QR, no?, on podeu escoltar el nostre podcast de l'Hemeroteca de la Ràdio. Aquí falten algunes plataformes a les que ens hem adherit recentment. Si voleu localitzar l'enllaç a la vostra plataforma preferida, escanegeu aquest altre QR que hem enganxat aquí baix, de color blanc quadrat, on també localitzareu altres programes nostres com Rock and Classics o Black Knight, i els seus enllaços a les diferents plataformes com iBooks, iTunes, Amazon Music, Deezer o Spotify.
6: Bé, doncs, nosaltres anem a començar, i què us sembla començar amb un butlletí informatiu? Com ho veu, Jordi?
7: Doncs vinga, som-hi.
9: Catalunya Informació.

0: Bon dia, és la 1:22. Avui no és Sant Joan, però a la Bonanova ja celebrem Sant Joan Baptista amb una nova edició de les convivències de la Salle, que enguany arriba una edició molt especial. I és que el 1973 va tenir lloc aquí, a la Salle Bonanova, les primeres convivències.
1: De fet, la 50a edició de les convivències de la Salle Bonanova van començar el passat dijous amb activitats com el festival de dansa, el contacontes, el taller de pastissos, el waterpark o la gincana infantil. I acabarà demà diumenge a les 7 de la tarda amb el lliurament de premis i el tradicional sorteig de la tòmbola. Ah, i no ens oblidem del ball de bastons, que ja fa dies que té lloc a una casa propera a l'escola, aquí al darrere. Però vaja, això és un altre tema.
0: Tot seguit als esports. Entrevistem a Cristian Bassas.
1: No, aquí hi ha un petit error de ràcord, perquè han canviat una mica l'ordre de l'agenda.
0: Vale.
1: Però en aquest cas anem a parlar d'altres històries que també tenen a veure amb la història precisament de les convivències. I anem a entrevistar Alfredo Julià, que va ser un dels responsables, de fet, l'anterior responsable de les convivències quan van tenir lloc des de l'any 73, recordem-ho, que avui celebrem 50 anys d'aquest inici de les convivències de la Salle Bonanova. Alfredo, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, bon dia.
1: Com va tot?
2: De moment molt bé. Avui un dia maco, amb sol i tots contents.
1: Bé, de fet, abans hem tingut algunes gotes de pluja, que això és sempre una mica perillós, però al final hem salvat més o menys el temps. Afortunadament es tracta que plogui també, perquè ens fa molta falta, hi ha moltíssima sequera, i per tant, doncs, almenys que sigui benvinguda aquesta pluja, sempre i quan ens deixi també seguir celebrant les convivències. A veure, anem a parlar una mica de la història de les convivències des del teu punt de vista. Quan vas començar, tu, en aquesta història?
2: Jo vaig començar, primer vaig començar com a alumne. Pues fa moltíssims anys.
1: Més o menys, cap a quin any?
2: Pues cap a l'any 76, ja estava aquí al col·le com a alumne, i bueno, jo tinc un record de petit entranyable, amb la tòmbola, també amb els grans que feien la gincama, etc. I doncs va ser això el que em va engrescar després a col·laborar.
1: Fixa que està bé que tanquem el cercle, perquè tant el Jordi com jo som nascuts del 1976. I per tant, si tu vas començar l'any 76 aquí a l'escola, doncs és molt interessant aquesta coincidència. Quan vas encarregar-te de les convivències? A partir de més o menys quin any, te'n recordes?
2: Sí, el primer any que jo vaig estar com a responsable sol va ser l'any 2014, que va ser l'any del 125è aniversari de l'escola. I abans havia estat també amb el Toni Buñuel i amb la Isa. Érem com tres persones portant les convivències, i el 2014 vaig estar jo sol davant, també amb la Bea, que ja no està al col·le, també col·laborant.
1: I què és el que et va impulsar a estar fent tota aquesta moguda? Perquè ara en parlarem, perquè això és impressionant, la quantitat de feina que hi ha al darrere, no?
2: Sí, bueno, a mi el que em va impulsar és el que et deia abans, que jo de petit, quan jo estava a l'altra banda, jo veia els pares al bar o veia els pares a la tòmbola, deia jo, a mi m'encantaria fer això. I quan vaig ser pare del col·le, pues, vaig dir, pues, mira, ara és el moment d'estar a l'altra banda, de col·laborar i de... En definitiva, és passar-t'ho bé, perquè t'ho passes molt bé. Són moltes hores, però també vull dir que... darrere hi ha un equip impressionant de gent. O sigui, una persona sola, encara que doncs hi ha una persona amb cap visible, però no és un tòpic, però realment darrere hi ha la gent que treballa. Jo treballar no treballava gaire.
1: Bé, i quins canvis així més visibles hi ha hagut en aquests anys que tu has estat primer com a alumne, després com a pare i després també com a col·laborador de les convivències?
2: Per mi el primer canvi és que quan jo era alumne, els alumnes més grans estaven molt més implicats. També, quan jo era adolescent, estàvem esperant tots la discoteca, que es feia una discoteca, i era com un moment que venien nenes d'altres col·les, i era un dia molt, molt divertit. Clar, en els moments que estem ara, doncs, que els xavals de 14-15 anys ja van a discoteca per la nit, doncs, una discoteca aquí ja no té sentit. Vam intentar un any, però... ja no engresca com ho feia a la nostra època.
1: Bé, després en parlarem perquè tenim aquí música. Avui volem que els nens que estan aquí, que vulguin parlar pel micròfon a presentar cançons, també en posarem de modernes. Veurem si la gent s'enganxa una miqueta. Ho provarem. A veure. L'objectiu d'aquestes jornades ha anat canviant en el transcurs dels anys o no?
2: No, per mi, jo me'n recordo que a l'anterior director, el Germà Jara, a mi un dia em va dir: Alfredo, aquí el més important és que la gent s'ho passi bé i fer convivència. Objectiu segon és recaudar diners per ajudar a Finestra Oberta i Proïde, però no perdem de vista el principal objectiu, és que fer escola, fer gresca, passar-s'ho bé, convivir, conèixer-nos, etc. Per mi aquests són, primer, el passar-s'ho bé i convivir, i el segon, recaptar diners per Finestra Oberta i per Proïde.
1: T'atreveixes a fer un càlcul de quantes hores has arribat a destinar per poder organitzar les convivències durant aquests anys?
2: No tinc idea.
1: O durant l'any, posem durant l'any, és només una tasca d'invertir hores abans de les convivències, just abans, o ja és tot el curs?
2: No, és, a veure, jo quan deia sempre, lo important és treballar a partir de novembre, a partir de novembre ja comencem a fer reunions, i el divendres ja s'ha acabat el treballar. La feina ve d'abans. Si la feina abans està ben feta, les convivències tiren. Ara hi ha molta feina de voluntaris, molta feina de pares que col·laboren, és que com entre 60 i 80 pares estan aquí, pares i mares col·laborant, vull dir. Però la feina per organitzar és abans, els mesos abans.
1: I quantes persones més o menys estimes que són necessàries perquè això funcioni?
2: A veure, a la comissió aproximadament unes 20 persones és el que està bé que siguem, perquè que són bastantes reunions, no sempre pot venir tothom a les reunions, per ser uns 20. I ara, pues, entre tòmbola, pues, compteu, tòmbola, les persones que hi ha, bar, jo diria que hi ha 60-80 persones treballant a la vegada.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, moltíssima gent, moltíssima gent. Doncs, Alfredo, ha sigut tot un plaer estar aquests minuts de ràdio compartint-los amb tu perquè ens expliquessis la teva experiència de primera mà de les convivències, i gràcies, fins la propera, perquè esperem que puguem seguir en un altre moment parlant amb tu, d'acord? Molt bé, doncs moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bé, doncs anem al següent convidat, perquè ara anem a seguir parlant, en aquest cas, dels esports, que és el que anàvem a fer per tancar aquest butlletí. Cert, comentar-vos que aquesta sintonia que estàvem escoltant és la de Catalunya Informació de l'any 1995. Això és un programa que parla de ràdio i, per tant, doncs, també ens fixem en aquests petits detalls. No? Una sintonia que sortia als inicis de Catalunya Informació, una emissora que va arrencar les seves emissions l'11 de setembre de 1995. I ara sí, tenim aquí amb nosaltres a Cristian Bassas. Bon dia, com estàs?
3: Bon dia. Hola, Esteve.
1: Com a tots?
3: Molt bé. Un plaer venir a fer ràdio aquí amb els amics.
1: Molt bé. Doncs et hem cridat perquè tu ets un entusiasta dels esports, i aquí a la Salle tenim la gran sort que tenim una quantitat d'equipaments impressionant i que tenim un esperit favorable a la pràctica de l'esport que val molt la pena de destacar. Què ens pots explicar al respecte?
3: Bé, que els nens que venen i les nenes que venen a aquest col·legi són molt afortunats per tenir unes instal·lacions com les que tenen i poder gaudir d'esport amb amics, i esport tan individual com d'esport d'equip. L'esport d'equip és molt important perquè no només es treballa el tema físic i mental, sinó que també es socialitza molt, es fan amics, i crec que som molt afortunats de poder gaudir d'un col·legi que té aquesta possibilitat de poder fer esport amb equip i amb els amics. Si vols, després, Esteve, parlaré amb el coordinador de futbol i a veure si vol venir a ser entrevistat per vosaltres i us pot explicar una mica més de tota la tasca que fan aquí a través del club esportiu, l'Àlex Villabona, o amb el tema de l'esport i el futbol.
1: I de fet també et tenim a tu aquí ara davant del micròfon perquè tu també tens experiència en ràdio. Explica'ns això.
3: Bé, jo la ràdio la tinc com una cosa amateur, no? Jo em guanyo la vida també amb la paraula, i al final la ràdio és venir, enraonar, també m'agrada molt escriure, i de fet la ràdio els que ja tenim avui en dia, els nens i nenes que ens estan escoltant, potser la ràdio és una de les vies per obtenir informació, per culturitzar-se o per tenir accés a la ciència, una via més, no? Però perquè ells tenen moltes possibilitats ara mateix, no? Però nosaltres, quan teníem l'edat de molts dels nens i nenes que ens estan escoltant, doncs a part d'un parell de canals de televisió o la premsa escrita, doncs la ràdio era per nosaltres la millor manera d'obtenir aquesta cultura, aquesta informació, de seguir els esports els diumenges. I bueno, jo sóc un apassionat. A més, avui en dia, encara ara, a països que no estan desenvolupats com ara els països europeus, doncs encara la ràdio té molta, molta importància per l'educació de molt jovent i de moltes persones que no tenen accés a altres vies de comunicació, no? I a més penso que la ràdio també s'ha sabut actualitzar, no? Ara mateix pues pots tenir accés a la ràdio a través d'internet i per moltes altres vies, no? Vull dir que crec que és molt, molt actual encara la ràdio.
1: De fet, és un mitjà molt, molt viu i nosaltres ens encanta perquè, precisament, la capacitat que té la ràdio d'adaptar-se a l'entorn ha sigut sempre camaleònica, un mitjà molt camaleònic, i gràcies a aquest fet distintiu ha pogut sobreviure embats com, per exemple, el del vídeo. En el seu moment es deia que el vídeo mataria la ràdio, la televisió també, i no, la ràdio segueix ben viva. I gràcies a persones com nosaltres que en fem, per exemple, tu fent tertúlies esportives. Explica'ns això, home.
3: Sí, bueno, jo quan era petit el futbol el seguia a través del Carrusel Deportivo i després programes que feien a l'època. El programa Degà en aquella època a Catalunya en quant a tertúlies era el Sin Confesiones, que el feia el Luis Lorente. I bé, doncs vaig tenir l'oportunitat d'estudiar la carrera de dret amb el fill del Luis Lorente, amb el Marçal Lorente. I de fet, ja quan estudiàvem la carrera, pues, l'acompanyava a retransmetre partits i posteriorment, pues, més endavant, he participat en tertúlies dels Cinco Sessiones, també alguna de Radio Marca. I bé, bàsicament, jo sóc aficionat a l'Espanyol, m'agrada el futbol, m'agrada l'esport, m'agrada molt enraonar de coses que no són importants com el futbol i m'ho passo bé. Aleshores, he fet molts amics a través de la ràdio i a més és un mitjà que m'agrada molt i per mi a més tot un plaer haver participat als Sin Condiciones, que era un mitjà de comunicació que forma part de la meva educació cultural, perquè també a part del que aprenem a l'escola i el que aprenem ens ensenyen a casa, doncs a través de la ràdio jo he après moltes coses.
1: Molt bé, doncs Cristian, ha sigut un autèntic plaer tenir-te aquí als micròfons de Ràdio Sant Cugat i ens veiem ben aviat.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: Molt bé.
1: Bé, doncs fins aquí aquesta entrevista de Cristian Bassas i fins aquí el butlletí informatiu. I ara, atenció, perquè em sembla que tenim un personatge per aquí, un dels comunicadors esportius que més fa parlar als mitjans, tot i que porta anys retirat i que fa molts mesos que no ens visita a l'hemeroteca de la ràdio.
4: Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García. Información superior para escuchar antes de dormir.
5: Buenos días a todos, aunque ya sabes que yo tengo que decir buenas noches y saludos cordiales. A todos menos a ti, que no sé quién eres, ni al Jordi este, ni a los soplapitos y abrazafrarolas que hay por aquí.
1: José María García, siguem una mica prudents, si us plau, que t'hem convidat a la Salle. Va, vinga, siguem positius. Què destacaries de la competició esportiva de les convivències?
5: Bueno, de lo visto hasta ahora, la verdad es que no sé qué destacar. Lo primero que tengo que decirte es que esto de tener una iglesia cerca nuestro me recuerda a mis años en la cadena COPE.
1: Botanito, el que puc dir al respecte és que jo em vaig casar en aquesta església de la Salle Bonanova que està aquí al darrere. Va, vinga, alguna cosa relacionada amb els esports?
5: Pues la verdad es que no he visto ninguno de los partidos que se han producido y que todavía están teniendo lugar, por lo que no puedo decirte minuto y resultado de ninguno de ellos.
1: O sigui que no has vist ni el mini femení de bàsquet, la Salle contra Jesuïtes de Gràcia, ni el benjamí mixt de futbol contra l'escola Pires de Sarrià, ni el sènior en vol A contra el Maristes al Gesamí. No has vist res de res, no, de tot això?
5: A mi, háblame del Madrid, del Barcelona o de l'Atleti. Ja no puedo decirte nada más, compañero.
1: Vaja, em sembla que haurem de deixar-ho córrer. José María García, moltes gràcies.
5: Saludos cordiales y buenas noches a casi todos.

0: A veure, atenció, una crida important. Max Rux, ho he dit bé? Max Rux s'ha perdut. La seva mare està aquí al costat de l'escenari amb nosaltres. Si algú l'ha vist, sisplau, Max Rux, aquí hi ha la seva mare, d'acord? Xavi Cáceres, també. Atenció, servei públic de nens perduts de la Salle. Max Rux i Xavi Cáceres. Si algú els ha vist, doncs aquí els tenim. Bé, anem amb la nostra següent convidada. Anem a fer una entrevista amb una de les noies que ha tingut la gentilesa d'estar davant dels nostres micròfons i ens fa molta il·lusió que sigui així. Vitòria, com estàs?
1: Hola, molt bé, merci.
0: A tu per participar aquí als micròfons de Ràdio Sant Cugat. Com estàs? Qui és el que t'ha impulsat a venir aquí davant dels micròfons?
1: Doncs a mi m'han dit que veníem a parlar sobre el butlletí de l'escola, el butlletí trimestral que estem organitzant amb els de l'AMPA i més gent de l'escola que participa.
0: Acosta't una miqueta al micròfon, perquè si no saps què passa que...
1: Sí.
0: Així, vale, perfecte. Doncs explica'ns, de què va això?
1: Doncs és un butlletí que anem escrivint, que principalment el que volíem fer és que fos més dels alumnes, o sigui, fet i escrit pels alumnes, després els supervisen, l'editen i després s'envia a tots els alumnes i famílies de l'escola perquè puguin llegir el que succeeix a l'escola i fora, i per tant és una cosa com un butlletí estil revista.
0: I això es fa en format digital?
1: Sí, ara és en format digital, és un PDF que aquest any, aquest trimestre ha tingut unes 20 i alguna pàgines, 24 em sembla, i està redactat tot per alumnes o per professorat i gent de l'escola, i parlem sobre les activitats esportives, activitats sobre el teatre, la música, les diades de Sant Jordi, les convivències també en farem un, i bàsicament parlem d'això, de coses de l'escola i de fora.
0: Molt bé. Alguna cosa que puguis destacar del mitjà radiofònic, ja que parlem de ràdio? Tu t'agrada la ràdio?
1: Sí, a mi m'agrada molt. Jo el cotxe l'escolto.
0: Què escoltes? Va, explica'ns.
1: Los 40 principales i Flashback, bàsicament. Sí, perquè la música i també parlen molt bé.
0: I podcast?
1: Podcast jo no, però estan molt bé. A mi m'agrada l'estil, el que passa és que no tinc...

0: Jo de petit era molt, molt tímid, ho he seguit sent, però potser no tant, i va ser gràcies al micròfon que vaig canviar. Als festivals de fi de curs, a la meva escola fèiem sempre un espectacle cada classe en un teatre, i hi havia, doncs, evidentment, com aquí, no tanta gent, perquè era una escola més petita, però hi havia, doncs, tot el professorat, els pares i els nens. I a mi em costava molt sortir, tenia pànic escènic. Però un any em van donar un micròfon i em van dir: per què no presentes tu cada una de les seccions del festival? I a partir de llavors, el micròfon no m'ha fet gens de por i els escenaris tampoc. Per tant, t'ho deixo com a idea, perquè si se't dona bé, doncs ja ho saps.
1: Merci, sí, sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Vittoria Solini.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins aviat.
1: Merci,
0: ens veiem per aquí. Molt bé, doncs esteu a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i avui estem fent un programa molt especial des de la Sella Bonanova, des de les convivències del 2023.
2: L'hemeroteca de la ràdio.
0: Bé, doncs seguim a l'hemeroteca de la ràdio, Ràdio Sant Cugat, i ara, de fet, anem a fer un canvi de programa. Jordi, tu te'n recordaràs, suposo, d'un programa que es diu Rock and Classics, no? Sí, te'n recordes?
3: Se'm sent, sí.
0: Se't sent, espera un moment.
3: Crec que no. Hola.
0: Ara sí. Molt bé,
3: I
0: doncs...
3: I tant que el recordo.
0: Doncs vinga, anem a presentar-lo. Anem a fer ara un programa musical, perquè d'això es tracta, d'ensenyar com podem fer coses, com, per exemple, presentar cançons. I què té un programa de ràdio per començar? Doncs una sintonia.
4: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
0: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més des de la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Estem fent un nou programa cara al públic, i és un plaer fer-ho, en aquest cas, des de les convivències de la Salle Bonanova de Barcelona, on es celebren durant 3 dies les convivències, la festa major de l'escola. El nostre objectiu avui és fer un repàs d'alguns dels temes més paradigmàtics de la història del pop i del rock, i convidar a tots els alumnes, pares i mares o professors que vinguin a presentar temes al nostre estudi mòbil. Començarem amb els inicis del rock, que la majoria de cròniques situen al 1956, però alguns anys abans. La indústria discogràfica ja va començar a vendre singles de gran èxit, com aquest tema de 1954 de Bill Haley and His Comets, Rock Around the Clock. Amb ell comencem.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going...

0: Un tema publicat el 1954. Anem a parlar ara del que és preparar una cançó per punxar, Jordi, perquè ara anem a fer com si això fos un vinil, amb aquesta taula que és digital, però que al final ens permet fer més o menys el que abans fèiem amb els plats de tocadiscos, amb els vinils. Aleshores, la següent cançó, jo em preparo el punt, i si pugem al canal, podem veure aquí.
1: Correcte.
0: Llavors, aquí podem buscar el punt en el que comença la cançó i deixo el punt marcat. Això antigament es feia amb el plat de discos, que era col·locar l'agulla en el lloc correcte, fer aquest gir que jo he fet de la galeta, el que és el disc en si mateix, i aleshores hi havia un art molt especial de com llançar el disc, que volia dir deixar-lo anar amb aquest sentit, amb aquesta velocitat, perquè agafés les 33 o les 45 revolucions per minut i no plorés, el que es deia no plorar el disc. Bé, doncs anem amb aquest següent tema, que és el que hem començat a escoltar per aquí, aquest, que no és ni més ni menys que Jailhouse Rock. Era l'any zero del rock, 1956. Elvis Presley. One.

0: Un gran clàssic del rock, Jailhouse Rock. Elvis de pelvis, li deien, perquè recordem que feia uns moviments increïbles amb la seva pelvis i per això escandalitzava bastant a la societat nord-americana dels anys 50. Anem a parlar ara de què és quadrar una cançó, Jordi, perquè de fet ho hem fet amb aquesta cançó al principi. Per tant, el que farem és rebobinar la cançó i tornarem a posar només el principi per veure de què va. Explica'ns, Jordi, com va això?
1: Doncs quadrar una cançó, que l'Esteve ho ha fet i ara ho tornarà a fer, es tracta de locutar, presentar el tema abans que el cantant comenci a cantar.
0: Llavors, anem a escoltar al principi sense jo parlar, a veure com sona aquesta cançó. És a dir, hi ha dos compassos.
1: Correcte.
0: I l'Elvis comença a cantar. Doncs, per tant, tens aquests pocs segons per presentar la cançó. Aleshores, tornem al principi. I ara el que anem a fer és pensar què podem dir. Aleshores, per exemple, imaginem que venim d'una altra cançó que està acabant i jo ara puc estar parlant. I presentem el següent tema, que va ser un gran èxit, de fet, el primer d'Elvis Presley, que sonava el 1956. I ara aquí tinc uns segons per acabar de parlar i dir que es deia aquesta cançó Jailhouse Rock. Això, doncs, és quadrar la cançó.
1: Doncs això és quadrar la cançó. De fet, és una tècnica que s'ha d'assajar i al final t'acaba sortint sola. Fins i tot, quasi et diria que, home, cal conèixer una mica la cançó, però el teu cervell és capaç de, per una banda, estar pensant el que has de dir i, per una altra banda, anar comptant compassos. I d'una manera automàtica i brillant acaba sortint.
0: Has de tenir una mica de sentit del ritme, està clar, sí. Perquè si no és difícil fer-ho. Va, anem al següent tema. Saltem al 1963 a escoltar una cançó que va popularitzar els Beatles. Era el tema que tancava el seu primer llarga durada, un disc que es deia Please, Please Me. I que acabava amb un John Lennon que es va quedar sense veu. Twist and Shout.

Aquí teníem els Beatles, Twist and Shouts. Que, com us dèiem, era un tema que acabava amb un John Lennon pràcticament afònic, perquè estava encostipat, va forçar molt la seva veu, i la segona presa que George Martin, el productor mític dels Beatles, va intentar realitzar per agafar una presa diferent, per si era una mica millor que la primera, al final no va ser possible de fer, perquè es va quedar absolutament afònic. Bé, anem al següent tema, un tema també del 1963 des de l'altra banda de l'Atlàntic, The Beach Boys, Surfing USA.

0: USA. Surfing USA. Ja ens ho imaginem, eh? Fent surf amb la taula a sobre de la cresta de l'onada. 1963, un any molt interessant pels Beach Boys. Van treure una pila de singles de moltíssim èxit i bona mostra de la vàlua que té aquesta música és que avui dia encara la ballem. Esteu a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i avui estem fent un mix entre el rock and clàssics i l'hemeroteca de la ràdio.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Bé, ara és el moment d'anar cap al següent convidat del programa d'avui, que és Bea Redondo, una de les actuals responsables de les convivències de la Salle Bona Nova. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies per estar als nostres micròfons, perquè ens fa molta il·lusió que la gent ens expliqui de què va això de les convivències des de dins, perquè es tracta d'explicar, sobretot a la gent que no és de l'escola, de què va. Perquè les convivències, jo ara et diré un tema personal, per mi les convivències quan anava a l'escola era marxar el que aquí seria les colònies. Allà li deien les convivències. Aleshores jo marxava 2, 3, 4 dies amb els companys de classe i evidentment convivia amb els companys de classe i els professors, però res més. En canvi aquí la pel·lícula és molt diferent.
2: Sí, ha canviat el nom, no?
0: Sí.
2: Les colònies existeixen com a tal i les convivències és això, conviure amb els pares i mares de l'escola els dies del cap de setmana, sense anar a dormir a cap lloc, o sigui, cadascú a casa seva.
0: Quant temps fa que estàs coordinant les convivències, que estàs a dins d'aquest sideral?
2: Pues mira, quan la meva petita va començar a P3, la meva gran va començar a P3 i ara ja està a quart, o sigui que fa uns quants anys l'Alfredo em va captar, o sigui, el vaig veure un dia que explicava les convivències no és anar a dormir de càmping.
0: Et va enganyar, no?
2: Sí, sí. I la veritat que estic molt contenta de formar part d'aquest equip tan xulo que tenim de pares i mares que formem part de la comissió de convivències.
0: Quantes persones esteu a la comissió en aquests moments?
2: Pues hi hauran unes 20 persones o així. Sí, sí, són una bona colla.
0: Bé, jo vaig estar a una reunió amb vosaltres i déu-n'hi-do, feia patxoc aquella taula,
2: sí.
0: Perquè hi havia molta gent, cares conegudes i amb il·lusió, que jo crec que és el més important, no? Al final.
2: I tant, la il·lusió no la perdem mai, encara que plogui.
0: Exacte, que enguany ens fa molta falta el que dèiem al principi del programa,
2: sí.
0: Però almenys ens ha respectat la majoria d'actes.
2: Vaja.
0: Quines són les activitats clàssiques que més aguanten en el programa de les convivències any rere any i per quin motiu?
2: A veure, tenim per exemple la gincama, tant la infantil com la de handball. Aquestes, des que jo estic a la comissió, sempre s'han repetit i suposo que la gent s'ho passa molt bé i és una activitat molt xula tant pels nens d'infantil com els de primària i aquestes repeteixen sempre. Una que també és repetidíssima és els inflables. El diumenge hi ha inflables aquí durant tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda i els nens es tornen, vamos, como cabras aquí saltando. Sí, sí, què més? Alguna altra més? Bueno, ara mateix no se'n ve al cap un altre on...
0: Bé, el que seria classes de ball o de zumba o digue-li com vulguis, això també els últims anys crec
2: sí.
0: Que ja s'ha anat instaurant, eh?
2: Sí. Ho hem enfocat més cap als nens, perquè després de que acabi la gincama infantil ja no hi està la festa de l'escuma i llavors fem aquest ball pels nens, més enfocat pels nens, sí.
0: Pels que no són de la Salle, en què consisteix la tòmbola? Explica'ns una miqueta, perquè això de la tòmbola, més o menys tots sabem què és, però com ho fem aquí?
2: Bueno, pues aquí és una activitat, bueno, com totes les activitats que hi ha aquí són solidàries i llavors els pares de l'escola que tenen negoci propi o treballen en alguna empresa que s'hi sobra objectes de regal, els dona a la tòmbola i aquí a la tòmbola es sortegen amb punts. Tu compres tiquets i segons la quantitat de punts que tinguis es pots canviar per un regal que hi hagi a tòmbola. I...
0: Bàsicament això.
2: Sí.
0: Però els nens tenen una il·lusió per agafar els papers
2: sí.
0: I veure que els hi surt això d'entrada i després anar a dins de la sala on hi ha els objectes que poden seleccionar segons el que els hi ha sortit,
2: sí, sí.
0: Tant per punts com pel número que correspon a un regal en concret, la cara és que no té pèrdua.
2: Sí, sí,
0: o sigui, realment és de les coses més divertides.
2: Sí, sí. Ahir quan van obrir les portes va ser un compte enrere i veies entre els nens corrents, era en plan, hosti, quina emoció, no? Que bé que s'ho passen aquí. Sí,
0: va,
2: sí.
0: I ara parlem dels combis. En què consisteix això dels combis, Bea?
2: Els combis és la moneda oficial de la festa i llavors tu canvies els teus euros per aquests tíquets de combi, o sigui, un euro és un combi, llavors així és més fàcil deixar els nens aquests tíquets de combis perquè ells puguin, no?, canviar, comprar, anar a tòmbola per comprar els tíquets, anar a la creperia a buscar un crep. És la moneda oficial de la festa.
0: I més o menys, tu saps la quantitat de combis que s'arriben a imprimir? Perquè jo abans he sentit per aquí que li deien al Gerard, hi ha una urgència que hem d'imprimir més combis,
2: sí,
0: ja.
2: Sí, sí, o sigui, ahir van començar, tenien 3 capses de combis i aquest matí, a primera hora, ja no en teníem més per repartir. Suposo que la gent, quan veu la cua, compra en abundància i llavors ens quedem sense i no sabria dir-te quin número de combis.
0: Jo no sé si hi haurà especulació d'any a any, amb els combis, sí, perquè cada vegada tenen més valor, eh?
2: Sí, sí, i tant.
0: Molt bé, doncs Bea, moltes gràcies per les teves paraules, per aquesta conversa amb nosaltres sobre les convivències de la Salle.
2: A vosaltres.
0: Gràcies per estar als nostres micròfons.
2: Merci.
0: I ara anem a seguir una altra història, històrica també, que és anar a l'origen de les convivències, perquè com abans us hem dit, aquesta és la 50a edició de les convivències aquest any, però això va començar, per tant, si fem compte ràpid, Jordi, el 1973.
3: Correcte. Sí, sí, una colla d'anys. No havíem nascut tu, jo, encara.
0: Exacte, encara faltaven 3 anys perquè nosaltres nasquéssim.
3: Correcte.
0: Doncs el germà Morató va ser el germà de la Salle que va idear això de les convivències. I ens ho ha explicat en una gravació que ens han facilitat. L'anem a escoltar perquè creiem que val realment molt la pena saber l'origen de les convivències i sobretot reflexionar sobre aquest nom, les convivències.
4: Les convivències. Abans no n'hi havia de... Abans del 73 no hi havia convivències. Només hi havia la festa de Sant Jaume Baptista de la Salle que es feia un dia per tot el col·legi amb una missa i poca cosa més. I una pel·lícula. Llavors, com vaig entrar jo vaig entrar al 72 i el 73 ja vam començar a fer les convivències. Convivències era donar importància a la relació entre la comunitat educativa. És un concepte nou que llavors hi havia de comunitat educativa. I llavors jo ho vaig posar-ho en una memòria escolar, que està a la memòria escolar del 72-73. I allà hi vaig posar allí que té un objectiu, festejar, fer festa a Sant Jaume Baptista de la Salle, que ara ja s'havia d'estudiar de quina manera. Llavors es feia una missa solemne i tovenal, que la fèiem al pati. Jo, en les convivències, diguem, i per mi hi havia 3 objectius. Un objectiu és que es fa festa de Sant Jaume Baptista de la Salle. Segon, es promociona les convivències, promocionar la interrelació entre els germans, quan n'hi havia, els alumnes, els exalumnes, els pares, els professors de tota classe, la comunitat educativa que diem avui dia, sense deixar-se ningú. Ara, quan repassava això, em vaig donar compte que em vaig descuidar del personal de serveis, que era un oblit que refava. Però era la primera vegada que es parlava d'això. Després es va parlar de comunitat educativa, tot això va venir després. Però jo hi vaig posar ja totes aquestes coses. En aquesta memòria escolar hi era tothom. Jo em penso que si hi ha els germans, els mestres, professors, els pares, els alumnes i els antics alumnes, em penso que així hi ha la comunitat educativa. Doncs les convivències convida, promou, deixa intervenir tots aquests. Això ja s'ha guanyat molt. Bueno, per exemple, abans no hi havia cap relació. No relacionava ningú. Ara, últimament, ja hi havia molta relació i els pares i la comunitat educativa ha fet molt i molt. I el tercer punt és que es mouen cèntims. Doncs bé, els cèntims que es moguin, complert tot el que han de cobrir, que són les despeses, això anirà per l'ajuda social. Llavors un fa una llista, que sempre n'hi ha de llistes, eh? En aquell moment hi havia 8 o 10 coses, ara n'hi ha 3 o 4 o 5, és el que sigui, però que aquest esperit de que la vostra festa ajuda amb altres, això és molt important, que el nen i la nena s'enduguin aquesta idea. Aquesta és una idea formativa, de principi, li dona sentit. Jo en dono aquest sentit perquè algú se'n permetrà. Això és la formació que dona la Salle. Aquests tres punts, jo penso que són bons per fer festa i són bons per la festa. Allà es va anar estenent que al cap de 2 o 3 anys ho feien tots els col·legis. Tots els col·legis fan les convivències. I he agradat això. Jo vaig posar el títol de convivències perquè volia promoure això, que es convisqués, que hi hagués relació. Sí. Potser no... no. Això se li pot donar el nom que es vulgui, no hi ha cap problema, sobretot ara si ho fa un altre. Sí. Llavors era una innovació que va ser molt, molt ben acceptada. Sí. La prova és que fa 50 anys. Aquest any fa 50 anys que es van començar. Sí. 73, 83, 93, 103, 113, 2023. 50, eh?
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
0: Avui estem fent Rock and Classics i a Maroteca de la Ràdio fem un matxambrat radiofònic. Estem a les convivències de la Salle 2023, a la Salle Bona Nova, i ara és el torn d'una persona que, de fet, ja ha sigut una de les convidades a la Maroteca de la Ràdio, és Marta Castany. Què tal, com estàs?
6: Hola, molt de gust de poder estar aquí amb vosaltres.
0: I nosaltres, compartir una estona de ràdio de nou. Anem a explicar una mica la història, perquè la Marta és una alumna de la que havia sigut la meva escola, l'Escola Tecnos de Terrassa, i ens vam conèixer mitjançant un professor comú que ens va posar en contacte, doncs, per poder fer una mica de ràdio i col·laborar, perquè de fet el mitjà radiofònic, si té un avantatge, és que com que bàsicament es basa en converses, perquè tu pots posar música, pots fer humor, pots fer moltes coses, però bàsicament vol dir parlar, no? I aleshores, doncs, parlar a persones de diferents generacions, perquè nosaltres ens portem pràcticament 30 anys, sí. Per tant, és molt, molt interessant poder fer aquest intercanvi de coneixements. De fet, explica'ns una mica, quin curs estàs fent ara i per què estàs amb nosaltres als micròfons? Què és el que t'agrada de la ràdio?
6: Doncs jo ara estic fent primer de batxillerat i a mi com el que m'interessa la ràdio o el que em motiva és com el moment d'improvisació i poder com parlar de, no sé, del dia a dia o del que sigui, i em sembla superinteressant això perquè, vull dir, no ho pot fer tothom i crec que és com una oportunitat molt bona de poder-ho provar algun dia.
0: I tu creus que la manera de parlar pel micròfon pot condicionar els pensaments d'aquells que t'escolten, o pots ajudar amb el que expliques a transmetre el coneixement d'una manera una mica diferent de la forma escrita, per exemple? És a dir, si tu vols comunicar-te amb algú per internet, avui dia és molt fàcil, fas un post a Instagram, per exemple, graves a tu i expliques alguna cosa, o escrius un article en un post, en la xarxa que tu vulguis. Quina diferència hi ha en el mitjà oral, en el mitjà radiofònic o el podcast respecte a la resta de mitjans?
6: Clar, jo crec que un mitjà com és la ràdio, el que t'aporta és que centris tota la teva atenció només a escoltar, com per exemple a la televisió, no? Vull dir, sí que hi ha imatges i tal, però no centres tant, potser t'hi fixes més en la que és visual. I la ràdio, doncs, és això, no? Que et centres sobretot en el que explica el radiofonista o qui sigui, i com que potser capta més l'atenció.
0: També l'avantatge que jo destacaria és que en el mitjà radiofònic o podcast tu pots estar com a oient fent altres coses mentre estàs escoltant allò. Amb la televisió o en qualsevol vídeo que puguis veure a internet, clar, la teva atenció està 100% en la imatge, i posa-li un percentatge més o menys baix en l'àudio, no? Però clar, si només escoltes l'àudio, primer que tindràs alguns detalls que no passaran per alt. També, a més, et pot fer pensar aquest mitjà, perquè la imatge és molt explícita, l'àudio és diferent, el pot arribar a fer pensar molt, segons el que t'estan explicant, segons el que et suggereixen. I d'altra banda, això, pots estar planxant, pots estar fent, no sé, un viatge amb el cotxe, per exemple, i això és un avantatge important, no?, des del meu punt de vista.
6: Sí, sí, vull dir, és un punt totalment a favor, perquè la televisió o el que sigui, és que has estat totalment centrat i, doncs, amb el podcast o ràdio pots estar fent el que sigui, només necessites uns auriculars o un altaveu i ja n'hi ha prou.
3: Sí, de fet et permet, com tu dius, no?, fer altres coses. I com bé deies, no?, la imatge pot ser molt impactant, et pot distreure. En canvi, el podcast, la ràdio, has de ser molt concreta amb les teves paraules. Val? O sigui, em refereixo que, clar, com que només t'estan escoltant, no hi ha una imatge que acompanyi el que tu estàs dient, has de ser més descriptiva, potser més detallista. Jo crec que és una bona eina per comunicar exactament el que vols dir, no?, i que t'obliga, doncs, això, no?, a través d'aquest mitjà tan meravellós com és la paraula, crear en l'oient la imatge del que tu vols descriure, sense estar, diguem, doncs, això, distret amb una imatge a través d'una pantalla. Va per aquí.
6: Sí, sí, vull dir, saber com escollir les paraules adequades per poder captivar l'atenció de l'oient, bàsicament el que has dit, que és això, i que també, vull dir, s'ha de saber fer i... No
3: sé. I tu en saps molt.
0: No fa tants anys, potser uns 15, l'accés als mitjans com la ràdio, pel que fa a la producció i distribució de continguts, era molt complicat. Amb internet, com tots i totes sabeu, això ha canviat absolutament, i ara qualsevol, amb un mínim coneixement informàtic, que no pas tècnic, perquè no és complicat, pot crear el seu propi podcast des del telèfon mòbil. Ja no és estrictament necessària, una taula de so ni un micròfon, ni tan sols un estudi. Des del mateix mòbil ho pots fer tot. Des del teu punt de vista, Marta, en general, quina és la qualitat dels podcasts d'avui? N'hi ha alguns que ens puguis recomanar?
6: Jo crec que la qualitat dels podcasts avui dia ha millorat moltíssim, realment, vull dir, efectes de so o la qualitat, vull dir, si potser podcasts de fa 5 anys, els d'ara, és que hi ha molta diferència. I algun que pugui recomanar, jo us recomanaria el de Tenim Paraula, que és de Roger de Gràcia, que explica com la riquesa del català, i és molt interessant, la veritat, que per totes les edats. Llavors també el d'Adolescents XL, que ho fan la Juliana Canet, el Roger Carandell i la Marta Montaner. I per últim, aquest és el de Crims, que sí que és veritat que jo m'he vist capítols de Crims per la televisió, però a mi per la televisió no m'ha agradat tant. Vull dir, jo vaig estar com molt més atenta escoltant-los que no per la tele. I em va agradar moltíssim com està fet el podcast de Crims.
0: Jo puc dir que no he vist encara cap capítol a la televisió, perquè crec que no m'agradaria pel fet de ser massa explícit, i en canvi l'àudio et permet imaginar-te una escena, una història, i també el fet de no veure cares, sinó veus, és una cosa absolutament màgica. Per tant, crec que és molt millor per un programa d'aquest format el podcast que no pas a la televisió, tot i que ja dic, jo reconec que no he vist el programa de televisió.
3: Doncs posarem llum a la foscor.
0: I què els diries als nois i noies que ens escolten, que tinguin inquietuds com les nostres i les teves, i que vulguin fer un programa de ràdio o un podcast?
6: Jo és que el primer que els diria és que s'hi animin, perquè realment no és tan complicat. Vull dir, una vegada t'hi poses, al principi sí que potser pot costar més, però després, si t'agrada i creus que és com el que a tu t'agrada fer, doncs endavant, vull dir, sense cap problema, no tenir vergonya i anar avançant.
0: Molt bé, doncs Marta Castany, moltes gràcies per estar un dia més aquí amb nosaltres i fins la propera.
6: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, Marta.
7: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
0: I ara atenció, perquè tenim un personatge d'un programa de ràdio que fèiem nosaltres a Mata de Pere Ràdio 107.1 FM, que ens ve a visitar i que jo crec que encaixa bastant amb aquests barris, eh?
8: Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hostia, qué chiringuito que tenéis montado aquí en la Salle, ¿no? No había estado yo aquí nunca. Pues está muy bien esto, ¿eh? He venido de Mata de Pera directamente aquí por el carril Maserati, ¿no? Es el carril que se llega más rápido aquí. Y estaba intentando pues que se apartase todo el resto del mundo que va con coches así, pues, de cutres. Y bueno, me ha gustado todo el ambiente. Por cierto, gin tonics para todos, ¿eh? Que supongo que ya los tenéis, ¿no?
0: Però, Alfonso, aquí no pots pagar amb euros, ho saps.
8: ¿Cómo que no puedo pagar euros?
0: No, aquí has de pagar amb combis.
8: ¿Qué es eso, los combis?
0: Es una moneda local que hay aquí que només serveix els dies de les convivències.
8: Yo pago con euros siempre con mi tarjeta, bueno, con varias de las que tengo, ¿no? Pero es que si no puedo pagar con euros, pues no entiendo cómo voy a pedir.
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
9: Salutacions, us parla Latina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
10: Vet aquí que una vegada...

0: Si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà amb qui vulgueu i viatjar cap a nous horitzons, full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies, perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: si us plau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir.
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: Mira que n'ets de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí.
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat.
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí. I es va dir satisfet:
3: ara la meva muller estarà satisfeta. Em deixarà en pau i podré ser feliç.
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada.
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges.
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats.
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats.
1: Torna a casa i el trobaràs.
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei.
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: Príncep Peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses.
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: acabes de manar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó.
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un pos fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. Ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per la inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar al seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va! Les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces molt, però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't ençà."
0: Després va cridar la segona i li preguntà:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets filla, tu?"
3: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: No et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat he vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
3: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria i no sé què

0: que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
1: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per altres usos. La mida dels clemàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
0: Perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
1: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
0: Com la seva definició.
1: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra,
0: clar.
1: Però era el ferro que penjava l'olla.
0: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
1: No, vinga.
0: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
1: Anem cap a la biblioteca.
0: Exacte.

0: Us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu El meu avi és un campió, i, òbviament, m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs...
1: La meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses. És un campió en fer-la riure. És un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte El meu avi és un campió, de Ingrid Godon i Carl Norack. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el conte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh...
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triaríem, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà amb qui vulgueu i viatjar cap a nous horitzons full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: El peix parlador, La princesa de Xeixars i La margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte El peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella. Tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: si us plau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir.
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: Mira que n'ets de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí.
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat.
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí. I es va dir satisfet:
3: ara la meva muller estarà satisfeta. Em deixarà en pau i podré ser feliç.
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada.
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar al peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges.
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple, ple de criats.
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats.
1: Torna a casa i el trobaràs.
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei.
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: Príncep Peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses.
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: acabes de manar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó.
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: Ir després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfluorit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. Ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls al món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort. Per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va, les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller, ara? No has entès res!
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces, molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets filla, tu?"
3: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: "No, no et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat he vist que a sota portes un vestit brodar d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia. El rei, quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
3: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
6: Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que, no la sabia.
7: No, ja es restrany en tu, eh?
6: Sí, vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
7: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per altres usos. La mida dels clemàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
6: Perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
7: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
6: Com la seva definició.
7: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra.
6: Clar.
7: Però era el ferro que penjava l'olla.
6: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
7: No, vinga.
6: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
7: Anem cap a la biblioteca.
6: Exacte.

0: Us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu El meu avi és un campió, i, òbviament, m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, que som uns campions, els avis.
0: Doncs...
1: La meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, l'avi ho arregla. L'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga. Només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses. És un campió en fer-la riure. És un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte El meu avi és un campió, de Ingrid Godon i Carl Norack. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el conte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El petit príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh.
1: Vinga, gaudiu molt.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Latina Forest. El nou al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El CIE ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema "Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén". La ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal: la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa 2 dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat, i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sulacassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia en tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
5: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana, que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuple, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrins, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de cobla jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: vestir.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la Sardana i la Copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020 ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

0: I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País d'Atzuri d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assum, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País d'Atzuri d'Or té uns curs gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al Premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els Premis Preluda, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga, la sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, d'en Nevat, a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet, i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025, i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: Coplejant.cat.
1: I obrim les connexions.
2: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la nit dels músics cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma. Divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La Copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge matí tarda amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la nit dels músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la nit dels músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies.

temes per a trombó de barasca i escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos, que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva copla, els Mongrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la copla Mongrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Cala Guidó, una estrena de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobla jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat al BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent.

El Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig doncs va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs, un aire diferent al campionat gran A d'aquesta temporada perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: Soplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el Quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada d'Artés de la Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble i a 2 d'una festa major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, festa major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel i a les 9 de la nit doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Milenària. I també a 2 d'11, Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11 dia de la parròquia a Escaldes Engordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal de Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb les coples Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, a plec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve a les 7 de la tarda ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla La Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte 13 de juny arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys d'Amunt a partir de les 7 del vespre amb les coples La Principal de la Bisbal, La Principal del Llobregat i La Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: Poblejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les Cobles Sant Jordi, la principal del Llobregat, comparteixen cartell amb els Amics de les Arts, Judit Niederman, o la Ludwig Band, el Festiu de Calonge i Sant Antoni, aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les Cobles Sant Jordi i la principal del Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues cobles amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues cobles la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal del Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coblejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coblejant, a càrrec de les Cobles, la principal de Llobregat, i Ciutat de Girona s'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: cuplejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret nou disc aquesta, la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
2: Cuplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estigueu escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que, de ben segur, vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube i també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Solacassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Nostra Dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

I arribarà el dia que tots junts, formant una gran sardana i estrenyent ben fort les mans, no deixareu que ningú pugui trencar-la. Només qui vulgui puntejar-la i que molt la vagi estimant. Signat Carme Casa de Just i Rigol. Benvingudes i benvinguts, amigues de la sardana i de Ràdio Sant Cugat. Reu salutacions de l'Aimant Triqui, el control tècnic, de l'Oriol Coromines, mestre del muntatge, i que us està parlant en Miquel Batet, editor del programa. La oient Maria Mercè Cullell ens ha demanat una sardana del mestre Bonaterra. Bé, doncs, la complirem en dues sardanes, segurament les més populars del mestre, que tots coneixeu, però serà bo seguir-les i tornejar-les. Per tu, Mercè, i per tots nosaltres, escoltarem Sota el Mas Ventós i després Sota el Sol de Catalunya. Endavant.

0: Avui dedicarem el programa a la vila de Rubí. La cobla Ciutat de Girona ens deleitarà amb sardanes de Miquel Tudela, en Josep Autoril, Emili Saló, Vicenç Oliver, Mas Ros, Lluís Puscarons, Tomàs Gil Membrado, Heribert Segala i Josep Maria Barrat. Comencem.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: La primera sardana és de Miquel Tudela i ens ofereix una sardana que va titular Sardanes a Rubí. Aquesta sardana té un bon espai per la tenora, en els llargs.

sentirem els fiscorns i el contrabaix i el tible amb aquesta sardana d'homenatge als dansaires d'Orbí, del mestre Amic Saló, i que la va titular Dansaires Rubisencs.

Vicenç Oliver és autor d'aquesta sardana que va titular Avant Rubí, amb una magnífica cant de tenora i un ritme molt, molt balladora, tota ella.

El sempre immersiós Marrós ens regala aquesta magnífica sardana que titula Rubí. Esplèndida melodia, esplèndid salt petit i encara més esplèndid salt gran. Ballem-la per ballar-la. Els peus s'hi van.

De Lluís Buscarons i Pastells escoltarem la seva sardana que va titular A l'anella de Rubí. Té un ritme trepitant.

recordant l'estimat Tomàs Gil i Membrado, que va escriure aquesta sardana que titula Rubinenca, on el mestre s'esplaia en el cant de la tenora i en els llargs.

I finalment escoltarem una sardana d'en Josep Maria Bernat. En Josep Maria Bernat, pels que no sapigueu, va ser cap de colla del Colla Lliris Blaus, el qual jo vaig ser dansaire. I també és un gran músic i un gran compositor de sardanes. Va titular aquesta sardana A la Vila de Rubí. Josep Maria, els teus dansaris amics, recordarem sempre.

amb les notes de la Cobla Ciutat de Girona i agraint la vostra companyia ens despedim a Imán Triqui i a l'Oriol Colomines i que ha estat amb vosaltres en Miquel Verdet, editor del programa. I sobretot, sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes, feu país, visca Catalunya i visca la sardana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El nou al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén, la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny», amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
4: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
3: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
5: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
3: L'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Arjau de Palafrugell.

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat el Arjau de l'avi Mèlio, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Logio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: ritme de so cubà hem escoltat per al grup Van Balandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells. Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà el febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. D'aquí neix la seva inspiració marinera, defensors de la llengua i la tradició. Interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio, els més mariners, varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Joan Pol Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, amb aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa. Així s'anomena aquesta cançó.

0: La Banyolenca i abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Habaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni habaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a el Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit al Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb l'excepció del sector nord-oest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i al Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les estrelles.

I després d'escoltar aquest Ballar de les Estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les Plegadores d'Avellanes.

0: Hi ha una cançó quasi amb un títol semblant que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives que ens recanta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que, com sempre, gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars

de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada Blava.

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres, agraint-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adéu-siau.

0: Sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels hams. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per a aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'habanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en GP Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'habanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també. El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els hi diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtica en quant a Venera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar. I el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de maig del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
4: Has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran misteri.

0: és ordre i aventura.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia en tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. M'he criat...

0: Benvinguts a una nova edició d'Arrel, us parla Judit Castellà. Una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de la campanya del cereal, amb una primera entrevista a Joan Graells, responsable del sector de Sajà, i una posterior tertúlia amb la resta de sindicats agraris. Comencem.
1: Amb nom propi.
0: Doncs, com dèiem, a l'edició d'avui de l'Arrel ens volem centrar en la campanya de cereal a Ponent perquè justament s'accelera a causa de les elevades temperatures. Per parlar-ne, avui qui ens acompanya és el Joan Graells, responsable de cereal de Sajà. Molt bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: S'esperaven aquestes elevades temperatures que acabarien accelerant aquesta campanya del cereal? Era una cosa que es podia preveure d'alguna manera?
2: No, perquè estem en un final de maig, amb unes temperatures que són més pròpies ja pràcticament de juliol. Aleshores, pues, el temps últimament està una mica canviat i ara portem aquests dies que fa aquestes temperatures, 34, 35, 36 graus, i això fa pues, que el cereal pues, hagi mort abans. El seu procés de maduració s'ha adelantat uns quants dies. Aquest any començarem a cosechar una mica més aviat. Ja hi ha puestos d'aquí, de Lleida, com la zona del Fes, que ja s'ha començat, i bé, jo suposo que la setmana que ve anirem seguint, perquè això ja, com diem els pagesos, va caient de madur.
0: Normalment, en una, per dir-ho així, en una campanya normal, quan es comença a cosechar?
2: Miri, això cada any és diferent. Tot depèn de la climatologia. Si ara, per exemple, hagués fet un temps més fresc, pues, no sé, hagués fet unes quantes pluges, això ho hauria fet atrasar. Però, esclar, al vindre aquestes calors, ho ha fet adelantar. Normalment, una campanya de cereal a la comarca que sóc jo, a la Segarra, pues, comença 10 de juny, 12, depèn. Això s'ha adelantat uns 8 dies.
0: Perfecte.
2: S'ha adelantat uns 8 dies. Perquè, a l'últim, hem d'entendre que el cereal té un cicle. El seu cicle, anys enrere, pues arribaria al voltant de Sant Joan, anys enrere. Ara, amb aquestes varietats modernes, també són, és veritat, que són de cicle més curt, i això fa que guanyis uns quants dies.
0: Això, traduït en xifres, la lectura que s'ha de fer és que es pot traduir en pèrdues?
2: No, a veure, si vinguéssim d'un any que no hagués plogut, pues la collita, com aquells 3 anys enrere, si en recorden els oients de 1-1, de la sequera, de la falta d'aigua, pues aquells anys sí que van ser uns anys d'unes collites molt dolentes, però l'any passat la pluviometria ja ens va acompanyar. Aquest any, a l'hivern, ha plogut molt, que també ens ha acompanyat, i preveiem que hi hagi una collita similar a l'any passat.
0: Més o menys.
2: D'algunes zones, però nosaltres pensem que serà similar a la de l'any passat.
0: Més o menys amb quines xifres ens mouríem?
2: Bé, suposo que pel que he sentit algun comentari a la zona del FES, amb CK està sortint uns 4.500 quilos per hectàrea, i jo crec que això serà general. Aquesta producció serà general, inclús penso que en alguns camps podrà ser, es podrà superar.
0: La campanya, com dèiem, s'ha avançat, però fins quan es pot allargar? Fins quan s'allargarà?
2: Ui, ara, bueno, amb aquestes recolectadores modernes, pues cada vegada són més grans, cada vegada se n'avança més, però entre que comencem i s'acaba l'últim, quasi podem comptar 3 setmanes, un mes.
0: És prou ràpid, no?
2: Ja. Sí. Bueno, és que quan es pot cosechar es fa totes les hores que es pugui el pagès, perquè, pues, perquè com, quan ho tens cosechat el risc d'incendi és molt poquet. Quan ho tens a casa el risc de pèrdua de collita per una pedregada, per un foc, per un incendi, pues és molt elevat. Ara mateix tenim, ho tenim tot a fora nosaltres, els pagesos. Tot el treball durant tot l'any el tenim al camp. Si ara ve una pedregada, com l'any passat, o ve un incendi, com l'any passat, perdó, allà doncs ho podríem perdre tot, ho ve una bona part. Per tant, s'avança, es fa les hores que es pugui, perquè com més aviat ho tinguis enllestit i ho tinguis recolectat, millor i menys perill.
0: Clar, perquè aquells incendis tan forts que vam tenir a la Segarra l'any passat, entenc que van afectar,
2: sí. Sí, a mi em van afectar, sí. A l'1 de juliol, concretament, va ser el dia. Sí, bueno, tot un seguit de circumstàncies, de calor, d'humitat, de vent, de temperatura, etc. Un dia per fer molt mal, i la veritat és que em va fer molt. Esperem que no haguem de veure aquest any, però el risc que tenim d'incendi és igual com el de l'any passat, perquè, com deia abans, com que ha plogut tant, doncs hi ha moltes males herbes, hi ha molta sotabosc, hi ha molta vegetació, i, esclar, això és més fàcil de que s'encengui, bueno, un petit accident, una burilla, el que sigui.
0: Més o menys.
2: El risc és alt.
0: Quines pèrdues hi va haver, més o menys? Ja no cal la xifra exacta, però una estimació de les pèrdues que hi va haver l'any passat?
2: Oh, milions d'euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: Aquí es va cremar 6.500 hectàrees. Ja no fiquem aquí les vides humanes.
0: Clar.
2: Però entre magatzems, maquinària, milions d'euros, sí, sí. Uh-huh. I home, esclar, és que són moltes hectàrees. També n'hi havia algunes de bosc, és veritat. I a part d'això, és aquella tristor que et dona quan veus un bosc, un camp cremat. És molt trist. T'agrada veure obert, t'agrada... Quan el bosc és verd, allà hi ha vida. Quan ha passat el foc, és mort. Allà no hi ha res. El foc s'ho ha destruït tot. Llavors, pues, aquell espectacle que l'has de veure els pagesos, pues, l'has d'anar veient cada dia, és molt trist. És molt trist i és molt desolat.
0: Perquè com a pagès...
2: Però, bueno, pues, hem de recuperar, i jo ara mateix estic allà on va començar l'incendi l'any passat, precisament. I bé, sí que es veuen que els arbres cremats, és veritat, però ja estan brotant tots. Ara mateix aquí, com que aquest any també repetim, ha plogut molt, ha sigut generós l'hivern, pues de lo que es va cremar, avui ja tenim les alzineres que hi ha unes branques, uns llucs d'un parell de pams.
0: És el cicle de la vida.
2: Sí, però ja no es veu tan negre com es va veure els dies de després de l'incendi.
0: Clar, estan ara justament en aquesta zona. No sé si els pagesos d'alguna manera, no sé, hi ha por o certa sensació de por a l'hora de fer la vostra feina per si pogués passar alguna cosa.
2: Por sempre en tenim. Miri, avui fa 8 dies hi va haver una reunió molt important a l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs, en la qual va vindre bombers... no voldria deixar ningú, els de GPIC, ADFs, etc. de la Direcció General de Boscos, va ser una reunió molt interessant, i precisament no recordo el nom del que va vindre de la Direcció General de Boscos, va dir, sembla que ho va dir ell, que l'incendi amb cosechadores podés un 10%. Estem de vegades considerats, no sé, bueno, com a molt malefactors, per dir una mica suaument, però som els que menys ho fem, perquè ara ho patim, això. Ho patim i treballes amb tensió. Quan hi ha unes temperatures elevades com avui o en aquests dies, doncs pues treballes amb tensió. Que es preveuen, us prenen totes les mesures, amb extintors, etc. Sí, que les màquines cada vegada més modernes pues, són més perfectes, també, però sempre hi ha aquest risc. Però de tots modos estem, els pagesos poden una mica massa criminalitzats del que fem, perquè l'últim el que hem de fer, o sigui, el que fem quan es fica foc és anar a apagar nosaltres.
0: Clar.
2: I anar a apagar foc només ho sap el qui ha anat unes quantes vegades, el perillós que és, i bé, què has de saber? Ho has de saber allà on vas. I has de conèixer el terreno per si gira el vent, per poder sortir, que no prenguis mal, etc. És molt penós. És molt penós. Llavors, pues, jo vaig quedar sorprès. Pensàvem que eren més, és baixa. La taxa d'incendis ficada per una recol·lectora és baixa amb els quins es fiquen. Tant, això ens va donar una mica de satisfacció, diguéssim.
0: Clar.
2: Perquè, com he dit abans, sembla que som els dolents de la pel·lícula i no és així. Que no és així.
0: Clar, justament, per exemple, com s'ha anat adaptant al sector en matèria de calor? Des de fa uns anys fins ara, quines millores s'han incorporat? Quines prevencions s'han incorporat?
2: Miri, avui a les cosechadores han de portar, em sembla que són dos motxilles d'aigua, dos extintors, els tractors, amb el remolc que l'acompanyen, també han de portar un parell d'extintors. Bé, això és el que et demana. I, bueno, esclar, llavors, cadascú la limpiesa de la màquina, deixar que no s'hi fiqui palla petita al voltant del motor, s'ha de netejar cada dia o dues vegades al dia. Perquè, esclar, són, treballen amb temperatures elevades i bé, jo dic que cada vegada, pues, esclar, els enginyers també ho estudien, això, i cada vegada les màquines són més perfectes. Per tant, i és menys. I ara mos van dir l'altre dia, que això no ho sabíem, que es veu que han tret, han enginyat, que això està molt bé, avui els tractors moderns tots porten el que se'n diu un tripuntal, que és un hidràulic al davant del tractor. Llavors allà es veu que han patentat un invent, que es ficava un bidó de 800 o 900 litres d'aigua, o sigui, per comptes del contrapès, que portem un contrapès de 1.000 quilos, treure el contrapès i enganxar aquest bidó, que porta aquest bidó de 900 litres d'aigua, com deia, porta una manguera i porta una bomba connectada al tractor. Aleshores, clar, això, tots ho van veure, escolti, un gran invent. Felicitats al qui ho ha enginyat. Això és, pensem que és un gran invent, perquè portar 900 litres d'aigua al costat de la cosechadora... Al costat de la cosechadora, això fa que, no sé, quan l'incendi, quan comença, els qui ho han vist sempre comença molt a poc, necessita una tona per agafar una dimensió considerable. Quan comença, si tu tens allà el tractor amb 900 litres d'aigua, jo penso que la reducció d'incendis amb cosechadores o amb màquines d'empacar es podria reduir un 90%. Per tant, tots ho van veure, que això, jo penso que l'any que ve se'n començarà a veure d'aquests estris, perquè la importància és poder ser a sobre quan comença.
0: Perfecte.
2: I això ho valorem molt positivament i pensem que això pot anar molt bé, portar aquesta quantitat d'aigua, perquè això ja fa, aquí ja pots tindre aigua per treballar 3/4 d'hora ben bona.
0: Perfecte.
2: Un incendi, quan comença, és molt fàcil de pagar, si tens les eines necessàries. I aquesta pensem que serà una bona eina i bé, jo penso que això, de cara a l'any que ve, ens hem d'anar adaptant, que n'hi hagi almenys 2 o 3 a cada poble, perquè, clar, nosaltres, com que som al camp, som els que ens podem córrer més ràpid.
0: Perfecte. Tornant al cereal, ara mateix, quins serien els perills que té? És a dir, m'imagino que els conills, però no sé si hi ha algun altre perill que afronti el cereal.
2: No, ara els conills, quan ja estan en aquesta fase tan seca...
0: Ara ja no.
2: Els conills fan mal quan neix, quan és tendret, és verd. Llavors, si ara quan és sec, ara el mal ja... El mal, diguéssim, que pel tema dels conills ja està fet. Ara mal que en tenim, foc o que vingui una pedregada. Això és el que ara és el que ens preocupa més. Pagesos sempre tenim, com diem, la vista esbarriada, mirant cap a l'horitzó, a veure si veiem cap columna de fum en aquest temps.
0: Clar. Perfecte, doncs estarem molt pendents de com evoluciona aquesta campanya de cereal a Ponent. Veurem també un cop s'acabi si es compleixen o no aquestes previsions i com han anat evolucionant. Esperem que no haguem d'explicar ni cap pedregada ni cap incendi que afecti la producció ni els terrenys i, sobretot, evidentment, cap vida humana. Ho deixem aquí, Joan Graells, responsable del cereal de Saja. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tots els oients de UAU.
3: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
4: Bon dia, benvinguts a una nova edició de l'Arrela. Avui tenim tertúlia per parlar de l'inici de la campanya agrària en tots els seus àmbits. Avui ens acompanyen l'Esmeralda Rourera de JARC. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: També ens acompanya el Ramon Sarroca, bon dia, de FECAC. I per via telefònica també el Néstor Serra, de Unió de Pagesos, bon dia.
6: Bon dia.
4: Doncs amb ells tres començarem parlant de diverses qüestions. La primera, i que és per tema d'agenda la més propera de les que parlarem, és que aquest dijous, es va celebrar una reunió de coordinació de la campanya agrària de Lleida per aquest 2026. Entre sindicats també hi van participar ajuntaments, administracions i les entitats que participen i que formen part d'aquesta campanya. Dintre d'aquesta es van abordar també el model de dinamització d'aquesta campanya, també les qüestions d'allotjament, però també de producció i de com s'enfrontarà aquesta campanya. Si no m'equivoco, Néstor, tu ja has sigut en aquesta trobada, una mica que no hem pogut treure de tot plegat?
6: Bueno, cada any les previsions que tenen, les instal·lacions que tenen, el que tenen previst, totes les contingents, pues la seguretat, tot el de cada any. si no hi ha res de nou, pues, bueno, pues com cada campanya, los pagesos necessitem gent per collir, alguns tenen allotjament a casa, altres no tenen allotjament, però hi ha allotjaments als pobles, albergs del poble, que estan, pues, és això, vull dir, com cada any, des de que tinc 51 anys, que la gent cull pomes i peres i pràssics i tot això, i ja està. L'únic que, pues, d'uns anys cap aquí, per coses alienes a la pagesia, pues, s'ha fet un, com si fos un problema, i no n'és cap de problema. Vull dir, la gent, tenim feina, necessitem treballadors, venen treballadors, nosaltres, els treballadors que venen, molts estan venen abans de que vinguin, ja els han cridat, perquè hi ha una cosa que es diu la crida, ja els han cridat, ja venen en contracte i ja està. Vull dir, és que no... Després sí que hi ha un certa gent que venen perquè saben que hi ha una oportunitat de feina, i aquesta certa gent que venen que hi ha una oportunitat de feina, alguns poden treballar i alguns altres no. I d'això, pues, és la campanya agrària, el que sempre s'està fent. Se veia pues, des del treballador que això sempre els pagesos sempre ho han fet. L'únic que, pues, no es criminalitzen i ja està. No hi ha res més com cada any. Vull dir, no hi ha res. L'any passat ja se va obrir un alberg més a Baix Acerós. Enguany l'han tornat a obrir i ja està. Vull dir, obriran d'aquí poc, obriran lo de la fira, l'Ajuntament de Lleida, però no té res a veure una cosa amb lo que és la campanya agrària, amb lo que són los pressics, les cireres que s'estan, albercocs que s'estan començant a collir ara, amb tot això. Pues és lo que...
4: Precisament en aquest sentit, Ramon, ho apuntàvem des del govern, que és una situació que és contingent i que està que passa en aquesta temporada de la campanya agrària, però volen remarcar que aquestes situacions de vulnerabilitat no tenen per què estar relacionades amb la mala gestió, com bé ara apuntava el Néstor, dels pagesos, sinó que a vegades hi ha un volum d'arribada de treballadors que no pot gestionar-se també des del propi camp.
5: Bueno, això ja ho ha dit el Néstor, lo de la situació de la campanya i posar en marxa el tema de la campanya agrària sempre ha estat igual des de fa molts anys. Què es mire? Sí que mirem tots plegats de que no es vincule o que no s'equipare la situació de vulnerabilitat d'algunes persones que arriben a aquests llocs amb papers, sense papers, en lo que és estrictament el procés de la campanya agrària. Com a novetats, vull dir, sempre s'ha fet de la mateixa manera, se posa en sintonia tots els que participen a la situació a tirar endavant la campanya agrària, i a més, totes les noves situacions dels albergs, després també el que va cada any se va protocolitzant una miqueta més, és aquesta situació de l'estiu, dels cops de calor, dels protocols de com s'ha de treballar quan la calor, pues, cada vegada és més forta. Ho veiem enguany, ens trobem en temperatures del mes d'agost a finals de maig. Bueno, pues això és una situació que se va parlant en totes aquestes reunions periòdiques que es faran de seguiment de campanya agrària, i en la màxima transparència, la màxima tranquil·litat, i en totes les organitzacions, el que ha dit l'Honestor, vull dir que no hi ha gran cosa més a afegir que intentar que sigui una campanya, pues, com sempre intentem, amb la màxima seguretat. Esperem que sigui una campanya a nivell de produccions, que ja ho veurem, perquè tota aquesta situació d'aquestes últimes temperatures, això no favoreix absolutament en res, però bueno, això són situacions que esdevenen una mica ja no extraordinàries, sinó una mica estructurals, i a partir d'aquí, pues, bueno, anar fent la reglamentació, anar fent el seguiment i mirar que es desenvolupen les màximes qualitats necessàries, que és el que necessitem els pagesos i ramaders.
4: És que precisament tancant ja amb tu aquesta qüestió d'Esmeralda, que són 20.000 persones arribades per treballar a les Terres de Lleida i gairebé 25.000 contractes. Estem parlant d'un volum de gent i d'una campanya que al final té moltes arestes i que moltes vegades també les, des de les institucions fan la campanya també enfocant-se en aquest, no viure aquestes situacions de vulnerabilitat, però al final estem parlant d'un percentatge molt baix de tots els treballadors que estan, a, que estan al camp.
7: Exacte. Perquè, clar, enguany, entre les temperatures tan altes que hi ha hagut, s'han adelantat les collites i, pues, bueno, jo crec que al Baix Segrià començaran a collir les nectarines molt aviat i es preveuen unes, un augment de la producció bastant elevat. Llavors, la gent necessita treballadors i encara que es faci aquest efecte crida, pues sempre en fan falta. Sí que cada agricultor cada vegada és més professional i ja es busca llocs per viure, perquè lo de l'habitatge també és un problema que tenim i que sofrim a tota Lleida, perquè falta habitatges per viure tota aquesta gent nouvinguda o que van venint cada any. I pues, bueno, llavors pues, tot el tema d'allotjaments que preveu l'Ajuntament de Lleida com a principal receptor de tota aquesta gent, i pues, el que deia el Néstor de l'albergue aquest de Serós, pues, fan que molts se puguen col·locar allí. Però a part pues, també hi ha l'efecte crida de gent que ve pues, sense papers, que amb el tema de la regularització se veu que s'apunta molta gent, hi ha moltes cues, però no, la burocràcia no fa que aquesta gent pugui aconseguir papers i que puguin ser mà d'obra, que tant ens aniria bé amb aquest augment de la producció que hi haurà. I clar, llavors pues, jo me voldria queixar d'això, que tant que han venut aquesta nova llei, aquest nou decret que farà que puguem regularitzar la situació de molta gent que vol treballar i que està vivint fa molts anys aquí a Lleida i podrien ser personal per poder anar a les explotacions, i bueno, sembla que és una mica fum, que no s'aconsegueix que puguin tenir aquests papers de manera àgil.
4: Precisament al respecte n'ha parlat durant d'aquesta campanya agrària el subdelegat del govern, José Crespín, que ha parlat d'aquesta regularització extraordinària i de les persones que s'hi estan acollint. Sí que és veritat que ha dit que això... n'ha valorat el costat positiu, però no ha entrat a apuntar també, com bé deia l'Esmeralda, si encara s'ha quedat gent fora, que no sé també si us ho han traslladat directament a les cooperatives de treballadors que estaven esperant aquesta regularització i que no els arribarà per la campanya.
6: Però no, perdó, però no és que s'hagin quedat fora, és el que diu l'Esmeralda. És que s'ha venut una cosa com si, entén, com si fos allò que s'havien de regular els papers perquè tenim gent aquí irregular i això ajudaria al nostre sector, no? Sigui granges, sigui la campanya agrària, perquè necessitem gent, i la gent que tenim treballant cada vegada és més envellida i cada vegada més, si poden, se'n van a treballar en altres llocs. Això és així, les coses han de dir clares, no? No els agrada treballar al tros, no els agrada a ningú treballar al terròs, com ni diguem, no els agrada, però clar, se fa una regularització i s'havia de començar a arribar expedients, i el més calent està a l'aigüera, com ha dit l'Esmeralda, vale? Vull dir que potser ja està bé de fer tanta propaganda i posar-nos, de fer tants vídeos, de fer tantes històries i posar-nos més a la feina, apretar més a la Policia Nacional, que faci més funcionaris o els funcionaris que treballin més, que no pot ser. Perquè si es fa una regularització, el que no pots fer...

0: Jo tinc 51 anys i des de petitet que he anat a treballar. I he treballat des de collir la cirera fins al mes de setembre, que anàvem a col·legi, i la calor l'aguantàvem igual. L'únic que teníem dos dits d'esme, vale? Fèiem els horaris que toque, i un pagès professional, com ha dit l'Esmeralda, els pagesos professionals, vale? Agafem i treballem quan se pot treballar. El que no fem és com fan gent, no vull posar, que van a destajo, van, treballen com volen, com poden, o com volen que treballin els treballadors, i això no es pot fer. I després una altra cosa, cada empresari, és a dir, cada pagès, té els seus riscos laborals, que és qui, que no hi ha cap més protocol que els dels riscos laborals de cada empresa, és a dir, de cada família, de cada família pagesa. Vull dir que per molts protocols que vulguin fer, que això ho vam fer l'any passat, s'ha quedat una altra vegada amb paper mullat, vale? Perquè cada... els pagesos sabem el que hem de fer, però després, a part de saber el que hem de fer, paguem, a part de pagar, tenim l'obligació de tindre empreses que ens facin els riscos laborals, com totes les empreses, i nosaltres som empresaris, i això ho complim, i ens venen aquestes empreses de riscos laborals a veure que ho complim tot. Vull dir que hem de ser també, deixam-nos clar, no podem, ho hem de diferenciar, aquell pagès que és professional, però una empresa familiar de tota la vida, que grans empreses que tenen molta gent que van a destajo, ¿vale? Que van a destajo i que, clar, i allí hi ha el que hi ha. Diguem nietetes, diguem-ne això, que després passa el que passa i després correm i tots. Clar, ho hem de diferenciar, ho vull diferenciar perquè això va passar l'any passat i passa i és el pa de cada dia. Res més.
1: No sé si volies afegir alguna cosa més, Ramon, o... però...
2: No, sí, he dit el mateix, eh?
1: Sí, sí.
2: Al final jo el que me refereixo, no només si s'activaran els protocols o no, però jo el que me refereixo que l'empresa normal agrària, les empreses que nosaltres treballem i dels nostres associats, sabem molt bé el que s'ha de fer, sempre hem collit en aquestes condicions i quan fa prou de calor, doncs fem els horaris de matí, comencem molt, molt aviat el matí i a l'hora que comença a apretar la calor cap a casa. Vull dir, si diem el mateix, el que no es pot equiparar el que nosaltres fem com a empreses com les que coneixem, en el que diu lo Néstor, aquestes grans empreses que hi ha problemes, que van a prou fet, que tot això és una altra història que nosaltres no hi tenim res a veure, ni patim les conseqüències, perquè al final mos posen tots al mateix sac, però jo crec que en la totalitat o en la gran majoria la gent fa el que ha de fer. Els temporers que tenim, collim fruita, jo també la sento, la calor, i la pateixo, i no la vull patir, fem les hores de matinada o de matí, i ja està, vull dir que no hi ha... A dir el mateix, eh? No, res a dir amb això.
1: Ja m'agradaria...
0: Volia matisar, Ramon, volia matisar.
2: No, has fet ben fet.
1: Com que t'ha citat a tu, dic, a veure si el Ramon volia afegir alguna cosa més. Començaré amb tu, Esmeralda, però bueno, podeu afegir els tres. M'agradaria anar fent un repàs de tota la campanya, també no em vull deixar del que hem anat teient, també del que s'ha avançat, del que ja està més a punt de començar. És el que dèieu tots, tot comença ja... aquestes setmanes amb les primeres varietats de paraguaians, que seran la primera fruita d'os que es comenci ja a produir també, i les primers préssiques i nectarines que podrien ja arribar a la setmana vinent als camps. De moment, quina és la previsió? Perquè aquesta fruita, no sé si és la que la calor potser se'ls li ha avançat una mica, però també hi ha tingut un punt d'efecte els dos o tres episodis de pedregades que hem viscut durant aquesta primavera. Vaig amb tu, Esmeralda.
3: Sí, bueno, els episodis de pedregades pues, van afectar unes 2.000 hectàrees, però bueno, jo crec que amb l'augment de producció que hi haurà, jo penso que ho salvarem, perquè... fem una fruita boníssima, primer, el que diré. Fem una fruita d'una qualitat com cap, i això la gent del carrer ho ha de saber. I han de comprar fruita d'aquí, al tros, a on sigui, però comprar fruita d'aquí, perquè fem uns estàndards de qualitat que en tota Europa ens venen a comprar, se preveu unes exportacions molt altes, se preveu un augment de producció, em sembla, de 400.000 quilos, o 400 milions de quilos, que ho he llegit avui, a més, i penso que hem d'estar molt orgullosos de lo que fem aquí. Lo altre és...
1: I a més, és el que...

0: el té...
1: que dieu, 400.000 i Lleida liderant.
0: Lleida liderant, o sigui, el producte interior brut de la indústria, o sigui, de la producció alimentària és 5 vegades lo que produeix les farmacèutiques. 2 vegades de la producció dels cotxes de Catalunya. I llavors, això és un valor que tenim a la gent que viu al món rural, que produïm cada vegada més, millor i amb més estàndards de qualitat. I hem de dir això. Després, molts problemes tenim, perquè lo dels treballadors tenim molts problemes a les granges. La gent, cada vegada hi ha més llocs de treball, cada vegada estem augmentant més la població a nivell estatal, a nivell de Catalunya, i hi ha més llocs de treball a cobrir. I la gent, evidentment, pues, van triant els llocs de treball. I sembla ser pues, que l'agricultura pues, és lo darrer. No? I llavors, pues, lo que estem intentant cada agricultor en la mesura de lo possible és, pues, si tenim treballadors, ficar-los i vivenda, que tinguin les millors condicions, els sous millors, però també volia abordar un altre tema, que és que a Catalunya tenim les baixes de més llarga duració en percentatge de tota Espanya. Llavors, també, aquí, jo em sembla que un dels problemes seria que poguéssim ser tots autònoms i s'acabarien les baixes, perquè això tampoc és normal.
1: Recuperant una mica el que dèiem d'aquesta campanya de Pinyol, després, si voleu, afegiu alguna cosa més també del que ha apuntat l'Esmeralda, és el que dèiem, una producció que sembla que anirà a l'alça, tot i això hi ha preocupació, per exemple, pels efectes del canvi climàtic, per aquesta calor, però tot apunta a que serà un molt bon any amb la producció de préssic i nectarina. No sé, a nivell de previsions, que és el primer que t'està arribant, Ramon, del que pot sortir ja les properes setmanes.
2: Mira, la fruita d'os hi haurà aproximadament, que van sortir les dades fa poc, un augment aproximadament d'un 8%. Això és una bona dada, vol dir que hi haurà una campanya de fruita d'os molt normal. No hi ha mai cap campanya igual, i aquí haurem de diferenciar una mica la campanya que és de fruita d'os i la de fruita de lleó. En la de fruita de lleó sí que cada vegada ens trobem més que ens veiem afectats pel tema de canvi climàtic, cops de calor, situacions endogàmiques que fan ja des de la floració, principalment els perers, i dintre dels perers, principalment la pera conferents, cada vegada se li està notant més una reducció de producció, i això no només és aquí a Catalunya, a l'art mediterrani, sinó que la sintomatologia aquesta comença a ser a tota Espanya. Avui en dia, l'altre dia teníem unes taules de valoració de producció de fruita de lleó en pera, i a totes les parts importants de producció de pera, i principalment conferents, en trobem que la producció per hectàrea està baixant en picat. Hi ha avui en dia un any normal, abans, fa 8, fa 10 anys, fa 12 anys, una producció normal, sortir en normalitat, 17, 18, 20.000 quilos per hectàrea. Avui difícilment se passen els 12, 13.000 quilos per hectàrea, 14.000, una bona campanya, i això serà algo que també marcarà l'esdevindre de la producció de fruita, no només enguany, sinó veurem els pròxims anys. I en poma pràcticament la floració va estar bé, els episodis aquells de primeres boires pel matí no van afectar la floració de pomera, que és més tardana, sí amb alguna floració de perera, però en general podrem dir que és una campanya normal, perquè la fruita d'os, en aquest augment del 8%, apaivagarà una mica aquesta disminució de producció en fruita de lleó, principalment la fruita de la pera.
1: Entenc també que la fruita de lleó també és un més el cap al final de la campanya, tot i que ja entenc que comença també ara, entenc que cap al setembre és el punt No té per què, no?
2: No, la principalment és a l'agost.
1: A l'agost, no? Vale.
2: A partir del 5 d'agost és quan entren llimoneres, Williams, les alcolinis primerament, però després el patac important de producció de Lleida, que és la conferència. Tot el mes d'agost podríem dir que és un mes molt fort en Pere, però en aquesta casuística, que cada any ens estem trobant en aquestes baixades de producció molt importants.
1: Digues, Néstor.
3: Amb la pera comencem a meitat de juliol i, com diu el Ramon, tot l'agost.
1: Tot l'agost.
3: Però és que vull, a part de tot aquestes, que hi havia unes bones previsions, ja ha hagut, la gent ha fet moltes inversions, sigui per foc bacterià, sigui per molts problemes, els últims anys estem tenint molts problemes de producció. No qualle, sigui pel que sigui, no sabem per què, fa molts anys que tenim mal quallats. Pel fred, pel, no ho sé, si ha canviat el clima no ho sabem, però amb això sí que ho vull destacar, que des de la Unió de Pagesos hem demanat que s'estudi perquè passa això any rere any, no és en general, però hi ha zones, una zona aquí, una zona allà, que pugem al quallats, i sobretot el foc bacterià, pues se nos està fotent. I hi havia moltes bones previsions, com ha dit el Ramon, hi ha moltes inversions, s'estan fent moltes inversions de noves plantacions amb xarxes antipedra i tot això, però que la gent diu, hòstia, és que no ens és rendible perquè he plantat un superintensiu de pera conferents i el que m'havia de sortir tants quilos me'n surt tants i menys. I allò no és productiu, vull dir, no és rentable. Però amb això, que amb el que fa. I després respecte que aquesta calor que ha fet avançar, que ja fa un mes que estem collint cirera, albercocs i tot això, que ha fet avançar la producció, vale? La collita també fa, com que aquesta calor també englobe quasi tota Europa, la demanda de fruita de fruita d'os, la demanda de fruita d'os és superior, i això afavorix els bons preus i que els mercats estiguin alegres.
1: Clar, és el que dèiem, aquesta és la primera, també el que deies, ja la cirera ja fa unes setmanes que la comencem a veure ja per les botigues, també els albercocs, i també ara en aquesta entrada en gros també de la resta de la fruita de pinyol. També s'ha avançat la campanya i em sembla que la Judit també ho abordarà a l'altra part del programa, del cereal a Ponent, per la calor, també per aquestes elevades temperatures. Ja s'estan segant les primeres varietats d'ordi, de blats i de tricals que van una mica, aquests que van una mica més tard. No sé també a nivell de previsions, no sé també si ja heu començat a escoltar de si aquest augment de la calor pot provocar també una previsió de menys o menys quilos, depenent també de com acompanya el temps en les properes setmanes. Com vaig amb tu, Ramon?
2: Sí, mira, los cereals, los ordis, principalment, que es van sembrar més primerencs, a totes les zones, però principalment aquí, la nostra zona, que es van sembrar més primerencs, encara aguantaran un cert rendiment. Tot el que són los triticales i principalment los blats i ordis d'altres zones que es van sembrar més tardans, com Santa Coloma Gramenet, tota aquella zona allà de la Conca Barberà, totes aquestes zones tindran una disminució brutal de quilos de cereal. No s'està, els triticales principalment, los blats los està flamant ara últimament, i veurem, però no serà la campanya que es preveia o que hagués tingut de ser en la quantitat d'aigua que va ploure hivern i primavera.
3: Però vull una altra cosa. A part de tot això que diu el Ramon, el problema greu que tenim en el cereal és els costos de producció. Per sembrar, per poder tirar endavant, això ja estem parlant al regadiu, al regadiu, i després si parlem al secà, pues ni te cuento, que mirem sempre cap al cel, a veure si plou o no plou, com ha dit el Ramon. Se preveia una bona collita, i si no, i com que a l'abril no va ploure o que va ploure, pues aquesta collita ha sigut menys de lo previsible. Però el problema és que els costos de producció, sigui perquè la guerra de primera guerra d'Ucraïna, ara la guerra de la guerra d'Iran i per l'estretxo d'Hormuz i tot això, com que depenem o nos fan dependre, que això ho vull destacar, nos fan dependre de per poder abonar, per poder fertilitzar les nostres terres de abonos minerals, perquè nos diuen que els nostres abonos, les nostres disseccions dels nostres animals no les som, com si diguéssim, no les podem aplicar, vale? No es penalitzen o no les podem aplicar i després resulta que hem d'importar nitrogen quan aquí tenim nitrogen de sobres per abonar els nostres camps. I bueno, i som dependent, i com que som dependent d'aquests abonos, d'aquests fertilitzants, pues cada vegada més pugen el preu i això els costos, pues bueno, ja no cal dir ni el gasoil i tot això, aquí al món cerealista, pues hi haurà un, bueno, no és un dalt a baix, perquè els pagesos perseverem, però és que són anys difícils per poder produir. Sí, cereal,
0: Jo voldria afegir amb això que diu el Néstor que el principal problema és el preu que porta el cereal, que és un preu.
3: Això, sí. Però jo com tu sóc una mica, vale, m'ho miro,
0: sí, sí.
3: Perquè sí, entens, sí. El preu, però sí, sí. Si poguéssim, el preu, si pugés molt millor, però després recauria sobre altres sectors que també vivim, sí. Pagesos i ramaders.
0: Vull dir, llavors, però pues, bueno, lo que passa que, clar, els cerealistes, bueno, avui en dia pues, hauria de dir, de comptar bé si val la pena sembrar cereal i blat de moro, perquè tal com estan les coses, per moltes ajudes que el ministre Planas ens hagi dit que ens donarà pels fertilitzants, o després també s'ha sembrat molt menys ordi enguany, perquè com que va ploure tant, va haver moltes finques que no es van poder sembrar. I hem tingut que fer blat de moro directe, i els preus que tenen les llavors són caríssimes. Evidentment que pels ramaders, pues ara el preu del pienso és un preu pues relativament normal o equilibrat, i pues això ens va bé, perquè també pues en ramaderia pues tenim uns problemons a tots els sectors. Però lo del cereal és un tema molt preocupant, i farratges, perquè s'està canviant la tendència i pues molta gent, amb el que val un tractor, has de produir molt, has d'arrendar moltes finques o has de comprar moltes finques perquè et surtin bé els números, perquè s'estan perdent molts diners. I, bueno, això és el que volia dir. I amb cereal d'estiu igual, perquè el blat de moro, la lleó val una bestiada, de 220 euros el sac de lleó, i després a l'hora de vendre, pues, segurament n'hi trauràs el mateix, no? I, pues, bueno, s'hauria de replantejar tot el tema aquest. I després l'aigua, que l'aigua, el cost de la gestió de l'aigua, depèn de quin territori, pues és més elevat que un altre, i llavors pues no surten els números al cereal, i els farratges tampoc.
1: Tot i així, digues, Néstor, ara després afegiré una cosa, perquè volia afegir una cosa del preu.
3: Que l'Esmeralda ho ha dit, jo ho he dit durant les paraules, ha dit el mateix. Vull dir que el món del cereal, el sector del cereal, sigui d'hivern, d'estiu, i el farratge també, com que depenem molt dels mercats de fora, pues s'haurà de replantejar. Cap en quin camí? No ho sé, perquè això, però bueno, som perseverants, torno a dir, som perseverants.
0: Bueno, això que deies del nitrogen orgànic, pues jo crec que és una bona solució, perquè ni produïm molt de nitrogen orgànic, sol hauríem de canviar els calendaris d'aplicació. I llavors augmentar una mica els límits, que ja fa anys que ho reclamem a Europa i no ens fan cas, i llavors jo crec que seríem autosuficients i podríem passar completament dels adobs minerals sense que s'ofengui ningú.
1: Clar, no?
3: No, el que he dit és que baixar els costos. Aquí tenim unes matèries primes, tenim unes dejeccions dels nostres animals, estem fent, no invents, estem fent coses per poder-les gestionar. Se podrien fer les mateixes coses o diferents, les gestionaríem igual, perquè podríem fer separador de sòlid i líquid amb els purins, el líquid ho podríem fer amb fertirrigació, ens estalviaríem aigua, aportaríem nitrogen, entens? Hi hauria tantes coses que es poguessin fer si nos escoltessin els pagesos, eh? Sols si nos escoltessin, que nos abaratirien els costos. Després, potser, al cereal, on se pot regar, el regadiu, potser seria rentable. Però, torno a repetir, és el que has dit tu, el panís. Nosaltres a casa volíem fer panís, dic, hòstia, és que si no collim, perdem quartos, eh? Pues, escolta, per perdre quartos, ho deixes ser. Ja està. Clar, és que és això. Però la gent, jo ho puc fer en aquest sentit perquè no vinc de la terra, vinc de la ramaderia. Però aquella gent que té tractors, que es viu del sector cerealista, aquest pensament que he dit jo, no ho pot fer. Perquè si no sembra, no cull. I si no cull, no menja. I si no menja, no menja ni paga totes les inversions que ha fet per poder viure del sector cereal. Però amb això, que s'ha de fer un replantejament, no sé quin, però s'ha de fer un replantejament. I no crec que aquest departament estigui, com ha dit, estigui per la qüestió del departament ni pel ministeri. Però pot donar moltes ajudes. Les ajudes no ajuden el problema, les ajudes agonitzen el problema. S'ha de fer un replantejament, no ho sé quin, però almenys que no s'escoltin els pagesos.
1: Vaig amb tu, Ramon, és que escoltàvem justament aquesta setmana també que a nivell de preus, els preus són similars als de l'any passat. Hi ha algunes cooperatives, escoltàvem declaracions de la cooperativa d'Alfés aquesta setmana, del Josep Ignasi Molló, que deia que de moment no s'estan notant aquests efectes de la guerra del Pròxim Orient, però una mica el que estava dient ja el Néstor, que es quedi el preu igual amb aquests costos que ja es venen arrossegant, que no és sol d'ara per aquest conflicte, que els preus no es quedin iguals, no és una notícia positiva, perquè és un mal ja que s'arrossega des de fa molt temps.
2: Mira, la producció és que hem començat, jo crec que si ho barregem tot, el que farem els pagesos és plegar. Ni resilients ni història. Una cosa és la producció.
1: Clar.
2: La producció està a un guany, està mermat. Mira, l'altre dia a la Llotja de Barcelona hi havia una gran reunió principalment per a cooperatives pinçaires i cooperatives productores. Se va fer una gran enfatització del producte de proximitat, del nostre cereal, d'allò. Però la ponència important que va vindre a fer una ponència era un alt destacat dirigent d'Ucraïna i grans representant de la producció ucraïnesa dintre. Una cosa és la nostra producció, que la nostra producció és una producció que enguany estarà i portem uns anys que no és bona, i això, claro que els costos de producció són alts, però si la producció és baixa encara és pitjor. Si la producció fos molt alta, si anéssim a rendiments alts, i el blat de moro per què cada vegada és més limitant? No només per la producció i els costos, perquè té unes problemàtiques a nivell de malalties que cada ens afecten més. Abans una producció és el mateix que passa en la pera. Vull dir, sí que el departament o el ministeri no farà cap estudi, o és difícil, però ja hi ha una gran empresa de viveros a nivell mundial, que també és nostra, ja hi ha una gran empresa pues que ja l'any que ve ja tindrà peus, plançons, varietats de pera resistents al foc bacterià, resistents a la sequera, resistents a problemàtiques de floració. Ja sé, està investigant per part d'empreses d'aquestes. Ara, la producció de cereal, analitzem la producció, és una cosa, és baixa. És baixa, problemàtiques, canvi climàtic, sequeres, massa aigua enguany, plagues fitosanitàries al blat de moro. Enguany, la coincidència o la casuística dels preus alts a nivell de mineral, d'adobs minerals, de tot el que són urees, de tot el que són nitrogenats. Claro que aquí, ara m'ho recordem tots, de que aquí tenim una matèria prima que ben treballada, vale? Pues anem cap aquí, anem a fer projectes d'aquestos, que al final s'ha de fer projecte, per a poder tindre uns adobats més orgànics que tenim la matèria prima, però s'ha d'intentar fer d'una altra manera. I a partir d'aquí dius, els preus de mercat no els canviarem. Els preus de mercat, i principalment el cereal, va a un preu mundial, va a un preu de llotges. I aquest preu de llotges, si segons en qui parles, i nosaltres parlem molt amb els pinçaires, pues els preus de llotges, avui en dia, el preu del cereal que es té de referència, la finca més gran és el Port de Barcelona. Uh-huh. I aquest és el preu de referència. Ara, com podem replantejar molt el sector? Bueno, pues, amb els nous regadius, però tenim unes zones de secà que què replantejarem si no fer llavors que siguin més resistents? Treballant innovació a nivell de llavors, a nivell de que siguin més resistents, d'altre tipus de productes, que hi ha d'altres tipus de productes. I això serà on has de vindre, que s'hi haurà d'anar lluitant, perquè el que no canviarem serà el preu.
1: Doncs...
3: Ja, però no, Ramon, però els nous regadius que dius tu, l'aigua, que ho ha dit abans l'Esmeralda, s'ha de pagar.
2: Oh, i tant.
3: I estem...
2: N'hi ha que fa 30 anys que la paguem.
3: Sí.
2: Això no és nou.
3: Sí.
2: Claro.
3: Clar, però amb això... Però clar, estem competint amb mercats que tenen... Los abonos los tenen allí, i tu has dit, no vull dir el país, l'abono el tenen allí i no cal aigua. Ho entens? Claro, claro. I la mà d'obra és diferent, i tot és diferent. Vull dir que...
2: Mira el petit exemple, El blat de moro, la principal producció de blat de moro a les pinçaires, a totes les empreses de Lleida, principalment, era el nord de França. Avui en dia el nord de França té molta més problemàtica que en altres en sequera. Ja i dius, què han fet aquesta gent? Pues intentar lluitar en una competitivitat que nosaltres tenim, que és l'aigua, que és el rec, i que ells avui en dia encara no tenen desenvolupat. Vull que tot això canvie.
0: Sí, i jo crec que és com el que diu el Ramon, que hauríem d'invertir més en estudis de varietats més, el que diu ell, en genòmica, en regadius. Per això els del nord de França venen aquí a mirar els regadius. A Espanya tenim una regió equiparable a Califòrnia de regadius. Som l'enveja de tota Europa, perquè ells no havien... Nosaltres sempre hem tingut sequeres aquí i sempre ens han buscat la vida per invertir, per fer regadius. I hem d'anar per aquí, innovar i fer nous cultius o agafar varietats que li donin valor afegit a les nostres explotacions agràries.
1: Néstor, acabem amb tu, molt breu, et demano 20-30 segons perquè ens quedem sense temps, però si volem anar tancant per aquest bloc que hem anat parlant d'innovació i també dels reptes de futur.
3: Reptes de futur. Ja que parlàvem de França, jo me posava les mans al cap totes les més disseccions ramaderes que fem a casa, totes van a França. Pues ells venen a copiar-nos l'aigua, pues copiem lo que jo estic portant.
0: Sí, sí.
3: És que ho hem parlat abans. La gent, però amb això, la gent s'espavila. Noves varietats i tot, perfecte, però la gent s'espavila. Ho he dit, el sector cerealista s'ha de fer un replantejament. No hem de confiar de les administracions, ha de ser el propi sector que ho ha de liderar, i les administracions o el govern, no, ha d'escoltar el sector. Diguem-ne el que en vulguem, busquem varietats noves, els diem als dintre, que busquem varietats noves més resistents als canvis climàtics, perquè basta si plou molt, basta si no plou, basta si plou quan, entens? Perquè, i després una altra cosa que no s'ha tocat, els problemes que tenim amb els fitosanitaris. Nosaltres, cada vegada més, ens estan traient fitosanitaris. Una altra conseqüència, per ser menys eficient. Clar, és que, si anem, ho ha dit el Ramon, si anem donant toms, nos esfonsarem nosaltres mateixos.
1: Intentarem no enfonsar-nos, Néstor. Em sap greu perquè ens hem deixat molts temes per parlar. Ens queda encara una tertúlia més abans d'acabar la temporada i espero comptar amb tots tres per tancar-la. Moltes gràcies per aquesta estona, Néstor, Esmeralda i Ramon.
4: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
5: I fins aquí l'arrela d'aquesta setmana. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar la setmana que ve, com sempre, a la mateixa hora. Recordin que tenen un correu habilitat arrela@uau.cat per enviar-nos qualsevol proposta de tema. Gràcies per la confiança i ens veiem a la següent secció. Arrela.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça de la Cibeles en el marc del Corpus Christi.
0: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I dimarts també és el torn d'aquesta visita del papa a Barcelona, que també rep el pontífex. I ho fan un dia marcat del calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
2: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
0: I parlem de política, ja que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez.
2: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
0: Moment de repassar la previsió del temps. Per a les properes hores, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del mig es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I parlem d'esports, ja que el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Luc en Múrcia per 76-100.
2: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles, com diem aquest matí, en el marc del Corpus Christi. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
4: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, als principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després d'encapçalar la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjar les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
0: I seguim amb el mateix tema i el periodista Vicenç Lozano, que és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, Ombres sota la cúpula.
2: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
6: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa francès. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera. D'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
0: I també s'ha referit a aquesta visita del papa al bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre el que suposarà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i en quins actes participarà la diòcesi.
2: Ens n'amplien, doncs, aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
8: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
7: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
0: El papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
2: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
9: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
0: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
2: Un d'aquests espais serà la presó de Brianzú a Sant Esteve Sesrovires.
9: La visita de Lleó XIV a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
10: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy supercontenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
11: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
9: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
12: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
9: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
13: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
9: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
0: I seguim encara amb la visita del Pontífex, perquè el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu ha estat convidat a participar en la visita del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
2: Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de Gospel Viu Xoir, de Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Show de Girona. Des de Ràdio Palafolls ens explica Melina Morilla.
14: Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
15: La veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida, estem molt emocionats.
14: L'actuació de la formació està prevista per 6:15 de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat aquest gènere arreu del món.
0: I dimarts no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, aquest dimarts serà un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i també dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
2: Aquest escenari coincideix, com diem, amb l'inici de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també de dimarts a partir de 9:00 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
0: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona, sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
2: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir així el volum de desplaçaments.
0: I parlem en plana política, precisament en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, assegura Turull, ja haurien contactat amb ells.
16: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, lo de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
2: Turull espera més les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions.
0: I seguim encara en plena política. En aquest cas, parlem dels pressupostos de la Generalitat pel 2026, que continuen la seva tramitació parlamentària.
2: En aquest aspecte, els comuns no tanquen la porta a donar suport als comptes del 27, que podrien ser els últims de la legislatura, això sí, condicionant qualsevol acord futur al compliment dels compromisos ja pactats amb el govern. Ho explica la portaveu adjunta de la formació, Susana Segovia, en una entrevista al programa Ciutadella.
17: Els pressupostos que estem aprovant avui són pel 2026 i això és els pressupostos que estem votant avui i que votarem al començament de juliol la seva aprovació definitiva. Però és cert que portem 2 anys i mig, que ha costat molt arribar en aquests pressupostos, no? Ja portem 2 anys de legislatura i són els primers que es poden aprovar. Amb el govern tenim a vegades un problema, els grups que intentem arribar a acords amb ells, i és l'acompliment dels acords. Perquè és veritat que hem arribat a acords molt importants i molt potents que nosaltres defensem molt per donar suport a aquests pressupostos, però que una de les qüestions que nosaltres posarem sobre la taula és el seguiment i l'acompliment d'aquests acords. Per tant, que puguin haver-hi nous pressupostos també depèn de la capacitat que tingui el govern de complir els acords que estan previstos pels pressupostos d'aquest any. El que nosaltres diem sempre és no m'asseuré a negociar uns nous pressupostos si no compleixes els acords que ja tinc amb tu. Acords d'investidura i acords de pressupostos.
2: Aquest dijous passat, el ple del Parlament va rebutjar les esmenes a la totalitat i va permetre que el projecte de llei de pressupostos d'aquest 2026 continués la seva tramitació. Podrien aprovar-se definitivament, doncs, el pròxim 2 de juliol.
0: I parlem de successos, ja que un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit per causes que encara s'estan investigant. Hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència d'això el motorista va perdre la vida. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I un últim apunt, ja que la circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ahir al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. I obrim plana cultural amb la Patum. Avui diumenge és la Patum de Lluïment i ha tornat a omplir la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus. És una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les comparses a plena llum del dia i en un ambient més contemplatiu que el de les nits.
2: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ho ha resumit parlant d'una barreja de felicitat per la Patum viscuda i de tristesa perquè ja només queden uns últims salts.
0: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament anem a la Garriga, on viu un diumenge, marcat per aquestes catifes de flors.
2: Els carrers del municipi del Vallès Oriental compten amb gairebé una trentena de creacions amb elements vegetals i clavells, 3 altars, a la font de l'Ou Convalla i el mural floral del barri de Dalt. Des de Ràdio Silenci, Marçal Aragai.
18: L'activitat ha començat a primera hora del matí i a hores d'ara ja estan enllestides les 30 catifes de flors dels carrers de la Garriga que han confeccionat els veïns, entitats i visitants que surten als carrers cada any. Una diada marcada també per l'activitat de les entitats de cultura popular a la tarda, amb tradicions com el Ball de Cintes. Josep Gavarró, membre de l'Associació Cultural Corpus La Garriga, destaca que s'ha de començar la confecció ben d'hora i celebra que hi ha prou clavell.
19: A les 7 del matí comencem. I acabem, no sé, allà a les 12, més o menys, quarts d'una. En principi és així, cada any ho fem així, i cada any funciona. El disseny l'he fet jo com cada any, sí, i de moment funciona, de moment tenim molt clavell.
18: La Diada de Corpus a la Garriga finalitzarà el vespre, després de l'ofici solemne amb la processó per damunt les catifes de flors formada per la comitiva festiva i religiosa de la festa.
0: I més festes per Corpus. Anem a Sallent, que continua la festa de les enramades.
2: Després d'un dijous passat per aigua, aquesta celebració tradicional arriba al seu punt final. Durant tot el cap de setmana, milers de persones han gaudit dels carrers guarnits que van des d'una representació del menjador de Harry Potter a una reproducció de la ciutat de Las Vegas. Des de Ràdio Sallent, Ona Pardo.
20: Les enramades van arrencar oficialment dijous, però ha estat durant el cap de setmana quan els carrers han començat a omplir-se de veritat. De fet, aquest matí hi ha hagut especialment vida al poble amb un dels plats forts de les enramades, el seguici festiu. Centenars de veïns i visitants han omplert de gom a gom el nucli antic per veure ballar els gegants, els bastoners i l'esbart. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, insistia en l'orgull de veure el poble volcat al carrer.
21: Té aquesta dinàmica comunitària i aquest any a mi m'agrada destacar que en més d'un carrer he vist gent nova que ha vingut a viure al poble el darrer any, s'ha acostat a col·laborar amb alguns carrers per fer enramades, no? I això és molt bonic. En un món que cada cop caminem més cap a l'individualisme, no? Que justament són espais que ens separen, les enramades van al revés, no? Són espais que ens uneixen.
20: Aquest any són 18 els carrers engalanats i amb força participació dels més petits del poble, que amb les escoles i instituts un any més s'han engrescat a decorar alguna zona. Avui la festa continua al vespre amb la tradicional serenata dels embotits i el dia s'acabarà amb una cantada d'havaneres i concert de les Brindis. Demà els veïns començaran a desenramar els carrers després del tradicional sopar d'enramadors.
0: I sortim de la tradició a parlar més de la cultura pop moderna, ja que els amants dels còmics, els videojocs i les cartes col·leccionables tenen aquest cap de setmana una cita marcada al calendari.
2: I és que la ciutat de Vic ha acollit una nova edició del Vic Freak, una trobada que ja s'ha convertit en tot un referent per al públic friki de la comarca. Des del 9FM ens ho explica Núria Pereira.
22: Vic ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del Vic Freak, una cita dedicada al món del còmic, als videojocs i les cartes col·leccionables que continua guanyant seguidors. Des de l'organització, el director de continguts, Ivan Carrasco, assegura que el certamen ja s'ha consolidat com una data destacada a la ciutat.
23: De ser un esdeveniment sense que ningú el conegués, ara creiem que ja és tot un èxit i que ja és una data concreta per la ciutat.
22: Carrasco atribueix bona part de l'èxit al fet que l'esdeveniment està impulsat per persones que formen part del mateix col·lectiu al qual s'adrecen.
23: És un esdeveniment de friquis, fet per friquis i per friquis.
22: A més de les activitats, el certamen també dona espai a artistes i expositors, entre ells la Jimena, que aquest cap de setmana ha ofert cartes col·leccionables de diferents universos.
24: Tengo tanta variedad que un poco de todo. Claro, siempre Pokémon es lo primero que llama la atención. Mucho Magic también ha llamado la atención porque tengo unas cosas del 94, o sea, bastante retro, y sí, pero principalmente Pokémon.
22: La parada ha atret tant infants com a col·leccionistes en una jornada marcada per la bona resposta del públic.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Murcia ha aconseguit els 2 punts que li han permès impulsar-se a l'UQAM en els quarts de final del play-off de l'ACB.
2: Els de Xavi Pascual, amb 2 victòries com a visitants, van segellar el pas, doncs, a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que tanca d'aquesta manera una temporada en blanc, tant en futbol com en bàsquet.
0: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
2: Els verdinegres estan obligats a guanyar si no volen acabar avui la temporada. Ens porta la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
25: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona amb un gran Cameron Hahn, el nord-americà. Voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurux i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
0: I anem a segona federació de futbol, ja que a 6:15 de la tarda Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà.
2: El Badalona, doncs, necessita una victòria èpica per continuar viu. L'equip badaloní espera comptar amb el suport de la seva afició en una data marcada a la història del club. Ens porta la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic badaloní Miquel Azparren confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
4: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
3: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a 6:15 de la tarda.
0: I en altres eliminatòries, el Sabadell ja va passar la seva, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla, guanyant 3-0.
2: Ara, com diem, esperen rival per a la següent eliminatòria, que serà el guanyador del Zamora-Villarreal B.
0: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir el camí del Sabadell.
2: Els escapulars juguen avui a partir d'un 4:45 contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada. En cas de victòria, els escapulars, com diem, s'enfrontarien per una plaça a la segona divisió davant la Ponferradina.
0: I baixem fins a la tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ha guanyat el partit d'anada de la final de play-off per aconseguir aquesta categoria al camp del Sant Mauro per 1-2.
2: Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho el cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa.
0: I en futbol sala, el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals, que es disputen el millor de 3 partits.
2: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de la semifinal al Palau Blaugrana. Recordem que en la ronda anterior havien eliminat el Valdepeñas per la via ràpida i ara estan a un sol partit de plantar-se a la final.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra...

0: Igmar.
1: Hola, me llamo Lalo.
2: Hola, I'm Dick Xavi.
3: Hola, me llamo Elena.
4: Hola, em dic Joan.
5: Hola, i jo sóc el David.
6: Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
1: I cada mes fem un programa de ràdio.
2: A Ràdio Sant Cugat.
3: I us expliquem les notícies més destacades.
4: I un resum esportiu.
6: Us recomanem música.
1: Fem agenda.
2: I el nostre dia a dia.
5: I escolta'ns al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
7: Per tu,
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça Cibeles en el marc del Corpus Christi.
0: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Dimarts serà el torn de la visita del Papa a Barcelona. I ho fa en un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
2: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
0: En plana política, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP del govern de Pedro Sánchez.
2: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
0: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauregui-Zer, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen a aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del mitjà es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I en esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga ACB després de guanyar l'UQ en Múrcia per 76-100.
2: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
0: I avui és torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia.
2: En cas de victòria, els badalonins s'enfrontarien al València Bàsquet a les semifinals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles aquest matí

0: en motiu del Corpus Christi. Ens n'amplia aquesta informació Norma Lebrero.
1: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, els principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
2: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
1: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
3: I el periodista Vicenç Lozano és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, ombres sota la cúpula.
0: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
4: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa francès. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera, d'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
3: I també ha parlat el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre aquesta visita del papa Lleó XIV i en quins actes participarà la diòcesi.
0: Ens amplien aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
5: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
6: I què n'esperem? Doncs això, en reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
5: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
3: I el papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
0: Ens n'amplia aquesta informació Carme De Fez.
7: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
3: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
0: I un d'aquests espais serà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires.
7: La visita de Lleó 14 a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
8: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy súper contenta y orgullosa porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
9: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
7: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
10: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, ¿eh? Nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
7: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
11: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
7: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
3: I dimarts, com us informàvem, no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, serà també un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
0: Aquest escenari coincideix amb l'inici, com diem, de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també durant la jornada. Aquest dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
3: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
0: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir el volum dels desplaçaments.
3: I parlem de política, ja que en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, diu Turull, ja haurien contactat amb ells.
12: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, lo de la moció de censura instrumental... Ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
0: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria de comicis.
3: I en plana de successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
0: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit i per causes que encara s'estan investigant hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència d'això, el motorista va perdre la vida. Es tracta d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
3: Ja en una punta en salut, parlem dels 5 catalans que van estar al vaixell Ondius, ja que han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per acabar de continuar l'aïllament de la seva quarantena. I obrim bloc local anant fins a Girona, que ha acollit avui diumenge una nova edició dels Premis Literaris del barri de Sant Narcís.
0: La jornada organitzada per l'Associació de Veïns del Barri busca promoure la cultura, l'hàbit d'escriure, així com el de llegir, i donar oportunitats al talent local. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
13: Els Premis Literaris del barri de Sant Narcís han estat un any més una de les activitats destacades de la Festa Major del barri gironí. En l'edició d'enguany s'han estrenat noves categories, s'ha rendit homenatge a Clementina Arderiu, ja que aquest 2026 ha fet 50 anys de la mort de la poetessa catalana, i també a Iris Martí, qui era veïna del barri. Així ens ho explica Jordi García Torruella, president de l'Ateneu Sant Narcisenc.
14: És una entrega de premis que va començar amb l'entrega del Premi de Narrativa, però que mica en mica hem anat ampliant, per dir-ho d'alguna manera. Tenim el Premi de Narrativa Lluís Gil, però també tenim el Premi de Poesia, tenim el Premi d'Infantil, tenim el Premi, aquest any hem començat amb el Premi de Cançó, i a la vegada ens feia especial il·lusió donar aquest premi per primera vegada en homenatge a l'Iris Martí, veïna del barri, i a la vegada també farem un petit homenatge a Clementina Arderiu en els 50 anys de la seva mort. Amb moltes ganes d'aquests premis literaris, amb molta força, amb molta empenta, per continuar doncs fomentant la cultura en els barris, a la ciutat, i fomentant les lletres catalanes.
13: A banda, també hi ha col·laborat el Cor de Gospel Girona, que ha ofert a tots els assistents una petita demostració del gran repertori que ofereixen. Amb tot això es tanca el capítol d'aquest 2026 i es comença a afrontar la 22a edició, la del 2027, amb la mateixa il·lusió de sempre.
3: I seguim en plena local, però en aquest cas amb consciència ambiental. I és que aquesta també s'educa. I anem a Terrassa, al Parc de Vallparadís, que ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient, una edició que ha posat el focus en el paper de l'educació per avançar cap a una ciutat més sostenible.
0: Amb activitats per a tota la família i la participació destacada dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents, la jornada ha combinat sensibilització, joc i compromís amb la preservació de l'entorn. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
15: El Parc de Vallparadís ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa. Una edició que, sota el lema «Eduquem consciències creant camí», ha situat l'educació com a eix vertebrador, evidenciant el creixent compromís de la ciutadania amb la preservació de l'entorn.
16: I aquest any hem vist que, en realitat, tots els temes ambientals sempre requereixen una part educativa, una part ambiental, una part que els nens, les nenes, les famílies, no? tota la ciutat, al final, acabi entenent. I l'única manera és a través de l'educació. I per això creiem que era molt important fer-ho a través de l'educació ambiental.
15: Una de les principals novetats ha estat la implicació dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de la ciutat, que han dinamitzat diverses propostes. Moltes famílies han participat en aquestes activitats lúdiques on els més petits també han pogut gaudir de jocs infantils, tot pensat per fomentar la sensibilització i els valors ecològics. La Setmana del Medi Ambient tanca l'edició recordant que el camí cap a una ciutat més verda comença per la conscienciació col·lectiva.
3: I encara en medi ambient, la Fundació Nova Cultura de l'Aigua i la Plataforma en Defensa de l'Ebre adverteixen de l'impacte hídric de gigafactories com la que es projecta a Móra la Nova.
0: L'alerta s'ha llançat a Tortosa durant l'assemblea anual de la Fundació, celebrada precisament per a commemorar el 25è aniversari de la plataforma, amb una taula rodona conjunta. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
17: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta que el desplegament accelerat de gigafactories com la projectada a Móra la Nova pot posar en risc l'abastiment humà en zones seques. L'entitat ha expressat la seva preocupació davant la falta de regulació estatal i l'impacte hídric i energètic durant la seva assemblea anual celebrada a Tortosa. La cita ha servit per commemorar el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per abordar les lluites compartides i els reptes de futur. Escoltem Susana Bella, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que recorda quan el front científic i el social es van unir contra el trasbassament.
18: 25 anys després d'aquelles mobilitzacions, avui tenim la Fundació aquí, d'una manera per a reforçar-nos també uns als altres, fer un balanç una mica del camí recorregut, no només a nivell de Terres de l'Ebre i les lluites de la plataforma, sinó també de tota la resta de lluites que hi ha en tota l'aigua, la resta de rius de l'Estat espanyol i de Catalunya.
17: Les entitats també han fet una crida a la societat civil per mobilitzar-se de cara a la consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre que s'obrirà a finals d'any.
3: I obrim bloc cultural parlant de la Patum. La Patum de Lluïment ha tornat a omplir aquest diumenge a la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus, que és una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les compartes a plena llum del dia.
0: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus Berguedà ja entra a la seva recta final.
3: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament a Caldes de Montbui s'ha tornat a omplir de color amb el Caldes Flor, que enguany celebra el 30è aniversari.
0: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitat la vila tant per aquesta festivitat com pel valor patrimonial del municipi del Vallès Oriental. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
19: Avui se celebra la 30a edició del Caldes Flor, el festival de catifes florals calderí que commemora l'aniversari amb 250 voluntaris, 24 entitats participants i una mà de coincidències. Enguany, la fita de la festivitat convergeix amb la celebració de l'any Gaudí i amb el reconeixement imminent de la UNESCO de l'art efímer com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Per tot això, i per posar en valor el llegat cultural de Caldes, la consellera de la Cultura, Sònia Hernández, ha assistit al poble per la jornada catifaire, ha signat el llibre d'honor i ha posat en valor l'aposta pel patrimoni de la vila calderí.
20: És un dia molt important per Caldes de Montbui. És un municipi que conec una mica perquè, com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar en altres etapes professionals i compartim valors, compartim estratègia amb l'Ajuntament i això és molt important. Agraeixo molt aquesta priorització que Caldes fa de la cultura.
19: L'acte d'avui s'ha aprofitat també per anunciar un pla director de col·laboració de l'Ajuntament amb la Generalitat per restaurar les termes romanes de Caldes.
3: I anem a Cardedeu, que després de 12 anys el municipi del Vallès Oriental torna a elaborar catifes de Corpus als carrers.
0: Des de Ràdio Cardedeu ens ho explica Aina Barbany.
21: Els carrers de Cardedeu s'han omplert aquest cap de setmana de flors, colors i creativitat amb l'elaboració de les primeres catifes de Corpus 12 anys després que es deixessin de fer. Veïns i veïnes de totes les edats han participat en aquesta iniciativa col·lectiva que recupera una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. Així ho expliquen des de l'organització.
22: Celebrem el Corpus perquè és una tradició molt participativa. S'ajuntem aquí molta gent a la plaça a fer una catifa floral i la veritat que és un matí també, a part de trobada, doncs, per aconseguir que no es perdi la tradició de les catifes del Corpus.
21: Els participants han treballat conjuntament per donar forma a les catifes, convertint l'espai públic en un punt de trobada i col·laboració. Més enllà del seu vessant artístic, la iniciativa ha servit per donar a conèixer una tradició present en nombrosos municipis catalans i per reforçar els vincles comunitaris.
3: I parlem de castells, ja que el Vendrell ha viscut aquest diumenge la diada de colles campiones del concurs de castells, amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. Destaquem de la colla vella el 5 de 9 amb folre carregat, el primer gama extra de la temporada, i també un pilar de 7 amb folre. Els verds han fet un 4 de 9 amb folre i agulla, i un 4 de 9 amb folre i un pilar de 8 amb folre i manilles. I dels nens del Vendrell, el carro gros, una torre de 7 carregada i el 5 de 7. També ahir els capgrossos de Mataró tornaven a carregar castells de nou i ho han aconseguit amb un 3 de 9 en folre en la diada del 30è aniversari de la colla, però la construcció no l'han pogut descarregar.
0: Una cita que va comptar amb la participació dels Marrecs de Sal i els Xiquets de Reus. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
23: Els capgrossos de Mataró han carregat el seu primer castell de nou de la temporada. Ho han fet amb un 3 de 9 en folre en la primera ronda de la diada del 30è aniversari de la colla celebrada aquest dissabte a la plaça de Santa Maria. La construcció, però, ha acabat fent llenya durant la descarregada. La caiguda trenca una ratxa de regularitat dels mataronins. Fins aquest dissabte, els capgrossos acumulaven 73 tresos de nou en folre descarregats consecutivament, sense cap caiguda d'aquest castell des de Sant Joan de 2016. L'ensopegada ha condicionat la resta de l'actuació. En segona ronda, la colla ha desmuntat un 4 de 8, que ha pogut completar en tercera ronda. Finalment, ha tancat les rondes de castells amb un 7 de 7. Àlex Dorda és el cap de colla de capgrossos.
1: Els assajos d'aquestes últimes setmanes havien anat espectaculars en tots els sentits, amb totes les estructures, i és el que passa quan jugues a castells grans, a castells de nou, saps que el risc és una mica més elevat.
23: A la diada també hi han participat els marrecs de Salt, que han descarregat el 4 de 8, el 3 de 8 i la torre de 7, i els xiquets de Reus, amb una torre de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7.
3: Les 2:53 minuts, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Parlem del Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia, que ha aconseguit els dos punts que li han permès imposar-se a l'UCAM Múrcia en els quarts de play-off de l'ACB.
0: Els de Xavi Pascual, amb dues victòries com a visitants, van segellar el pas a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que, per tant, tanca la temporada tant en futbol com en bàsquet en blanc.
3: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
0: Els verdinegres estan obligats a guanyar si no volen veure la temporada tancada. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
4: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona, amb un gran Cameron Hunt. El nord-americà voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot, que va estar en canvi molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurux i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
3: I parlem de futbol. En primera federació, el Sabadell passa a l'eliminatòria, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Real Madrid Castilla, guanyant 3-0.
0: Ara esperen rival per disputar aquesta eliminatòria final d'ascens a la segona divisió. El seu rival, precisament, probablement seria el Villarreal B, que té dos gols d'avantatge sobre el Zamora en una altra de les eliminatòries de semifinals.
3: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir aquest camí del Sabadell.
0: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna. Després de l'empat a 1 de l'anada, en cas de classificar-se, els escapulats disputarien la final davant la Ponferradina.
3: I anem a parlar de futbol sala, ja que el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals, que es disputen el millor de 3 partits.
0: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de les semifinals de la Lliga al Palau Blaugrana. Recordem que ja van eliminar el Valdepeñas als quarts per la via ràpida per 2-0, i ara estan a només un partit de la final. Parlem ara també de hoquei patins, perquè fa escassos minuts han acabat els dos quarts partits de les semifinals. Per una banda, ja tenim un equip classificat, que és el Liceo de la Corunya, que s'ha desfet per 3-4 del Calafell en el quart partit, i d'aquesta manera signa el pas a la final, i on sí que haurà cinquè partit serà en l'altra semifinal entre l'Igualada i el Barça, ja que els igualadins s'han imposat a les Comes per 2-1.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
6: Vale. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
10: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
9: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
10: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
9: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
24: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
25: Fa el tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. No massa sària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
26: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no. Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
27: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
28: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
29: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
30: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat en la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsat USTEC, CGT i la Intersindical. Han participat 60.686 docents d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de participació. Els professionals havien d'escollir entre dir sí al preacord o no i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i professors de secundària, signants al preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el no. La consulta es va obrir dilluns al migdia i s'ha tancat aquest dijous al migdia. La 13a edició de la Nit en Blanc tornarà a convertir el centre de Sant Cugat en una festa del comerç i la cultura, amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida al vespre del 13 de juny amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga del merchandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. La Cristina Urriza és nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys i ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Ella és advocada de formació i està vinculada des de fa dues dècades amb l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, de la qual n'és la presidenta des de fa 10 anys. El magazín Faves Comptades l'ha entrevistat per parlar de les seves experiències personals i professionals que més l'han transformat i la podeu recuperar a www.cugat.cat. I la Neus Sula Cassi va tenir clar des que va saber que estava embarassada que volia parir a casa. Després de convèncer el seu company que aquesta era la millor opció per ella, li va tocar fer pedagogia amb tot el seu entorn. Es tracta d'una experiència que en el seu cas l'ha fet madurar molt i diu connectar amb una memòria antiga de la dona. Amb motiu del Dia Mundial del Part a Casa, recuperem la història de la Neus, que forma part del podcast Aigües Trencades. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, a Gent amb Valors coneixerem el projecte OK Plus amb Carles Garcia i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre El arte de no complicarse la vida d'Alexis Racionero, editat per ARPA. L'assagista busca trobar les claus per agafar aire en una societat que cada cop va més de pressa i que no ens dona marge per assimilar tot allò que vivim. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que la volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a aprovar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laboristes, conservadors i liberaldemòcrates creuen que la majoria d'escocesos volen que el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.
0: Clar, això ja passa, no?, que cadascú prioritza els seus interessos.
2: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
2: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès que va dir abans de la votació. El dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès. Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
0: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que, lògicament, va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut, va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com Stephen Colbert a ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis delirants sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen també el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, amb Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons amb drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: No puc dir res, no esperava que aniria per aquí la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de... mentre fan pujant les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima. I sí que, si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes.
2: Estás en Ibiza, en un barco, ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia.
0: És la selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat doncs, té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també doncs, amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i per exemple a la Grècia arcaica els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les Renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les Renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida perquè és un fenomen del qual es parla molt i que és la desafecció política, no? Com... sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves. I em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també alimentàries, cada vegada estem més acostumats a beure doncs, menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments, com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure. Potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que No és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques, per tant, entre la meva feina professional ja intento explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta, també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a la acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen doncs ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
0: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis a vegades els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? Guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
4: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima, en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima, val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual, és a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància, i allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? A un horitzó de salvació en el més enllà, ara la salvació la tenim en nosaltres mateixos, en el treball metòdic del nostre cos, en aquestes pràctiques esportives, ascètiques, gimnàstiques, uns mètodes de rigor dietètic estricte, etc., que estan destinades a treballar per la salut i el benestar, no? I aquesta paraula del benestar és un altre punt clau, diria. Avui en dia la indústria del benestar i del wellness, el que es coneix amb la paraula anglesa, no? El wellness, mouen més diners en la indústria global que el Big Pharma, és a dir, que els medicaments, no? Dóna més diners aquesta espècie de medicina preventiva, de salut, de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
0: Mm-hmm. Aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. Mm-hmm. No sé, per anar al gimnàs necessites Exacte. Temps. O per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes putingues que deies, has d'invertir també uns diners. Sempre ha estat així, això? O és una cosa més als nostres dies?
4: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant dels segles VI abans de Crist, a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn, no? I per tant són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, dels segles, de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
4: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, amb tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar ni per explotar i, per tant, cap on adrecem la nostra colonització? L'adrecem cap al nostre propi cos. Hi ha un gir postmodern. Si l'època moderna va colonitzar i conquerir el món, es tractarà de conquerir el cos. Aquest és el títol, de fet, de l'últim capítol, del capítol més important del llibre, que és el 8, i que es titula així, no?, A la conquesta del cos. En aquesta tardomodernitat o postmodernitat que ens ha tocat viure, ja no anem a la recerca d'espais verges al globus, sinó que la nostra ocupació ara està centrada en nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no?, de recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, d'una societat, però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats, i ens inhibim de qualsevol forma de participació col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar els resultats per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no? Està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals, sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes, i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
0: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
4: Ja. Mira, el títol porta del plural renúncies perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política, no? I sobretot a mi em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals que històricament han votat esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes cultes, que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs,

0: És
1: Llegir
0: llegir
1: el llibre,
0: assaig
1: i
0: perquè,
1: tant.
0: és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
1: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hockey Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hoquei fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i tres divisions, i avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Iluro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Iluro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
4: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club Fem de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té diversos esports repartits a diversos clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
1: I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
4: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que ens vam desvincular del Club Fem i ara els nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit, perquè són sòcies de ple dret i participen en el dia a dia del club, tant a esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona. I creiem que és un gran valor afegit.
1: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però, com tu dius, hi ha molta cosa més. Sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
4: Exacte, exacte. Al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les que les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club, del dia a dia.
1: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
4: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola, quasi. Persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
1: Per què diries que és important

0: que les persones amb capacitats diverses puguin competir a nivell esportiu, és a dir, que existeixi un projecte com aquest?
1: Per mi, sobretot, és buscar la normalització, no? Hi ha una miqueta a vegades la visió, no?, de que les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no són competitives. Només en passar-s'ho bé ja és suficient, no? I crec que trencar una miqueta amb aquesta barrera ja des del propi club, perquè, com et deia abans, tenim un horari normalitzat, ens veuen moltes persones al club que poder, moltes vegades la discapacitat és una realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional. Vull dir, no només per nosaltres, sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club. I és una miqueta això, no? Trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem, i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no? I a l'hora de treballar aquesta competició.
0: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
1: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport, per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hockey al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hockey amb això em va crear molt l'atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a Fundació Maresme, i a més tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dintre del meu club que m'agrada molt, la veritat.
0: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
1: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, jo amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però jo havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle molt especial.
0: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del hockey plus?
1: Sí, sense dubte, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hockey a Catalunya té un equip de hockey plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partit, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus, perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
0: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hockey Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu abans deies que és una cosa bidireccional, no?
1: Sí, exacte. Jo crec que els valors, el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no? Amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport té, com sabem, té valors que es traslladen també al Hockey Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre penso que és molt positiu, però per totes les persones que hi formen part.
0: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hockey Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per molts anys de Hockey Plus.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar altaveu.

0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.
1: A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrada, esquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que aneu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego s'amarrapa a l'ànima i entre les ungles, com la mà maldestra de qui no gaudirà mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar a dinades prohibides, a globs de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de Mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada sàdica i atroç, a discreció dels seus escarnis i tisorades quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, però us sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posant suspens aquest viatge continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. 7 dies i tall, 7 dies i segada, 7 més, l'enèsima arrencada, coixa de 7 en 7, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està, pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor, perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient, i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i a explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no?, amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no?, que mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí, no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
1: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido. I parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no. És deixar de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
0: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
1: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
0: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
1: De res, un plaer.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita i inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer res exterior a nosaltres passant per sobre de nosaltres mateixos, perquè l'univers és el mirall on podem contemplar només allò que hem après a conèixer dins nostre. Amb aquesta reflexió, Calvino posa de manifest la naturalesa de l'acte de mirar, els límits del llenguatge i la insuficiència de cada intent per descriure el món. Escrit només un any abans de la seva mort, els estudiosos consideren aquest llibre com un veritable comiat narratiu, un camí de meditació sobre el món i la fràgil condició humana.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'associació d'habitatge cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubé i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: La primera música que ens va identificar. El tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Que millor que començar amb el tema d'amor al programa. Que contra tot pronòstic, continua endavant. Malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa.

baby, please don't go. She's blown all the bridges, Anna. If you leave me now, θα έχεις βαρύσει, με δέχας ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

Deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els discjòqueis ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, si plau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at Me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris. És veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està, primer, la de Johnny Mathis.

Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis. Nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis.

0: és trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
2: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
3: Eh? All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans. I a més, hosteritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
2: Núria, has estat molt amable.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

està el cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida.

Sim, Luísa, aqui. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jade Zen. Jade Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York

0: verda.
1: A ti.
0: A ti.
1: Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar a allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares, que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o els enzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
2: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.
3: I can think of your

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere. Bon gust, Pere.

Que bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema, The Heart Asks Pleasure First, el cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert. M'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats, amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023, amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al Parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubell i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
4: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
5: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Thanks. Bye-bye.

l'amic oient amador Maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Roadie de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Hair of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: un glaç. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy al capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Humberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt. When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'un dels tres a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When you are a king. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, m'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Con la radio.
3: Cocodril Club amb Albert Mallà.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a final dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc., imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que vas ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Montpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat. Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casañ. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat d'una cara B. Normalment en els singles ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

The Only Living Boy in New York. Que aquí es va a dir el único muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, al Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor i intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà, i aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi han tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice, de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil per Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Parellador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i definíem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disco mil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadilla i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir-te a gust, per reconfortar-te. Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Que, bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mañé.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'associació d'habitatge cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023, amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al Parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubell i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a Cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
4: Hola, sí, doncs estem aquí al peu del canó, com sempre, com cada setmana, doncs per oferir aquestes millors cançons del món, aquestes cançons que ens agraden tant i que volem tornar a escoltar. Per això es diu Toca-la, Sam. I ben veritat que hi ha cançons que els tornem a tocar i els tornem a tocar diverses vegades. Algunes vegades sempre intentem que sigui un intèrpret diferent. A vegades no pot ser, però les repetim. I a més, no ens en cansem, almenys jo. Vinga, ja estem en el número 37 del programa dedicat a l'any 1963 i comencem, com sempre, amb la primera part, que és recuperar una música de la dècada anterior per saber quina música hi havia als 50s i com se presentava la música de l'any 63. Escoltem de Los Tres Paraguayos, La Galopera.

I amb el vostre permís, una petita pausa per un parell de curiositats. Una curiositat és eclesiàstica, i és que diu que el 14 de novembre de l'any 1963 l'abat Escarré va fer unes explosives declaracions a la premsa. L'abat del monestir català de Montserrat, reverent pare Aureli Maria Escarré, ha fet unes declaracions sobre Catalunya al diari francès Le Monde, que ha causat sorpresa al govern. En una gran majoria, els catalans no som separatistes. Catalunya és una nació entre les nacionalitats espanyoles. Tenim dret a la nostra cultura, a la nostra història, als nostres costums. Som espanyols, no castellans. La segona ens parla de la inauguració del Museu Picasso. Va passar el 9 de març i deia: aquesta tarda obre les seves portes al públic barceloní l'exposició de les obres de Picasso, que constitueixen el donatiu del senyor Jaume Sabartés a la ciutat. L'exposició ha estat instal·lada al Palau Berenguer d'Aguilar, al carrer de Montcada.

I què us sembla si tornem a la música, i en aquest cas la música catalana? Tenim una sardana seguint aquest petit homenatge a Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo, l'escalenc sardanista, i que ens interpreta la Cobla Barcelona que va enregistrar l'any 63 al Bona Festa.

0: Novetat musical de França, Juliette Gréco, que ja fa ja temps que havia començat la seva carrera musical, i el 63 enregistra un disc amb la cançó Les Canotiers.
1: Je t'imagine en canotier, maillot rayé, la fleur aux dents. Je t'imagine canoté entre les saules se penchant. Et moi comme eux.

Una cançó que no és novetat, però sí a la veu de Sarita Montiel. És La Vie en Rose, que l'hem escoltat diverses vegades a la veu de l'Edith Piaf, i ara és Sarita Montiel, La Vida Rosa.

La cançó que segueix tampoc és novetat musical. Ja la vàrem escoltar a la veu de Jorge Negrete en el seu moment, però l'any 63 varen fer una reedició d'un disc del desaparegut gran cantant mexicà. I hi havia la cançó «Ay, Jalisco, no te rajes».

La següent novetat ens el porten els Reis del Surfing, els Beach Boys, que aquest any 63, amb una edició discogràfica, estrenaven la cançó Hawaii.

Nina amb Frederic, un duet que es va començar a la seva carrera musical l'any 58, té una novetat aquest any 63. És el Vaya con Dios, i cantada per aquest duet, Nina amb Frederic.

I acabarem la nostra, el nostre espai dedicat a les novetats amb la cantant de cançó protesta dels primers que hi va haver-hi a Nord-Amèrica, Joan Baez, que ens canta Maná de Carnaval.

I d'aquestes cançons, les que s'escoltaven més, doncs a base de sonar, arribaven a número 1 de les llistes d'èxits. Avui tenim la llista de Suècia. I només ens queden 3 cançons i ja hem acabat aquest país. Primera que va arribar a número 1 d'aquesta tercera passada per la llista de Suècia va ser Si jo tingués un martell, de Trini López.

0: Ja que teníem temps, doncs hem deixat passar i escoltar tota la melodia sencera de Ella t'estima dels Beatles. Sintonia sinònima de cinema. L'última pel·lícula més taquillera. Gallardo i Calavera. Si l'intèrpret és nord-americà, a veure si endevineu qui podia ser el protagonista. Un Gallardo i Calavera de veritat. Frank Sinatra. I també intervenien Lee J. Cobb, Gil St. John, Dan Blacker i Barbara Russell. Direcció de Bud Jorkin. Música de Nelson Riddle. L'argument consisteix que un solter, que prové d'una família jueva de classe mitjana, viu en un luxós àtic on no hi falla mai una dona guapa. Els pares d'ell vol que es casi, però el seu estil de vida és incompatible amb la decisió o la petició dels seus pares. La part musical d'aquest espai ens torna a venir la Marisol, de la pel·lícula Marisol rumbo a Rio, que ens interpreta Tony.
1: Oh, Tony, es un chico Madison.

I després d'escoltar la Marisol en l'espai de cinema, ens anem cap a escoltar un altre grup que entra dins del programa o de l'espai dedicat al món de la televisió. No donem masses sintonies de sèries, perquè normalment s'anaven fent les mateixes. Quan se n'estrena alguna, sí que després oferim la sintonia. El que fem és agafar un programa musical, com a Escala i Nifi, presentat per Juan Erasmo Mochi, tractava de playbacks. Doncs anem a veure com podien haver fet els presentadors i presentadores de Televisió Espanyola en playback la cançó de Los Cinco Latinos, Para Vigo me voy.

Alguns programes musicals de la televisió espanyola d'aquella època eren retransmetre els festivals d'Eurovisió, Benidorm, Mediterrà, o també una part dels festivals de San Remo i de Napoli, i altres que varen durar molt poc. I en aquest espai és on tractem els primers premis d'aquests festivals anomenats. Com que ja anem acabant, el que fem ara en aquests últims programes és repetir el primer premi, tornem a tocar el primer premi de cada un d'aquests festivals de l'època. Avui és el torn del Festival de San Remo, primer premi va ser Una per Tutti, i que cantava Toni Renis.

I passem a l'espai amb l'apartat de les cançons de l'estiu. I sentim primer la sintonia, que és la que veritablement fa estiu.

I avui tenim una cançó que l'hem triat pel títol, que no sabem què vol dir. Es titula Takaedi i la interpretava en aquell 63 Dubé i su conjunto. Dubé és actualment el que fa un espectacle a Barcelona, de franc a franc. És de franc Dubé a Frank Sinatra. Imita les cançons i canta les cançons de Frank Sinatra. Escoltem, doncs, aquest Takaedi com a cançó de l'estiu de l'any 63, possiblement, si ho podia ser-ho o no.

I a més, amb la curiositat de que a dia d'avui encara estigui en actiu, a la seva edat, cantant cançons de Frank Sinatra, el seu avi era d'origen escalenc. I ara seguim amb l'últim espai, que té dos apartats, el Xic to Xic.

He dit que cada programa fèiem un ball diferent, però aquí ens hem tornat enrere i hem trobat un ballón que ens la canta la Lolita Garrido i que es diu Cabeza Hinchada.

I aprofitem aquest fons musical per acomiadar-nos de vosaltres fins la setmana que ve. I us deixem amb l'orquestra convidada d'avui, que és l'orquestra francesa de Michel Legrand, que ens porta la cançó Un noi meravellós.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50 de persones associades.
3: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
2: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023, amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubell i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació, els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a Cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
1: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Jimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
1: L'hora dels joves.
6: Bon dia, bona tarda, bona nit, bona matinada, bon vespre, bon Sant Joan, bon Sant Hilari, bon tot. Ja que estem, no?
7: Bona vida.
6: Bona vida, bon any.
7: Bona vida. Escolta una cosa, saps que avui el dia que es transmet això, que també és el dia que ho estem gravant, sorprenentment...
6: Avui és el més directe que teniu.
7: 8 de maig. Avui és el... fa no sé quants anys, el 1974 o 75 o 79, no sé quin dia va ser, no sé quin any, ho he vist avui a classe, es va firmar el pacte de surrender dels nazis.
6: Bomba! Però abans de res, ens presentem. Tenim aquí un bailet, dit d'un bailet que es deia Martí Civit.
7: Hòstia, doncs pues jo sóc el Marcet.
6: Hòstia, complicat, eh?
7: No, hola, bon dia, sóc jo.
6: I aquí, òbviament...
7: El Joan, el Genís, que vindrà, i el Pedro, a veure, un silenci... Hòstia, no està el Pedro.
6: Oh, quasi!
7: Ai.
6: Quina pena!
7: Llavors, un moment, abans de començar, dic que aquest maig ve molt fort, Tenim dos entrevistats. Tenim dos entrevistats molt bèsties que vindran la setmana que ve i d'aquí tres. Jo només ho deixo aquí.
6: En un tres...
7: I no res. Comencem amb les notícies.
6: En un... No, no, perdó. Ah. En un tres i no nada. Esta és la versió castellanitzada. T'acaba de donar.
7: Comencem amb les notícies.
6: Comencem amb les notícies. Si us plau, que entri el Joan.
7: I com si no estiguessis a l'estudi, ja, saps?
6: Ja. I saps què t'ha passat ara mateix a les orelles? PPA, ojo, no Partit Popular d'Andalusia, eh? Que ens veiem.
7: Quantes vegades hem fet aquesta broma,
6: ui,
7: ja?
6: No ho sé.
7: O sigui, però des de quan està aquest virus? Des del gener, més o menys, no?
6: No ho sabem, però entre pesta porcina africana i antivirus, bueno.
7: És l'antivirus.
6: És l'antivirus. L'Avast antivirus. McAfee. És... increïble.
7: No farem publicitat, però és l'antivirus.
6: Not sponsor.
7: Bueno, a veure, si ens voleu sponsoritzar, ojo...
6: Sí, si teniu un antivirus us voleu sponsoritzar...
7: Endavant, o sigui...
6: Sí.
7: No et direm pas que no.
6: Passeu un sobre a color blanc i no us diem absolutament res. Torna la pesta porcina africana, o sigui, torna...
7: Bueno, torna no, ja ha estat.
6: Porta 200 anys allà.
7: 200 tampoc, porta...
6: S'han muntat unes cabanyes allà als virus, com els hobbits, saps?
7: Sí, han dit, canvi climàtic!
6: Però què passa? Clar, ara, doncs, toca primavera, i amb la primavera toca, doncs, bailets anant per la muntanya.
7: Bailets,
6: I quina és la icona més important de la muntanya?
7: Home, el Pi d'en Chandri de dos branques.
6: El Pino del Jandrio, no?
7: Vale. El Pino del Jandrio de dos branques.
6: I què passa pel Pi del Chandri? La marxa infantil.
7: La peste porcina.
6: I què passa amb la peste porcina? Doncs que...
7: Que no es pot trepitjar.
6: Aquest any la marxa no passarà per Collserola.
7: Fuera!
6: Get out!
7: I per on passarà? Diguem-ne pel turó de Camates, per exemple?
6: Doncs, bàsicament, no pot anar pel Parc Natural de Collserola, naturalment, perquè, doncs...
7: Parc Natural, naturalment...
6: Bàsicament, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
7: Vale, un moment, abans de continuar.
6: S'està treballant.
7: Esteu notant que som dos...
6: Sí.
7: Estem intentant omplir espais.
6: Digue-ho.
7: Sí, és així de clar. Ja vindrà el Genís, però mentrestant omplim espais.
6: Bàsicament, el Club Muntanyenc ha avançat que s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
7: Bueno, primera vegada que treballen.
6: No, però dic, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament.
7: Bueno, saps? Mare meva.
6: Per trobar un recorregut alternatiu.
7: No, però també primera vegada que treballen des de l'Ajuntament.
6: Que és veritat, com no foten res el dia a dia. Bueno, pobrets, van, de viure d'alguna
7: cosa. Bueno, de pujar-se els sous.
6: Veus?
7: Ah, doncs ja està.
6: Veus? Ja està. I nosaltres que no cobrem un duro. Perro Sánchez!
7: Bueno, nosaltres podríem insultar l'Ajuntament ara mateix,
6: No ho farem, perquè... Després, què passa? Torna la... Bueno, això, ha tornat la pesta porcina, mira. Que
7: no,
6: tenim...
7: no ha tornat.
6: Bueno, ja la teníem aquí, però ha tornat a aparèixer.
7: Ara el que ha tornat és un antivirus.
6: L'antivirus, heu vist el creuer, si no viviu sota una pedra, sabreu que hi ha un creuer a prop de Canàries que té l'antivirus.
7: No, antivirus.
6: Antivirus,
7: no?
6: Però antivirus, li diem antivirus.
7: Però és antivirus perquè al final és un virus molt estrany.
6: Llavors...
7: Que viu de les rates.
6: Que viu, no, de la femta de les rates.
7: Vale,
6: ojo.
7: Llavors, aquí la cosa és, el Covid va sortir perquè algú es va menjar un ratpenat i aquí l'antivirus ha sortit perquè algú s'ha menjat una merda d'una rata.
6: Penya, deixeu de menjar coses rares, si us plau.
7: Una cosa, si esteu en un creuer i us trobeu una xocolatina pel terra, potser no és una xocolatina. Llavors, no ho mengeu, gràcies.
6: I sabeu qui ha aparegut ara?
7: 112, la Generalitat al teu costat.
6: Sabeu qui ha aparegut als mitjans ara mateix?
7: Hòstia.
6: Fernando Simón.
7: Uau.
6: Perquè aquest home sempre apareix quan hi ha desastres naturals.
5: Me he comido una almendra.
8: Me he comido una almendra. Esto no es COVID, ¿eh? No es COVID. Tranquilos. No,
7: Saps qui ha sortit també? Oriol Mitjà. Aquí és...
6: criminal.
5: He comido una almendra, però en català.
8: Ai, me...
5: He menjat una avellana.
8: Una almendra.
5: Una almendra no es diu...
8: Fastuc
7: i fastuqui, efectivament.
6: Doncs res, això, bàsicament, ara estem plens de virus. Des del Covid ja tenen qualsevol
7: excusa. Bueno, escolta, des d'aquí, des de la Ràdio Pública de Sant Cugat, us animem a practicar els aplaudiments. A les 8 començarem a aplaudir, ara a partir de cada dia.
6: Bon dia i bona hora i aplaudir. Tots aplaudir.
7: No sé com farem la cinquena temporada, Joan.
6: Bé, això és igual. Ja.
7: Perquè estarem confinats.
6: Segur, ja veuràs. Ja veuràs que alguna altra merda
7: s'inventarà. No, algun altre confinament tindrem.
6: Ui, ara, antivirus, vinga, tots pa casa.
7: Tots pa casa.
6: Seguim amb les notícies.
7: Més notícies?
6: Notícies ferroviàries.
7: Opa!
6: Ojo, piojo.
7: Vall de Núria?
6: No.
7: Aix.
6: Què sempre falla? Què sempre falla?
7: Ronyalies.
6: Evidentment, perquè com no, Ronyalies torna a ronyar-se un dia més. Què ha passat? Doncs hi ha hagut un descarrilament sense ferits.
7: Per sort,
6: que no ha passat com a Gelida, que ja els hi va dir.
7: No, Gelida no va ser un descarriment.
6: No, ja, però
7: va ser
6: molt pitjor que un descarrilament. No,
7: va ser una plugeta.
6: Va ser un terremoto, allò, pobrets. Un descarrilament sense ferits d'un tren de mercaderies talla la
7: R8. Ah, bueno! Pues ja està, tu!
6: Talla la R8 entre Cerdanyola, UAB
7: Nanos,
6: i Martorell. Què passa?
7: Feu-vos-ho mirar, perquè l'havia obert fa dos dies. O sigui, un moment. Havíeu obert...
6: Heu reparat els túnels i ara pimba!
7: Heu obert el túnel de Rubí fa dos dies i avui, o no sé quin dia, venga, descarrilament. A veure, feu-vos-ho mirar, sisplau.
6: Bàsicament, Renfe estableix un servei alternatiu i Adif treballa per resoldre l'incidència que permet que també talla el túnel de Rubí, naturalment.
7: Bueno, però un moment. Renfe s'està fent ric amb la seva empresa de busos, no?
6: No, sí. Busalies.
7: Renbus.
6: Estan fent busalies.
7: No, és Renbus, crec que es diu l'empresa.
6: Les causes de l'accident es desconeixen. Ja bueno. Veurem què diu la comissió d'investigació. D'accidents ferroviaris, que agulles, si no n'hi ha. Una merda de via, tampoc hi ha res.
7: No, sé que hi ha agulles, sí.
6: L'únic, saps què hi ha? Senyals de limitació a 30 per hora. Això sí que n'hi ha.
7: Els maquinistes no ho fan.
6: I després...
7: Més notícies,
6: ara ja.
7: Hòstia, tu!
6: Tornem de Rubí a Sant Cugat.
7: Bueno, a veure, tampoc ens demana molt.
6: Un salt així una mica pim-pam. 25 de juny. Què hi ha el 25 de juny?
7: La festa major de Sant... Espera, de fet... Moventis patrocina la festa major de Sant Cugat.
6: Ja tenim pregoner.
7: En aquest cas, pregonera.
6: Perquè,
7: senyor... En aquest cas, saps què dirà la pregonera?
6: Avui fa
7: bona
6: sol...
7: Bona festa major i que faci sol.
6: Perquè sí, la pregonera d'enguany és Gemma Puig, meteoròloga del 3CAT.
7: Un aplaudiment.
6: Gemma
7: tu,
6: Puig,
7: per què
6: Sant
7: no
6: Cugatenca.
7: Per no convidat a Eloi Cordomí?
6: Perquè de Gemma Puig és de Sant Cugat aquí.
7: I l'altre és d'Ogassa.
6: Jo conec el Berni, que és el seu fill.
7: Berni Bernat,
6: una salutació des d'aquí.
7: T'està escoltant?
6: No
7: crec, jo crec que no.
6: No crec, però bueno, és una mica...
7: Escolta, si ens estàs escoltant, fes-li un aplaudiment a ta mare.
6: Sí, fes un aplaudiment.
7: I nosaltres també.
6: Va, vinga. Gemma, no et conec, et conec de cara.
7: Gemma, benvinguda al club.
6: Gemma, benvinguda a l'hora dels joves, també et podria dir, eh?
7: Ojo, que caurà entrevista, eh?
6: Ojo, piojo.
7: Ojo, sí, Gemma, sí. Que caurà entrevista abans de festa major.
6: Ja la trucarem.
7: Passem a històries de Sant Cugat i així el Genís també pot entrar.
6: Doncs sí, passem a històries de Sant Cugat i així el Genís podrà entrar d'aquí un 3 i no res. Senyors, comencem amb històries de Sant Cugat.

0: Absolut Cinema, perquè aquesta transició
1: ha permès, hola, penya, bon ha permès dia, que el Genís...
2: Bona tarda!
1: Ha permès que el Genís estigui aquí i ha permès que nosaltres podem començar les històries de Sant Cugat, que avui explicarem la llegenda del tresor ocult del monestir.
2: Fa! Què llegi jo?
1: Tu, el negre. Ja t'ho he dit. Antigament, com que no existien els bancs ni les caixes fortes, era costum d'amagar diners i objectes valuosos en indrets inhòspits i fora de sospita. Vale? Crec que els vostres pares amagaven els bitllets de 500 a sota
2: bitllets
1: casa.
2: De 500?
0: No, no, se'ls fotien al calçotet.
1: Ah, vale, perfecte. També... Fa anys i panys es deia que el monestir de Sant Cugat hi havia enterrat un important tresor. Després de corresponents permisos, es va iniciar l'aventura d'excavar oficialment. Per aquí i més enllà, amb una falera fora de lloc per tal de trobar-lo. Es van fer excavacions sota l'arxiu i a tots i cadascun dels possibles amagatalls de recinte monacal. Fins i tot es parla que alguns es feien acompanyar per una dona sonàmbula que, deien, els conduiria cap a la preuada trobada que amb tant d'afany cercaven.
0: Al cap d'un mes d'haver iniciat les excavacions, afectaren de tal manera el monestir que alguns indrets amenaçaven de caure o fins i tot enderrocar-se. Mm-hmm. La gent del poble, que seguia de prop el desenvolupament de la recerca, es va fer enrere en contemplar les esquerdes d'alguns murs i parets i anava veient cada cop amb més recança que al principi... recança, aquesta paraula.
1: Recança...
0: No us la sabíeu, aquesta?
2: No, aquesta nova adquisició.
1: L'has posat tu?
0: Suposo...
2: D'on era aquest text? D'on era?
1: És de tot Sant Cugat.
0: En principi podia semblar la troballa d'un llegat històric o potser sensacional. Es parlava de moltes possibilitats, que si una olla prenia monedes d'or, joies del monestir, pedres precioses, fins i tot s'havia arribat a especular que podia tractar-se d'un arsenal d'armes.
1: Ojo.
2: Quan fem aquestes històries has de dir el nom de qui l'ha fet.
1: Bueno, s'anava a dir després. Segueix. Vale.
0: Ojo, propietat dels monjos del monestir, aquestes armes. El cas és que el tresor ocult estava en el pensament de tots els habitants de la vila. A banda de buscadors legalment autoritzats, se sap que més d'un santcugatenc, sense escrúpols ni pas autorització, havia aprofitat la foscor de la nit per excavar dins i fora del monestir sense cap tipus de resultat.
1: No, això no ho feu mai, sisplau, eh?
0: No, il·legalment.
1: Il·legal,
0: no.
1: I a part es caurà el monestir, Titus.
0: Pim!
1: Farà bomba.
2: Arriba un moment sumament conflictiu en què els forats dels buscadors apareixien per tot arreu, de tal manera que alguns indrets del monestir amenaçaven ruïna.
1: Efectivament, el que he dit jo.
2: I posava en perill la vida dels qui els visitaven. En un primer moment també es va començar el tema per la seguretat de les persones que visitaven el monestir. L'Ajuntament i la parròquia protestaren al govern civil i al bisbat. Uns i altres en van fer cas omís i les obres es van aturar perquè s'havien invertit molts diners en les excavacions i el resultat continuava sent un fracàs. Malgrat tot, els més agosarats i intrèpids buscadors continuaven pendents de trobar el tresor a l'esquena dels vigilants. L'expectació era constant, no tant pel perill que caigués el monument com per seguir de prop el desenvolupament i la possible troballa de l'hipotètic tresor ocult.
1: L'ambició i la manca d'escrúpols dels buscadors feia que el poble restés confós davant d'un fet que només els més agosarats s'atrevien a jutjar com a necessari. La ignorància de la majoria feia que assumiressin amb cert respecte, recel i un gran dosi d'ingenuïtat. S'explica que l'atractiu del tresor ocult era tal que els forasters que venien a la Fira de Juny o a les Forques feien cua per visitar el claustre, indret on, en darrera instància, es creia que podia trobar-se el preuat tresor. Sigui com sigui, passaren uns anys i es deixà de parlar del tresor ocult del monestir. Semblava com si el vent s'hagués endut allò que tant temps havia alimentat la fantasia i la imaginació de molts santcugatencs, sense viure ni veure'n el final feliç que tothom esperava.
0: Per fi s'aprovà la restauració de la desfeta del monestir. A causa de les excavacions i per tal d'evitar perills i mals majors, els constructors es van posar mans a l'obra. Mentre s'anaven realitzant les obres de restauració, heus aquí que els paletes encarregats anaven engrandint cada cop més el seu patrimoni familiar, que de forma sobtada i inexplicable per la majoria d'habitants. Tothom es preguntava com i de quina manera els va arribar la fortuna, fins que el sentit i l'olfacte popular va intuir la resposta a la troballa del tresor ocult del monestir. És a dir, que els paletes s'han forrat.
2: Però què és aquest text de...
0: Els paletes s'han forrat.
2: Mare meva, sempre els paletes, eh?
1: Això és una llegenda, com ja hem dit, del Tots Sant Cugat, però no sé si jo l'han escrit al Tots Sant Cugat o als paletes per poder, per poder amagar això, eh? Però bueno, mira, ja sabeu una història més de Sant Cugat. Què us ha semblat?
2: Molt bé. Amb l'absència del Pedro fem molt bons problemes.
1: Bueno, escolta. La setmana que ve, en teoria, bé. No, en teoria no. Bé.
2: Sí, i la setmana que ve...
0: Bé, C.
1: Ah, tonto. Vinga. Passem a una tertulieta de bar o què?
0: Voleu anar a bar?
1: Sí, no.
0: Manolo,
1: sí,
0: no. Manolo.
2: Sí, no, sí,
1: a mi em ve molt de gust unes braves ara mateix.
2: Unes braves? A mi em ve de gust una birra, no?
1: Una birra?
0: No, no, no, sense beure. Alcohol no. No, nois, no beveu. Nois i noies, no beveu alcohol un divendres a la tarda.
2: Birra sense alcohol.
0: No, és fastigós, ja. No beveu birra directament.
1: Ronca. Bueno, va, comencem.
0: Doncs res, a part de les braves que ens acabem de demanar ara mateix.
1: Tio, sempre ens demanem braves i no, mai arriben.
2: Al santuari.
0: Putada, putada. Hauríem de fer un programa al santuari.
1: No, saps...
2: No.
1: No.
2: Hauríem de tornar a repetir el programa al Bocamoll.
0: És que...
1: I demanar-los menjar.
0: Sabíeu que... Sabíeu... Va, anem a parlar de fails de les joves.
2: O no, el gran fail va ser...
0: El gran fail del Bocamoll. Resulta que nosaltres vam intentar fer el primer programa autònom a fora. És a dir, nosaltres... sols, a fora, en un bar.
2: El programa 5,
0: vale?
2: Portàtil.
0: Vale? Exacte. Vam intentar fer el pilot portàtil. Vale? Un pilot que en teoria s'anava a emetre, és a dir, era un programa...
1: No, en teoria no, s'anava a emetre.
2: Un programa normal.
0: Era un programa superben parit, superbé.
1: Hi havia un entrevistat.
0: Hi havia un entrevistat i tot, d'allà del Bocamoll, és a dir, diguem que allà el Bocamoll, si no sabeu, està allà a la Casa Cultura.
1: No,
0: a la Casa Cultura. No, home, no, a l'oficina jove, perdó. Al Casal Torre
1: Blanca. Perdó, oficina jove, no. A la... Oh! Oficina jove.
0: A Casal Torre Blanca, que sí, Martí, que molt bé.
1: No, és que no es pot dir oficina jove.
0: Oh, oficina jove.
1: S'ha de dir, oh, oficina jove, perquè no som prous habitants per tindre una oficina jove.
0: Mm, no som 100.000, no?
1: No, no som 90.000.
0: No. 97.000.
1: Bueno, posset.
0: Bàsicament, diguem que nosaltres estava allà a la taula del Bocamoll, posem a gravar tot, tota la taula de sopa, perfecte, tot perfecte. Gravem de
1: el
0: conya.
1: Programa estupendo.
0: Programa estupendo, un molt bon programa, la veritat.
1: No ens vam demanar res per menjar?
0: No, sí, de beure, això sí.
1: De beure sí, però,
0: veure, però de menjar no.
2: Jo he demanat unes braves.
1: Jo unes patates m'haguessin entrat molt bé.
2: És que teníem pocs diners.
1: Sí,
0: clar,
1: en
0: aquella
1: moments.
0: Època no cobràvem, ara tampoc.
2: Ara però... tampoc, però bueno, ara som més adults, més...
1: Pots cobrar d'un altre lloc,
0: tu
1: si
0: no
1: vols.
0: Treballes igualment.
2: Jo treballo.
0: Tu no fots res,
2: però
0: periodista.
2: Per què no puc vindre el programa de la setmana que ve?
0: Periodista, novell.
2: En 3 dies, 370 euros, no, no, faig.
0: Així, digues el que cobres, així t'atracant pel carrer. Bàsicament, arribo a casa.
1: Arribes a casa?
2: Arribes a casa.
0: Agafo la gravadora.
2: Agafa sí. La gravadora.
0: I escolto el que hem gravat.
2: Escolta... Per ser concrets.
0: Exacte. Escolto tot l'àudio, tot cremat. Però tot.
1: Cremat dic... vol dir quan ens sentiu en plan, molt fort del compte...
0: Sí, molt fort, en plan, que sí, superfort.
2: Que no és com ho escoltes. Que a la llarga es fa una miqueta pesat.
1: Sí.
0: Clar, llavors que passa un moment cremat, doncs a vegades no passa res. De fet, a vegades cremem en aquest programa.
1: Sí,
0: sobretot
1: fet,
0: el Martí perquè parla molt fort.
1: Avui.
0: Sobretot el
1: havíem
0: Martí,
1: cremat.
0: El Martí perquè parla molt fort. Però és que era tot l'àudio malament. I llavors dic, nois, això és insalvable. Això...
1: Nosaltres, no es pot salvar de cap forma?
0: I jo,
1: no.
0: No. Jo això...
1: Bueno, doncs vam anar al Bocamoll per res.
2: Li vam dir al tio del Bocamoll que no vam...
1: Efectivament, li vam dir.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Li vau dir que no...
1: Jo me'n vaig encarregar de dir-li.
2: Vale, jo... Vale. Pensava que no. Pensava que ens vam quedar tan panxos i no li vam dir res al pobre home.
1: Bueno, també t'he de dir que tampoc va dir res d'important.
2: No, va parlar sobre uns tallers i coses així que
1: sí, d'uns tallers que el 2023 es feien.
2: Clar.
1: Ara ja no.
0: Ara, podríem fer unes coses molt xules amb el tema de les... del que farem a l'estiu.
1: Encara no es pot dir.
0: No es pot dir.
2: Home, podríem fer publicitat des d'aquí, no?
1: Sí, però encara no es pot dir.
0: Clar, encara no es pot dir.
1: Perquè bueno, encara no ha sortit de forma oficial.
0: Hem de dir que a l'estiu farem moltes...
2: Se vienen cositas.
0: Se vienen muchas cositas.
1: Bueno, el que sí que podem dir és que aquest maig tenim el Xingamaz.
0: Això sí, això és veritat. El Gincamaz podeu venir, de fet, és d'aquí dues setmanes exactament.
1: 23 de maig.
0: 23 de maig podeu venir tots, evidentment. Bueno, convidadíssims.
1: Veniu.
0: Veniu.
1: És a plaça Octavià, eh?
0: Ah, Octavian's Place.
1: Octavian's
2: Place. Abans era l'1 d'octubre, l'any passat era l'1 d'octubre.
1: I ara ens foten a plaça Octavià, eh?
0: Allà davant de tothom. A l'escenari, no?
1: A l'escenari, bo.
2: Està a punt de ploure l'any passat.
1: Sí.
0: Sí, també.
2: A veure si aquest any ens plou.
0: Vale, més fails. Ho sabeu, més fails?
1: Més fails, sí.
2: Home, és que normalment ens surten les coses bastant bé aquí a l'hora dels joves.
1: No.
2: Home, directes...
1: Home, jo t'he de dir, jo me'n recordo d'un fail, molt fail, d'anar a la cavalcada... I dic cavalgata.
0: Cavalgata, sí, sí, sí.
1: I dius, me cago en dena.
2: Bueno, però això va ser...
0: Hi ha un altre fail de la cavalcada, molt bo.
1: Ostres.
0: De que...
1: No, no en parlarem.
0: Mira, anirem... Això jo crec que és mereixedor de dir-lo. Això, nosaltres anem a la cavalcada, val? Fem un vídeo amb el Martí molt curiós de... que diu amb una
1: molt,
0: senyal
1: molt
0: de stop...
1: Xulesc, eh? Que és, si tens si, ous passa, però ojo, trompada segura.
0: I llavors...
2: Assegurada.
1: No, és segura. Va, segura. Perquè assegurada comença amb A.
2: Ah, vale, vale.
1: Ah.
0: Molt bé, periodista.
2: Ah, vale, vale, sí, perquè, ah, vale, perquè són les sigles.
1: Clar.
2: Antes no ho entenia. No ho
1: és
2: entenia.
1: Stop, S-T-O-P, i al revés.
0: P-O-T-S.
1: O-T-S.
2: Potes.
1: Pots.
0: Stop, potes. Stop, no us agraden les potes.
1: És stop i pots.
0: Si veieu algú... Pots, stop.
1: Pots, stop.
0: Clar.
1: No bueno, pots. Segueix.
0: I arribem a on era, doncs, on es preparaven tots els cotxes per sortir cap a la cavalcada. I arribem i anem a buscar els carmels.
1: Ui.
0: Els carmels. Atenció, atenció. Perquè nosaltres, ens hem de posar aquí molt serios, perquè nosaltres anem a buscar...
1: Ens van robar.
0: Ens van robar. Primer, ens donen quatre capses de carmels.
2: Però l'any passat també ens van robar, no, els carmels.
1: No, no, no, però no, és no, que no, aquest, no. Aquest va ser molt heavy,
0: Ens donen quatre capses... No, sis o quatre?
1: Quatre.
0: Quatre capses.
1: Ens van donar quatre.
0: L'any passat veníem de sis.
1: Sí.
0: I dius, bueno, sis, i ja eren justes.
1: I eren justetes, de fet, ens les vam acabar.
0: Sí, sí, sí. I aquest any hem dit... aquest any, bueno, van dir, no, els hi donem quatre. I en unes d'elles posa tele, i dit, pues Cugat.
1: Posa tele, totes.
0: I diem, vale, pues sí.
1: Bueno, som tele...
0: Som Cugat Media, doncs sí, tele.
1: Sí,
0: vale.
1: Bueno,
0: ho podem arribar a entendre. I després diuen, no. Després ja, com mitja hora passada...
1: Sí, que nosaltres les estàvem obrint i clar. Ens les estàvem repartint.
0: Clar.
1: Perquè volíem tindre una caixa per cadascú
0: i una de reserva.
1: Un terç per cadascú també, perquè érem tres.
0: Clar.
1: I en aquell moment ens ve...
0: Organització.
1: Organització ens diu, no, és que les quatre són per Cugat Mèdia i TV Sant Cugat.
0: Que els seríem darrere. I clar, i nosaltres, la mare del Tano que era gitano. I vam haver de cedir dues capses.
1: Sí, i ens vam quedar amb dues.
0: Amb dues capses fastigoses.
1: Caixes.
0: Que això es tradueix en només 10 bosses de carmels. Això es tradueix en 10 bosses de carmels. Vale? Llavors, senyors, en aquest sentit, què preferiríeu fer amb els carmels? O sigui, l'any que ve hem de comprar carmels.
1: L'any que ve no penso comprar ni una merda de carmels perquè no penso estar a aquesta cavalcada.
0: Per què no?
1: Aniré a Barcelona a Cugat Mèdia.
2: Com vaig fer jo. Bueno, de fet, no. Estava treballant.
0: Ah, però... no. Sí, què treballes tu?
2: Però bueno, que sí, que és una miqueta situació.
1: Sí, bueno, jo t'he de dir que... jo vaig estar... Bueno, o sigui, a mi m'agradaria poder estar la de Sant Cugat l'any que ve. Però si ho fan d'aquesta forma que ho van fer, és bastant merdeta, la veritat. Llavors, no sé, ja...
2: Perquè qui l'organitza? La penya regalèssia,
1: no? La penya,
2: no?
1: Com sempre. La penya...
2: Tenim hate a la penya? Estimem a la penya regalèssia?
1: Tenim molt hate a la penya.
0: La fucking penya, tio. És que què fa la penya?
1: La penya regalèssia.
0: La penya regalèssia, sobretot.
1: La penya regalèssia, que no deixen entrar ningú jove, llavors s'anirà morint, tio.
0: Abuelo! Iaio! Josep Maria!
2: Els petits.
0: Porta carmelos per ballets aquests.
1: No, però si els vaig haver d'anar a buscar jo.
0: Ah, ja, a sobre.
2: M'ha set el mòbil i no podré llegir a la secció.
0: Ah, ostres.
1: No, el Joan. Ai, no, jo tinc coordinador. No, però és que el mòbil fa interferències.
0: El mòbil fa... Mira, vosaltres quan escolteu el Pedro, Que el Pedro és quan hi ha interferències al so, que fa, sí,
1: perquè d'aquí a que sentiu el Pedro haureu d'esperar un mes.
2: No, de fet, la setmana que ve bé, no?
0: Sí, tu no?
2: D'aquí
0: 200 anys... Aquí, quan vingui d'aquí 200 anys el Pedro, vale, escoltareu que no hi ha interferències, i ja les hem solucionat, que bàsicament és quan l'àudio feia... Bzz, bzz, bzz, bzz, que això és un altre fail molt gran de l'Hora dels Joves.
1: Sí, bueno, és que
2: no és un fail de l'Hora dels Joves, és un fail de l'estudi.
0: No, és un fail de l'Hora dels Joves, perquè...
1: Sí, perquè no passa ningú més.
0: Perquè estem en un estudi de so, és a dir, nosaltres hem d'adequar-nos a l'estudi de so, no, l'estudi no s'ha adaptat a tu. És a dir, estem en un lloc professional.
1: Professional, molt professional.
0: L'ordenador no te fiele.
2: Però... Ara amb aquest nou programa...
0: Amb aquest nou programa, en dominicano, pues no interfereix. Però sí que és veritat que els mòbils, doncs, no sé si serà el Bluetooth...
1: És el mode avion.
0: No, el mode avion precisament jo crec que no.
1: Jo crec que no. Si ho posem en mode avion no passaria, però bueno...
0: Mode aeronau,
2: cuidao.
1: Escolta, Joan, quant de tertúlia ens queda?
0: Ah, no, 10 minuts, tranquil.
1: Vosaltres sabeu una cosa que se'n diu final de curs?
0: Hòstia... Vale, vaig comptar...
2: Final de curs nostre o final de curs?
1: Estic dient
0: vaig comptar,
1: final de curs.
0: Vaig comptar els dies que ens queden a la nostra facultat per acabar classes.
1: Vinga, va.
0: 11.
1: 11, classe.
0: 11 dies de classe.
1: 11 dies de classe. I quantes classes? 11.
0: No, unes quantes més, no sé...
2: Jo crec que acabo el dia 5...
0: Ojo, creu!
2: No.
1: És que ni ho sap.
2: Sí, acabo... Si em mouen un examen... O sigui, tinc un examen el 18, random, perquè en teoria acabo el dia 5, però el meu profe...
1: L'últim examen que tens, en plan, l'última classe, examen, coses...
2: El dia 18, però si tot va bé ens el canviaran i llavors és el dia 5 de juny.
1: 18 de juny.
2: 5 de juny.
1: Bueno, doncs 5 de juny. Tu, l'últim examen...
0: Jo, exàmens 18.
1: 18.
0: Jo començo exàmens el 4 de juny i acabo el 18 de juny.
1: Jo recuperacions i tot plegat el 12. Ja estic fora.
2: Has de fer recuperacions, no?
0: Clar, feu res.

0: Assignatures?
1: Uau.
0: Doncs potser...
1: 10 assignatures?
0: No, però tenim 7. O sigui, potser deixant-te 3 durant tot el curs, que era...
2: Però són 10 assignatures que tens 10 assignatures tot el curs, vull dir...
0: Clar, clar.
2: Tot el curs d'aquestes 10 assignatures, saps? No les canvies.
3: Clar, clar, nosaltres cada quatrimestre canviem.
0: Claro, llavors... Pot passar que suspenguis algun test o alguns deures, algun examen, alguna cosa. Pots tindre un mal dia. Doncs pues estan en recuperació d'aquestes. És molt putada.
2: Bueno, és més com un
1: com
2: institut que no com, com una carrera.
0: Sí, però tu a l'institut podies suspendre un examen, però si aprovaves el següent ja aprovaves. O sigui, si et feia mitjana ja està.
3: Clar, et feia
0: aquí,
3: acumulativa.
0: Igualment que et faci mitjana i estiguis aprovat, si no aproves aquest examen,
3: jo crec que això és de la teva escola, jo crec. Perquè...
0: No, no, no, no. És dels cicles.
3: En general?
0: Sí, perquè ara ho han canviat.
2: Bueno, acabo de comptar, tinc 20 dies.
3: Bueno, està bé.
2: Perquè s'acabi.
0: Jo acabo el 12, per tant, 30...
2: No, però 20 dies d'uni.
3: Lectius.
2: Lectius, o sigui, comptant només els 5 dies de
0: la setmana que acabo. Ah, bueno, no, bueno, doncs un moment. Clar, jo... És que classes acabo la setmana que ve.
3: Ostres. Setmana que ve? O sigui, llavors et queden 5 dies.
0: A mi em queden 5 dies, llavors després la... No, perdó, d'aquí 2. D'aquí 2 setmanes, llavors després... És que això és l'hòstia. L'hòstia, eh?
3: L'hòstia. Collons.
0: Acabo el dia 22. O sigui, d'aquí 2 setmanes. Vale? Llavors, després, la setmana següent, tot el dia de festa. O sigui, del 25 al 29 de festa. Llavors, després tens... Un moment. Tens setmana de l'1 al 5 de juny, recuperacions d'activitats.
3: Vale.
0: I setmana del 8 al 12, recuperacions d'exàmens.
3: Bon.
0: Vale? Llavors, el 12... Hagis aprovat o no, estàs fora.
3: Ah, mira, està bé.
0: Està molt bé.
3: Vinga, vet al carrer.
0: Vinga,
3: al carrer.
0: Xo, parla. Al que carrer. Si has de repetir, ja repetirà, xaval, però ja...
3: Al carrer, vinga, espavila. No, una Universitat Politècnica de Catalunya, àlies una putada contínua, no té recuperació.
2: Una putada contínua.
3: No, una puta bueno, càrcel també.
0: Vale? I la UAB és una autèntica broma.
3: Ja. O una autèntica basura, també, pots dir.
0: Les dues valen, perquè al final són bromes i...
3: Una autèntica brossa. No, però bàsicament...
0: Perquè el de tindre setmanes formatives, vosaltres ho teniu, oi?
2: Setmanes formatives?
3: Què és això? Què és això?
0: No ho teniu?
3: Què setmanes formatives? Hòstia,
0: el meu germà ho té, tio.
3: No.
0: O sigui,
3: no.
0: Ho té cada... Després de vacances de... O sigui, després de les vacances del
3: de
0: febrer.
3: Sí.
0: I abans d'aquestes vacances que ara venen del
3: vale.
0: juny... Tenen setmanes formatives que és per recuperar classes, per recuperar exàmens, per recuperar coses, vale? Setmanes de recuperacions.
3: Vale, nosaltres sí, tenim una setmana que es diu Setmana Rosa, vale?
0: Vale, pues això.
3: Que és que tenim, quan acabem classe, tenim una setmana, que és la Setmana Rosa, abans de començar finals.
0: Vale, i això és per recuperar,
3: per recuperar
0: classes,
3: quan, sí,
0: coses.
3: Sí, sí.
0: Vale, pues aquí, si el profe no ha de recuperar res, és festa.
3: Clar, és per estudiar.
0: Vale,
3: clar. Claro.
0: Però és que vosaltres penseu...
2: 18 dies, tio.
0: Que jo no tinc aquestes setmanes. Jo estic, acabo al desembre, festa, com qualsevol institut, després classe, festa, Setmana Santa, i després classe, i després festa. O sigui, no tinc aquestes setmanes, i vosaltres foteu festa per qualsevol merda.
2: Ens havies escollit una carrera, tio.
3: No, home, no.
0: Collons!
3: No, home, no, mira.
0: Mira, ara he cremat el micro.
3: Mira, jo, de... No, però no es veu cremat, eh?
0: No, perquè tu no estàs cremat.
3: A l'espectrograma no es veu cremat.
0: Ma. Saps què em va passar l'altre
3: dia? No, espera.
0: 3 segons, no. Saps què em va passar? Vaig estar fent...
3: 3,
0: era, tonto.
3: Ja està.
0: Vaig estar fent una sessió de fotos, vale?
2: No ho diràs, no?
0: I tant.
2: Oh.
0: Vam portar...
2: Calla. Anonimat.
0: Calla. No, clar, lògicament. No sé ni com es diuen els dos xavals. Vam portar a... una noia i un noi, vale, per fer aquesta sessió de fotos. No es coneixien. Vale?
3: Vale.
0: Van arribar a les 9 del matí.
3: Vale.
0: A les 2:30 van pirar,
3: vale.
0: Vale, perquè ja tocava pirar. Vale, pues de les 9 a les 2:30 vam estar fent fotos. A les 2:15
3: sí.
0: Van dir, ens anem a canviar el lavabo.
3: Ui!
0: Van sortir liats d'allà.
3: Mestre, un aplaudiment. Mestre, soldat, enorme, titan.
2: M'està regant molt això del teu ordinador, eh? Puges
0: i
2: baixes.
0: Puges, no.
3: Puges i baixes, clar.
0: Baixes i baixa.
2: Estic baixant i està pujant.
0: No, està baixant.
2: Que no, que mira.
0: Mira, puges... A veure, tontopan. Puges i puges, baixes i baixes.
2: Que no, que
0: crec que tampoc és tan diferent.
3: Mira, és...
0: Puges, baixes.
2: A veure.
3: Que no, que no, que no, que no te deixes...

0: portàtil!
1: No, ahir va bé.
0: Deixa!
2: No, no va bé, és perquè això jo m'ho canvio sempre. Quan tu puges, puges, i quan jo baixo, baixo. Fes la teva secció ja, hombre.
0: No,
2: sí, que la meva és llarga.
0: Jo el que els dic...
2: Dos pàgines.
0: Jo el que els... Sí, però ja la tens feta. Jo el que els dic als senyors
2: aquí,
0: de...
2: Perdó.
0: Els senyors aquests que han sortit liats...
2: Dos pàgines.
0: Jo aquests senyors que els han sortit liats, els dic, crack, fiera, mastodonte, número uno.
1: On us quedat, cabrón?
0: Campeón, titán, màquina, pantera, tigre, huracán, tornado, ciclón, león, tiburón, pitbull, depredador...
2: Rar.
0: És un sticker.
2: Rar. Pues me l'envies, gràcies.
1: Envia per brutal l'hora dels joves.
0: De Busguard.
2: I pip, Espanya.
0: Pip!
1: Doncs procedeu amb la meva secció o consideres sessió. Que s'ha de fer més
2: s'ha de procedir a la teva secció per després procedir a la meva secció.
0: La sessió.
2: La sessió.
0: Feu sessions vosaltres.
2: Ara fem sessions.
0: Doncs res, senyors, comencem amb la...
2: La shit del Genís.
0: La pip del Genís.
1: Tens els cascos tan forts que els sento des d'aquí.
2: No, és que me'ls estic pujant sí. Perquè estava fent modo DJ.
1: No m'he posat els auriculars, però és que no em fan falta els auriculars perquè us sento...
2: No, perquè ho estava fent modo DJ. Va, tira.
1: Bueno, aquests últims dies, per si no ho heu vist i no heu estat connectats als serveis de comunicació del nostre país...
2: I no has
1: país,
2: escoltat el Joan, perquè el Joan ja ho ha dit.
0: Què ha dit?
2: L'antivirus.
1: L'antivirus.
0: L'antivirus.
2: Diem antivirus.
1: S'ha detectat un virus letal amb nom d'antivirus en un creuer que s'està dirigint a Tenerife ara mateix. Llavors, de moment han mort 3 persones.
2: Hòstia.
1: En l'embarcació.
2: En pau descansin.
1: Bueno, no igual. S'han detectat 3 persones. Avui, o sigui que avui us porto el manual de defensa per si estàs en un vaixell alta mar amb una malaltia letal.
2: Mort, no, ja.
1: Per si hi ha algun Sant Cugatenc al vaixell, que m'extranyaria, perquè si no... Òbviament...
0: A veure si arriba la 91.5 fins allà a Canàries.
2: Home, cago la... No, cago la 91.5 no, però ens podem escoltar des de l'Spotify.
0: Home, exacte.
1: Què posa allà?
0: Martí Civit té antivirus.
2: No, tinc antivirus. Jo tinc antivirus.
0: Sí.
1: Això m'he estat informant. Hi ha diferents variants d'antivirus. Només hi ha una que es transmet entre humans, i és a la que ha pillat. Bueno, bueno.
0: No que es transmet per la femta de les rates.
2: Sí, ja ho hem dit,
1: molt
2: això.
1: Molt agradable. Ja aquest creuer, alta seguretat, eh?
2: Això ja ho hem dit,
1: alta
2: però...
1: Alta seguretat.
2: Recordem als nostres oients que si veieu una xocolatina per un creuer, potser no és una xocolatina i és una merda de rata, vale? Per tant, no us la mengeu, gràcies.
0: Una xocolatina de tamany lleugerament achorissat.
2: I una mica desfeta.
1: Si va seguint una línia recta, no és com aquell, com és aquell conte de Hansel i Gretel, no? Que ha de seguir la línia, no? De trossos de pa.
0: Sí, sí.
1: No, són merdes de rata que s'està cagant perquè té aquest antivirus.
2: I si veieu rodeteta, o sigui, pilotetes, tampoc us la mengeu, que potser són merdes d'ovella, vale?
0: Sí? Esta és la rata que tiene diarrea explosiva, mano.
1: Omplim-me la secció, que no tinc temps d'escriure més i s'acaba ràpid. Primer, són 4 consells.
2: 4 consells, eh? Vinga, va.
1: Necessaris.
2: Vinga.
1: Consells obligatoris. Primer consell.
2: Cagueu.
1: No sucumbis al pànic.
2: Ix.
1: És molt fàcil que...
3: És como... Chicos, no tenéis que sucumbir al pánico. No. No va a pasar nada. La sociedad está totalmente...
1: Esta guerra civil que
4: dicen
1: no existe.
3: Esto no, nadie va a quedar confinado en casa.
4: Confinament.
1: Mira, és molt fàcil que la situació com aquesta, en una situació com aquesta, els nervis et pugin ràpidament com algunes substàncies. Però no has de deixar que aquests nervis el controlin com una titella. Bàsicament has de mantenir la calma, ¿vale?
2: Vale.
0: Sí.
1: No tanta calma com per despistar-te i menjar merdes de rata.
3: Chicos, vamos a morir. Todos.
1: Passadissos.
3: Tengo una almendra.
1: Consell número 2. Has de mantenir la higiene. En aquestes situacions, vale, de vida o mort a causa d'una malaltia, s'ha d'intentar tindre una higiene pulcra en tot moment.
0: I sempre, això sempre. Nois i noies.
2: Dutxeu-vos.
0: Afaiteu-vos
2: les mans.
0: Afaiteu-vos els sobacos. Que...
1: Mira, aquí anava.
0: Que
1: sí.
0: Després canta l'Aleron, eh?
1: T'ho diu un tio que fa enginyeria aeroespacial. No ho dic pels estudis, ho dic per la gent.
0: Bro, bueno, periodisme...
2: T'estaria un tio de periodisme.
0: Periodisme, no. Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Però si és la gent més pica que hi ha al costat de les de dret.
2: Sí.
1: Entra la meva classe, llavors...
2: Bueno, tira, segueix. Bueno,
1: sí, coma, un virus letal és prou justificació per dutxar-te per una vegada. Sí que...
2: Això sempre.
0: I més,
2: en un creuer.
0: Otacos, guarros, dutxeu-vos.
2: En un creuer us heu de dutxar sempre. Següent.
1: És una sensació molt curiosa, deixar-te un creuer.
0: No. És una punyetera dutxa fastigosa, però és una dutxa.
2: És una dutxa igual.
1: No, però si hi ha certes...
2: marees.
1: Marees en el...
0: Home, vibra tot, però ja està.
1: Ja, però és curiós que vibri tant. Bueno, dona igual. Tercer i penúltim consell. Intenta fer cas a les autoritats. Autoritats. Potser en un... Què diu?
0: No, res, res, res.
1: Potser entre Calimocho i Roncola a la barra...
0: O Pati Micola.
3: Oh, sasca, sasca, sasca, sasca, sasca.
1: Pots parar l'orella i tindre les instruccions del que et dona el capità. I últim consell. No preocupis, que això no serà una segona temporada de la Covid, encara que és molt fàcil que et surtin les alarmes del teu cap amb lletres fluorescents i entra, ja ho he viscut això, a comprar paper de vàter, que és com el... És com el meme aquell de I've been to this before, bueno, el drama aquest, però has de mantenir la compostura i intentar, doncs, pensar en el futur i en els teus propis fills.
2: Anem a fer una cosa, anem a trucar a una persona, anem a trucar a una persona que està ara mateix a les Illes Canàries.
1: El Ondavirus.
2: Hola, hola, bon dia.
1: Antavirus.
3: Hola, buenas.
2: Escolta, hola. Escolta'm una cosa, ara que estem trucant a Illes Canàries, sí, no estàs al mar, no?
3: No, jo no estoy en
2: vale,
3: el mar,
2: vale. No, més que res, perquè si no hauríem d'haver pagat. Escolta'm una cosa...
1: Estàs de creuer.
3: No, ha dit
2: que està a les Illes, està a Tenerife.
3: Yo estoy la Palma aquí que tengo al lado.
2: Com que la Palma, si està a Tenerife el xaval?
3: Bueno, esto está al lado, no pasa nada.
1: Onomatopeya.
3: Dicen aquí que hay unos manifestantes que dicen no al antivirus, pero eso
1: no al antivirus, es negativo menos negativo igual a positivo.
3: Exacto.
2: O sigui, visca l'antivirus.
3: Claro.
2: Escolta'm una cosa, ara, el que ha dit el Genís de mantindre la higiene, sucumbir al pànic, sí, sí. Intenta fer cas a les autoritats i no preocupis que això no serà un Covid.
3: Sí.
2: És de veritat això, Fernando Simón?
3: Eso hay que tenerlo un poquito.
1: Tengo una almendra.
2: Sí, és el que estava fent.
3: Eso hay que tenerlo un poquito por la mano, porque eso hay que ducharse, ¿sabes?
2: Sí, ya.
3: Hay que duchar en general. Porque si no viene el COVID, viene la mierda de la gata y viene...
2: Ay, vale.
3: Tengo una almendra.
1: Fernando Simón, ¿tú duchas?
3: Bueno, es subjetivo. Depende de lo que haga mi mujer, pero...
1: Casa de herrera, cuchillo de palo, ¿no, Fernando Simón?
2: Escúchame una cosa, Fernando Simón, ya para acabar esta trucadeta. ¿Vostè es ducha, pero interiormente, en plan de las cordas vocales y tal?
3: Bueno, es complicado. Mi madre, es lo que me dio. No tenemos nada más.
2: Molt bé, doncs...
3: Es una voz muy reconocible para que te tenga miedo.
2: Pengem ja el Fernando,
1: també, no?
2: Pengem el Fernando Simón, que si no ens cobraran 40
3: luego.
2: Euros.
3: Venga,
2: i, sisplau, que no sigui un Covid 2.0, gràcies. Bé, hòstia, Fernando Simón,
0: És que ha sigut... M'ha encantat.
1: Crec que aquest home, o sigui, ja no he vist com a figura pública després de la Covid, ja no l'he vist més.
3: Sí.
2: Però a veure, si ja l'havíem penjat... no, i a part, saps qui... Això ja ho hem dit abans, però saps qui ha sortit? Oriol Mitjà, també.
1: Oriol Mitjà?
2: Ha sortit.
0: I Oriol Sencer on
2: està? Oriol Mitjà, l'Oriol Sencer està a casa meva.
1: I l'Oriol 3-4.
2: Fa! Vols començar la meva secció?
0: No, jo no, però bueno...
2: Pues si, comencem la meva
0: secció.
2: Si
0: tu ho desitges, Martí.
2: Va, que avui estava molt...
0: Vinga, va.
4: Bajamos a la zona cero. Si us plau,
2: sí,
4: comencem.
2: Perquè avui parlarem de... Les últimes setmanes de curs, que parlaré de...
0: L'antivirus.
2: No. Parlaré de l'ESO i de Batxi, perquè, lògicament, de la uni no en sé perquè no estic, i del cicle mitjà encara no sé perquè no ho he viscut. Per tant...
0: Com a l'Oriol. És mitjà.
2: Vaja, som normal. Avui no us diré bon dia, perquè sé perfectament que si m'esteu escoltant i sou estudiants, no és un bon dia.
1: Ui, selectivitat,
2: Estem a les últimes setmanes de curs, en el moment que el calendari deixa de ser una eina d'organització per convertir-se en una arma blanca. Heu sortit al carrer? Sí. Fa sol? Sí. Fa pluja? Alguns dies. La gent comença a treure's les xancletes de casa seu, sent l'olor de la revetlla, però i dins de les aules? Aquí... Bueno, a part d'olor de pets, fa olor de biblioteca tancada, de cafè, de la suor freda, que de qui sap que li queden 48 hores per aprendre els 3 segles d'història que el seu professor ha decidit ignorar fins avui mateix. Benvinguts a l'apocalipsi del juny. el que està passant aquesta setmana és un fenomen digne d'estudi psicològic. Tenim el sistema educatiu dividit en dues velocitats absurdes que conviuen paret en paret.
0: Bueno, i unes quantes divisions.
2: D'una banda tenim els profes vacances. Aquells que ja han llançat la tovallola entres a classe, l'ambient és de postguerra. Gent estirada sobre els pupitres i el professor mirant fixament al buit o posant-nos un documental sobre la reproducció de l'escarbat piloter.
0: M'ha encantat.
1: El fucking escarbat piloter, eh?
2: Jo t'he de dir, jo això ho he escrit perquè m'ha passat.
0: No!
2: Són hores mortes.
0: No!
2: Sí. Són hores mortes on l'únic que fas és comptar quantes mosques hi ha al sostre. I llavors tenim els profes...
1: Segueix, són hores mortes en el qual...
2: Llavors tenim els profes vengadors, aquells que s'han passat el curs explicant anècdotes de quan feien EGB o de quan es van treure el carnet de conduir i de cop, dilluns passat, van tindre una revelació i van dir «Ostres, que no he fet cap examen!»
3: «Hòstia, pilotes!»
2: Wow.
3: Oh,
2: llavors et claven un examen de 8 temes com que et clava una punyalada per l'esquena mentre somriu. I aquí entra el meu tema preferit. Aquí... La nula comunicació a la sala dels professors.
0: Totalment.
2: Algú m'ho pot explicar? O sigui, comparteixen cafetera, comparteixen claustre, segur que tenen un puto grup de WhatsApp que es diu sopar de final de curs. Però et sembla que és totalment prohibit dir...
0: Profis superguais.
2: Ei, ja jo no posaré l'examen de mates el dimecres. Tu no et posis el de física el mateix dia.
1: És que són uns cabrons.
2: O sigui, de veritat,
0: jo he arribat a tenir 3 exàmens el mateix dia.
2: Jo també.
0: No, 4 no es podia perquè era il·legal.
2: El seu objectiu convergència absoluta. Volen que totes les matèries que no s'han avaluat des del gener caiguin exactament a la mateixa franja de 48 hores. El que jo anomeno l'efecte embut, perquè és un embut,
0: Efecte embut,
2: sí,
0: m'agrada.
2: Has tingut 9 mesos per fer les coses bé de forma dosificada, com una mica la pluja fina, saps? Allò que va caient i al final va mullant. I al final acaba xop, o sigui, és espectacular.
0: Xolar, xopi.
2: Però no, ells prefereixen fotre un puto tsunami. Llavors, ens demanen l'organització a nosaltres, però ells s'organitzen pitjor que un grup de nens de P3 triant el sabor del gelat.
1: Això ho fan molt, els professors.
2: Sí.
1: O sigui, es critiquen molt, però després
2: paga! Toma. Però és que si els exàmens no fossin suficients, hi ha la modalitat estrella. L'entrega sorpresa per demà.
0: Sabeu
2: de què parlo? Aquell professor que ahir a última hora, quan ja estava recollint la motxilla, deixa anar la bomba. Ah, per cert, com que no hem acabat el temari, m'heu de fer un resum de 20 pàgines i un esquema comparatiu per demà a les 8 del matí, penjat a la plataforma, que si arriba a les 8 i 1 ja no compta.
1: I que a sobre són els cabrons que diuen és que estava a la guia docent, eh?
2: Sí, sí.
1: O sigui, que ja ho tenies des del principi de curs, haver-te l'ha llegit.
2: Per demà, en sèrio? O sigui, què es pensen? Que tenim una puta fàbrica de cloms a casa? O sigui, som 40 fent-ho. No, som un i vull tindre vida personal. Això ja no és educació, és un entrenament per les forces especials. Mentre a l'aula del costat estan fent avionets de paper perquè ja han acabat, tu estàs intentant redactar una bibliografia amb una mà mentre l'altre estudies la Segona Guerra Mundial. És una tortura psicològica. El paradís a l'esquerra i l'infern a la dreta.
1: Molt bé, Dante.
2: Gràcies. I tu al mig intentant que no et peti la cridòria. En definitiva, el contingut d'aquesta setmana és purament express. Estem estudiant a una velocitat que el cervell no processa dades, només emmagatzema la memòria per escopir-la sobre el paper i oblidar-la després de 3 segons. Jo us he de dir que he fet un examen avui, ja no me'n recordo de què he sortit a l'examen.
0: Això és l'efecte... Efecte pan mojado. Fet tapa mullat, que és que bàsicament xupes i després ho llences.
2: Si ara
1: com el
2: mateix,
1: Doraemon, que,
2: si ara mateix,
1: que aquest invent que era com que podies posar el pa a les pàgines,
0: exacte,
1: menjar-te'l i
2: ja
1: recordar-te'l.
2: No?
0: Exacte. Però després ja, quan ho cagues...
1: Però quan ho cagues ho oblides.
2: Clar, si ara mateix em preguntéssiu el meu DNI, ho respondria amb la llista d'afluents de l'Ebre perquè no m'hi cap res més. Sí.
1: Sobre això, l'examen?
2: No, era sobre anglès, però bueno, és igual. Ànims a tots.
0: Oh, the light, the focus...
2: No, és d'anglès, però...
0: The monitor!
2: És d'anglès normal.
1: Ànims... Fas anglès normal?
0: The screen!
2: Ànims a tots, no mireu el sol, que us farà ganes de sortir al carrer, tanqueu les persianes, agafeu el subratllador groc i recordeu, d'aquí uns dies, festa major. Per tant, gaudiu de l'espectacle que us ofereix el Martí.
0: Vale, i podem parlar... Vale, ara, des de la perspectiva universitària, podem parlar de que a mi, o sigui, ara mateix, des de la meva perspectiva, la CELE era un passeig.
1: No, jo, o sigui...
0: La CELE era un punyetero passeig. O sigui, és a dir, jove jove anònim que ens està escoltant ara mateix. No tiris la tovallola.
2: Jove anònim que fa segon de batxi i s'està morint ara
0: mateix. És escrupolosament fàcil. És una... Està tirat.
1: Sí, hi ha molt hype.
0: Hi ha molt hype. Mira, comences amb l'examen de castellà, o no sé amb quin comences. Normalment comences amb castellà.
1: L'any passat vam començar amb el de castellà.
0: Bueno, l'any passat...
2: De fet, t'ho puc dir perquè hi han sortit els...
1: Ui, nervis.
0: Ui.
1: Jo faré el de...
0: Hauríem d'anar a veure's.
1: El d'estar a la universitat, perquè jo estaré a la universitat quan fan la selectivitat. Llavors, no s'ha de dir, pringats.
0: Què?
1: Veure els nanos allà estudiar l'última hora.
2: Atenció.
1: Ui, quina il·lusió.
0: Attention, please.
2: Atenció. Ui.
1: Ui.
2: Convocatòria ordinària.
1: Ui.
2: Dimarts 9 de juny, dimecres 10 de juny i dijous 11 de juny.
1: És que és ja de ja,
0: I, no fa, i fan de fer... Va, està molt bé, perquè fan entrenament de ferrer universitària.
2: Dimarts 9 de juny. Dijous.
1: Sí, sí.
2: De 9:30. Ai, perdó. De 9 a 10:30, llengua castellana.
0: Vale. Caste. Vale. Anem a reposant. Caste. Molt fàcil. Tranquils. Vale? Tindreu nervis. A la que comenceu estareu mitja hora nerviosos.
1: Com era aquell vídeo que vam posar pel grup de WhatsApp a primer dia de la selectivitat?
2: Sí, lo de l'Ibai.
0: El Ibai.
1: No, l'altre era un...
0: Chicos, ya estoy aquí, ya he llegado, ya voy a salvar
2: nuestros chaves. És un altre que ja posarem un altre moment. De 12 a 13:30, anglès.
0: Vale, anglès, tirat.
1: Fàcil, no estudieu. No,
0: estudieu? Mira,
2: no es pot estudiar, de fet, amb anglès.
0: Us estudieu els tipus de text l'hora abans. Vale?
2: Ja està, efectivament.
0: Ja està.
2: Seguim.
1: Connectors.
2: Ojo, perquè aquí hi ha la putada. De 3 a 4:30.
1: Un bon furthermore et salva
2: la tècnica vocal, física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals, literatura dramàtica o... ja està.
0: Vale. Jo puc parlar de física. Física és fumuda. Vale?
2: Jo puc parlar de cor i tècnica vocal i de literatura dramàtica.
0: Vale. Física, el tema és que és per la tarda.
1: És
0: un examen que vindreu després de dinar, que estareu una mica xopi-xopi, vale? Però, i és un examen llarg, és un examen que us haureu de currar, vale? Perquè és un examen llarg que es triga a fer-lo. Vale? L'hora i mitja la inverteixes. Però no és complicat.
2: Moment.
0: Són quatre fórmules.
2: Repeteixo, si dura 1:30, quedeu-vos fins l'hora 34, si podeu.
0: Sí.
2: Seguim.
0: Si el examen dura 90 minuts, nos vamos en el 91. Siempre el último de la classe. Siempre se pueden rascar puntos.
2: Dimecres.
0: Siempre podemos rascar algun puntito.
2: Passem a dimecres, comencem...
1: Amb... Un moment, que jo volia donar... No volies dir coses de les assignatures?
2: És igual.
1: Geografia.
2: Geografia. Tu l'has fet, sí.
1: Jo l'he fet. Mireu-vos la cosa més absurda que hagi dit el profe. En qualsevol moment surt... L'any passat, els putos aquífers. Només va sortir. només ho va dir el profe.
0: Hey,
1: una puta classe...
0: Hey, bro, you know what's an aquífer, bro? I want a aquífer, bro.
1: Dos putos punts de l'examen. Tu puta madre.
2: S'ha dit molt puta, no cal. Llavors,
0: la meu que la teva mare
2: t'ha dit. Cor i tècnica vocal. Els que m'estigueu escoltant i l'heu de fer, sabeu que és un facilet i literatura dramàtica és estudiar-vos-ho i ja està. Després, dimecres, de 9 a 10:30, història o història de la filosofia. Això és
0: vale,
2: escollir.
0: Filo... Muy fácil. O sigui, heu de fer textos. Heu de fer textos, ja està. I que us ho avaluï el de filó. Feu apunts, agafeu-vos els apunts i enteneu el que pensa el tio. Ja està, és molt fàcil.
2: Vale, puc dir tot el desktop? Perquè és que... No, és que se m'està acabant la bateria. Llavors dic tot i llavors ja dieu tot.
0: No, però quanta bateria tens?
2: 8%. Que s'acaba amb res, eh? Ara, o sigui, en sèrio.
1: Història, no sé com ho teniu ara. L'any passat va ser una putada. La veritat, una putada, molt heavy. Però bueno, podeu.
2: Vale, següent. De 12 a 13:30, anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny, ciències generals, llengua i cultura llatines o matemàtiques. Jo puc parlar d'anàlisi musical, sabeu que és només estudiar les cançons que us poden sortir. Tot l'altre és oïda, que això us podeu... Bueno, és que us surt a la primera. En sèrio,
0: vale.
2: Si ho heu escoltat,
0: mateix,
2: molt bé.
0: No us cagueu, vale? Perquè els enginyers, vale? Us passarà una cosa als enginyerils, vale? Que mateix caga. Vale? A mi mateix em va sortir malament perquè em vaig cagar, se'm va tancar el culet. Vale? Què més?
2: Tu vas fer llatí?
1: Jo vaig fer llatí.
2: Pues tira.
1: A veure, pot anar-te o molt bé o molt malament, depèn de quina és la traducció, la veritat, o l'anàlisi del text. Si et
0: baculum.
1: Si et surt un test que no, doncs no serà el teu dia, però si et surt un test que sí, doncs superbé. I després, doncs estudia't bé les obres, les arquitectures i totes aquestes merdes, perquè et poden guardar qualsevol cosa de patrimoni llatí tant espanyol. Llavors, doncs això, i ja és molt.
2: Vale, després tenim de 3 a 4.30, biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria.
1: Jo no vaig fer res
0: d'això. Vale, tecno...
2: També, un moment, 3 segons, però funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci és tot un.
0: Empresa.
2: És una
0: és empresa
2: barbaritat.
0: És empresa, ja està.
2: Bueno, tira.
0: Vale.
5: IRPF, vámonos.
0: Tecno és... és curiosa, Tecno. Vale? Tecno, heu d'estudiar alterna, saber les quatre fórmules i ja està, però és curiosa. O sigui, pot sortir molt bé o molt malament.
2: Llavors, aquí ja estem el dijous 11 de juny. Que aquí, dijous gras per ells, perquè al final serà dijous de poder
0: descansar.
2: Català? Català a primera hora, després... de 12 a 1.30 tens arts escèniques, dibuix artístic, llengua i cultura gregues, matemàtiques aplicades a les ciències socials i moviments culturals i artístics. I després, a la de 3 a 4.30 tens dibuix artístic, història de l'art, història de la música i dansa, literatura castellana, química i tècniques d'expressió graficoplàstica.
1: Buah, jo estava fins als collons aquest dia, perquè és català primer i després literatura castellana. Tens al cap de tantes obres, de tants llibres, que et vols suïcidar.
0: Bé, jo vaig acabar...
1: Vas amb els llibres així, eh? En plan, sota el braç.
0: Vale, jo vaig acabar el que és català, vale? I vaig marxar jo, perquè no tenia res.
1: Sí, me'n recordo trobar-te a la biblioteca amb l'examen de castellà i dir-me, està xupadíssim.
0: Està pirat, això. En moment, jo em vaig trobar fins i tot el Pedro a la biblioteca.
2: Jo em vaig trobar el Pedro.
0: Jo també, el Pedro. Pere Botero.
2: El Pere Botero me'l vaig trobar, però...
1: Quantes vegades ens trobàvem? Ens trobàvem un dia de la selectivitat, després ens trobàvem a la biblioteca, jo i el Pedro.
0: Clar.
1: I tu.
0: Sí, perquè anàvem a la mateixa biblioteca.
2: Sí, perquè a mi no em veu trobar.
1: No, perquè tu
2: perquè
1: estàs,
2: jo estava de vacances.
0: Era unibiblio, era una locura. O sigui, aquells dies van ser els dies amb més estrès de la meva vida. Català, molt fàcil, perquè ja ho tindreu d'esto. I dibuix tècnic, està tirat. Estudieu poc. Tampoc no estudieu gaire.
1: Literatura,
0: si porteu bé durant l'any, no es fa.
1: Literatura... Bàsicament, a redactar, cagaprons. Faltes d'ortografia, ja podeu apretar el culet, perquè com us pillin dos o tres, us us pes. Llavors...
0: Ui! Faran...
1: I ja està, tu. Important, un examen, una nota d'un examen, no et conseqüencia tota la teva nota. Tens la nota de batxillerat, tens la nota del TDR i tens la nota dels altres exàmens. Si suspens un examen no passa res, pots suspendre un examen i que surti molt bé tots els altres exàmens i poder entrar a una carrera que no sé què sigui, una nota molt alta.
0: Jo crec que és un trunyo treure mala nota a les específiques.
1: Sí.
0: És el trunyo més gran que us pot passar.
1: O sigui, pots anar malament a una, o sigui, a una que no sigui específica.
2: Bueno, a veure si apondera, no.
0: Jo mateix, per exemple, vaig ser un 6,5 i entre aeroespacial amb un tret un 12.
1: Jo vaig veure català i castellà un 5,6 a les 2 i entret a periodisme.
0: Ja, però periodisme és un 9.
1: És un 9, però, joder, és un 9 igualment. O sigui,
0: ja.
2: Que ja és. Bé, haurem de despedir el programa aquí.
1: De les normaletes.
0: Sí,
2: jo només dic que moltes gràcies. Ens veiem la setmana... d'aquí dues setmanes, que, per cert, vindrà Don Peyu.
1: Vindrà?
2: No, o sigui, trucarà, però bueno, és igual, que vindrà, estarà amb nosaltres.
0: Èpic.
2: Don Peyu, moltes gràcies per venir. Ens veiem d'aquí dues setmanes. I el Gingamath.
0: Salut Lucial. I força Canut.
1: Visca.
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una cinquantena de persones associades.
8: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
7: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubell i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a Cugat.cat.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Benvinguts a l'11è partit de la Lliga de Discapacitades! El primer set es parlarà de l'esport i la discapacitat, els Jocs Paralímpics, com funcionen. El segon set es parlarà de la inclusió de les dones a l'esport, què va propiciar que s'incorporessin. I el tercer set parlarem de què passa als vestuaris dels nois. Bueno, els titulars d'avui, les titulars d'avui són la Marta, el Luca, i la Nina. Molt bé, algú sap quins van ser els primers Jocs Paralímpics de la història?
9: Ni idea.
5: Ni idea?
10: És algo bastant actual, no?
5: Digue un número, així, random.
10: Va, a veure qui s'apropa més.
11: 80 i algo, pot ser.
5: Vale, què més?
10: 1800.
12: Ala!
10: jo diem que era actual.
12: Sí. 90... 92.
10: No doncs val dir no. El dia que has nascut.
12: No, sóc el 91.
10: Ah, vale.
5: Ui, quasi. Escolta, que sóc germà.
12: Insult.
5: Ho hauries de saber.
12: Que no diré. Aquí diríem, per entendre, insult.
5: Molt bé, doncs els primers Jocs Paralímpics van ser l'any 1960.
11: Mira, oh, uau! Wow.
5: A Roma.
11: Ah, uau! Wow. Itàlia! He guanyat jo.
5: Molt bé, i sabeu per què? Van venir propiciats perquè Anglaterra van organitzar una competició en la que participaven excombatents de la Segona Guerra Mundial.
11: Ah,
5: clar,
11: wow,
5: gent que li faltava extremitats, tal, i això va ser el 48.
11: Que
5: bona. I el 60 van ser els Jocs Paralímpics.
11: Hòstia, que fort! És que això, al final, molts cops, tema de la guerra, per exemple, als Estats Units, ahir estava una jornada d'accessibilitat i tal, i comentaven que moltes de les mesures d'accessibilitat que es van implementar als Estats Units eren per les seqüeles que havien deixat a molts veterans de guerra.
5: Sí.
11: Que fort, uau!
5: És bèstia, és bèstia. I quina relació teniu vosaltres amb l'esport?
10: Nul·la.
12: Això jo. Bueno,
10: jo la veritat és que he provat uns 8 esports. Vaig fer futbol, bàsquet, judo, natació, esgrima, pàdel, tennis, bli-bli-bli-bli-bli-bla.
11: I dansa, i dansa.
10: I com que i tots també se'm donaven tan malament, em vaig posar a tocar el piano. Llavors ja vas dir com, vinga, aquí
5: bueno,
10: em quedo.
5: És com la teva carrera de treballs, no?
10: Literal, si m'hagués d'endur una medalla seria per la quantitat de contractes que he signat. Que són més de 33.
12: En sèrio?
10: Els d'ans de Crist.
11: Ja ho anava a dir, sempre és Jesucrist. Ella pluriempleada, eh?
10: Literal, i conservo tots els contractes per algun dia fer una exhibició. Pizzeries, galeries fotogràfiques, inclús un gimnàs. Jo he treballat en un gimnàs. Que bèstia. Qui s'ho esperava, eh?
5: És veritat.
10: És com el colmo.
12: Una casa museu. Una casa museu amb tots els diplomes.
10: Literal. Però mira, de tots se n'aprèn, no? De la mateixa manera que signo contractes, també tinc un problema amb la cursillitis. O sigui, he cursat tantes coses. M'encanta, m'encanta aprendre.
11: Always learning, always on the move. Sempre preparant-me.
10: Mentre no signifiqui res físic, jo, a tope.
11: Per tant, minus zero. Jo amb l'esport, doncs, al principi una miqueta com tu. Jo de petita vaig provar com molts esports. He fet tennis, he fet una miqueta de tot. I ja, doncs, més de gran, allò que dius, val, què m'agrada fer a mi, què tal? I
10: vas començar a jugar amb un altre tipus de pilotes?
11: Correcte, correcte. Cabron, la gent em prendrà per una pervertida. Us ho dic en sèrio. Estem fent gresca tota l'estona. Heu de pensar que això no va en sèrio, però res
12: gens,
11: en aquesta vida,
12: gens,
11: eh?
12: Gens.
10: Res.
5: Però tu vas fer teles, no?
11: Sí, ara, ara fa bastant que no ho faig. M'he pres com un any de descans, però jo vaig fer teles aèries, que sempre ho havia volgut fer. Sempre. Era algo que deia, uah, penjar-te al sostre, dalt. I llavors vaig tenir accident, vaig perdre la vista i vaig pensar, merda, quan em recuperi, que ja m'hagi rehabilitat, que tingui més temps per fer la meva vida, m'apuntaré. Recuperi o no recuperi la visió. I després, el heavy és que vaig recuperar la vista i em va entrar com més vertigen, que jo no tenia vertigen. I ara, des de les altures, des de les alçades, em fa com cosa. I sí, però vaig dir, un reto, lo que me gusta a mi. Llavors em vaig apuntar. Sí, sí, jo tot el que sigui challenge, caza, tal, m'encanta.
10: Claro, superar tus miedos.
11: Sí, exacte. Jo, ella és superadora, super Víctor Cooper, saps? És un tio d'aquests motivacionals. És molt majo, jo el vaig conèixer.
12: Jo també.
10: Però si fa ponències.
5: Sí, vam fer una a Barcelona.
10: Clar que és majíssim.
11: Sí, és molt maco, però bueno, és aquest espíritu així i tal.
12: Molt intens.
11: Sí, és intens, però és maco, és natural. El cas que em vaig apuntar a teles i superxulo, cagada de por, però vull dir, puja tu 9 metres i tal. I també soc runner.
5: És runner!
11: Tinc Strava, lol. Sinto aquelles persones insuportables. Uau, minuta 5.30, 5.20, 10 quilòmetres.
5: Penjant a la història del recorregut.
11: Sí, tio.
10: Bueno, està bé. Sí.
5: Ja comencem.
11: Aquesta puta persona, sisplau. APM, contracteu-lo ja.
5: Ai, jo volia manifestar. Volem sortir a APM, que agafin algun clip així random. Jo manifesto.
11: Ja. Hòstia, però...
5: Aquí somien en gran, nena.
11: Però espera.
10: Que fort,
11: pot ser una publicitat una mica dolenta, depèn del tros que agafin.
5: Bueno, és igual. Tota publicitat és bona,
10: que vulguin,
5: no?
10: Que jo estic content.
5: Home.
10: Que
5: fem. Doncs saps que els paralímpics estan dividits en el grau de... O sigui, clar, una persona es pot preguntar com és possible dividir les categories, no? Perquè és com... Pot ser tan divers... Estan dividits en tres grups, que seria el visual, discapacitat visual, discapacitat intel·lectual i la física. Llavors, dins d'aquests grups, la visual està dividida en graus. Tenen números i tenen lletres. Depenent de l'esport és una lletra i depenent del número és un tipus de discapacitat diferent. ¿Vale? Llavors, la física està dividida en la coordinació, bueno, més o menys, la baixa estatura / pròtesis, cadira de rodes o la gent que juga assentat. I després, depèn dels membres inferiors o superiors, si tens pròtesis, no tens pròtesis, tal. Llavors hi ha carreres de gent que juga amb alguna, per exemple, amb les cadires de rodes. Esports de, per exemple, el vòlei es juga assentat. És a dir, la gent es mou, 6 persones a cada banda i juguen assentats. el...
13: La red s'adapta?
5: Sí, sí, es baixa.
11: Sí.
5: Amb el, la discapacitat visual, hi ha graus de completa, o sigui, segueix a completa o depèn del teu grau de visió. I hi ha... Heu vist mai les carreres de 400 metres que van amb l'antifaç
11: sí.
5: i corrent amb algú al costat?
11: Sí. Mm-hmm.
5: Pues això em sembla una locura. I després també hi ha gent... Bueno, hi ha l'esport del salt de llargada, que van sense ningú. O sigui, tu imagina córrer sense veure res, amb un antifaç. O sigui, vull dir, corren, jo no sé com fan la curva, o corre recte. Tu ara posa't a córrer al carrer amb els ulls tancats, saps? En plan, és màgia, no sé com ho fan.
11: És molt heavy, sí. Al final t'acostumes, però o sigui, jo des de la meva experiència, de fet, a vegades, una de les coses que vaig notar més interessants és que la vista ens dona, sempre dic que és molt dictatorial, no? I ens avança com moltes coses. I jo recordava, per exemple, als Estats Units, on quan vivia allà, a la zona de casa meva, hi havia una zona molta pujada, que quan jo anava per allà, recordo com la sensació de cansar-me. I quan em vaig quedar cega era en plan, no m'estic cansant tant, wow. perquè no tinc... Manteneu la vista que m'està dient, mira aquesta pujada, ara toca pujar, o sigui, simplement és notar una mica la inclinació, llavors no t'ho esperes tan malament. Evidentment, tot és més difícil quan no veus, o sigui, trigues més, tal, i sempre ho dic que una de les coses més difícils que he fet jo ha sigut atrevir-me a caminar al carrer sense veure res amb un bastó, perquè la por, vull dir, acollona, molt heavy. Sara, a mi m'agradaria que comentessis una miqueta, perquè clar, estàs moderant aquest episodi i tu no ens has dit res de l'esport. Cuéntanos un poco.
5: Bueno, jo he sigut esportista tota la vida. Bueno, des de petita, que se'm donava el millor subject del col·le, la millor assignatura era sempre educació física. Sí, sempre els hi queia molt bé els profes, se'm donava molt bé. I vaig començar fent handball.
11: Oh, que divert, handball.
13: Handball, me l'he deixat de mencionar. Jo també vaig jugar a handball.
11: Sí,
13: i de
11: també.
13: Fet, una vegada vam competir.
5: En contra.
13: I a més ens van posar, tipus, ens van aparellar.
5: No, tu vas anar a per mi.
13: No, sí. Però és dir, tipus, tu tens a la persona contra qui vas, no?
5: Sí, però tu vas segur que li vas dir a l'entrenador, jo vull anar contra ella.
13: Clar.
5: I em vas venir cap a mi i el cabró no em va deixar jugar en
13: tot el partit. Li bloquejava tot.
5: Sí,
13: que no. Fort. Era l'únic esport que se'm donava decentment.
5: No, el que passa és que era més alt que jo, llavors no em deixava passar, i la meva mare estava desesperada, i sobre estan les nostres mares juntes.
11: Uau, pique!
5: Qui és aquest? Que se'm vagi a ostres!
11: No, aquest és el meu fill, és el meu fill!
13: I amb el pentinat de Justin Bieber que portava llavors...
5: És veritat!
13: Que heavy!
5: Pues això, vaig jugar a handball, però em vaig fartar perquè jugava amb nois i noies, i com era més bona que els nois, em feien bullying. I llavors vaig dir, xau, me'n vaig al volei. I el voli era majoritàriament noies. També em van fer bullying, però és igual. Però bueno, no passa.
13: Aquí no es pot ser bo.
5: Sí. És que clar. No, però anyways. Això. I el voli, pues, després vaig veure que se'm donava bé. Em van posar al segon equip per actitud.
13: Actitud, tu?
5: No ho sabíeu?
11: Que fort!
5: Quan vaig passar al... Des de quan? bueno,
13: per disciplina,
5: sí. Per disciplina,
13: no?
5: Sí, perquè em portava malament.
13: Que fort.
5: Però si no hagués anat al primer equip, m'ho van dir així,
11: Que fort.
5: I, bueno, vaig plorar molt, però després em vaig portar bé un any i llavors després ja tot va bé.
13: Bueno, i després ja al Barça?
5: No, després vaig anar als Estats Units, vaig fer la... vaig anar a becada. I vaig jugar, bueno, tres universitats diferents. I després vaig tornar al Covid i tal, i vaig anar al Barça. I després al Madrid. I després ja al Vole Platja. I nada, però sí, aquí estamos.
11: Que fort, ella. Sí, Wanderlust sí. Pel tema de l'esport, Athlete, professional athlete.
5: Bueno, és que dona moltes oportunitats, la veritat. Sí. O sigui, el fet que jo he pogut fer una carrera als Estats Units i que m'han pagat la carrera, o sigui, l'esport m'ha pagat la carrera, és...
11: Sí, als Estats Units es valora molt i es premia molt el tema de l'esport. O sigui, és com algú molt, molt vital a les seves vides. Perquè dona pasta, principalment perquè dona pasta, però a mi em sembla superxulo, vull dir, de promoure-ho, això. Estil de vida
5: sa... I Espanya no està molt promogut.
11: Zero.
5: O sigui, zero.
11: Zero.
5: En plan, si tu vas a la universitat no pots... O sigui, i vols combinar-ho amb l'esport del rendiment, d'èlit, és tan complicat i són tan poques ajudes i... Les universitats no estan no t'ajuden.
11: No, no t'ho faciliten, no. Sí.
5: Jo, inclús als Estats Units, ho veia massa fàcil, lo fàcil que m'ho posaven, no? O sigui, jo marxava a fer un partit no sé on, ah, ja faràs l'examen algun dia quan tornis. En canvi, aquí és en plan, si no vas al dia, no el fas i te jodes i tens un zero.
11: Que fort.
5: Però bueno.
11: Que fort.
5: Cosites.
11: Cosites.
5: I tu què, Nina? Què pots dir del tema?
12: Vaig fer hip-hop.
11: Oh! En sèrio?
5: Això no ho sabia, no m'ho has dit mai.
12: No existies, no, sí que existies, potser. No, jo anava a classe de primària o quan. Llavors,
5: quan encara podies caminar i tal.
12: Sí, i ballava i recordo fer una exhibició de hip-hop que em va venir a veure la teva mamà.
5: Que guai! Hi ha algun vídeo?
13: És que la teva mare sempre ha sigut com la cheerleader de tothom.
11: Sí, que mona. Sí. Jo vull veure vídeos d'això.
12: Doncs sí. Pues no sé si n'hi ha.
11: Tenim alguna relíquia audiovisual d'aquestes?
12: No sé, ballar, no sé, jo ballava també quan fèiem els finals de curs amb les amigues, amb allò que prepares un ball.
13: En jocs florals.
12: Sí.
5: Ai, sí.
12: Però no, però això, un esport... Jo es feia arts plàstiques. Sí. No va ser mai el meu
11: més artista del paper. Que fort.
12: Sí.
11: Que fort. Hosti, m'acabes de recordar, jo he ballat molts anys també, molts estils diferents. El que passa que no, ni tan sols ho relaciono, com si fos un esport. Per mi la dansa és com, clar, és com no un és, art no? A part. O sigui, art escènic. No és, no? Sí. Arts escèniques. Tot i que és un esport en el sentit que és duríssim.
13: Ja jo ho associo bastant a tu.
12: Ja sé què feia jo també.
11: Què feies?
12: Jugava a la Wii, al ping-pong, i guanyava. No, guanyava tothom.
13: Clar, tombar el mando així.
12: Perdona, jo em movia el mínim i encertava la Wii. I vosaltres allà, així, i jo així.
5: És veritat, és molt precisa.
12: Bueno,
13: que fort.
12: És un esport, això, no?
5: Que bo, però és sí. Un esport.
13: Jo dansa... Bueno,
11: sí, tu has fet dansa.
13: L'art. I l'esport els poso una mica en el mateix sac. No deixen de ser feines molt mal remunerades, on precària, molt poca gent es dedica a això, literal. I que realment requereixen el teu físic.
11: 100%. Vull dir, de vibes, d'essència, sí, però que vull dir que a vegades se m'oblida. O sigui, per mi l'art va com tan a part. O sigui, per mi ballar és algo com més de sensacions, d'art, de tal, que no pensar, ai, esport, moure el body. O sigui, per mi no és el mateix.
5: Però perquè no és competitiu,
13: tampoc. No, però és que
11: exacte,
13: tot és
11: exacte.
13: Art.
12: Sí, per això.
5: Tot és art.
13: Tot és art.
11: No. Físiques, però bueno, sí, estic
5: d'acord. Un esport és art. Al final estàs practicant cada dia a fer un moviment més precís, en plan, és la tècnica, tant.
13: Estàs assajant.
5: No s'associa, però jo ho veig així. I ho he parlat alguna vegada.
11: 100%, sí, sí. Simplement no havia com caigut, però sí, estic d'acord. Al final tota la vida és art.
13: No, però et poses també en un àmbit educacional. Estàs fent un speech davant d'uns alumnes. L'art està tot arreu.
11: Sí.
13: Això que estem fent aquí és art.
5: És art!
13: Sí.
11: Dice-lo.
5: Molt bé. Jo volia mencionar el que ens ha dit el nostre tècnic Pol.
11: Buah, brutal, això.
5: Que ens ha dit que una cosa és...
11: Perquè com ha començat tot? Tot ha començat per una qüestió que ha tirat a l'aire la Nina.
5: Sí.
12: Sí, perquè jo he comentat que a vegades se m'ha passat pel cap el fet de... Entenc que no és compatible, però se m'ha passat pel cap el fet de... realment necessitem uns paralímpics, no podíem incloure totes les persones en uns Jocs Olímpics per tothom, que entenc que no és viable, però sí que ho he pensat. I llavors ha entrat el Pol i ens ha dit...
5: Digue.
12: És que ho tens apuntat i no me'n recordo.
11: Ens ha dit una cosa que ja
12: sí,
11: no me'n recordo.
12: Interessant.
5: Sí, no, ens ha dit, en plan, la separació entre l'esport inclusiu i l'esport adaptat, que no és el mateix que tu incloguis persones amb discapacitat a un ambient d'esport estàndard que adaptis l'esport a les persones amb discapacitat.
11: I clar, comentava el tema de la competitivitat, que no és el mateix. O sigui, verdaderament, si hi ha unes eines i unes adaptacions, persones amb discapacitat poden perfectament jugar i gaudir de l'esport amb gent que no té cap discapacitat. Però clar, el tema és, amb aquesta mirada més competitiva, més, saps, a la que estem acostumats a l'esport, llavors sí que és impossible. És pràcticament impossible, clar, també depèn de la discapacitat.
5: Clar.
11: Vull dir, i depèn de l'esport. Mm. Per exemple... Natació, si no hi veus...
5: No,
11: vull dir que hi ha esports que jo sí que penso que es pot fer, però, per exemple, atletisme, si no hi veus, necessites una persona que ja t'acompanyi. Llavors, ja el ritme de dues no és la mateixa, la mateixa que una, no?
14: Sí, sí, total.
13: Uf.
12: Per tant, varia una mica en funció de l'objectiu, no?
11: Clar, i de la discapacitat, i de... És que, clar, al final és això, que com ho englobem tot i ho posem tot al mateix sac, però és precisament el que deia la Sara al principi de les categories, de per què està dividit així, és que, clar, és un ventall supergran. Mm. Diferent, sí.
14: I segurament hi ha coses que es poden millorar. Des d'aquí, si alguna esportista atleta dels Paralímpics vol venir, us convidem a que ens expliquis com és des de dintre. Sí. Perquè, clar, des de dintre jo crec que es poden viure moltes coses que dius, això, doncs, està fatal fet o està fatal organitzat i hauria de ser així o tal, perquè si van començar l'any 60, o sigui, no tenen quasi recorregut, saps?
11: Mm-hmm. Sí.
14: Llavors...
11: Sí, ahir justament a les jornades aquestes on vaig estar, vaig conèixer un arquitecte que anava amb cadira, que va estar treballant pel projecte dels Jocs Olímpics a Barcelona i Paralímpics. I ens deia, per exemple, d'algunes coses de protocols d'evacuació, que, per exemple, per als Paralímpics doncs no hi havia protocols d'evacuació per persones amb mobilitat reduïda, per exemple. Ai, que és el plan, em patava el cap, però allò és molt fort, saps? En plan, pots entrar, però si passa qualsevol cosa no pots sortir.
14: No pots sortir.
11: És com el...
12: Muérete.
11: Sí, sí, en plan... Quedes. Aquí te quedes, estàs complint tus sueños.
12: Sí, exacte.
11: Així te moriste, saps?
12: Complint els sueños de les Olimpiades.
11: Em sembla fortíssim, però en fi, heavy.
14: Que fort.
12: Que fort. Bueno, tot i així, des dels anys 60, també hi ha uns quants anys, eh?
11: Sí.
12: I es podria haver fet molt més si es volgués.
14: Sí, però 100%. Bueno. I també ja només el fet de l'exposició dels medis i tal, que els Jocs Olímpics són uaaah, i després els Jocs Paralímpics, el que ve després, no? Sí. Que, bueno, es transmet molt menys, segurament té molt menys públic, i això. I són més, per exemple, les olimpiades estàndards són les, entre cometes, és molt més difícil comprar entrades que a les... Hi ha molta més activitat de comprar entrades a les paralímpiques, coses d'aquestes. En plan, que no estan tan a la part.
11: No, per a nada, però per res del món. Per res del món, és que, de fet, no és que tu pensis, ai, hòstia, per què pensava, hòstia, als 60? És com molt d'hora que comences això, però al final dius, amb moltes lleis d'accessibilitat van venir després, i de treure paraules del diccionari superdespectives van venir molt després, de 20-30 anys després. Llavors dius, ostres, que d'hora. Al final, perquè pel puro show i per conseqüència d'això, d'una guerra i tal.
14: Dels veterans. Sí.
11: Exacte.
14: I saps quan van ser les... Bueno, un dels moments en què les dones van començar a participar a l'esport? Què creus, que és abans o després?
11: Després.
13: Què dius?
11: Que sí.
14: Clar, perquè al final els combatents també són homes.
11: Ah, exacte. Discapacitat, sí. Però homes.
14: Sí.
11: Les dones, que sí, l'última mierda, el rotllo 80 o 90, ¿verdad?
14: No, 67. Ah, bueno, no sé, eh? Jo aquí tinc només la data de quan van començar a jugar a maratons.
11: Ah, val, sí.
12: Perquè jo tenia entès que amb futbol havia començat molt.
14: És que saps què van passar? Sí. Que van començar, ho van patar...
12: Clar.
14: I els van dir, saps què, xau.
12: Sí. Però això fa 100 anys,
14: sí, sí. Ah, vale. Però clar, és que... Tu creus que la societat avança, però és que també pot tirar enrere.
11: Ah,
14: sí, sí.
11: Exacte.
14: I eren molt... O sigui, la repercussió era molt bèstia. Uh-huh. I era, o sigui, el futbol femení... no me'n recordo ni les dates ni res, però vull dir...
12: Fortíssim.
11: Sí. Jo això ho he llegit també.
14: Sí.
11: De cada entrada van començar doncs, a jugar això, tant... Sí. Que fort, que fort.
14: Sí.
11: Tens més cosetes de dones? De
14: sí, mira... Parlant de la Catherine Switzer, que és la dona... Bueno, no sé si ho veu veure... La imatge típica, o sigui, mítica, icònica, sí. de la dona que es va colar en una marató, que és la primera persona, o sigui, la primera dona atleta estadounidense de la història. Sí. Perquè es va registrar, o sigui, va anar amb la caputxa, tal, es va registrar...
13: Amb
14: les inicials, òbviament, no va posar el seu nom, i li van donar el dorsal, i tal, i tot superbé, i va començar a córrer, i a mitja carrera li ve el director, o sigui, totes les càmeres a ella, tal, no sé què, li ve el codirector de la cursa i la intenta treure a la força.
11: Sí, hi ha una foto que és brutal, que hi ha com dos homes agafant-la.
14: Sí.
11: Oh, és bestial, pell de gallina, eh?
14: I estava la seva parella, que va ser qui va empujar el codirector, perquè la pobra, o sigui...
11: Que mono, sí, supportive man, supporting. We love you.
14: Sí.
11: Sí, sí.
14: I va ser molt fort perquè ella... I ha portat corrent des de petita, guanyava moltes... Bueno, lo típic.
11: Sí.
14: Que no era... No és que fos il·legal registrar-se, perquè no hi havia, en plan, no hi havia cap distinció, l'únic que ningú s'esperava que una dona usés a registrar-se a la carrera.
11: Sí.
14: Però no era il·legal en si, saps?
11: Sí, no era, o sigui, no era com ni il·legal ni il·legal, sí. Simplement no havia passat. Sí, el mateix que quan les dones començaven a anar a universitats, era en plan, val, res ho prohibeix, però com no ha passat,
14: clar,
11: t'ho neguem i seguim...
14: Perquè hi havia una por tan inculcada a les dones. Saps què els hi deien? És que és molt fort, eh?
11: Sí,
14: li deien... les dones no eren capaces de córrer més de 2 o 3 quilòmetres. Això és el que els hi deien. Quants fas tu un dia normal?
11: Bueno, un dia normal... No, però depèn. Ara estic corrent menys perquè he vist que... He estat llegint que et fa super, et fa veure com supergran i tal.
13: El què?
11: Corre, sí.
2: Com?
13: Que et fa gran?
11: Sí, que et fa sortir superarrugues. No, no, no, no és per això, eh? Sí. No, és perquè vull tornar a teles i estic més centrada en la força. Però no, sé, easy 8 quilòmetres, 8, 12...
14: Però tu et creus, t'imagines que et diguessin tu no pots fer més de 2 o 3 quilòmetres?
11: Sujeta'm el cubato. En plan, molt fort. Calla, per
14: gaire. I altres coses com... però això és heavy, eh? Perquè era com... ho deien com a científics. Espera, què deia? Que el trotar provocava el desprendiment del úter.
11: Mare meva.
14: Tu pots creure?
13: Wow.
14: I els deien que li creixeria el bigot i que se li faria les cames molt grans, no sé què.
11: Mare meva, quines coses s'han inventat.
14: És molt fort. És molt bèstia.
15: Però tot físic i tot són coses que no passaria absolutament res si passessin.
11: Correcte.
15: Però que els homes no agraden.
14: Clar, no els agrada. Menys la l'úter. La l'úter ja és una barbaritat. I res, i això. I també us volia explicar d'una història molt hardcore de... Bueno, és de les mentides més importants... del rànquing de 10 mentides més importants de la història de l'esport, que va ser per la selecció espanyola a uns Jocs Paralímpics.
11: Crec que ja sé per on aniràs.
14: Sí.
11: Algú de frau.
14: Sí.
11: Vale.
14: Vale. L'equip... de la selecció espanyola d'Espanya, de bàsquet, dels Jocs Paralímpics, va enviar a 12 jugadors, vale? 10 dels 12 no tenien cap tipus de discapacitat.
11: Ho sabia, que quadros.
14: O sigui, va ser molt bèstia.
11: Quina vergonya.
14: Van guanyar la medalla d'or, però...
13: Medalla d'or el més imbècil.
14: Sí, total. Però va guanyar, al final va guanyar la competició i... tot això es va descobrir perquè dins de l'equip hi havia un periodista infiltrat que es va ficar per demostrar que això no era la primera vegada que passava.
11: Ui,
14: i que
11: feien
14: això, perquè ja ho havien fet a mundials i altres coses. O sigui,
13: buf.
14: Tu pots creure que envien, o sigui, que paguin a la gent la selecció espanyola en unes olimpiades? Això va ser el 2000.
11: Oh. El 2000?
15: Mare clar, clar. Meva.
11: Que no fa tant, que estàvem vius ja, eh?
14: Sí, sí.
11: Vull
14: sí,
11: dir
14: sí.
11: Que no és que diguis aquí hace 10 anys luz. No, no,
14: no. No.
11: Que fort.
14: I mira, i li van fer pagar 5.000 euritos i
11: 5.000?
15: Xau.
11: 5.000?
14: 5.000 i pico.
11: Em sembla super...
13: Em sembla poquíssim.
15: Sí. Jo no sé per què els companys de l'equip que sí que tenien una discapacitat no es van queixar.
11: Potser no sabien, eh?
15: Home, clar que sí. Home, si convius amb ells tot 24/7, no?
14: No. Els equips no s'ajunten, eh? En plan...
11: No, ella refereix
15: als
11: del mateix equip, els dos que d'això.
15: Clar.
11: Bueno, potser no ho sabíem.
14: És que no se sap res.
15: Segur que sí, Marta. Segur que sí, però potser no van voler...
14: O igual els pagaven, jo què sé.
11: Clar, potser els hi van dir... Escolta,
13: una cosa, per guanyar un premi segur que t'endús pasta.
14: Sí, i més uns paralímpics.
13: També ser l'equip guanyador. Potser no els hi sortia a compte queixar-se.
14: I era ho feien per la pasta, per guanyar la pasta.
13: Bàsicament, bueno, és hipòcrita. Sí. O sigui, vés renuncies saber, una mica a la causa que és per guanyar pasta.
11: Mm-hmm. És fortíssim, wow.
14: Un quadro. Mm. I s'està dins del rànquing de 10 mentides més hardcore de l'esport, de la història. I sabeu la història de la batalla de sexos?
13: Què és això?
15: No. Què és això?
13: Una batalla de gallos.
14: No, és el partit més vist de la història de tennis. Perquè era un home contra una dona.
11: Sí.
14: Una dona contra un home. Perquè en aquella època... Això va ser el 73.
13: Uh-huh.
14: Que a les noies se'ls pagava 8 vegades menys en una final que venien el mateix número d'entrades. Les dones... Oh. Això. I la típica que li deien, bueno, però és que els homes és més espectacular, és més fort, és més tal, això és biològic, és que no és culpa vostra, però és el que hi ha. A veure, al final, el que els diners venen de les altres entrades, es venen igual, però igualment, és com el 73, supermachistes tots, que tal. I la tia, va ser Bobby Riggs contra la Billie Jean King. I bueno, bàsicament
11: sí, com que ella li va dir en plan, val, doncs juguem un partit junts, sí, aviam si és veritat que sou tan superiors.
14: Clar,
11: a nosaltres,
14: veus, és que clar, volen cobrar el mateix, però no, ninguna dona em guanya, o sigui, cap dona em guanya, llavors per tant, per això o sigui, vull jugar contra la número 1 de noies. I primer, de fet, va haver-hi un partit contra una altra noia que era número 1 del moment i va perdre. I llavors tothom comentant, és que veus, tal, per molt que vulguin més, és que no són més, no sé què, no s'ho mereix.

0: milions, perdona, milions, estic parlant de milions de persones que va veure aquest partit.
1: Que fort,
0: tio. I van veure com el va rebentar, i ella sempre era d'exigint els drets, no sé què. Quan va veure que li pagaven 8 vegades menys, va crear ell el seu propi torneig, les van amenaçar de fer-les fora de la federació, i va dir, pues fes-me fora, em diràs tu qui jugarà el teu torneig quan tinc aquí totes les millors del món, no sé què, o sigui, la puta mama.
1: Ole, vaya crack, tio.
0: Sí, sí.
1: Com es diu aquesta dona un altre cop?
0: Billie Jean King. Que jo em pregunto, la cançó de Michael Jackson de Billie Jean, va sobre
2: Jean,
0: ella?
2: She's not my lover.
1: Hosti, doncs un cop ho vaig llegir de...
0: És que podria ser.
1: De què anava, pot
0: bueno,
1: ser.
0: Sí, és que no ho he
2: Billie
0: recercat.
2: Jean, la Billie Jean de Michael Jackson, o sigui, sí, la cançó va de, bàsicament, una dona que li reclamava a Michael Jackson que acabava de parir el seu fill.
1: Hosti. Oh.
2: Llavors, doncs Michael Jackson va dir en plan, no.
1: Billie Jean is not my lover.
2: Clar, clar. No, no, carinyo, no. El fill no és meu.
0: Ah, vale, però res de veure.
2: No.
1: Bueno,
2: era una,
1: qui sap?
2: Una dona bo, que crec que no es dedicava, que no era tan mediàtica.
0: Ah, vale, vale.
1: Que fort.
0: Bueno,
1: uau.
0: Voleu dir alguna cosa més abans de l'esbarjo?
2: Apa!
1: Juguem a l'esbarjo.
2: Esbarjo!
0: Let's go!
3: L'esbarjo.
0: Us diré paraules i tecnicismes de l'esport, vale? I m'heu de dir de quin esport és i què significa.
1: Que quadro, vale? Tio.
0: Que quadro. És que és una cosa que juguem molt ell i jo, vale? Perquè ell, quan es fa l'ETL, comença xilena, i jo. Esquadra. Què dius?
2: No, ja me les has robat totes, no em queda cap de les que em sàpiga.
0: Bueno, comencem. Xilena, va. Què és?
1: Una xilena és futbol.
0: Vale,
2: quan la patadeta fent la voltereta,
1: cap enrere,
2: no?
1: Sí.
0: La gimnàstica rítmica, no?
2: Clar, quan fas l'acrobàcia aquella, el pipon cap enrere.
1: Ah, exacte.
2: I xutes.
1: El pipon.
2: No?
1: Sí, una xilena, sí.
0: Vale, fàcil.
1: Aquesta és bàsic. Molt bé, bro, tio. Vale. Vinga, bro. Vinga.
2: Visca el Barça, bro. Vinga. Digues-ho.
0: Vale, una altra facileta. Fora de joc.
1: Joder, tio, sí.
0: A veure, però digues què és.
1: Fora de joc és futbol. Tu la saps?
0: Ah, vale, sí,
2: No, allò que corres més.
1: Sí, no vas malament.
2: Que t'avances a alguna cosa,
1: sí?
2: Abans que et passin una pilota.
1: Sí, molt bé, no? Molt bé, Luca.
0: Sí, més o menys.
2: Dos
1: quan
2: estàs,
1: sí, quan algú... Bueno, jo crec que... A la gent...
0: Quan es troba més a prop de la portera, de la porteria, o sigui, quan, rival, que la pilota.
1: Sí, o sigui...
0: O quan, dels adversaris.
1: Quan hi ha un jugador que està a la porteria contrària i està més avançat que un de l'equip contrari... I llavors li passen la pilota.
0: Sí.
1: És un fora de joc. Ha d'estar més enrere.
0: Molt bé.
1: Jo no sé per què diuen que costa tant, això. No sé.
2: El què?
0: Perquè són dramàtics. Tu no es veus com els tiren al terra?
1: Ja.
0: I després les dones no fan ni... O sigui...
1: No, que em refereixo que diuen els fora de joc. És que les dones no ho entenen, no sé què. Bueno, és fàcil.
0: Les dones no ho entenen.
1: No sé. Bueno, ells no entenen els cicles menstruals. És... I passa tot el rato de la nostra vida. En fi.
0: Ai,
1: siguiente.
0: Revés.
1: Un revés.
0: Espera, deixa que...
1: Perdó.
2: Va, Nina, sí.
4: No, jo soc espectadora.
0: No, vinga, Nina, prova.
4: Us animo.
0: Inventa't. Què és un revés?
4: Cookie, ni idea.
0: Bueno, pues inventa't.
1: Prova.
4: Pues algú que juga al revés.
2: Marxa enrere.
4: Per exemple.
0: Ai, que sapigueu que aquesta copa és de la marxa infantil. 47a marxa infantil. Heu fet les marxes, vosaltres? Sabeu el que és?
1: Marxa?
2: No, jo marxo.
0: No,
2: wow.
0: No heu fet mai una marxa?
2: Què marxa?
0: De Sant Cugat?
1: No. Jo soc de Terrassa, tia.
0: Quan tens com 5 anys...
2: Jo he fet una cabalgata.
4: Jo vaig fer el dimoni.
0: A veure, escolteu-me. Una marxa infantil de Sant Cugat, la típica, que fes una caminata amb un company o companya i et fan anar, en plan, passant com els peatges, no, però en plan les... No? Bueno, la vaig guanyar amb el Sergi, el meu germà.
4: Ui! Oh.
0: Però perquè el Sergi estava desquiciat. Perquè jo m'anava parant a veure les floretes. I venga, sal! I no sé com vam guanyar. O vam quedar, no sé, tercers o alguna cosa així. Però és del 2004, aquesta copa. Anyways.
2: En marxa.
0: Vale, què és una barracuda?
1: Espera, al revés.
0: Ah, espera, no, és veritat, no m'ha acabat al revés.
2: Al revés és algo de pala, oi?
1: Sí.
2: De quan li dones així.
1: Ah, molt bé.
4: Ah, és veritat, Lucas,
1: t'ho falla.
2: Perdona, he fet 8 esports.
1: Molt bé, clar,
2: sí,
1: és que veus.
2: Aquest és el drive, que no conduir.
1: Molt bé.
2: Aquest és el revés.
1: Molt bé.
2: Fas del revés.
1: De tenis, quan li tires amb l'esquerra.
0: Sí.
1: Per això es diu fotre un revés a algú.
0: Per això t'anava amb el revés.
1: No, que li dones així.
4: Clar, que és revés.
1: Ah,
4: el que deia jo és jugar al revés.
1: El que deia jo és jugar al revés, clar.
0: Vale, Nina, què és una barracuda?
4: No, jo ja he dit abans.
2: Aquí ja...
1: Buah, això és high level barra.

0: Això és heavy,
1: Barracuda. Barracuda, a
0: va,
1: veure.
0: va, pensem.
1: Ve al cap algú de rugby o American football quan
0: De placaje, sí,
1: que
0: no?
1: es llencen tots a sobre.
0: Sí, és...
1: En plan,
0: jo
1: no? Que
0: dic
1: fan
0: rugby.
1: com els castellers, però no cap a dalt, sinó cap a... Vale.
0: Sí, cap avall. Rugby, no?
2: No.
0: Ah, no? Ah.
2: A veure, una barracuda no és un peix?
0: Què? Ah,
1: És un
0: sí?
1: peix?
2: Pensem en l'aigua.
0: Ara una
3: Quin
0: tentació.
3: silenci.
2: Crec que és un peix, igual m'he inventat, no? Però barracuda és un
0: Barracuda,
2: peix.
0: what?
2: Potser m'he inventat. Però bueno, és a l'aigua. No?
0: Ara una
1: Bogavante.
0: natació sincronitzada.
2: Mira, Nina. Molt bé.
0: En
1: Què
0: sèrio?
2: Sí.
0: Veus? Com ho sabia?
3: Sí, ho sabia. La Nia li dones dos pistes i té molta imaginació. Després la clava.
2: Moviment en què les nadadores pugen ràpidament en
0: Hòstia,
2: vertical
0: que
2: des de
0: fort,
2: posició
0: que ho he
2: horitzontal.
0: cercat.
3: Ah,
0: Veus?
3: uau!
0: Molt bé,
2: Molt
0: veus?
2: bé, Nina.
0: Mira.
2: Pivot.
3: Ah, un pivot, sí. Vinga,
2: Luca.
1: De béisbol.
2: No.
3: No. I la Nina com riu, tu.
2: Ah, mira què és.
0: Quin llama, no?
1: Pitxí, pitxí.
3: No, pitxi és el que jugàvem al col·le, que és com béisbol. Pivot és bàsquet,
2: Molt
3: que
2: bé,
3: és el que
2: vale.
3: pivota.
2: Molt bé. Ni idea teníeu, eh?
0: Hola,
3: hola. Aquestes són fàcils,
0: aquestes són
3: carinyos, eh?
0: fàcils.
3: Bueno, clar, jo també he sigut esportista.
1: Jo sóc pivot d'avió.
2: Vale.
0: Prou ja, sisplau.
2: Aquesta és difícil, eh? Però bueno.
3: Va, barracuda, m'ha matat.
2: Duck. En plan, pato.
0: Ah!
1: Això és de voguing, no?
0: No!
2: Què?
1: Del duck walk.
2: Ah, doncs pues mira, podria ser.
3: Això és o bàsquet, un... No?
2: Ah!
3: Sí, no?
2: No. No, no, no.
3: O algo de béisbol o futbol americà.
2: No, és quasi,
0: Marta.
1: A veure, Nina, Nina.
2: Sí, digues, digues.
0: No, no.
1: Digues un esport ràndom,
3: no
1: a veure si la
0: a pescar, a pescar ànecs.
1: Com a les fires.
0: Aquest esport. Ojo, aquest esport també el feia jo.
2: Ah, sí?
0: Allò pescar ànecs a les fires.
2: Sí.
0: I guanyava.
3: En pescaves molt?
0: Sí.
3: Ah, molt bé.
2: I també, Luca, el Charmander?
1: Per favor, vam anar a una fira i hi havia un Charmander i jo pensava, en plan, aquesta màquina és facilíssima. Va, que te'l aconsegueixo. Ra, ra. Vaig gastar-me potser 5 euros.
2: Però és que era un
1: scam, en plan. Xunguíssim.
3: No, no. Era una estafa, sí.
2: Era
1: una
2: estafa
1: total. Total,
3: oh.
1: Que vaig dir, en plan, mira, ja que m'estafes, jo t'estafo. Ra.
3: Oh, ja el va robar.
1: Ma, clar, mentre
2: un
1: estava mirant...
2: Un Charmander,
1: que...
2: però així de gran.
1: No es diu robar. Va ser la contraprestació. Jo t'he donat molts diners, deixa'm endormir.
0: 5 euros.
3: La contraprestació. En
1: vaig pagar jo perquè...
2: Sí, vas pagar amb tota la wallet perquè te la vas perdre. El karma instantani li va arribar. Uau. I va perdre la cartera.
3: Mare
1: He perdut la cartera més de 7 vegades, també.
2: I vam haver de tornar al lloc a buscar-la. Després de...
1: No la vas trobar.
3: No. Hola, t'he robat el Charmander. Està la meva cartera per aquí.
2: A Duck és de cricket.
0: Ah!
2: Que és quan un batedor és eliminat sense fer cap run. Bueno.
3: Ah, és que potser també és de béisbol, és que s'assembla bastant.
2: També, és que hi ha paraules que s'utilitzen a diferents esports. I la última, bonus, també és dificilíssima, eh? Encoratge. Bé, podria entendre.
1: Rowing. Algo de remo, no?
2: Sí. Podria ser, però no.
1: Vela. Sailor Maxi One.
3: Sailor Moon.
2: A veure, pensem en un esport que... Bueno, és dels pocs esports que crec que es juga homes i dones a la vegada, en plan...
1: Quidditch.
2: Aquesta és molt bona, ets molt bona tu amb això, no?
3: Com es diu això? Chess? Chess?
2: No.
1: Oh, jo en sé una.
2: Però és...
3: Com es diu chess en català?
0: Escacs.
1: Underrock. Underrock, no? És Rororank.
0: Rororank, què?
1: Quan la torre i el d'esto es canvien, es diu...
3: Ah, és que no jugo a escacs. No jugo a escacs.
2: Vale, no és escacs, és...
0: Espera, espera.
1: Encoratge. Algú de que s'agafen així...
3: Encoratge.
2: Va per ahí,
3: homes
2: però no
3: i...
2: en persones.
3: Homes i dones.
0: Homes i dones. Hem de pensar més en aquesta pista.
2: Vale, us dic a l'esport i a veure si dieu què és.
0: Home, si ens ho dic.
2: Tiro amb l'arc. Què pot ser? Encoratge dins del... Tiro amb l'arc. Tira amb arc. Art de triomf.
3: Un encoratge és quan estàs preparant-te.
2: Yes.
3: Yes.
2: Molt bé.
3: Yes, babe.
2: Molt bé. Pues fins aquí el meu quiz.
0: Bona,
3: molt bé.
2: Molt bé.
3: Molt bé, ens ha agradat.
2: La Nina va dir... Preparant... Vull preparar el quiz.
1: El quiz. Espera, que em preparo un...
0: Aviam.
2: Anyways.
0: No es pot dir així, també.
3: Ara des...
1: Tu pots dir-ho com vulguis.
3: D'ara endavant és un quiz. Ja no són quiz. faria un kiss.
0: Jo faria un kiss.
1: Let's have a kiss okay. kiss.
2: Molt bé, doncs vinga, fins la setmana que ve, aquí hem acabat.
3: Adéu. Moltes gràcies adéu. Per ser aquí una setmana més.
0: Mm. Hòstia, no. Bona meva. Sí.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Veus de conte.
5: Visca les ungles de colors.
6: En Joan li encanta pintar-se les ungles, sobretot amb colors alegres, alegres com ell. Quan se les pinta, li agrada molt veure que les seves mans queden divertides i plenes de colors. Per què es pinta les ungles, en Joan? És ben senzill, no té cap misteri. Perquè li agrada. Moltes tardes, quan acaba els deures, en Joan li demana a ells pintar ungles a la mare. Ella en té molts, tota una capsa. Són molt bonics. A la mare li diverteix. Sempre somriu, li fa un petó i els hi dona. La seva amiga Margarida té uns colors increïbles. Sempre que poden, es pinten les ungles junts.
7: Verd amb marró, massa trist.
8: Groc i rosa,
7: no. Pistatxo i taronja, aquests sí que combinen bé.

0: Un dia, en Joan duia les ungles pintades d'un preciós vermell carmí. Però, tan bon punt va arribar a l'escola, un nen se'n va burlar.
1: En Joan és una nena.
0: En Joan es va sentir fatal. No entenia res. Estava més trist que el dia en què va perdre la seva pilota i li va caure un gelat de 3 boles a terra. 2 dies més tard, va explicar a la mare i al pare. El pare va mirar en Joan i molt seriós li va dir:
2: Joan, jo també sóc un noi. I saps què? Pintem-nos les ungles. Jo vull el taronja.
0: Però a l'escola, al cap d'uns dies, ja eren 3 nens els que se'n reien i se'n burlaven.
3: Això només ho fan les nenes.
1: En Joan és una nena.
0: Aleshores, en Joan es va posar molt trist, tant com el dia en el que el seu peix Manolo se'n va anar al cel dels peixos.
2: Escolta tu, deixa en pau en Joan,
0: cridava la Margarida. Des d'aquell dia, en Joan va començar a pintar-se les ungles només als caps de setmana. El diumenge a la tarda li demanava a la mare que li tragués el pintar ungles, fins i tot quan duia el seu preferit. Les seves ungles ja no es veien tan alegres, ni tampoc ell, però no volia que els nens es burlessin més d'ell a l'escola. Tanmateix, a partir d'aquell dia, el pare l'anava a buscar a l'escola amb les ungles pintades i un gran somriure al rostre, tot i que el somriure el duia sempre. La setmana següent va ser l'aniversari d'en Joan. Aquell any va caure en dilluns i, com tots els dilluns, en Joan va anar a l'escola amb les ungles sense pintar. Li hauria agradat dur-les d'un color blau brillant. Com li agradava el blau brillant? En arribar, la porta de la seva classe estava tancada. Quan en Joan la va obrir, la va trobar amb una gran sorpresa, la millor sorpresa del món. Tots els nens i les nenes de la seva classe duien les ungles pintades de colors. Fins i tot la mestra, amb les mans en alt, van cridar:
4: Felicitats, Joan!
0: Aquell aniversari, a Margarida li va regalar un flascó d'esmalt de color blau cel, ben brillant. Tota la classe, a l'hora del pati, va jugar a pintar-se les ungles, amb 1000 colors alegres. Alegres com el Joan. Sense cap mena de dubte, aquell va ser l'aniversari del seu somni. Què més podia demanar?

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Lleó XIV serà el primer que oferirà, el primer papa que oferirà, com diem, un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto al foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric de demà hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I d'altra banda, la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Avui fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. I canviem de tema. Les catifes de flors han tornat a ser les protagonistes del Corpus Christi a Sant Cugat del Vallès. Desenes de voluntaris han confeccionat avui 165 metres de catifes als voltants del monestir, 50 metres més que l'any passat, per preparar el recorregut de la tradicional processó del Santíssim. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Sergio Morales.
2: Enguany, però, la celebració ha tingut una mirada especial cap a la visita que el papa farà la setmana vinent a Barcelona. Diverses catifes han incorporat els colors del Vaticà, el groc i el blanc, i també el lema de la visita, el seu, la mirada. Mossèn Emili Marlès és el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià.
3: També és una alça de mirada cap a Jesús, però una alça de mirada també cap a les persones que més ho necessiten, no? que també hem d'aixecar com els ulls del mòbil per veure les dificultats que estan passant persones, i per això sempre el Corpus està molt lligat amb Càritas, perquè la col·lecta d'avui, que és una col·lecta especial, va tota per Càritas.
2: Després de l'ou com balla i la confecció de les catifes, la jornada ha culminat amb la missa solemne, la processó sobre les catifes i una ballada ja tradicional dels geganters de Sant Cugat.
1: I un apunt polític. La periodista i diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Es converteix així en la segona precandidata a assolir aquest requisit després que l'actual president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, hagi anunciat aquest matí que també havia aconseguit els avals. I en els esports, el Joventut es classifica per a les semifinals de la Lliga CB després de guanyar el Baskonia per 88 a 96. Els badalonins s'enfrontaran ara al València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, els dissabtes i els diumenges al vespre, durant aquest mes de juny, recordeu, de 9 a 10 de la nit. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Bona nit, Ignasi. Molt bona tarda.
0: Bona nit. Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. I comencem parlant d'handbol, perquè el Barça ha guanyat la Copa abans de la Champions.
1: Els blaugranes han derrotat el Bidasoa a Irún per 37-17 i guanyen així la trentena Copa del Rei de la història del club i tretzena de consecutiva. A més, fan el 6-6 en títols conquerits aquesta temporada a només una setmana de disputar la final a 4 de la Lliga de Campions a Colònia.
0: D'altra banda, en futbol, l'Europa cau a la pròrroga.
1: Els de la Vila de Gràcia han perdut per 3-2 amb el Celta Fortuna i cauen eliminats del play-off d'ascens a segona divisió. Jordi Cano ha avançat els escapulats, els gallecs ho han capgirat amb dos penals i novament Jordi Cano ha fet el 2-2, també des del punt de penal per sumar el 25è gol a la Lliga. Un gol del Celta a la pròrroga ha sentenciat l'eliminatòria i el Sabadell, per la seva banda, jugarà la final contra el Zamora o el Villarreal B en factor camp a favor.
0: D'altra banda, s'acaba de produir fa uns minuts. El Badalona jugarà la final per pujar a segona federació.
1: Els escapulats han derrotat el Cornellà per 3-0 i s'han classificat després de la pròrroga gràcies a la millor classificació a la Lliga regular. Així, el Badalona haurà de jugar ara amb el factor camp a favor contra l'equip campió gallec, que serà o el Compostela o l'Arteixo, que a hores d'ara juguen la plaça a la pròrroga.
0: I pel que fa al bàsquet, la penya acompanyarà el Barça a les semifinals de la Lliga CB.
1: Els badalonins s'han classificat a la pista del Baskonia gràcies a un triomf per 88-96 que els dona el bitllet per les semifinals on ja espera el València. A l'altra banda del quadre, el Barça es va classificar amb un triomf a Múrcia per 76-100 i ara els blaugranes jugaran amb el factor pista a favor contra el Tenerife, que va sorprendre el Real Madrid i el va eliminar a la seva pista.
0: Doncs vinga, són les 9 i 6, comencem parlant d'handbol. I és que el Barça s'ha proclamat aquesta tarda campió de la Copa del Rei a Alacant en aquesta final, que ha dominat clarament davant de Bidasoa Irún.
1: Barça 37, Bidasoa Irún 17.
0: Doncs no hi ha hagut final com aquell qui diu, o el Barça que des del primer instant doncs que ha marcat diferències amb un 0-7 només començar el partit, que ja ha marcat el que doncs vindria després, amb un domini, una molt bona defensa, amb un gran Nielsen que ha fet 18 aturades, 50% d'aturades, brutal. Dicamem amb 8 gols també, jugador destacat. I finalment el Barça que guanya la seva trentena Copa del Rei, tretzena de consecutiva. És el 6è títol de 6 en el que portem de temporada i una magnífica manera d'afrontar la setmana vinent les semifinals de Champions contra l'Alborg dissabte a les 6 en aquesta final a 4 Colònia, que es disputa, com diem, el pròxim cap de setmana i que evidentment us explicarem també com van aquí en aquest programa. A aquesta hora de la nit volem saludar i felicitar a un dels jugadors del Barça que ha guanyat aquesta Copa, com és l'Ian Barrufet. Ian, com estàs? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Moltíssimes felicitats.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Déu-n'hi-do, qui no hagi vist el partit i vegi aquest resultat tan contundent dirà, això ha estat un passeig.
2: No, no és un passeig, però hem fet un molt bon partit. Crec que hem sortit com havíem de sortir i hem fet un partit així molt bo, molt bo.
0: Sí, segurament aquesta sortida, no? Aquell parcial de 0-7 ha marcat molt el que ha passat després, no?
2: Sí, al final crec que hem sortit molt sòlids, no? En defensa estàvem molt bé, en atac també pujant els contratacs ràpids, a l'Emina ha parat molt. I bueno, el que et dic, crec que és la manera en què hem de sortir tots els partits, de deixar bé fins al final i bueno, avui ens ha anat bé.
0: Sí, aquest balanç ofensiu-defensiu perfecte, pràcticament, perquè amb aquests 37 gols, però deixar la porteria amb 17 gols, 18 aturades de Nielsen, espectaculars aquests números.
2: Sí, crec que aquest any en general la nostra porta està sent en defensa. Crec que estem defensant molt bé, que els porters estan ajudant molt i en atac al final tenim molta qualitat en els jugadors de primera línia, amb els pivots i en general molta qualitat a tot arreu. Així que sí, crec que aquesta és la clau de que són una més temporada.
0: De moment, una temporada, podem dir, perfecta. Només un partit, 6-6 títols aquesta temporada en el que porteu. Es pot dir que l'equip arriba en un nivell immillorable en aquest final de temporada, no?
2: Bueno, perfecte, parlarem la setmana que ve. Però, Però sí, crec que estem amb molta confiança ara mateix. Entrenem cada dia per guanyar, per competir el màxim possible. I, bueno, com et dic, la setmana que ve al final és el resum de la temporada, no? Crec que ens veurem el més important i amb moltes ganes i molta il·lusió que arribi ja.
0: Ara llegíem. El Barça ha guanyat els últims 51 títols domèstics que ha disputat. Sembla que aquí el que són això, competicions domèstiques, es dona per fet que el Barça les guanyarà sempre, però que es jugueu les garrofes pràcticament només a Europa, a la Champions, com si això fos cosa només d'un títol, no?
2: Bueno, la gent parla molt, però guanyar les competicions domèstiques no és gens fàcil. Cada cop crec que hi ha jugadors amb més qualitat arreu d'Espanya i això ens obliga a nosaltres a estar 100% serios per intentar ser la majoria de les coses possibles i crec que bueno, igualment, ara mateix nosaltres estem pensant ja en la setmana que ve que és el títol que ens fa més il·lusió, clarament.
0: Normal. Com veieu aquesta Champions, per començar amb l'Alborg, la semifinal del pròxim dissabte?
2: Bueno, personalment he escoltat a molta gent dient que menys mal que ens ha tocat l'Alborg perquè era millor que ens toqués aquest equip que els alemanys, però bueno, de cap de les maneres, no? Per mi estem davant d'una Final Four que qualsevol dels quatre pot ser favorit per guanyar-la. L'Alborg té un atlètic equipat i bueno, pues, això, pensant en l'Alborg i tant de bo, pues, diumenge podem disputar una final, no?
0: Suposo que el perill, o sigui, està molt bé haver guanyat la Copa perquè us dona molta moral, però el perill i el treball mental aquesta setmana és evitar confiances, no?
2: Bueno, a veure, crec que ningú d'aquí està gens confiat. Al final, com he dit abans, estem davant d'una Final Four on qualsevol dels quatre equips pot aixecar el títol i bueno, crec que estem treballant per intentar que siguem nosaltres, no? Però bueno, en una Final Four pot passar qualsevol cosa i, com et dic, 60 minuts contra l'Alborg el dissabte és on està la nostra ment ara mateix.
0: Molt bé, acabo i a nivell personal, aquesta temporada, com t'estàs trobant?
2: Pues, bueno, per mi és un somni seguir. Com sempre he dit, per mi jugar al Barça és el millor que pot haver-hi. Estic molt content de totes les experiències que estic vivint i sobretot de com l'equip m'ha ajudat a adaptar-me i no tan sols dintre, sinó també fora de la pista. Així que està sent una temporada d'insomni i esperem que la setmana que ve acabi de manera rodona.
0: Doncs tant de bo sigui així. De moment, avui el Barça ja té un altre títol per celebrar aquesta Copa del Rei. I en Borrofet, moltíssimes felicitats, a celebrar-ho el que pugueu i, evidentment, moltíssima sort la pròxima setmana.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs Liam Barrufet, el jugador del Barça, doncs, després de guanyar aquesta Copa del Rei aquesta tarda a Alacant, una Copa del Rei que deixava aquestes sensacions al tècnic del conjunt blaugrana, Carlos Ortega.
3: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición ha estado Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, la manera de competir siempre y de tener hambre, ¿no? Y muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Alborg, la semifinal que nos toca. Y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones, pero allí estamos jugando con los mejores y seguramente irá todo de pequeños detalles, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo cada uno con su trabajo centrado y seguro que tendremos opciones.
0: I el jugador més destacat de la final ha estat escollit millor jugador de la final amb 8 gols. És Dicamem, el jugador blaugrana, que deia això.
4: El equipo ha hecho una temporada muy buena, pero como siempre pues se valora en estas últimas 2 semanas, la Copa del Rey y la Final Four cuando estamos. Y bueno, no, yo veo el equipo muy bien. También quería decir de dar las gracias al entrenador por lo que dijo. Y quería comentar que Bidasoa es uno de los pocos equipos que vayando detrás siguen peleando todo el partido. Y es muy bueno que el Barça esté en la liga, pero también es muy bueno que equipos como ellos no dejen de luchar contra el Barça, que sea en Liga o que sea en una final, porque es un equipo que no se alegra solo llegar a la final y quieren competir, quieren ganar, y nosotros no lo notamos y es lo que nos da también ganas de competir. O sea que esto siga así y bueno, pues ahora quedan dos partidos, vamos a descansar hoy, aprovechar porque es un título y hay que celebrarlo, pero obviamente el focus está en la semifinal contra el Barça.
0: Vinga, 9 i 14 minuts i parlem de futbol. Hem vibrat amb aquest equip, amb aquest Europa que ens ha fet somiar amb un possible ascens a la segona divisió del conjunt de la Vila de Gràcia, però el somni s'ha acabat avui a la pròrroga al camp de Balaïdos, Eric.
1: Celta Fortuna 3, Europa 2.
0: Una llàstima perquè l'Europa s'havia avançat de 0-1 amb un golarro de Jordi Cano a la primera meitat, dos penals a la segona. Segurament una mica absurd, sobretot el primer han capgirat el marcador pel Celta, però immediatament després un altre cop Jordi Cano de penal ha fet el 2-2 i ja la pròrroga, forçant la pròrroga a l'heroica amb els dos equips fosos, pràcticament doncs molt cansats, ha acabat marcant el Celta el 3-2 que deixava ja sentenciada l'eliminatòria. 9 i 15 minuts, anem a saludar en directe a un dels grans protagonistes d'aquest partit. Jordi Cano, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Doncs... Digue'm, sensacions ara mateix.
5: Sí, doncs 3-3, perquè al final, bueno, ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a l'Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és super orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició, a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
0: Sí, segurament és un sentiment que hem vist compartit per tot l'europeisme a xarxes, no? Aquesta sensació agradolça de, hòstia, és que ho hem tingut, han estat petits detalls, però quin orgull de temporada i de partit, no? El partit d'avui és una gran metàfora del que ha estat la temporada.
5: Sí, així és. Bueno, entenem que les condicions de que en quant a pressupost som dels pitjors de la Lliga i hem fet un miracle perquè, bueno, també la fam que tenen aquests jugadors doncs també ha sigut gran part de l'èxit, no?
0: Jordi, avui dos gols més, el primer és espectacular, 25 gols, has atrapat el rècord man fins ara a la categoria de Primera Federació, que era un tal Gonzalo, que juga al Real Madrid, que el coneixem tots, i a més, amb 30 gols o 30 participacions directes, 25 gols i 5 assistències, has pulveritzat també els rècords d'aquesta categoria en els pocs anys que fa. Quines xifres, Jordi, no sé si t'esperaves aquest rendiment que has donat aquesta temporada i com et queda tu la sensació personal?
5: No, per suposar que no m'ho esperava, però al final sóc una persona molt competitiva que quan no marca doncs s'empipa molt, no? I no ho passa bé durant la setmana, però bueno, si puc aportar també doncs, amb assistències també estaré igual de content, però al final tot això és gràcies als companys que tinc que m'han facilitat la feina i al cos tècnic.
0: I l'any vinent què?
5: I l'any vinent, doncs, bueno, ara estar tranquil amb la família, desconnectar d'aquesta temporada que ha sigut molt dura. Al final, doncs, ja quan et veus amb opcions de pujar, doncs, no pares i físicament doncs, també acabes tocat. Però bueno, veurem què passa. Jo, a mi m'encantaria continuar a l'Europa perquè és el club de la meva vida, però de moment no sé què passarà.
0: Doncs estarem ben atents. Ho deies tu, Jordi, acabo. Una vegada més l'afició no ha fallat, a Balaïdos.
5: Ah, això és que són la millor afició de Catalunya, del país. És que s'han deixat la veu, s'han deixat els calés també per viatjar i des d'aquí la plantilla ho agraeix molt.
0: Doncs Jordi, moltíssimes felicitats pel tros de temporada que heu fet. Evidentment ara el sabor és agradolç, com dèiem, per la decepció és molt recent, però heu d'estar molt i molt orgullosos. Moltíssimes felicitats i estarem ben pendents del futur.
5: Bueno, moltes gràcies, una abraçada a tots.
0: Doncs Jordi Cano, veurem què és el que passa. És un dels jugadors, òbviament, més desitjats de la categoria després d'aquests 25 gols i 5 assistències pulveritzant rècords d'aquesta primera federació. És un dels jugadors que veurem quin serà el seu futur, com també ho pot ser el del tècnic Adai Benítez, que a la gespa de Balaïdos, els companys de BTV que han fet una cobertura espectacular durant tot el cap de setmana, han parlat amb el tècnic de l'Europa que deixava una mica obert el seu futur.
6: Estic més que orgullós. Acabo de parlar amb tota la plantilla abans de sortir d'aquí, perquè crec que era un moment bastant idoni. Jugar en aquest camp no passa per casualitat, no estem aquí perquè toca, perquè hi ha un calendari que diu que un dia jugaràs aquí, i crec que això és d'admirar d'aquest equip de l'Europa, d'aquests jugadors i del que hem fet aquestes dues temporades. El camí no ha sigut fàcil ni curt, perquè són dos anys per poder jugar un playoff a segona divisió. Malauradament no l'hem aconseguit, però haig de dir que he confiat en aquesta plantilla, encara que moltes vegades he dit que començaven sent els últims, que tal. Hem sigut els cinquens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de dos anys, fins aquí.
0: Fins aquí. I, evidentment, quan ha dit això el nostre company de BTV, Roger Matamoros, li ha dit, però això vol dir que marxes? I això ha dit a d'ahir.
6: No, toca pensar, ho hem fet bé, hi ha molts jugadors que ho han fet bé, el futbol està per aprofitar moltes oportunitats, o les oportunitats poques que tinguis, no sé què pot passar perquè la idea sempre és progressar, però a l'Europa el porto al meu cor i tinc un any més de contracte, de moment. Ara necessito també descansar aquests dies, pensar bé i ojalà puguem progressar en el futbol, però la meva única il·lusió era progressar amb l'Europa. No ha pogut ser perquè el futbol té això, i com estic orgullós dels meus jugadors, els agraeixo tot l'esforç que han fet per mi, perquè crec que s'ha deixat la pell.
0: Doncs veurem què passa amb el futur de Dani Benítez a l'Europa. Ha sonat com a possible recanvi de Mitchell a la Girona. Recordem, exjugador de la Girona. Ara hem d'estar ben atents. Qui continua endavant en aquest camí per intentar pujar a segona divisió, Eric, és el Sabadell, que va fer una remuntada brutal el divendres.
1: Sabadell 3, Real Madrid Castilla 0.
0: Doncs mira, en aquest moment el Zamora es classifica per la final i per tant el Zamora serà el rival del Sabadell. El Zamora ha guanyat 2-0 al Villarreal, bé, idèntic resultat que el partit d'anada, però com que el Zamora havia acabat tercer en el seu grup i el Villarreal bé quart en el grup precisament on hi havia els catalans, doncs el Zamora, per aquesta condició de millor equip en Lliga regular, serà el rival del Sabadell. Un Sabadell que, com dèiem, va guanyar 3-0 al Real Madrid Castilla, va aconseguir la remuntada. Ferran Costa, el tècnic, diu que té gana de més.
7: És que respectem moltíssim a tots els equips. Jo he viscut els dos grups de la categoria, són duríssims els dos grups, i avui hem hagut de deixar-nos l'ànima per guanyar un grandíssim equip, jugadors que no és que jugaran a primera divisió, és que han jugat Champions. Sí, no. Llavors, nosaltres seguim centrats en nosaltres i toqui sigui qui sigui el rival. Sabem que hem de fer les coses molt, molt bé i que menys del nostre 200% no ens val, però estem disposats a donar-lo. Llavors, bueno, viurem el cap de setmana com volíem, que és amb la nostra feina feta, amb una nit màgica pel record i que a part reafirma les nostres conviccions i amb la mateixa determinació que hem sortit avui, perquè tenim un repte, tenim molta gana i ens deixarem l'ànima als dos partits que tenim per endavant.
0: I el gran protagonista divendres, o un dels grans protagonistes, Joel Priego, que va fer dos gols, precisament exjugador del Zamora, el que serà el rival del Sabadell a la final. Això diu Joel respecte a aquesta final, que començarà ja la pròxima setmana, recordem, amb el factor camp a favor del Sabadell.
8: El partit d'avui és el reflex de tot l'any. Al final, l'equip ha competit sempre així, anant al límit, i al final el que hem aconseguit aquest any és formar una família. I per nosaltres és possiblement l'oportunitat de les nostres vides de poder-les canviar, de ficar-nos al futbol professional i no sé si ho aconseguirem, però ens hi deixarem la vida. Ni la setmana passada havíem perdut l'eliminatòria, ni aquesta setmana hem aconseguit res. Hem aconseguit passar de ronda, però res més enllà. I al final el que hem de fer és esperar, veure quin rival és, preparar el partit com sempre, i anar al límit una altra vegada, sortir la setmana vinent, treure el millor resultat possible cap a casa i intentar-ho rematar. Al final em trobaré amb gent que a la que estimo moltíssim. He passat allà dos anys, m'han tractat com si fos a casa, però la meva família és aquesta i anirem allà molt i farem tot el possible per emportar-nos l'ascens.
0: I un altre play-off d'ascens per intentar pujar a segona federació. Avui s'ha jugat ja la final catalana i ja sabem quin equip de casa nostra jugarà la gran final estatal i també contra qui serà el rival.
1: En aquest Badalona 3, Cornellà 0. I en aquest cas el Badalona es classifica per la classificació final de la temporada.
0: Efectivament, perquè havia perdut 4-1 contra el Cornellà, ha forçat la pròrroga amb un gol al minut 90 de Marco Martínez i en aquesta pròrroga ja li valia aquest resultat perquè havia acabat segon a la classificació del Cornellà. Tercer, jugarà el Badalona a la final contra el campió gallec, que finalment ha estat el Compostela. També ha anat a la pròrroga contra l'Arteixo, però al final el Compostela també havia quedat millor classificat i, per tant, Badalona i Compostela a partir de la setmana vinent, en partit d'anada a Terres Gallegues, partit de tornada d'aquí dues setmanes a Badalona. Després d'aquest partit, aquest partidàs superemocionant que hem pogut veure a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem del costat del Badalona el gran protagonista, l'autor del 3-0 al minut 90, Marco Martínez, a banda de també el seu company Sergio Bermúdez, Bermú, i de la banda del Cornellà, Marc Fernández.
9: Nada, me orgullo de mis compañeros, hemos tenido un alma y unos huevos que no nos entran en el pecho y nada, a disfrutar y a disfrutar nada más. Bueno, no se puede decir con palabras, una locura ahí con la gente y con el estadio, muy emocionado.
10: No, la verdad que esto es hermoso, esto es hermoso. También te digo, todavía faltan dos semanas, todavía no hemos hecho nada, hay que seguir, esto es muy bonito, hay que disfrutarlo, pero hay que seguir, todavía quedan dos semanas.
11: Bueno, para pues dolentes, buen de un actor, no puede ser. Ja està, i un tornarem a intentar. Però primer que moltes gràcies, sé que van dient de dos anys difícils amb els descensos, aquest any però, bueno, jo crec que al final ens han embullat molt i bueno, res, donar-li les gràcies i que ho seguim intentant.
0: I a l'anada de la final de play-off d'ascens a tercera divisió, la Pobla que agafa avantatge.
1: Sant Mauro 1, la Pobla Mafumet 2.
0: La tornada la pròxima setmana després del partit, escoltàvem el jugador de la Pobla, Eric Mora.
12: Mira, sacamos un buen resultado con lo difícil que era este campo, el ambiente, el partido, la final que era para ellos es históricamente subir a tercera red, para ellos es algo espectacular porque nunca lo han hecho, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, hemos jugado a nuestro juego de cada año y nada, muy contento con el equipo y con el trabajo que hemos hecho defensivamente. Bueno, sí, tampoco hay que confiarse, quedan 90 minutos o 180 y nada, solo pedir a Pobla la semana que viene todos a animar para ese ascenso que queremos, que teníamos deseando todo este año.
0: Doncs serà la pròxima setmana que jugaran el partit de tornada a la Pobla i al Sant Mauró. Déu-n'hi-do com estan les coses. No marxeu, perquè hem de parlar encara del play-off d'ascens a Lliga Elit, de bàsquet, d'hoquei patins, de waterpolo, de futbol sala, de moltes coses aquí a l'Enjoc. 3 minuts i continuem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, dos quarts de deu, darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de completar el bloc de futbol parlant també del play-off d'ascens a Lliga Elit. Ahir es va disputar l'anada de la final.
2: Igualada 0, Viladecans 0.
1: Això deien després del partit el tècnic de l'Igualada, Dani Andreu, el del Viladecans, Andrés González.

els jugadors que tècnicament ens han de donar el punt de qualitat avui no han estat del tot fins, i això ha fet que nosaltres anéssim minvant i que ells ens anessin trobant còmodes al partit, al punt de que hi ha hagut un moment que jo patia per resultat perquè es veia que els podien marcar. Certament jo no comptabilitzo cap parada al meu porter, el veig un parell, però tampoc allò de... i considero que l'empat dintre de tot és just. I jo la veritat és que tinc molta confiança, tinc molta il·lusió perquè serà un partit

0: gente con nuestro momento emotivo, sabíamos que podíamos hacer algo grande y el equipo lo ha conseguido.
1: Doncs les paraules de Miquel Azparren, espero que hagin arribat amb bon estat aquestes paraules, vull dir que s'hagin escoltat bé,
2: sí, sí.
1: Companys, i que en tot cas doncs, el tenia de Badalona molt content, molt feliç, però això sí, doncs s'ha celebrat aquest passi a la tercera eliminatòria, però ara doncs una altra osa en el camí del Badalona, que serà el Compostela, l'equip gallec. Recordem que el partit d'anada jugarà el pròxim cap de setmana a Santiago de Compostela, i la tornada seria el dia 20-21 de juny a l'Estadi Municipal de Badalona, que avui ha presentat una gran entrada amb unes 3.000 persones que han embogit en aquesta classificació de l'equip escapulat.
3: Doncs no era per menys. Gràcies, Ramon, bona nit.
1: Bona nit.
3: Doncs vinga, 9:38, recuperem també l'actualitat del bàsquet. Havíem escoltat protagonistes d'aquesta victòria boníssima de la penya, déu-n'hi-do, a Badalona aquest vespre. Hi ha hagut molta alegria esportiva amb les classificacions del Badalona de futbol i de la penya per la següent ronda dels respectius play-offs per aconseguir grans reptes. Ahir ho va aconseguir el Barça amb una gran victòria a la pista de Lucan Múrcia, 76-100, i d'aquesta manera la valorava el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
4: Nosotros por nuestro lado estamos contentos del partido realizado y del playoff en general. Perdimos el segundo partido porque no es que jugáramos mal, pero nuestro rival jugó mejor que nosotros. Metió canastas finales de posesión increíbles. Y nosotros estamos contentos de globalmente cómo hemos jugado los tres partidos. Hoy hemos hecho un partido muy serio, sabiendo siempre lo que queríamos, controlando el ritmo del juego desde el ataque. Y creo que somos justos vencedores de este partido, porque lo hemos dominado y nos llevamos esta importante victoria que nos lleva a semifinales.
3: El Barça a semifinals, per l'altra banda del quadre, si la penya us dèiem que jugarà contra el València, el Barça jugarà contra el Tenerife, i a més en aquest cas amb el factor pista a favor, perquè el Barça va acabar millor la lliga regular. El Tenerife, recordem, ahir va eliminar contra tot pronòstic el Real Madrid. El primer partit serà dimarts al Palau Blaugrana a les 8, dijous el segon també al Palau a les 8, i dissabte el tercer ja marxaria cap a Tenerife també a les 8, hora catalana en aquest cas. Si hi hagués quart partit seria dilluns, i si hi hagués cinquè dimecres de l'altra setmana. Xavi Pascual analiza así al su rival, al Tenerife.
4: Tenerife es un equipo extraordinario, que si lo ha conseguido es por méritos propios. Juega uno de los mejores baloncestos de la competición. Se reinventa, con las lesiones ha fichado rapidísimo tres jugadores que les ha cambiado otra vez la cara del equipo. Chus ha encontrado la tecla para hacerles competir. Un equipo con un espíritu competitivo y con un gen especial, y por eso llevan tantos años haciéndolo tan bien, ¿no? Eso es lo que puedo decir de Tenerife. Y a la primera pregunta, vamos a recuperarnos lo mejor posible. También Tenerife se tiene que recuperar de su partido. Más o menos, digamos que estamos en igualdad de condiciones, los dos equipos vamos a viajar más o menos en una situación muy pareja y vamos a ver quién consigue llevarse esta eliminatoria.
3: I un últim apunt de bàsquet, o un parell de punts, de fet. D'una banda, el Girona ha confirmat avui la baixa del base argentí Pepe Vildoza, i d'altra banda, la fase d'ascens a Lliga Femenina 2 no han anat bé les coses per als dos equips catalans.
5: Castelldefels 55, Cartagena 64. Igualada 89, Gran Canària 60.
3: Doncs d'aquesta manera, ni Castelldefels ni Igualada han aconseguit l'ascens. Vinga, i el play-off pel títol, semifinals de l'hoquei lliga masculina, s'han jugat quarts partits, una de les sèries va a cinquè i l'altra doncs ha vist l'eliminació del Calafell. Aquests són els marcadors d'avui.
5: La sèrie que va al cinquè partit, Igualada 2, Barça 1, i l'altra que ja ha passat al Liceo, Calafell 3, Liceo 4.
3: Doncs l'Igualada ha forçat el cinquè partit, que serà dimarts al Palau Blaugrana, amb una gran victòria 2-1 i amb remuntada. Després del partit, els companys d'Esport 3 parlaven amb Miguel Cañadillas, jugador de l'Igualada, i amb Sergi Llorca, el golejador del Barça.
6: Sí, sí, la verdad que el ambiente es increíble. Vivir esto con toda esta gente es un orgullo. Solamente podemos darle las gracias. Muchas gracias por venir hoy, por estar el otro día. Y ahora el quinto al Palau, a darlo todo y a ver si podemos meternos en la final. Pues bueno, habrá que ganarlo, va a ser muy, muy difícil. Es un equipazo. su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya dos veces de cuatro, una allí y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá. Sí, es decir, al final para ganar un equipo así tienes que llegar mucho, defienden bien, tienen uno de los mejores porteros, entonces hay que llegar. Hemos salido empujados por toda la gente que está aquí, más de 1000 personas, animando 50 minutos, solamente se puede agradecer eso. Y hemos salido, lo hemos dado todo, ha salido cara. Si hubiese salido cruz, estaría igual de orgulloso del equipo y de la gente, pero vamos a por el quinto.
2: Sí, crec que ens ha faltat en atac fer autocrítica per el proper partit, que és una final, i donar un passet més tots endavant. I en aquests moments claus del partit crec que ens ha faltat una mica. Bé, sabem com jugar a l'Igualada, són partits que els intenten fer llargs, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
3: Doncs Igualada o Barça, qui guanyi dimarts, jugarà la final contra el Liceo. En aquest cas, el millor de 5 partits. Un Liceo que avui ha eliminat el Calafell, que ha plantat cara, guanyava 3-2 i al final els gallecs han acabat capgirant el tram final del partit. Ha estat l'últim partit de Gep i Selva, que després del partit feia aquestes declaracions. També escoltarem el tècnic Guillem Cabestany.
7: Crec que hem estat molt bé, hem estat en línia general molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria. I el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt i sap jugar aquests partits. Han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i s'ha guanyat el mèrit a passar a la final, felicitar-los des d'aquí. I crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Ortoll, que ha sigut... Crec que un any que només s'ha guanyat un títol la Lliga Catalana, però s'ha arribat a dues finals, s'ha arribat a unes semifinals, estem entre els 4 millors de l'Hockey Lliga, estem entre els 16 millors d'Europa, així que felicitar el club i felicitar els meus companys.
8: Penso que hem fet bastant bé les coses, no només avui, sinó tota la semifinal, però avui, tot i que no hem tornat a entrar de la millor manera, hem anat donant la volta al partit, hem anat entenent el que tocava en cada moment. El Liceu avui ens ha pujat una mica més les línies defensives, ens ha apretat una mica més en molts moments i ens ha costat generar, però al llarg del partit hem anat adaptant-nos i contrarrestant-ho, i penso que una vegada més ha sigut un partit igualat, que hem generat ocasions que podríem haver guanyat. I la part dolenta és que hem comès alguns errors grollers, masses, per la dificultat del partit.
3: Doncs això a l'Hockey Lliga Masculina. Recordeu que l'eliminatòria d'ascens en aquesta Hockey Lliga Masculina entre Vilafranca i Manlleu està de moment suspesa per qüestions de despatxos, i qui està intentant pujar en aquest cas a Hockey Lliga Plata des de Nacional Catalana Masculina són Caldes B i Noia B, que avui han jugat el primer partit de la final.
5: Caldes B 3, Noia B 3.
3: Doncs amb empat acabat aquest partit, Ràdio Caldes, Aleix Marín.
9: El Rec amb l'Àser B ha perdut l'oportunitat de posar-se per davant a la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata en el primer partit a la Torre Rosa contra el Noia B. Ha estat un partit d'estira i arronsa en el que els visitants s'han avançat al marcador fins a 3 vegades mentre els calderins es mantenien a la lluita empatant el partit cada vegada. A la primera, el Rec ha començat una mica més permissiu però ha tingut força possessió i ocasions a la segona i a la pròrroga, mentre que el Noia, per la seva banda, ha estat molt més efectiu de cara a porteria. Aquesta efectivitat s'ha demostrat encara més a les faltes directes, on els locals no han sabut transformar cap dels seus 4 tirs davant dels dos que ha marcat el Noia. L'entrenador del Rec, Eduard Candami, ha explicat què és el que més els ha perjudicat.
10: Bé, jo penso que avui hem comès errades que no vam fer el dia de Mollerussa. Potser ens ha pogut les ganes. Sabíem que seria una final molt complicada, sabíem que hi hauria moltíssima igualtat, s'ha vist. Hem fet aquesta feina d'empatar el partit, d'igualar-lo. Hem arribat a les directes, no ho hem acabat de fer bé, doncs anar a Noia, guanyar el partit i a veure si podem aconseguir un tercer partit aquí, una final, que serà guapíssim aquí a Caldes.
9: Els calderins visitaran Sant Sadurní dissabte que ve per intentar forçar un últim partit a la Torre Rosa.
3: I a l'Hockey Lliga Femenina hi va començar ja la final del play-off pel títol, el Vila-sana que agafa avantatge.
5: Vila-sana 3, Fraga 2.
3: Va haver d'esperar la pròrroga, però finalment les lleidatanes aconsegueixen el primer punt, o la primera victòria en aquesta final, el millor de 3, en el que podria ser l'últim partit de Maria Porta a casa, a la pista del Vila-sana, si aconseguissin guanyar a Fraga el pròxim diumenge i proclamar-se ja campiones de Lliga. Maria Porta, precisament, parlava ahir en aquest programa.
11: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial i al final, bueno, doncs, últim partit aquí a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues, inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues, ha sigut una muntanya russa d'emocions. Però, bueno, el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
3: Doncs a veure si el Vila-sana aconsegueix guanyar Fraga i proclamar-se ja campiones de Lliga. I qui intenta pujar a aquella Lliga femenina des de la Nacional Catalana Femenina són Mataró i Caldes, que ahir van disputar el primer partit de la final.
5: Mataró 8, Caldes 1.
3: Doncs clara victòria del conjunt mataroní. Després del partit, en aquest partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem a Farners Prat del costat del Mataró i a Aina Lleonard del Caldes.
12: Home, sí, la veritat és que estem molt contentes. És cert que el Caldes és un equip superlluitador i que no ens ha posat les coses gens fàcils i sobretot que encara ens queda un partit allà i no està refet. Tot i això, com dic, supercontenta, portem tot l'any treballant per aquest moment i crec que estic molt orgullosa de tot l'equip, crec que totes hem fet una feina espectacular avui.
13: Bé, bueno, sap que tu dius, un 8-1 fa mal, evidentment, però l'eliminatòria no va pas per gols, per tant, encara tenim moltes opcions d'arribar al tercer partit i de poder plantar cara. De cara al partit de la setmana que ve, crec que sobretot el que ens faltaria corregir és aquest punt de nervis o d'estar com toves al principi del partit. Crec que no acabàvem d'estar a lloc, crec que es nota que és la primera vegada que estem competint per coses així, que l'equip ha arribat molt lluny i que ens estem aclimatant a competir, no?, per estar aquí dalt i jugar contra grans equips com és el Mataró.
3: 9:49, de seguida parlem de futbol sala, però compte, última hora, tenim horaris de l'eliminatòria Zamora-Sabadell, la gran final per pujar a segona divisió. Pròxim dissabte a les 9 a Zamora, el partit d'anada, i compte, el partit de tornada un altre cop divendres. Divendres, dia 19 de juny, a les 9 de la nit, Sabadell-Zamora, el partit que serà el definitiu per pujar a segona divisió. Vinga, futbol sala, la primera masculina. Ahir va començar el play-off pel títol. La semifinal, primer partit i primer punt pel Barça.
5: Barça 4, Movistar Inter 3.
3: Va patir el Barça, però va treure aquest partit que va seguir, el vam escoltar aquí en el programa ahir, el nostre company Jordi Cochran.
14: Empatiment fins al darrer segon, però finalment amb l'objectiu aconseguit de sumar el primer punt de la semifinal. El Barça de futbol sala va guanyar el Movistar Inter per 4-3 al Palau, tot i que a l'inici de la segona part semblava que el triomf estava molt encaminat, amb el 3-0 a favor, amb gols de Gauna, Eric Martel i Pito. Però en un 3 i no res, els madrilenys van tornar a entrar al partit amb el 3-2 a través de Cecilio i Raúl Gómez, un fet que va destacar negativament el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
15: La segunda parte hemos salido más enchufados, nos hemos puesto 2-0, 3-0, y cuando mejor teníamos el partido, pues bueno, pues nos ha pasado una cosa que no nos debe de pasar, ¿no? Y es que hemos desconectado y se han puesto 3-2 en un momento.
14: A la quarta del segon temps, Catela va fer el quart pels culers, però novament Inter es va posar només a un gol per darrere, càrrec de pirata. En els dos últims minuts, el Barça va defensar el resultat amb dents i ungles. Pito i Didac Plana es van mostrar contents per haver aconseguit la victòria.
16: Teníamos dos de ventaja, pero al final regalamos uno ahí y claro, ellos con portero jugador sabemos que hace muy bien, entonces estamos ahí deseando que acabase el partido luego.
17: Hem guanyat el primer punt, que és el més important i és el que volíem, i hem d'estar contents perquè al final estem a la semifinal i aquí doncs cada partit és un món.
14: Dimarts, la setmana que ve a les 9 del vespre, serà el segon partit de la semifinal al pavelló Jorge Garbajosa. El Barça té la primera oportunitat de classificar-se per la final si guanya la pista d'Inter i que, a més, significaria la classificació també per a la Lliga de Campions de la temporada vinent.
3: I el play-off d'ascens a primera femenina, tornada a la primera eliminatòria de les dues que hi ha, a Linyola passa de ronda el Rubino.
5: Linyola 5, San Fernando 2, Almagro 2, Rubí 2.
3: Doncs el Linyola va remuntar el 5-3 en contra i va acabar guanyant amb un pavelló absolutament ple. Això ens deia el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
18: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que el Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès, doncs, fer aquests tres gols, ja que anàvem 2-2, aquests tres gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, bueno, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, m'han regalat i bueno, hem creat per poder marcar aquests tres gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants del sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
3: I va caure el Rubí, una llàstima. Havia perdut 1-2 al partit d'anada davant de l'Almagro. Es va posar 0-2, passava la ronda, però finalment l'Almagro va acabar empatant a 2 i, per tant, el Rubí per un gol queda fora. El seu tècnic, Jordi Archilla, ens deia això avui mateix.
19: Ahir, doncs, el partit, doncs, vam estar molt bé. Així que és veritat que anàvem amb moltes baixes i condicionats, no? Però, bueno, crec que les jugadores que van anar ho van donar tot, van defensar bastant bé, ens van posar de 0-2 al descans. I crec que defensant bé i aprofitant les ocasions que vam tenir, després crec que la segona part físicament van baixar una miqueta i el 1-2, que va ser una errada primera línia, ens va fer mal i després un penal, no? Vam tenir un penal en contra que ens van fer l'empat a 2, encara d'això vam tenir alguna ocasió per intentar forçar el 2-3, que ens portés a la pròrroga, ho vam intentar al final de porter jugador, però no va poder ser, no? Però bueno, al final crec que vam competir molt bé amb les baixes que teníem, fins 5 baixes, i això ho vam notar, no? Crec que amb tota la plantilla doncs podíem haver guanyat, no? Però bueno, al final em quedo amb la lluita de les jugadores, amb que vam estar fins al final intentant-ho i bueno, doncs no va poder ser, no?
3: 9:54, recta final, i encara hem de parlar de waterpolo. A la divisió d'honor femenina, al play-off per plaça europea, el Barceloneta agafa avantatge.
5: Catalunya 14, Barceloneta 16.
3: Falta el partit de tornada, tots dos ja tenen plaça europea, però qui guanyi evitarà la fase prèvia, anirà directe a fase de grups. El play-off de permanència, l'Horta també se situa per davant.
5: Horta 14, Irunya 12.
3: Doncs primer partit al millor de 3 d'aquesta final per salvar-se. De moment l'Horta agafa el primer punt. I a la primera femenina, final tornada per pujar a divisió d'honor femenina. El Rubí va patir, però va aconseguir l'ascens.
5: Rubí 10, Barcelona 13.
3: Doncs després del partit, d'aquest partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem l'autora del gol decisiu del Rubí, Judit Prados, i la jugadora del Barcelona, Elena Vesperinas.
20: Molt contenta, tinc encara nervis. Primer de tot, felicitar el Planetació Barcelona perquè ha sigut un rival increïble aquesta temporada. Hem estat tota la temporada preparant aquest partit, el partit decisiu. He ficat el gol, o sigui, supercontenta. Personalment, avui em retiro, penjo el gorro. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de celebrar-ho. I millor que en la teva piscina, la teva gent, la teva grada, tot. Ara ens quedarem aquí a sopar i sortir de festa i celebrar amb les companyes, entrenadors i tot el que us vulgui apuntar està convidat.
21: Yo creo que partíamos ya de una desventaja desde el primer minuto, que lo hemos planteado súper bien, que hemos salido súper fuertes, súper agresivas y bueno, al final yo creo que han sido pequeños detalles y que ellas también pues al final querían también subir a División de Honor, es otro equipo que juega un montón y nada, pues felicitar al Rubí. Yo creo que vamos a seguir trabajando cada día, un año más. Es un objetivo que queremos cumplir y que queremos llegar. Y bueno, al final es un equipo que ha nacido hace muy poco tiempo y está súper consolidado en solo 2 años y seguro que un año más de experiencia nos irá súper bien.
3: I a la divisió d'honor masculina, el Catalunya es va salvar en el play-out de permanència, va guanyar el Boadilla i la final tornada per pujar a divisió d'honor masculina, l'Horta es va quedar a les portes, serà el Canoe finalment qui pugi. No tenim temps per més. Eric, gràcies, bona nit, bona setmana.
5: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
3: Fins aquí l'enjoc. Per cert, que el corredor de Bagà, Jan Torrella, s'ha proclamat avui campió dels europeus de trail que es disputen a Eslovènia en la prova d'up and down. I val la pena com a mínim mencionar-lo. Doncs això, el programa de l'esport català, l'enjoc, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marca, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez Gaudiu, de la nit de diumenge. Bona nit, bona setmana.
22: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
23: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
23: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
24: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
25: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
26: Preparat, Eneco?
27: Sí.
26: Temps. Sentit.
27: S-E-N-A-T-I-T.
25: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
26: Quina seria la paraula intrusa?
28: Casoplón.
26: Correcte. En català, per fer
25: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
27: D-E-S-C-A-P-A-N.
25: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
22: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubé i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts un cop més a una nova edició de Perifèries. A l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui tenim un programa molt especial dedicat a Àfrica.

Doncs hem començat aquest viatge per les músiques africanes actuals i novetats amb el recent treball que acaba de publicar Angelique Kidjo. És l'àlbum ja número 18 des que va començar allà als anys 80 quan es va establir a París, i des d'aquella capital, llavors una gran capital important per la difusió de les músiques del món, va començar a guanyar-se la confiança i sobretot l'admiració de tot Occident. Ella és una d'aquelles lluitadores absolutes i constants i contínues. Nascuda a Benin el 1960, és a dir, té poc més de 65 anys, i, insistim, ha guanyat un territori cada vegada més important en l'àmbit de les músiques més mainstream d'Occident. Ella va començar amb els seus ritmes de Benin, però ha anat, diguéssim que, buscant cada vegada més vies per donar a conèixer les seves músiques. L'àlbum es diu Hope, i aquesta cançó que és d'ella, Bendo, era un dels temes que inclou una col·laboració o col·laboracions molt interessants, com per exemple el cas aquest era la de Pharrell Williams, o també hi ha altres col·laboracions de Neil Rogers o de Asier Starr o Iza, o també la que anem a escoltar al costat de Soweto Gospel Choir.

Angelique Kidjo i el seu nou treball, Hope, així es diu, i en el que mostra aquesta inclinació per al mainstream occidental sense perdre, això sí, a la seva denominació d'origen africana. I un altre també dels veterans que ens està publicant ara una sèrie de singles que semblen anunciar un nou treball és Baba Mal.

El senegalès Baba Mal, que aunque portem d'any, ens acaba de publicar dos singles. El primer, aquest, de l'Illa, i el segon, el que escoltarem tot seguit, l'Equi, que esperem que anunciï nou treball aquest any.

I aquesta és una de les novetats més intenses que hem rebut ara mateix, com aquell que diu, acaba de sortir el nou treball de Fatoumata Diawara, ella que és de Mali i que representa encara la cançó tradicional en la frontera entre la cançó del nord, és a dir, els ecos del Sàhara i la música negroafricana, no? Ella, des de Mali, sempre ha tingut aquesta idea tan contemporània, a més de fer una música que estigui ben enraïssada a la seva terra, però també ben situada en el temps que l'ha tocat viure. A l'àlbum es diu Massa, i aquesta cançó era Janné. Escoltem una altra, es diu Sigui.

El talent jove i especial de la maliense Fatoumata Diawara. I ara ens trobarem amb un talent ja molt veterà, procedent del Senegal i signat per un dels grans, Cheikh Lo.

és un dels grans, és J-Lo, sens dubte un personatge que ha sabut fer de la música senegalesa i de Burkina Faso, perquè ell va néixer a la frontera, una amalgama realment de sons, de sonoritats i de tradicions realment riquíssima, a la que ell ha posat sempre la seva particular personalitat. Això forma part de l'LP que va publicar a finals de l'any passat, que es deia Mame, i que és una autèntica delícia, molt recomanable. I si el portem avui al nostre programa és perquè acabem, bueno, no acabem, però sí aquest any, al gener, va publicar un single, una cançó, al costat d'un jove percussionista virtuós, realment, que es diu Ben Ayon. I el tema que van gravar es diu Taranga.

Cheiglo, un dels grans al costat ara d'un jove percussionista molt virtuós, Ben Ayon, amb el que ha publicat aquest Teranga, que és un single que podeu trobar a les xarxes molt fàcilment. I una altra de les novetats que més ens ha cridat l'atenció acaba de sortir aquest mes passat d'abril és el nou treball de Cheikh Ibra Fahm.

És un nou treball publicat el mes passat d'abril. Es diu Adouna i és Cheikh Ibra Fahm. És el seu segon LP i amb aquest home, Cheikh Ibra Fahm, el vam conèixer com a cantant de l'orquestra Baobab entre el 2017 i 2023. Ell busca el seu lloc, la seva personalitat i la seva especial manera de cantar, que té una dolçor molt específica i molt apreciada, diguéssim, aquí a Occident. L'àlbum, com es deia, és el segon i es diu Adouna.

Ella és Carice Fozzo, una cantant que vam conèixer en un plan molt intimista. Sempre al principi s'acompanyava de la seva guitarra i feia unes melodies realment extraordinàries. Amb el temps s'ha anat obrint cap a altres sonoritats més àmplies, més obertes, i en aquest últim treball, que es diu Bois, col·labora de més amb ni més ni menys que Blik Basi, un dels nous talents de les noves músiques africanes dels nous temps. L'àlbum va sortir ara fa poc, fa un mes, i ella, que és de Yaoundé, en concret del Camerún, i que va debutar el 2010, ja porta 10 anys, 15 anys de trajectòria molt intensa, ens convenç sempre perquè fa que la veu i les melodies siguin l'essència de la seva música, que és, en bona part, l'essència de la música africana.

la camerunesa Carice Fotso, que acaba de publicar aquest seu últim treball. Es diu Gua i el va sortir el mes passat. I ja acabant el programa, en la recta final, anem a escoltar el nostre penúltim convidat d'avui, que l'hem escoltat en altres programes i ens interessa molt, ens agrada molt, perquè Bongesigwe Mabandia, així es diu, aquest sud-africà molt jove, és una de les veus que més ens ha agradat i més ens ha interessat. El seu LP es diu Ndinguani i sortirà d'aquí unes setmanes, al mes de juny. Serà el seu cinquè LP.

Es diu Bongesigwe Mabandia, és sud-africà i aquest serà el seu cinquè i nou LP, Endingubani. I marxem amb un clàssic, amb Salif Keita, que s'ha deixat anar de la mà d'un dels productors angolenys amb més carisma dels últims anys. Es tracta de Gleison Brutmafia. I al costat també de Wilson Kentura han construït una cançó, un tema, que ens servirà avui per dir-vos que fins la setmana que ve a l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa aquí al micròfon. Fins llavors, adeu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023, amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubé i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Arriba l'època de cicles i festivals primaverals i avui us en volem fer 5 cèntims. Torna a sonar el jazz a Matadepera al llarg de 3 dies amb el talent de l'escena catalana per bandera. També és ben viu el cicle de jazz de l'Ametlla del Vallès en la seva 15a edició i a la vora del mar, al Baresme. Mentre els clubs segueixen amb la música en viu, la nova jazzcava terrassenca estrena el juny amb la segona edició del Blues Weekend i aposta, entre d'altres, pel soul funk dels The Xuxus, el jazz vocal de Clara Luna o el jazz de Nova Orleans amb el trompetista Greg Stafford i el Sunset Rhythm Kings. Comencem, però, amb el sentit record per un dels últims gegants del jazz, Sonny Rollins.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
0: Ens ha deixat el gran Colós, als 95 anys. La comunitat jazzística mundial entristeix per la pèrdua de l'irrepetible jazzman de Nova York, improvisador incansable en un discurs impressionant i laberíntic. La seva inspiració preval, però, en les noves generacions i seguirà sent així per la posteritat. Rest in Power. Recuperem avui el jazzback que l'any 2012 Carles Torra dedicava al Colós del saxo tenor, coincidint amb el seu darrer concert al Palau de la Música Catalana.

Rollins va ser un dels escassos bufadors de la seva generació que no va passar per Big Bands, tot emergint directament com a solista al si de petites formacions. Enrolat des dels primers anys 50 al grup de Miles Davis, el qual va portar, entre d'altres coses, tres futurs estàndards, Oleo, Doxy i Aire Gin, aquest irrepetible saxotenor de Nova York va tenir ocasió de poder tocar i gravar el 1953 amb Charlie Parker, un dels seus grans ídols. Aquell mateix any, i en una de les seves primeres sessions com a líder, Sonny Rollins va convocar el Modern Jazz Quartet per fornir un disc meravellós on el saxofonista llueix el seu so potent, la seva articulació imaginativa, així com una insospitada capacitat per exprimir al màxim les harmonies. Amb temes tan brillants com aquest Destopper que ha obert aquest espai, el disc venia a anunciar que Rollins no trigaria a convertir-se en el colós del saxo.

Estem escoltant Saint Thomas, un dels hits més coneguts de Sonny Rollins i també de la història del jazz, on es fa palesa la influència del calipso i la música caribenya en l'obra de Rollins. I és que no endebades, els seus pares eren originaris de les Illes Verges, al Carib. Saint Thomas és el tema que obre l'àlbum Saxophone Colossus, publicat el 1956 i considerat per molts el disc més gran que hagi enregistrat mai un saxofonista tenor en un estudi. Tant pel nivell de mestria tècnica, la seva forta identitat i impacte sonors, així com per la seva riquesa temàtica. A partir d'aleshores, Rollins serà reconegut com el colós del saxo tenor, una distinció reservada fins aquell moment només al gran Coleman Hawkins. Després de publicar i tal obra mestra, Rollins canvia de decorat, s'inspira en el Far West i els westerns, una de les seves grans passions de joventut, i forneix un gran disc intitulat Way Out West, gravat el 1957 a Califòrnia, amb el contrabaixista Ray Brown i el bateria Shelly Mann. Rollins introdueix aquí el trio de saxo, un format incògnit fins aleshores.

L'any següent, el 1958, Sonny Rollins torna a sorprendre tothom amb una ambiciosa Freedom Suite, construïda a partir d'un extens tema amb variacions de gairebé 20 minuts que ocupa tota la cara A del disc. Rollins va escriure unes notes a la portada que li van generar molts problemes amb la discogràfica. Riverside, on deia el negre americà que tant ha contribuït a la cultura dels Estats Units, dins la qual està arrelat, i que en sigui recompensat per la persecució, la repressió i la inhumanitat.

Sonny Rollins, que ja havia gravat a final dels 50 un disc d'homenatge a Coleman Hawkins, veu com es fa realitat i entrada a la dècada dels 60 el seu somni de gravar un LP amb el músic que ell idolatra des de l'adolescència. A Sonny meets Hawk, amb dos tenors excel·leixen en el seu joc inclassificable i atemporal, tot transcendint els estils i els gèneres. Entre algunes retirades temporals per tornar amb renovades forces i algunes gravacions que esdevindran cèlebres com The Bridge i On Impulse, ben bé a la meitat de la dècada, Rollins signarà una altra obra mestra en forma de banda sonora de la pel·lícula Alfie, protagonitzada per Michael Caine, i de la qual podem escoltar el seu tema principal.

Sonny Rollins, que actuarà al mes de novembre al Festival de Jazz de Barcelona, continua sent a dia d'avui l'indiscutible colors del saxo. I amb aquesta ja van 56 temporades retenint el títol.

Esteu escoltant la singular pianística de Lucía Fumero, encarregada d'obrir l'edició número 15 del cicle del jazz de l'Ametlla del Vallès el passat 30 de maig. Un cicle que ja està molt consolidat, i és que el municipi s'ha convertit per molts amants de la música un referent, però també pels amants del patrimoni, perquè, com sabeu, hem parlat d'aquest cicle aquí al Jazz Club en diferents ocasions, i el que fa és vincular precisament espais singulars d'aquesta població vallesana amb música, un cicle en aquest cas de jazz i música improvisada en directe. Montse Giró, la regidora de, precisament de Cultura i Patrimoni, destacava aquests eixos, no?, del festival, i també el fet de que de forma històrica, doncs, el cicle ha donat molta presència a les dones dins del món del jazz, i és que de fet en aquesta edició 2026 el programa està format íntegrament per artistes femenines i joves figures destacades de l'escena jazzística actual, que totes, doncs, presentaran els seus nous treballs discogràfics en aquests espais emblemàtics, espais com la plaça de Can Viver, la masia de Can Draper, el Millet Park o el santuari de Puiggraciós, també a la sala, a l'espai cultural, on obria el dia 30 Lucía Fumero presentant Folklore, del qual hem escoltat aquest vals vienès.

West Side Songs és el darrer treball de la vocalista Laura Simó amb Francesc Capella Trio. El Capella, pianista de capçalera de la Simó durant 1000 anys i arranjador musical, Guillermo Prats, el contrabaix, i David Simó a la bateria. Ells seran en aquest 15è cicle de jazz de l'Ametlla de Vallès que avui us estem presentant musicalment aquí al Jazz Club. Aquesta setmana, el dissabte dia 6, tindreu ocasió d'escoltar-los en viu i en directe a les 8 del vespre al Millet Park, precisament interpretant el repertori d'aquest últim treball, amb el que avui hem volgut començar, també per anunciar-vos aquest fantàstic concert, aquest Something's Coming.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Laura Simó, perfecta, la seva veu, la seva dicció britànica i, a més, interpretant musicals, que és la seva especialitat màxima. Ella serà a l'Ametlla del Vallès, com us dèiem, aquesta mateixa setmana, dissabte, i la vinent, el proper dissabte, a la plaça de Can Viver, canviem el trio pianístic amb Ignasi Terraza, però també canviem la veu, i és que la britànica Sarah Dowling estarà oferint aquest últim treball que han registrat amb el pianista de l'Eixample i que ha editat precisament Sweet Records, la seva discogràfica. El títol, Star Gazers, aquests caçadors d'estrelles, i nosaltres precisament estem escoltant una de les peces d'aquest treball, I Hand a Noddy Until You, si voleu, en directe, el dia 13 a l'Ametlla del Vallès.

15 anys de trajectòria del cicle de jazz de l'Ametlla del Vallès, 15 anys apostant per l'escena catalana, pel nou talent i per les veus femenines. En aquesta edició 2026, del 30 de maig fins al 27 de 6. Són 5 magnífiques fèmines de l'escena catalana o que treballen a l'escena catalana que presenten els seus treballs. Ara estem escoltant Alba Careta amb el seu grup. Presenten Panical, el darrer àlbum de la trompetista i compositora, també cantant esporàdica de la nostra escena, amb un treball molt reeixit que ha tingut molt bones crítiques. I és que l'Alba Careta forma part d'aquesta nova escena, d'aquests nous talents que tenen ja una presència internacional molt destacada. I de fet l'Alba ha estat estudiant i treballant als Països Baixos durant molt de temps, on ha estat residint. Ja té una carrera consolidada amb 3 àlbums i la veritat és que és una de les veus més singulars que ha donat el que és el jazz i la música improvisada. Les seves composicions veuen d'aquesta tradició, van molt més enllà, però també incorporen la música catalana, el folklore, des d'un punt de vista molt més contemporani, no en el sentit més clàssic de la paraula folklòric. I en aquesta línia, Panical és un dels treballs, podríem dir, més elaborats d'aquesta jove compositora i trompetista. El cicle acabarà el dia 27 a Can Draper amb una altra estrena discogràfica, la de Intimate, d'Andrea Motis, també trompetista, també compositora, també cantant amb el seu trio. Així que 5 veus: Lucía Fumero, Laura Simó, Sara Dowling, Alba Careta i Andrea Motis a l'Ametlla del Vallès en aquesta edició número 15, la de 2026.

Amb l'arribada del bon temps, el jazz surt al carrer, ho fa a diferents poblacions catalanes i avui al Jazz Club us estem fent una mica de resum. El nostre radar està per arreu del territori. Parlàvem de l'Ametlla del Vallès, però també fer-vos saber que Mataró, el Jazz Maresme, aquesta associació que ja fa anys que organitza el cicle a la vora del jazz, hi torna i el dia 4, aquesta mateixa setmana, teniu cita amb la Big Band Jazz Maresme, que sabeu que dirigeix perfectament Gerard Nieto, amb un projecte on combina la veu de Marta Garret amb la maestria als instruments de vent, els saxos i el clarinet d'Adrian Cunningham. Així que una altra bona cita si esteu més aviat per la zona del Maresme. I volem tornar al Vallès, en aquest cas al Vallès Occidental, perquè Matadepera torna amb força amb la quarta edició del Festival de Jazz.

Tres dies a tope aquesta setmana, el 4, el 5 i el 6 de juny a Matadepera, la quarta edició del seu festival. Com sempre, amb aquesta visió pensat per fer conèixer el talent dels joves del país, però especialment de la comarca. I d'aquesta manera, doncs, explicava en roda de premsa ara fa uns dies al Casal de Cultura de Matadepera que, doncs, hi ha aquesta voluntat. Ara estem escoltant, per exemple, amb aquest tema de Preacher, la jove formació, el nou quintet del trompetista només de 14 anys, Martí Costalago. El coneixeu perquè hem estat parlant diverses vegades aquí al Jazz Club amb ell, i serà un dels protagonistes d'aquesta edició al costat de la formació Ni Swing de Calaix, que és una formació ja pràcticament big band que sorgeix de l'escola Frederic Mompou de Matadepera, també el Southside Stompers, que és una formació de carrer, més aviat de brass band, que té seu a Sitges, en aquest cas. També hi haurà el quartet vocal de Hafnis Quartet, aquest estil dels vocals, quan són quatre veus masculines, i estaran acompanyades per Oriol González amb els seus Crazy Trio, per exemple. Però, bé, una mica els plats forts de l'edició, tal com explicava el seu director, Enric Alegre, tant director de la Frede Jazz Band com del Festival de Jazz de Matadepera, aquest any han fet un esforç especial i han volgut anar una mica més enllà, i en aquest sentit, doncs, tenen alguns projectes per presentar i algunes novetats.

Entre elles parlaven de la fusió entre el que és el jazz i el flamenc, per exemple, amb dues propostes i amb un projecte de producció pròpia que estrenaran al festival, per una banda Oleandole i per una altra banda la Freddy's Jazz Band, que com sabeu ja porta doncs 10 anys de trajectòria. Tocaran per separat, però al mateix temps faran alguns temes junts, però això arribarà més al final del festival. Una altra de les propostes interessants, doncs, la d'Irene Reig, que presenta amb el seu quartet Ànima el seu últim treball.

Irene Reig al saxo alt, Xavi Torres al piano, Pau Sala al contrabaix i Andreu Pitar a la bateria. És el quartet del moment amb aquest nou treball, Ànima, que ha vist la llum fa poc, però que ja és un dels treballs de l'any, per descomptat. Així ho considerava la premsa especialitzada, la crítica, al nomenar Ànima, que ha estat un treball editat pel col·lectiu The Changes com a millor àlbum de jazz de 2026. Però és que ara la Irene Reig, com a compositora, està també nominada als Premis Alícia per composició. Són els premis que atorga l'Acadèmia de la Música Catalana. Així que podríem dir, ho hem dit alguna vegada aquí al Jazz Club, que Irene Reig és la saxofonista o la músic jazzwoman del moment, i serà a Matadepera en aquesta quarta edició del Festival de Jazz Matadepera, que entre el 4 i el 6 de juny presenta fins a 8 concerts. La Irene farà també una màster, això pels que us interessa. Sapigueu que el dia 4 al casal de Matadepera estarà... No, el dia 5, perdó. El dia 5, divendres, estarà al Casal de Cultura fent una masterclass sobre saxo, composició, jazz, una mica de tot. I després tocarà amb el seu quartet a partir de les 10 a la plaça de Cal Valdiró. De fet, la plaça de Cal Valdiró, que està al centre de la població de Matadepera, és on tindran lloc tots els concerts d'aquesta edició 2026 que commemora aquests 10 anys de la Fredis al Casal de Cultura, també.

cultura és una manera de fer poble. I és que quan s'arriba a la quarta edició, això vol dir que hi ha una comunitat al darrere, de músics, d'empreses, de públic, amb un festival singular, amb una identitat pròpia i que té aquesta voluntat de futur. Aquestes eren algunes de les paraules que expressava la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Matadepera amb la seva presentació. I per la seva banda, l'alcalde parlava d'agraïment als sonats. Això va crear una certa expectativa, no? Gràcies als sonats, va dir. I és que fa falta que hi hagi sonats com els que munten festivals de jazz, que agraïm sempre a les institucions i a les empreses que donen suport a aquest sector un pèl feble de la cultura del país, però que realment en els ajuntaments els fa falta i han d'agrair que existeixin aquests sonats per fer possibles projectes que sovint semblen impossibles. I això, doncs bé, en definitiva, era força encertat. En aquesta presentació, el director del festival i de la Friedrich Jazz Band, l'Enric Alegre, doncs, estava molt il·lusionat, no? Ell parlava precisament de que la il·lusió és el motor i que la música, per ella sola, ja aconsegueix aquests objectius, els objectius de fer pues, la música al carrer i pels músics joves, de donar aquesta oportunitat en els joves, i que Matadepera creia que era un bon lloc per fer-ho. I bé, així es va desenvolupar una mica aquesta presentació amb músics que també eren presents i que de fet van tocar en directe. Un d'ells era Ramon Olivares, i Ramon Olivares és una mica l'ànima d'Oleándole, aquest projecte de flamenc jazz que també tindrà la seva presentació al Festival de Jazz de Matadepera.

El flamenc i el jazz, dos llenguatges diferents, però amb el mateix origen popular de carrer, dos llenguatges, dos músiques que van de la mà i del cor. Així ho expressava Ramon Olivares i també Enric Alegre a la presentació de l'edició 2026, la quarta de la història del Festival de Jazz de Matadepera. I és que en aquesta edició es presenta Oleándole el dissabte dia 6 i també la Freddy Jazz Band, però la gràcia és que faran uns temes junts, uns temes que formen part de la història de composició de Wayne Shorter, i el motiu és que Oleándole va treure un disc dedicat a Wayne Shorter i entre altres peces està enregistrat aquest Speak No Evil que estem escoltant avui al Jazz Club. Speak No Evil més altres temes seran interpretats per la Freddy Jazz Band i Oleándole al mateix temps. Oleándole és una formació generalment a septet, a vegades octet, i que tenen forces convidats. I, de fet, ha nascut així, perquè el 2013 va néixer al Tarantos, a Barcelona, a la Plaça Reial, i a partir d'aquí la trajectòria d'aquesta formació sempre ha estat de vincular músics de jazz i músics de flamenco, i per aquí, per aquesta, han passat des de Jorge Pardo, des de Rita Payés, des de Jordi Bonell, Jordi Gaspar, que també estava a la presentació a Matadepera i que és la mà dreta i esquerra, segons Olivares, d'aquest projecte, i tants d'altres que seguiran passant. Per aquesta ocasió, per exemple, destaca el trompetista argentí Guillermo Caliero, que serà el dissabte 6 a Matadepera. Vol dir que serà un projecte interessant de poder escoltar si us apropeu fins a la plaça de Cal Valdiró. Així que, de moment, Speak No Evil al Jazz Club.

0: Oleandole i Freddy's Jazz Band, de la que també volem escoltar avui una mica de música. La música d'Oliver Nelson, interpretada per la Freddy's Jazz Band, aquesta orquestra de jazz, i amb aquesta peça, The Blues and the Abstract Truth.
1: Jazz Club,

Fred i Jazz Band, els encarregats de l'organització del Festival de Jazz de Matadepera i també la banda resident aquest any a la Nova Jazzcava. I és que mentre hi ha cicles i festivals, segueix ben viva la música als clubs. I el mes de juny, la Nova Jazzcava presenta, entre d'altres propostes, el darrer projecte de la Fredis, aquest Hard Bop Project. El dia 13 tindreu ocasió d'escoltar en directe.

Matadepera i Terrassa tenen un idili des de fa anys. El Festival de Jazz Terrassa viatja fins a Matadepera, però el de Matadepera també ho fa fins a Terrassa, i és que la inauguració oficial de l'edició 2026 del Festival Matadeperenc tindrà lloc el dia 4 de juny a la Nova Jazz Cava amb Víctor Carrascosa Quartet.

Víctor Carrascosa, la trompeta, i Yanis Obiols al piano, Marc Cuevas al contrabaix i Christian Smith a la bateria. I el mes de juny a la Nova Escava, però arrenca amb força amb el segon Blues Weekend.

Dues nits de blues i músiques afins. Esteu escoltant a Joan Pau Comelles a l'harmònica i a la veu. Ell serà amb la seva banda el 5 de juny i el dia 6 ho farà el guitarrista mallorquí Balta Bordoy amb els Bad Boys, amb Víctor Puertas, a l'orga i a la veu.

0: Jazz Club.
1: I d'entre altres propostes, la cloenda del swing ballable a la Nova Jascaba el divendres 19 amb els Feet Warmers Quintets. Amb ells avui volem posar punt i final al Jazz Club amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona, que tornarem amb molta més música.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50 de persones associades.
2: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
1: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023, amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubé i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Amb Oriol Coromina, el control tècnic i conduït per Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 5 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui a Mireia Llevener, Roser Casamitjana i Juan Merino. Tot seguit coneixerem, coincidint amb el centenari del naixement de Marilyn Monroe, conversarem amb en Frederic Cabanes, marilinòfil que fa més de 40 anys que col·lecciona objectes relacionats amb l'actriu. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Preguntarem als Mossos d'Esquadra tots aquests consells que hem de tenir en compte per evitar les estafes d'internet quan fem una reserva d'un allotjament per vacances. I afegirem un pessic d'inclusió amb el repàs de l'actualitat de la mà dels usuaris del taller Jeroni de Moragues i, per posar la cirereta al programa, farem safareig amb la Cuca Fernández i l'Eva Garrido, que ens posaran el dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: faves comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I quan passen 7 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la relació dels joves amb el mòbil i les xarxes socials i també amb els 3 anys que portem de mandat i l'any que queda per a les pròximes eleccions municipals. Per abordar aquestes qüestions ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Mireia Llevenés, educadora sexual, escriptora i artista. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
0: I el Juan Merino, veí activista de La Floresta. Hola, Juan.
3: Hola,
0: què tal?
3: Bon dia.
0: Comencem pel primer d'aquests temes, i és que un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, és a dir, de dilluns a divendres, la mitjana és de 4,8 hores al dia. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des del 2016 i en pantalles des del 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Us sorprèn que hi hagi aquest canvi i totes aquestes atencions per part d'Un Segon que estan a l'Oficina Jove per aquest abús de pantalles, tenint en compte aquestes xifres a través de 2.700 estudiants, 4,8 hores de dilluns a divendres, és a dir, quan hi ha horari escolar, activitats extraescolars, deures, estudis i altres coses, i més de 6 hores al cap de setmana?
1: Home, jo penso que realment són, per mi, resultat com... no sé, abismals, aquestes d'això. Però bé, no, o sigui, em sorprèn i no em sorprèn, m'entens? Em sorprèn perquè és veritat que els joves hi dediquen, però els adults també. Vull dir, tothom anem pel carrer mirant el mòbil a qualsevol hora, en qualsevol moment, com si la vida depengués de lo que ens porta el mòbil, que no sé exactament què ens ha de dir, si són els WhatsApps, si són les... no sé exactament. Per tant, sorprenents, però no. I després, perquè la vida en general l'ha comportat per tothom, però jo crec que pels adolescents i els joves més, doncs estan més exposats, estan més subjectes a lo que opina el veí, a lo que opina el company, que no pot fallar res, que tot ha d'anar a l'hora, etc. I llavors suposo que això és una manera de consumir la vida, com si diguéssim. Mm-hmm. Però jo crec que és fruit de tot el sistema que hem muntat tots plegats, els adults sobretot.
2: És fort com s'ha anat, no? com si fossin peces, anaven sortint noves aplicacions, noves funcions de les aplicacions. Llavors és com que cada vegada més va escalant cap a una banda que és esgarrifosa, no? I que és com, podem aturar-ho? Perquè això no està per ningú. Però efectivament penso el mateix, crec que els adults ho estem fent i jo penso que els adolescents el que fan és performar la vida adulta com la veuen. Llavors, si nosaltres ens veuen també enganxats als telèfons i simulant aquest estil de vida, doncs ells ho performen també, és normal.
3: Sí, bueno, jo penso, però de tota mena, jo penso que hi ha que separar dues qüestions, no? I una és, per exemple, los grans, la gent gran, pues, si mira tots els grups que n'hi ha, i tothom té grups, això és el sumo ja. Jo no sé qui està més enganxat, si els joves o la gent gran. Si mirem lo que és tot el dia a dia, que és el dia a dia que s'enganxen i estan pum, pum, pum. I una altra cosa és la utilització que fem del mòbil. I a vegades la gent gran, tampoc no tenim molt de temps, los que més o menys movem una mica, i vas con el mòbil al tren, vas mirant el tren, però sempre vas mirant coses que són per lo que estàs fent, no? Estàs llegint articles o estàs fent coses, no? O és una cosa que és per tu, no? No és lo de los WhatsApp que de la gent gran. I al jove, pues, més o menys li passa lo mateix. Al jove, penso que ahí se passen una mica, bastant, perquè jo penso que és massa, estan massa enganxats, sobretot el cap de setmana. Bueno, es cada día, los ves que surten del colegio, cuando van de casa al colegio, y lo veo ya en la floresta, que van ya a almorzar, ¿no? Pero es la relación que tienen ellos amb los amigos, los compañeros, todo eso. Pero crees que es masa, ¿eh? Es masa, ¿no? Y eso no tiene difícil solución ya.
0: Jo crec que el diagnòstic hi és, no? De fet, s'han començat a prendre mesures perquè els joves no tinguin telèfons mòbils, els tinguin més endavant, com és la prohibició de l'ús del telèfon mòbil a escoles i a instituts, reduir l'ús de tecnologia també a les aules relacionades amb el telèfon mòbil, i de fet, el febrer passat, el govern espanyol anunciava l'aprovació de mesures legislatives i regulatòries per prohibir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials, que és un dels motius pels quals passen tantes hores amb el dispositiu mòbil. Jo no sé si penseu que la regulació és la solució, tenint en compte que hi ha altres països on aquesta regulació ja és existent, com per exemple Austràlia, i s'acaba demostrant que, com que no va acompanyat de mesures per controlar que això es compleixi, no acaba de funcionar del tot.
1: Mira, jo penso que la regulació és correcta. Vull dir, no, a mi no em fa por ni em sobra. Ara, no és la solució. Evidentment que no. Jo crec que no.
2: Vull dir, jo crec no és suficient,
1: que...
2: oi?
1: No és suficient. No. És necessària, però no suficient, podríem dir, no? Llavors, jo crec que això ha d'anar acompanyat, i sobretot quan parlem de joves. Primera, jo crec que també s'ha de diferenciar què és l'addicció i el que és l'ús. I crec que això, no sé, suposo que els psiquiatres, els psicòlegs ho poden definir bé, jo no ho sabria definir, però que en fi, que hi ha una graduació i una d'això. Però a part de tot, jo crec que hi ha d'haver tot un acompanyament i una educació en aquest sentit. Simplement prohibir, jo crec que no resol res, no només l'ús de les xarxes, sinó gairebé res més. Però jo crec que ha d'anar d'un acompanyament, un acompanyament que ha de ser de les escoles, evidentment, però no tot ho poden fer els mestres, no tot ho pot fer l'escola. Per tant, hi ha d'haver un acompanyament i una mena de sensibilització per part de les famílies, digue-li pares, digue-li tutors, digue-li el que vulguis, de que quin és el problema que això pot comportar i com es pot revertir, perquè només dir no ho pots utilitzar i punto, no sé si això...
2: En això estic jo, per exemple, totalment d'acord amb tu, però jo que he estat a les aules, com a profe, tu no tens temps
1: de fer tot això.
2: És que cada dia, vull dir, per això estan el professorat i els mestres estan als carrers, perquè cada dia s'ha de fer més coses. És a dir, jo abans era mestra d'educació primària i no, ja no és donar les assignatures troncals i acompanyar emocionalment el teu grup classe. És que a sobre, ara que hem de fer reeducació de les xarxes, ara hem de fer... Sí, sí. No? Acabes fent de policia, de sí, psicòleg, sí, d'infermera, d'advocada...
1: Les escoles fan el que poden, però no poden fer més.
2: I el propi sistema està cremant els mestres. Per molt vocacional que sigui, no hi ha vocació que se sostingui si el propi sistema t'està ofegant en fer moltes més coses de les que tu vols fer en realitat, que el que vols és ensenyar i punt, saps?
1: Com per el que estàs capacitat també, perquè clar, tampoc ningú t'ha ensenyat a tu.
2: Per tant, jo no sé si aquesta realment seria la solució. No. Jo crec que potser estic sent molt utòpica, però crec que això hauria de ser com no només pels joves, sinó per tothom. Crec que haurien de canviar les aplicacions. Entenc que puguin ser molt útils per algunes coses, no? Com el que tu deies, de poder, doncs vas al tren, estàs llegint un article o estàs... Però també fins a quin punt això és sa per nosaltres? No era més sa quan aquest article te'l preparaves a casa i li dedicaves una estona? És a dir, com que se'ns ha fet creure que el fet de poder portar un petit ordinador en el mòbil és molt pràctic perquè pots anar per tot arreu, però el que et fa és anar caminant sense mirar entre pitxes, no mirar la cara de la resta de persones, ens accelera, no? En tot en el que anem fent, estem fent més d'una cosa alhora, i això l'única cosa que fa és emmalaltir la societat cap a amb aquest estrès i ansietat de... Vull dir, ja no només els joves, sinó els grans o els més grans, no? Vull dir, com en totes les edats.
1: Això, no?
2: Sí, llavors, en el moment en el que s'ha fet, on s'ha capitalitzat l'ús de les tecnologies, en el sentit de que si els algoritmes, que si fer-ho de manera que siguin més addictius, clar, això és pel propi consum, no? Llavors, aquí és on hauria de canviar, doncs, que si realment que sigui útil, però que no sigui perjudicial per nosaltres.
3: Bueno, una cosa és l'ús normal i altra cosa és l'ús que fan normalment molta gent, no? Dintre d'ells, la joventut. Jo penso que també que la regulació té que fer-se, té que anar bé, no solament que el govern decreti una regularització, sinó que se compra a partir dels ajuntaments, totes les institucions, però a part d'això, si fas una regulació i no tens una... No sé com dir-lo... Si no parles amb la gent, els proveïdors, aquesta multinacional i aquesta gent, perquè limite el que és l'asset de la joventut, si no llega a uns acords amb els que fan aquestes coses, pues, no farem res.
2: però ni no per joventut i adults.
3: No, per a tot, per a tot. I una altra cosa, jo el que sí, ja veiem com està, perquè com que el problema essencial ve de que van començar els mòbils a donar-li al fill perquè... perquè nosaltres sí que és segur quan anaven al col·legi, quan anaven al col·legi, has arribat ja, no has arribat, sí, mama, estic bé. O sea, i d'ahir ja s'ha desmadrat tot, s'ha desmadrat tot. Doncs jo, un altre dels punts que faria seria fer cursillos con la gent gran, con los pares, de dir-les exactament què és la problemàtica tan gran que hi ha d'una certa edat hasta la... 16 o 18 anys, que no poden agafar el mòbil, que no poden fer certes coses. Educar-lo a ell també, perquè hay que educar-lo. Si no fem los tres treballs, o sea, regulació, parlar amb les empreses per acordar aquest tema, i que los pares i la societat esté en aquest sentit, no farem res, continuarem igual.
0: Has obert com dos melons, no?
2: Sí,
0: un seria la regulació d'aquestes empreses, parlem sobre de les xarxes socials, que possiblement són aquelles aplicacions on els adolescents passen més temps, perquè tenen uns algoritmes que fan que t'hi enganxis i que, de fet, cada cop és més difícil sortir de l'aplicació. Quan tu, per exemple, per consumir notícies, que hi ha gent que segueix mitjans de comunicació, entre d'altres, quan tu vas aplicar l'enllaç de la notícia per llegir-ne més, diguéssim, l'aplicació et diu, escolta, que estàs a punt de marxar, no? Abans hi podies anar directament. Ara ja t'està dient, tu no estàs segur que vols marxar d'aquí? A poc s'ha anat sofisticant aquest algoritme per atrapar-nos i tenir-nos més estona consumint, que és allà on té benefici l'empresa. Dins de les regulacions que hi ha al món, possiblement Europa encara és de les que són una mica, que vellen una mica més pel benestar de la ciutadania en aquest sentit, i posa certs límits, que ara parlarem, si voleu, si són suficients o no, a les empreses tecnològiques per operar aquí. Als Estats Units, per exemple, aquests límits no existeixen. Cal demanar responsabilitats a aquestes empreses també perquè aquestes aplicacions no generin aquest consum abusiu, i com es fa i on són els límits.
1: Jo penso que, de fet, penseu que dir regular i, per tant, prohibir, en aquest cas com dels joves, que és el tema, diríem, que tenim sobre la taula, que els joves no l'utilitzin, és el més fàcil de tot. M'entens? Tu dius, es prohibeix l'ús dels mòbils als menors de 16 anys.
2: Però
1: això és molt fàcil.
2: El més ineficaç.
1: És més ineficaç, però és el més fàcil de cara a les institucions, si m'entens. És molt més complexa dir, escolta'm, eduquem els pares, fem que les famílies facin això, el contorn, bla, bla, bla, bla, bla. I sobretot, ja, tercer nivell, fem que les empreses tinguin unes limitacions. Això encara és més difícil, tal com tenim el món muntat. Sembla molt fàcil, però és a dir, que hem optat per la solució més evident.
2: Més accessible.
1: Més accessible i més fàcil, enteneu? Però, evidentment, que les empreses hi tenen un d'això. I sí que és veritat que algunes ja han rebut algun
0: toc d'atenció.
1: Toc d'atenció.
4: Sí,
1: per exemple,
4: poc,
1: ara mateix, pues, Meta, no? Va haver de pagar no sé quant, a mi em sembla una milionada, però suposo que per ells com
2: ser,
1: el xocolata del loro.
4: Ridícul,
1: sí. De pagar doncs 2 milions d'euros o de dòlars perquè ha fet no sé què, no sé quantos, ¿vale? Però jo crec que aquí també s'ha d'incidir. És a dir, vull dir, no sé, igual que, doncs, no sé, qualsevol cosa que inciti a l'odi o inciti a l'incivisme o el que vulguis, bueno, pues jo crec que sí. Però això és el més complicat. Aparentment seria fàcil, si els governs ho regulessin, seria fàcil. Però jo crec que és el més complicat. I, per tant, hem optat pel més accessible, el més fàcil i el més senzill que tenim a mà, patapam, i ja està.
3: Però una qüestió que se tindria que tenir en compte quan se parlés amb aquestes empreses i això és la problemàtica que tenen per la joventut. O sigui, si tenen que anar a psicòlegs, tenen que anar a psiquiatres, tenen que anar a cursos per desintoxicar-se d'aquesta situació, aquesta addició... A les empreses tenen que són culpables d'això, diguem-ho així.
1: S'ha de demostrar.
3: Però s'ha de demostrar. Si ja si està bien que hi ha molta gent que està treballant amb aquesta situació, com la declaració del professor Saqués, que hi ha del DAS, no se llama, d'aquest de Sant Cugat, que són els que estan tratant a l'addició que té el xaval.
0: Els d'un segon.
3: Sí. O sigui, si ja comença a haver grups així que s'estan dedicant a tot això, ja és un toc d'atenció per a tots els governs, Eh? I a la societat.
0: I per a les famílies, no, també,
3: per a la família,
0: no?
3: Clar, perquè aquí ja hi ha una responsabilitat de les empreses. Doncs això, hay que parar-lo bé. I és conseqüència d'això. Per tant, tenen una responsabilitat, perquè totes aquestes coses luego després repercuten en la societat. I repercute econòmicament i, bueno, de tot. O sea, tenim tots els temes aquí. Però, bueno, queda sent difícil, no? És molt difícil, però...
2: Jo penso que també és un punt de responsabilitat personal que això hauríem d'agafar tots i totes.
3: Sí, clar, lo que...
2: Per començar, sí, tenés sí. L'edat, però crec que a vegades el fàcil és agafar i dir, ah, el jovent que està enganxat, doncs anem a prohibir-los el jovent. El jovent està en un procés d'immaduresa, anant cap a la maduresa, que és un procés que tots hem passat per allà i que no els hi demanem més coses del que ja els hi estem demanant. Vull dir que, no, que em sembla molt bé intentar-ho amb aquestes prohibicions, però l'altre dia, quan era això, dimarts, vaig estar en una escola a Barcelona, tercer de l'ESO, i els vaig preguntar, tercer d'ESO, és a dir, 15 anys, que si ells, no m'interessava com saber concretament ells o algú del seu voltant, si se coneixien d'algú que hagués utilitzat Tinder. I em van dir que sí. Però, i els deia, però això no et pregunta si ets major d'edat. Sí, però li dius que sí i ja està.
1: Clar.
2: No?
3: Clar, sí, sí.
2: Clar, i els deia, no, jo us pregunto perquè jo quan tenia la vostra edat, jo com a molt tenia l'SMS, que pagaves, que posàvem les paraules més curtes perquè els caràcters tenies 100 i si passaves pagaves un altre missatge, no? No és com ara que poses, tia, envies missatge, què? Què tal? Com estàs? No? I tres missatges diferents.
0: Tot està a la tarifa.
2: No? Com, i em miraven com dient, però de quin món ets? I només tenia el doble d'edat d'ells. O sigui, només tinc el doble d'edat d'ells, que tampoc és...
1: No soc una iaia, no.
2: No soc, vull dir, tinc 32 anys, és a dir, que no estic tan lluny. Però tot i així em miraven com si, però esta senyora...
3: De què planeta?
2: Des d'on vens, no? Però, i jo, en aquest sentit, ho vaig sentir com molt més amable, aquesta cosa que hi havia un messenger, però t'havies d'esperar a casa, connectar-te amb l'ordinador
0: i que els teus pares no et desconnectessin el cable perquè esperaven una trucada.
2: Exacte.
0: Perquè no podies estar connectat
2: exacte.
0: A internet i tenir telèfon.
2: O sigui, que potser
0: hora.
2: Seria com tornar una mica a aquell internet que teníem abans que et permetia fer aquestes connexions, perquè també trobo que, ostres, jo tinc una de les meves millors amies que venia per... M'he despistat, anava justa perquè anava parlant amb ella perquè viu a Viena, no? Té aquesta cosa meravellosa que pots parlar
1: sí.
2: amb gent que està vivint a Austràlia, no?
3: Sí.
2: I pots videotrucar-te, vull dir que té coses sí, molt bones. Sí. O que pots aprendre d'un projecte que està no sé on, perquè o llegir un article de no sé on, no? Perquè té aquesta cosa accessible, però clar, prohibir és com fet a la llei, fet a la trampa, o sigui, igual que la pornografia.
1: Jo penso que, diguem-hi, a veure, molts de jo crec d'aquests joves, jo crec que té avantatges també, i sobretot per la socialització. Hi ha persones doncs, que han trobat amics, o que han fet amistats, o que han descobert coses noves gràcies
2: a... O han trobat l'amor.
1: O han trobat l'amor, fins
3: sí,
1: i tot, sí senyor.
3: I el desamor entens? També.
1: Vull dir que, han fet, vull dir que se n'han derivat coses bones d'utilitzar. Per tant, diguem-li, separem una cosa de l'altra. No tot és dolent, no tot és horrorós, no tot... Llavors... Jo crec que l'addicció aquesta no és la causa, moltes vegades, de l'estrès o de l'ansietat. Al revés, és el reflex de, o en això s'hi aboquen o s'hi adhereixen gent que ja té una ansietat o que pateix bullying a l'escola o que no se sent valorat o que no sap gestionar els fracassos, etc. Llavors, sembla que llavors les xarxes és com la solució que busquen. Que busquem tots una mica, no només els joves, perquè sembla que els joves tinguin la culpa de tot en aquest món, ja, saps? Són d'extrema dreta, no sé què, no sé...
2: Quan ells en realitat estan, és això, repetint, performant el que veuen dels adults...
1: Estic totalment d'acord.
2: Perquè volen veure com es fa això de ser adult.
3: En aquell sentit de buscar amics i buscar una altra qüestió, jo crec que els majors, no sé si estan a la mateixa altura o superior a els joves, eh? Jo crec que avui en dia... hi ha molta gent que busca en les redes, però gent gran, lo que estem parlant de la solitud...
0: Companyia.
3: O sea, estan buscant que s'obren unes portes...
0: Perquè hi ha un món físic emmalaltit, no?
3: Exacte.
0: I busquem unes solucions possiblement en un món digital.
3: Que després això a vegades pues, te comporta una sèrie també de problemes perquè no trobes a la gent o si ja trobes a algú, pues, no és com tu, no? Hi ha moltes coses aquí, però clar, tots hi ha que buscar i tenim una mica de mesura.
0: Probablement també estem en un context on podríem parlar centrar-nos en aquesta qüestió, en tres generacions diferents, no? Estem convivint aquella generació que és 100% analògica, és a dir, que la irrupció del món digital ja els ha agafat molt grans i que els ha estat molt difícil entrar, una generació híbrida, que potser podria ser la meva, no sé si dels 30 als 50 anys, en què vam néixer sense internet, sabem com era el món amb cintes de caset, anar a tocar el timbre per jugar, etc. Però que va entrar a internet, no? El 94, finals dels 90, i ja hem sigut una mica natius amb els telèfons intel·ligents, etc. I després hi ha les noves generacions, que ells no han conegut un món sense que estigués interconnectat d'aquesta manera. No sé si també que aquestes generacions més analògiques, que possiblement són les primeres que van educar aquestes generacions que són més híbrides i les altres, no han tingut les eines per ensenyar ni per conèixer com funcionava, quins límits s'havien de posar, perquè és una cosa que ha arribat molt nova, molt ràpid, i ens ha fotut a tots un canvi de paradigma que era molt, que és molt difícil
2: de gestionar. I venia molt llaminera, a més, perquè venia amb, mira quantes coses bones puc oferir-te, no? I llavors, clar, així qui no vol provar a veure què és aquesta cosa tan meravellosa, no? Que ara que ja l'hem tastada i estem veient que ens porta més mal que bé, ara és quan comencem a dir...
1: Tu fixa't, per exemple, ara, el que t'has dit, no? Tu dius, bueno, dius Kinder. Tinder, no? Tinder.
5: Tinder.
1: Jo Tinder me sona, però si em fas dir el que és, t'ho juro que no ho sé.
2: És una aplicació de cites.
1: Val, molt bé, d'acord, però m'entens? O sigui, jo sóc incapaç d'explicar-los als meus nets que no utilitzin Tinder, perquè no sé què és Tinder. I TikTok, pues l'he sentit anomenar també, no sé què, però no sé exactament com funciona. T'ho juro, no és que em faci l'idiota, és que no ho sé. No. Llavors, hi ha coses que jo mateixa sóc incapaç d'ensenyar. Per exemple, doncs els meus nets, no? I dir-los, escolta, no utilitzis això, o fes-ho d'aquesta manera, o tal. No sé si les... Suposo, espero, i que els meus fills sí que siguin d'això, però m'explico. És a dir, que és aquestes tres generacions que tu dius, jo estic amb una generació que no he viscut tot això, que faig un esforç terrorífic per entrar en segons quines aplicacions o quines coses, perquè em sembla que em són útils i que em poden servir, però que no...
2: Que se t'escapen.
1: Que se m'escapen, totalment. I ara quan tu has dit això he pensat, sí, em sona el nom, però si ara...
0: Buscant a la carpeta.
2: Que no em preguntin què és ara mateix, no?
1: Però no em facis dir exactament què és i com funciona, perquè no t'ho sabré.
5: A mi me passa el mateix que tu. És que jo no... A veure, jo Tinder, jo lo conec a Tinder perquè el que comenten d'ell, a vegades en els periòdics, diuen que l'ex també, o sigui, l'alguna que sí, però jo soy incapaç de fer això. Bueno, el problema que jo tinc per el Telegram i aquestes coses encara. Ara estic descobrint algunes coses, però, bueno, és que no trobo... I a vegada lo que no entro, o sea, no entro en el rotllo aquest, perquè és que la inseguretat, tinc inseguretat, i dius, no sé on me meto, no sé com fer-lo, no sé com quedarà, no? I a vegades dic, pa, fora. Ja? I ja vaig a lo meu. Però bueno, això són la gent gran que no s'ha pillat ja així, que bueno, per això s'estan...
0: Per tant, és difícil posar límits o ensenyar algú quina és la bona manera d'utilitzar-ho, no?
5: Per això s'estan fent tantes cursillos per la gent gran, cosa d'aquesta.
2: Jo penso que un bon antídot com transgeneracional podria ser fomentar l'esperit crític. És a dir, tant siguis més jove, més mitjà, més gran, més, no? Com si tinguis l'edat que tinguis, tothom pot desenvolupar aquest esperit crític de dir, vale, moment, què és això? Per què serveix? Pros, contres. Quins contres té? Aquests contres afecten a la meva salut? Potser els he de limitar, no? Com poder desenvolupar críticament aquest anàlisi de què és el que tenim, aquesta eina. Ah, és una eina, té coses bones. D'acord, l'aprofitaré com a eina. I llavors, autolimitar-nos. Doncs, jo he vist, perquè també estic en un projecte amb joves entre 18 i 24 anys, i un d'ells, jove, ha agafat i un mòbil d'aquests d'abans, dels que havies d'apretar tres vegades
5: ara...
2: El Nokia que havies apretat tres cops al 3 per fer la F, saps? Com per escriure així. Ha agafat un d'aquests amb trucades i ja està. I llavors qualsevol cosa truquen.
5: Bueno, hi ha gent...
2: I a mi em sembla estupendo, vull dir que també hi ha molts joves han tingut prou experiència com per veure que això els està fent més mal que bé i tenen un bon esperit crític per dir, mira, doncs a casa amb un ordinador per treballar em permet fer coses estupendes, però si després m'enganxa, doncs torno a recuperar el Nokia, el ladrillòfono que li dic jo, que sembla que et cau a terra i es trenca abans el terra que el mòbil, i llavors tiro amb això, no?
1: Tens raó, i per això jo penso que aquesta diríem, eliminació, aquesta prohibició, penseu que només s'ha fet pràcticament dirigit als escolars i a les escoles. És a dir, que una vegada més carreguem la responsabilitat
2: en ells, pobres,
1: sobre els pobres joves, deixeu-m'ho dir així, i sobre els mestres, que no tenen res més a fer que...
5: Recordeu.
1: Deixa'm dir això. I llavors, per exemple, no hem insistit que aquesta prohibició s'entrés dins de les cases i dir, escolta, tu, que ets el pare, la mare, el tutor, o qui sigui que estàs per allà, ets el que dius això. És el que li expliques que Kinder, per exemple, si és que es
2: Tinder,
1: diu...
2: Tinder, amb T.
1: Amb T, imagina't. Doncs no es pot utilitzar perquè és una borrada, perquè no t'aporta res positiu, etcètera, etcètera. Però la prohibició, fixeu-s'hi, que ha anat directament als escolars, dins de les escoles i dins de les aules.
2: Però també és diferent a promoure la prohibició, que jo no la faria, perquè... és que la prohibició genera tabú i el tabú genera més ganes de, corrompir, seria el verb, corrompre, gràcies, la norma, sinó l'esperit crític, el dir, vale, això per què et serveix? Què té de bo? I que ells mateixos vegin que Tinder pot estar bé, però que també pot portar-los coses dolentes. Tinder és per conèixer algú i després quedar en directe.
1: Però això ha de fer el que tu consideris que és una mica el teu referent.
2: Sí, però no en termes de prohibició, penso.
1: Regulació més que potser de prohibició, regulació. I la regulació jo crec que ha de venir més per l'ensenyament o per l'educació.
2: A casa.
5: Però, per l'exemple. Com jo deia abans, això ha de començar per les pares. No sé si hi ha que fer el cursillos o no sé com hi ha que fer-lo, però té que dedicat a les pares.
0: És una responsabilitat. Al final, mira, jo us posaré dos exemples. Jo el meu telèfon, a partir de les 10 fins a les 7 del matí, es posa en blanc i negre, i no entra ni trucades, ni whatsapps, ni entra res, a no ser que em truquin una persona tres vegades que voldré que és una urgència, no? Jo no tinc un alt consum de telèfon, no arriba una hora, de fet, i molta d'aquesta estona és perquè l'utilitzo també per la feina, no? Però com que sé que té un gran poder addictiu i que jo no sóc més llesta que els altres, doncs ja em poso una limitació. Quan jo treballava, quan era jove de cambrera, quan a vegades teníem al restaurant moltes parelles per un sopar, sopars romàntics, la gent tenia... Estic parlant de persones adultes, telèfon sobre la taula.
2: Mentre estàs davant d'una persona.
0: I dic parelles, com també dic grups d'amics, que possiblement que has de fer una instància per quedar amb el teu grup d'amigues o amb el teu grup d'amics. I era això, clar... Si els adults ja no tenim aquesta dependència, quan no som els directors d'un hospital, ni, no ho sé, ni feines que ens requereixin una connectivitat molt alta, què els estem demanant als joves que tenen un cervell madur? O quan jo vaig a casa dels meus pares i sona un WhatsApp a l'hora de dinar i s'aixequen...

0: que això no era possible, perquè el mòbil hi és per alguna cosa. No, no, per tant, o sigui, jo vaig pensar, ostres, no, de veritat us ho dic, eh? O sigui, jo que no estic pendent, i vaig mirant de tant en tant per si hi ha algun
1: WhatsApp... I que un no està obligat a respondre.
0: O alguna cosa rara o tal i qual, i bueno, pues, i abans d'anar a dormir a vegades ho miro per si hi ha algun, ha passat alguna cosa, però... Pues escolta, em va renyar, eh? Em va dir... Bueno, em va renyar, a veure, em va cridar l'atenció, com vulguem dir, noia, tu...
2: Estava pagant amb tu la seva frustració sí, per alguna altra
0: no
2: cosa,
0: sé,
2: eh?
0: Tu. Però jo em vaig quedar...
2: Perquè no és motiu de...
0: Dic,
2: no.
0: Potser, sí, potser sí que sóc un animal paleolític, perquè resulta ser que bueno, pues, però escolta, el mòbil és per algú, si passa algú, pues, escolta, tu tota la vida ha passat algú, no? Tota la vida s'ha mort gent, on hi ha hagut accidents, o ha passat el que vulguis, i no ho hem sabut a l'instant, ho hem sabut, no? Però jo vaig pensar, ostres, dic, pues no sé, tu, de veritat, us ho dic, perquè no... O sigui, em vaig quedar com, saps, allò de dir...
2: Amb mal cos.
0: Sí, amb mal cos, com de dir, bueno, pues tu què
1: com
0: fas
1: si
0: aquí?
1: Com si haguessis fet alguna cosa
0: tu
1: malament.
0: Tu és de paleolític inferior,
3: això,
0: perquè...
3: No, no, però això ja és normal, normal no en ell, serà normal en ell, perquè, no sé, tu surts de casa per fer qualsevol feina i el mòbil està apagat.
0: Jo, no sé, tu, jo et dic el que em va passar a mi, no fa massa.
3: I quan surto, si tinc un moment... Pues lo agafo, y a la tarde, si no, pum. Pero bueno, eso está todo el día con el móvil, tú...
1: Bé, que hi ha molta feina, molta feina per fer, sí. Per regular l'ús del mòbil, no cal centrar-se només en els joves, que no, al final no, són qui estan pagant no. El plat de la manca grans, de la nostra educació en la relació amb la tecnologia. Fins aquí la tertúlia. Moltes gràcies, Roser, Juan, Mireia. Que passeu
2: gràcies.
1: Un bon cap de setmana.
2: Igualment.
1: I no us estigueu gaire estona amb el mòbil. Vinga.
0: No. Farem lo just.
3: Vinga.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
6: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació.

0: Jo i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
1: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat.
8: Faves comptades.

0: Aquest dilluns s'ha commemorat el centenari del naixement de Marilyn Monroe, una de les icones més universals del segle XX. A Sant Cugat, parlar de Marilyn és parlar inevitablement del Frederic Cabanes, pintor, escriptor, col·leccionista i autoproclamat marilinòfil, que fa més de 4 dècades que investiga i reuneix objectes relacionats amb l'actriu. La seva passió va cristal·litzar amb la creació del Museu Marilyn Monroe de la Casa Museu Cal Gerrer, considerat l'únic museu permanent dedicat a l'actriu a Europa i que conserva una de les col·leccions més importants del món sobre la seva figura. Frederic Cabanes, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Benvingut.
1: A vosaltres, home, molt bé.
0: 100 anys ja del naixement de Marilyn Monroe.
1: Sí.
0: Què significa això per tu?
1: Sí, una data que l'esperàvem ja feia un grapat d'anys. Anàvem pensant, quan faci 100 anys, què farem? I la veritat és que sí, significa molt. Perquè, a més, ho deia, mira, ahir en una conferència ho deia. Dic, normalment, quan et conviden als medis de comunicació per parlar de la Marilyn Monroe, és per algun aniversari referent a la seva mort. No? Uh-huh. I aquesta vegada estic content que no sigui així, que sigui pel seu naixement. Per tant, 100 anys del seu naixement, quina cosa més bonica. Què hauria sigut aquest món sense Marilyn Monroe?
0: Tu et consideres a tu mateix com a marilinòfil. Tu recordes quan va començar aquesta fascinació per Marilyn Monroe i si hi ha alguna cosa que te l'originés?
1: Parles de mi personalment.
0: Sí.
1: Sí, jo, aviam, el meu enamorament per Marilyn Monroe no va vindre tant del món del cinema, com pots pensar, perquè el Marilyn Monroe, de les facetes que se la reconeix més, és com a actriu. Uh-huh. I dius, bueno, doncs aquest home li agrada molt el cinema, va veure les seves pel·lícules i es va quedar enganxat amb ella, no? Doncs no ha estat així, no ha estat així. Jo em considero... M'agrada molt el cinema, però m'agrada molt la fotografia. I amb ella li he vist molt la faceta com a model de fotografia, molt. És més, és reconegut per ella mateixa que on es trobava més còmode és davant de la càmera sense tindre que dir cap diàleg ni tindre que interpretar un paper preestablert, no? Era una dona, era una artista de cap a peus i amb ella el que li agradava més és improvisar. I a la càmera del fotògraf li permetia aquest punt d'inflexió, de creació, d'estar davant de la càmera i que ningú li tingués que dir el que tenia que fer, no? Mentre que el cinema l'obligava a seguir un guió molt estricte, els directors la feien repetir una i una altra vegada. Això s'ha dit moltes vegades. Ah, és que Marilyn Monroe, la pel·lícula... Los Caballeros... Con Faltas era loco, va tindre que repetir una escena no sé quantes vegades, no? 20, 30 vegades, no? Esclar, això no només amb ella, sinó qualsevol, això l'incomoda, no? Uh-huh. I ella trobar-se davant de la càmera, com deia jo, una càmera de fotografiar, és on millor s'hi trobava. I jo l'art d'ella l'he trobat en aquí. I personalment, jo sóc un enamorat de la dona, vull dir, jo he dibuixat, he pintat, he fet escultura, he fet moltes, totes les facetes artístiques les he fetes gairebé totes. I sempre ha estat la dona el meu denominador comú, no? Ha estat la meva font d'inspiració. I amb ella hi vaig trobar aquesta cara, aquest cos que els artistes anem buscant, i jo quan vaig pel carrer, no, qualsevol persona que es creu en mi, en seguida l'analitzo, no? I amb ella hi vaig trobar això, hi vaig trobar l'encant, el glamour que jo, la meva art, necessitava.
0: És allò que et va donar ella que cap altra persona t'ho ha donat, entenc, eh?
1: Pues sí.
0: Tant és la teva fascinació, la teva estima, no?, per Marilyn Monroe, que el 2015 vas obrir el primer museu d'Europa dedicat a l'actriu. Tens la llibreria temàtica més important del món sobre Marilyn i fa més de 40 anys que col·lecciones objectes relacionats amb ella. Tu recordes quin va ser el primer objecte d'aquesta col·lecció?
1: Sí, i tant, sempre, com que és una pregunta que molt recurrent que la gent et fa...
0: No tenim originalitat.
1: Sí, bueno, no, però és normal, eh? És normal de pensar quin va ser la primera cosa que vas comprar d'ella, no? Perquè realment una col·lecció es basa d'objectes, no? Encara que sigui una cosa molt materialista, però és que és així. Vull dir, el col·leccionista tenim un punt de... Com deia el meu amic, que ja no hi és, Josep Maria Gavín, deia, els col·leccionistes som els drapaires de l'art, els drapaires del paper, qualsevol cosa ens agrada i ens agrada guardar-ho, no? Doncs... Jo, com et deia fa un moment, vinc del món de l'art, món com la meva família, no? El meu pare, uh-huh. Els meus tiets, vinc marcat per aquest desig de la pintura, el dibuix i de la inquietud artística. I jo llavors era un dia a la tarda, no recordo si en què queia, no? Havia quedat amb uns amics pintors per anar a veure algun museu de Barcelona, no? I estava a la plaça del Pi, i allà hi havia una llibreria petita de llibres d'importació, i a l'aparador, vaig veure un volumen que em va cridar l'atenció, un volumen bastant gros, diguem que gran, eh? On es veia una cara reproduïda d'una model, era Marilyn Monroe, no? I a sota posava, si tenies algun dubte, amb lletres grosses, Marilyn Monroe. No? Jo no havia tingut mai un contacte directe amb ella, vull dir, l'havia vist com tots coneixem l'actriu, d'haver-la vist per alguna vegada per televisió, aquí i allà, no? I vaig entrar, vaig fullejar aquell llibre i vaig quedar impressionat del poder, del magnetisme que tenia davant, com deia, davant de la càmera, no? És un llibre de fotografies de Bert Stern. Exactament. Vaig començar per lo més fort, pel final de la seva carrera, perquè era un llibre que recull, perquè encara, evidentment, encara hi és, existeix, recull l'última sessió fotogràfica de Marilyn Monroe. Bert Stern era un gran fotògraf i va fer l'última sessió fotogràfica durant diversos dies. Em sembla que va durar, no sé si va durar 10 o 15 dies, la sessió, no? Era per la revista Vogue, va fer unes fotografies precioses, i en aquest llibre recull les fotografies, i no només les fotografies que van quedar bé, que són una ampliació, sinó que els negatius del fotògraf surten tots els negatius. I per un fotògraf això és molt llaminer, perquè quan comences a veure el fotògraf davant com treballa amb la model, el gest que va canviant cada vegada que fa una fotografia, com va canviant la model, és quasi bé com si estiguessis dintre de l'estudi fotogràfic. No? I em vaig quedar enganxat amb aquest llibre. I aquest llibre va ser el primer que vaig comprar. El primer que vaig comprar de tots aquests 3.000 llibres que venen després amb aquesta biblioteca, com deies fa un momentet, que la tenim considerada com la més completa que existeix arreu sobre Marilyn Monroe.
0: Aquest és el primer objecte, el primer contacte d'alguna manera on tu tens aquesta fascinació.
1: Sí.
0: Hi ha algun moment en què tu te n'adones que allò que havia començat, no?, potser com una afició, s'acaba convertint gairebé en una tasca de recerca i per què no dir-ho també, no?, de preservació històrica?
1: Pues sí. Suposo que tots aquests elements hi van dintre meu, perquè si jo no tingués tot això que acabes de dir, jo no hauria fet el que he fet. El sentit meu de protecció de les coses, de deixar història, m'agrada, va amb mi. És com la casa de Cal Gerrer, que la tenim aquí davant del monestir. És una casa que molt fàcilment hauria hagut d'anar enderrocada perquè estava en molt mal estat. Però la meva capacitat, diguem, de conservar va poder més que tots els interessos que hagués pogut fer de fer una casa nova, no? I conservar aquesta casa tal com havia estat ha estat per mi un goig. I d'aquí hem fet el museu, i del museu ha vingut la Marilyn. Mm. Vull dir, una cosa ve l'altra. Jo crec que a la vida t'has de deixar portar, és el més normal. Ens deixem portar i d'una cosa ens ve l'altra, i sense donar-nos compte, arribem, si tens sort, allà on t'arribes, no? A vegades no arribes enlloc, però has d'intentar també reconduir una miqueta les teves aficions. Si jo, per exemple, si en lloc de dedicar-me només a Marilyn Monroe, m'hagués dedicat a altres actrius que potser em podien agradar, com podria ser la Natalie Wood, una noia també amb una cara molt bonica, no? M'hagués perdut en aquest món, perquè està ple de coses. Llavors t'has de centrar, has de saber què vols anar a buscar, i si dius, no, és que jo vull aprofundir en aquesta persona, doncs has de saber també prescindir de moltes altres coses.
0: Hi ha algun objecte que tinguis que sigui especial per tu, ja sigui pel seu valor històric o emocional?
1: Sí, jo quan em parleu d'un objecte no puc per menys que parlar de l'objecte que ara fa un grapat d'anys, mira, exactament fa uns 11 anys que vaig rebre una trucada d'una persona en el qual em demana els meus serveis per verificar si un paper que havia trobat perdut, amagat dins d'un estuig d'un bolígraf, no? Això n'he parlat diverses vegades, però és que és així, és que és una casualitat tan gran que se'ns posa la pell de gallina. Com pot ser que una cosa tan important estigués amagada a dins d'un estuig de cartró i passessin dècades i dècades, mira, gairebé 60 anys, amagat allà dintre, sense que ningú sapigués que allò existís? I quan va arribar a mi, vaig dir, evidentment, quan vaig veure aquell paper, vaig saber segur que era autèntic, que era de Marilyn Monroe. Després ha passat per estudis de grafologia, estudis sobre el paper. Em van dir, no, diu, si tu no fas un estudi previ de tot això, la gent no poden pensar que el que dius tu és cert, perquè tu a última hora ets un col·leccionista i un artista, però tampoc ets un, un entès en grafologia, en aquest cas, i ha passat pels estudis necessaris. És una carta que Marilyn Monroe va escriure, i el més...
0: A Truman Capote.
1: A Truman Capote, és així mateix. I el més fort de tot, per això és tanta importància aquest escrit, és que el va fer molts pocs dies abans que la trobessin morta a casa seva.
0: I això també va fer que totes aquestes sospites que ja existien, i que envolten moltes vegades aquestes morts de persones que són molt joves i de maneres poc clares, tornés a ressuscitar d'alguna manera el misteri. Per què decideixes que tota aquesta col·lecció, que és teva, no? D'alguna manera, i que és una cosa molt personal, el 2015 decideixes fer el museu i compartir-la amb la ciutadania? Clar. Què et va dur fer aquest pas?
1: Molt bé, per la teva pregunta, perquè és així mateix. Aviam, el meu pare era un artista, era poeta, era pintor, molts els que en sentiu ja sabreu de qui parlo, Miquel Cabanes Alibau, no? I deia d'això, de que si tot el que no comparteixes no existeix, vull dir, no pots quedar-t'ho per tu sol, les coses, no? I aquest desig de poder compartir una col·lecció com aquesta és un desig innat, jo crec, a qualsevol persona, mínimament amb una mica de cap, no? I vaig tenir l'ocasió, com deia abans, jo he heredat la casa de Calgerrer pels meus pares, l'havien comprada feia un grapat d'anys allà abans, i la casa estava en un mal estat, i jo no podia pensar en res més que fer-ne un museu. I aquest museu tenia que allotjar aquesta obra que diem del meu pare, de la família que jo vinc, dels Cabanes Alibau, que eren tres germans, no? Pintors, poetes, escriptors, fotògrafs, el primer va ser el Joan Cabanes, el fotògraf.
0: Que tenim al fons de l'arxiu municipal.
1: Això mateix, tot el fons de l'arxiu que ja és fet del meu tiet, el Joan Cabanes, no? Doncs que encabís aquesta obra d'aquesta família que ha sigut tan important per Sant Cugat. I està clar que jo ja portava molts anys a casa meva, que em venien els fans, em venien la premsa, em venia tothom a visitar, i vaig tindre només l'ocasió, petita ocasió, de dir, bueno, doncs aquí posarem també la part de la col·lecció, o no la part, sinó tota la col·lecció de la Marilyn que jo tenia a casa meva, la vam portar aquí, era quasi obligat de fer-ho, no? I m'ha anat molt bé, perquè ha sigut una manera també de donar a conèixer l'obra, no?
0: Quan es parla de la Marilyn, moltes vegades, la majoria de persones que no en tenim un coneixement exhaustiu, no? És gairebé un mite. No? I veiem la seva faceta més pública, tot i que la història es coneix i, de fet, recentment se'n va fer una pel·lícula protagonitzada per Ana de Armas, no? Tu com descriuries la persona que hi havia al darrere del personatge?
1: Sí, aquesta pel·lícula que acabes de dir ara, d'Ana de Armas, per aquells que ens esteu escoltant, no patiu. Aquella pel·lícula és una ficció, està tot, és una novel·la. Per tant, tot el que diu allà no és real, no és autèntic. I això em sap molt greu, no pels més grans, que ja coneixem poc o molt la vida de Marilyn Monroe, però sí pels més joves. Els més joves a vegades es queden amb el que veuen i es pensen que allò va succeir d'aquesta manera, no? I allà hi ha un drama d'una persona que això... Ja sé que la vida de Marilyn Monroe no va ser gens fàcil, no? I una part de la seva vida era un drama, no? Però no era tota la seva vida així. Per tant, aquesta pel·lícula és molt dramàtica, és molt dura, i no reflexa la realitat de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era un personatge molt intel·ligent. Era una dona que tot el que no va tindre de joveneta, que va tenir una infància difícil i no va tindre gens fàcil, de més gran va intentar omplir aquest forat que havia deixat de joveneta, de petita, no? Per tant, es va inflar de llibres, mira, es va casar amb Arthur Miller, no? És considerat un dels grans dramaturgs d'Amèrica, no? Vull dir, va estar a punt de casar-se amb el president Kennedy. Vull dir, era una dona que sabia on anava, sabia el que volia, sabia com fer-ho per aconseguir allò que volia, era molt llesta. Res d'aquella dona que a vegades pels papers que va interpretar ens pot semblar que era la secretària aquella que només sap que obrir la porta quan li venen fent de secretària, no? Sinó que era una dona que va omplir... que va arribar molt lluny.
0: Si poguessis parlar amb ella i fer-li, no sé si alguna pregunta o dir-li alguna cosa...
1: Maco, aquesta pregunta també. Si jo pogués parlar amb ella. Tinc un poema que vaig escriure jo que diu una mica el que acabes de dir tu ara mateix, no? És a dir, i el poema diu, tinc por d'haver-la coneguda. o sigui, que l'hagués conegut, no? Perquè no fos la dona que jo em sembla que és, perquè no em fes cas, per el típic de, sobretot dels famosos, no? Que passes pel costat i diu, escolta, pots fer-se una foto amb mi? Està molt bé, però ja no busquis res més, no? Vull dir, aquestes pors jo les reflectia amb aquest escrit que vaig fer. I és una mica la sensació que tinc, és una sensació una miqueta d'incomoditat, de no saber què hagués trobat darrere del personatge, no? Però jo estic segur que allà on està.
0: Què és per tu Marilyn Monroe?
1: Marilyn Monroe és algo més que un personatge, és un sentiment molt gran. Per mi ha estat tota la meva vida dedicada a aquesta dona, no? Han passat, com tu deies, més de 40 anys, gairebé vaig cap als 50 anys de darrere de col·leccionar coses d'ella. Per tant, he conegut a moltíssima gent, a gent que l'havia conegut, a gent, fans com jo, que han deixat la vida també per ella. Vull dir, he conegut el món aquest, l'he conegut tot, he viatjat per tot arreu. Bueno, la meva vida ha estat al voltant d'ella. Era molt maca.
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat 3 cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades.
4: L'habitatge cooperatiu en sessió d'ús és un model d'accés a l'habitatge que podríem dir que està a mig camí entre el lloguer i la compra. La cooperativa que es constitueix és la propietària de l'immoble i després els socis de la cooperativa tenen un dret d'ús sobre els espais. I aquest dret d'ús és indefinit, per tant tens una estabilitat que no tens amb el lloguer.
3: En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Un model que a la Floresta es va fer realitat l'any 2023, amb les cases dels mestres. Una marea blava ha omplert Sant Cugat amb una finalitat solidària, com és la lluita contra el càncer. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el càncer ha recaptat prop de 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat a la cursa organitzada per l'Associació contra el Càncer de Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer Salvador Espriu, al Parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat al precinte i han caminat fins a Can Coll. Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants han prosseguit el seu pas sense incidents. I la falta de tècnics a la ràdio, espais reduïts a Rubell i manca de finançament han sigut algunes de les principals queixes exposades pel veïnat de la Floresta per reclamar millores al centre sociosanitari de la Floresta. Ja fa anys que es denuncien aquestes mancances i la jornada d'aquest dissabte ha evidenciat encara més l'escassesa de recursos i la insuficient col·laboració amb l'Ajuntament. Durant la trobada, els veïns i entitats han visitat totes les instal·lacions i a cada habitació els responsables han exposat les seves carències concretes. Més informació a Cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Arriben les vacances d'estiu a tocar. Moltes persones ja estan buscant apartaments, cases rurals, allotjaments per les vacances, però aquesta època també és temporada alta per als estafadors digitals. Anuncis d'habitatges que no existeixen, fotografies robades, preus irresistibles o missatges que suplanten plataformes de reserva són algunes de les trampes més habituals. Per saber què hem de tenir en compte i per no caure en aquests paranys, avui ens acompanya el Paco Bustos, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra. Paco, benvingut.
5: Bon dia.
0: Quina època, no? Teníeu molta feina en aquesta temporada de l'any, o no?
5: D'unidor, sí. És veritat que ara és quan la gent fa les reserves, quan intenta anar-se, i és veritat que ara és quan arriben algunes denúncies i a vegades arriben més tard, quan realment hi van i es troben de que les han enganyat.
0: L'estiu passat van poder llegir a la premsa el cas de més d'una persona que havia reservat un allotjament i quan va arribar al lloc, doncs, com deies tu, no existia ni tenia reserva. Us consta que amb l'arribada de l'estiu augmenten aquest tipus d'estafes relacionades amb els allotjaments turístics?
5: Doncs sí, per això intentem fer prevenció i agraïm a la Cugat Media que es convidi per donar aquests consells de que la gent intenti evitar que ser estafats, que siguin víctimes d'aquests delictes, que ho comprovin tot, perquè si no es troben en aquesta situació de cada estiu ens anem trobant més persones enganyades.
0: I quins són els fraus més habituals que us trobeu en aquest àmbit? Quins serien les situacions?
5: La situació més habitual és que el delinqüent es fa passar per una pàgina coneguda o semblant a una coneguda, envien anuncis d'habitatges de lloguer per l'estiu a un preus molt, molt baixos, i el que fan és enganyar, enredar, la gent hi pica, intenta passar, desconnectar la setmana o el mes que puguin fer de vacances, i ho veuen com una oferta bona, i entren i paguen, i a partir d'aquí es troben amb l'engany. Aquest però és el més habitual.
0: Segur que hi ha algun senyal que ens ha de fer sospitar que allò és una trampa, que allò és
5: sí,
0: un engany.
5: Com n'hi ha...
0: Ja, quines alertes?
5: Com podem... hi ha molts casos, el que ha, sí, el ciutadà el que ha de fer és intentar evitar-ho. Com? Les alertes, pues, que comprovar que siguin pàgines oficials realment, si han rebut una propaganda entre ells a l'anunci, a Airbnb o a l'empresa que sigui, realment comprovar realment que existeixen les fotografies són reals, que no hi hagi marques d'aigua d'un altre tipus d'empresa, que l'hagin capturada, que les imatges siguin nítides, que no siguin borroses, comprovar els comentaris d'altres hostes que han estat i que...
0: És important, les ressenyes que fan?
5: Sí, perquè normalment els estafadors agafen ràpid i no copien, i si copien són molt antics. Llavors hem de veure si són de molt recents, són de l'any passat, que, bueno, el que diuen, que ha estat bé o no, i també comprovar que hi ha telèfons de contacte i que poden parlar amb realment a la persona que està jugant, etc. Són alguns indicadors que han de mirar-ho.
0: Per tant, estaria bé, primer, que ens fixem que la pàgina és una pàgina oficial, després que ens hi fixem a les ressenyes, que hi ha ressenyes que n'hi ha, bastant ressenyes, i que n'hi ha també d'actuals, i després que intentem contactar amb l'anfitrió, per exemple.
5: Això seria una bona decisió, perquè és parlar amb una persona concretament, que no és un estafador que sigui d'un altre país amb un altre idioma i que ho fan, perquè aquestes estafes són a nivell internacional. Llavors és bo poder parlar amb la persona que està jugant realment, no amb la plataforma que s'ha anunciat. Perquè a vegades hem trobat estafes de plataformes que existeixen, però que han posat un anunci allà o han copiat un anunci,
0: no?
5: L'han suplantat l'anunci i s'han trobat amb això. També la forma de pagament. Quan un decideix pagar per avançat, o sigui que no és quan vas de vacances, sinó amb anterioritat el que han de fer és comprovar el pagament que està fent, si és una part només, si t'ho fan pagar tot, cuidado, aquí hem de posar l'agulla de que no sigui realment una estafa, perquè pagar-ho tot per avançat no és normal. Allò que fan ofertes, faig un 40% de descompte, si ho pagues tot per avançat. Desconfiem d'aquestes, comprovar-ho molt bé, hem de comprovar-ho. I moltes vegades, inclús, n'hi ha vegades que només posant un buscador, encara que sigui el Google o qualsevol altre buscador d'internet, posar l'anunci que tu veure, a vegades no és el primer que han intentat estafar i surt com que és una estafa. Això també s'han trobat, eh?
0: Uh-huh. I si ens demanen que ho paguem a través de... fora de la plataforma...
5: Aquí ja ve
0: més evident, no?
5: Ja és evident que t'estan buscant que paguis i que no... Perquè, a més, la plataforma ja no fa responsable.
6: Hem parlat de la suplantació, no?, d'aquestes pàgines web que hi ha l'oficial i la que ens intenta estafar. Com distingim l'una de l'altra? Hi ha d'haver algun element que diguis això és una pàgina oficial?
5: Bueno, quan nosaltres veiem un anunci de qualsevol pàgina coneguda que ve, un anunci d'una casa, un apartament, a qualsevol lloc que volen anar-hi, i ho veient, el que hem de fer és, vale, sabent el que estan oferint-me, ara entro jo de nou a aquesta pàgina oficial, aquest buscador o aquest intermediari, i buscar realment si aquest anunci hi és dintre de la seva pàgina. No per l'anunci que s'arriba, perquè si no, veient un anunci a qualsevol lloc, et fiquen dient, oh, que bé, quina sort que he tingut, i el que estic buscant, i no. I és una estafa. Hem d'anar a buscar l'origen, entrar nosaltres a la pàgina oficial.
6: També s'han detectat casos en què els delinqüents suplanten allotjaments reals i contacten amb clients que ja tenen feta una reserva. Com funciona aquesta modalitat?
5: Bueno, hi ha dues parts. Una, que agafen un anunci real d'un apartament real, d'una plataforma real, i el que fan és copiar-ho, i el que fan és estar darrere ells, ho envien, i clar, i un pot entrar i dir, pues sí que està la casa aquesta. Doncs el que ha de fer és contactar amb la pàgina que han entrat realment, perquè l'altra és una còpia i t'estafen. I després, perdó, m'has dit lo de l'estafa aquesta, de que suplanten i la...
6: No, la dels allotjaments. O sigui, un allotjament real, els delinqüents suplanten aquest allotjament, sí. Contacten directament amb els clients...
5: Sí, vale, que ja tenen la reserva feta. La que tenen la reserva feta, sí. Això també ha passat, de que han fet, han hackejat, han comprovat tant l'empresa com la plataforma, han agafat les dades i a partir d'aquí el que fan és contactar perquè ja saben que ho fan. Això estem trobant en altres àmbits, eh? També amb una empresa gran de comerç que tenen també de viatges, agències de viatges dintre, i tenen també assegurances i tot, ha estat ja, bueno, han agafat totes les dades i han utilitzat aquestes dades per oferir assegurança o millorar l'assegurança, o que falta un pagament d'aquesta assegurança, o del viatge, o del lloguer que tenia pagat, i ho estan utilitzant. I això, per sort, aquesta empresa va detectar que l'havien agafat les seves dades, l'havien entrat al seu servidor, i ara ha avisat a tots els clients dient-li, cuidado, no us refieu, no? Però és veritat que aquesta s'ha donat compte i ha avisat els seus clients, altres no s'han donat compte de moment i poden a fer això.
6: Però a més és que tot això va molt ràpid. Vull dir que potser passa un dia i ja te l'han fet, la malifeta.
5: Sí.
6: No? Si rebem un missatge dient que hi ha un problema en el pagament, amb la targeta, també haurem de sospitar.
5: Sempre. Això és un altre mètode, que saben que tenen les teves dades i el que volen és, hi ha aquest problema, doncs ho arreglen, has de pagar-lo a través d'aquí, ja que no pots, o donen les dades que ho tornaran a cobrar, i és quan entra l'estafa.
6: I quin tipus d'informació hauríem d'exigir, demanar, abans de reservar?
5: Sempre, si és a través d'una plataforma, hem de buscar el propietari real. Hem d'intentar veure el propietari. Si no, s'ha de pagar sempre a través de la plataforma, no amb una altra persona que digui que és ell. No. Demanar dades, hem de saber que l'allotjament que estem agafant realment sigui un allotjament legal, que té la seva...
6: Que està registrat com
5: com allotjament turístic. Que no, perquè si no et poden entrar en un altre tipus d'estafa i no, i ara i hem d'evitar-ho. I quan tens tota la informació adequada de on és, de la plataforma que és adequada, del propietari, i tens la informació, la forma de pagament ha de ser o a través de la plataforma o no, però no donar les dades. No hem de donar la targeta, ni hem de donar el número de compte corrent, de res.
6: Val. Quina informació ens poden demanar i quina no hauríem de donar mai fins que no siguem a l'allotjament?
5: Ja, agraeixo aquesta pregunta perquè hem tingut també problemes de que han demanat els DNIs, perquè quan un va de turisme a un hotel o un allotjament, apartament,
6: sempre
5: et demanen, perquè això és obligatori, perquè hi ha un registre de la gent que s'està allotjant. Però això quan estàs en situ. no te poden demanar abans perquè ho envies per internet. I si ho fas, que és estrany que ho demanin, ha de fer a una marca d'aigua que només sigui, pugui ser utilitzat només per això. Que això n'hi ha aplicacions del mòbil, hi ha llocs que t'ho fan perquè no es pugui utilitzar per una altra cosa. Perquè en altres estafes és que han demanat la documentació, han demanat el DNI i després s'utilitza per altres fins no lícits.
6: Com... O sigui que sí, fer-ho, però present a l'allotjament.
5: Sí, present. Quan un va a l'allotjament, sigui un hotel, un apartament, estan obligats a apuntar el DNI, a agafar les dades per poder... El registre que hi ha d'hostes és obligatori, ho han de fer-ho i han de comunicar.
6: Però és que, a més d'aquest registre, a més d'agafar-te el teu nom i les teves dades del DNI, també registren el número de suport del DNI, o no?
5: No. No, en principi
6: no. És necessari?
5: No, no és necessari. Hem d'agafar... La plataforma que hi ha és el nombre i cognoms i el DNI, el número del DNI.
6: Mm-hmm. Vinga, doncs ara ens posem en la situació que hem fet una reserva i sospitem... Ostres, tu, ja ens l'han fotut, no?
5: Bueno, ja...
6: Ens hem equivocat i ens han estafat. Què hem de fer?
5: Doncs això que pot passar a qualsevol, allò que diem, m'ha passat a mi perquè, mira, he estat una mica tonto. No. Això són tan professionals que ens enreden, ens enganyen i tothom pot caure. Llavors el que hem de fer és tindre la màxima informació possible, no esborrar els missatges de mail que han enviat o whatsapps que hagin enviat o rebut i fer la denúncia pertinent sempre. Encara que digui, no, m'han estafat poca quantitat i mira, és igual, ha sigut culpa meva. No, culpa és del delinqüent, del que fa el delicte. I llavors el que hem de fer és denunciar-ho perquè segur que hi ha més persones que cauen i hem d'intentar evitar-ho. I amb això és, amb la màxima informació que es tingui, portar-lo i el més aviat possible.
6: Fem la denúncia,
5: sí.
6: Però clar, sempre esperem que hi hagi una resolució. Algú trobarà aquella persona que ens ha estafat? En aquestes situacions, en aquests casos, s'acostuma a obtenir bons resultats en la cerca o és difícil?
5: No, hi ha... Clar, el ciutadà el que vol és una solució de que he pagat no sé quants diners i me'l retorna. A vegades, moltes vegades, a la denúncia feta i segons com ha estat produït l'estafa i els bancs, per l'assegurança que tenen les targetes, li retornen a la denúncia posada. Però el fet delictiu de que tingui una resolució adequada de part dels cossos de seguretat, n'hi ha vegades que sí, que han enxampat i han resolt i han detingut persones i màfies, grups criminals que es dediquen a això, ni altra vegada és molt més complicat perquè està molt, molt enrevesat, perquè hi ha darrere una empresa que està en un altre país o un tercer país i es complica molt i aquí és a través de la coordinació policial a nivell internacional que es poden resoldre o no, però que arribi al ciutadà de que ja s'ha resolt, s'ha enganxat, és complicat.
6: Mm-hmm. Com que ja estem a tocar de l'estiu i qui més qui menys ja està programant les seves vacances, molta gent marxarà, deixarà casa seva per uns dies, recordem consells de seguretat?
5: Sí, és sentit comú moltes vegades. Ara ja la correspondència que es rep a la bústia no és com antigament,
6: ja,
5: eh?
6: No, ja no és
5: de
6: com
5: carta,
6: abans.
5: No, com molt la publicitat que pot un rebre, però ja no és la quantitat que abans es rebia. Doncs és això, comprovar que hi hagi un veí o familiar que pugui buidar la bústia, que no estigui molt plena, perquè és un indicador de que allí algú està fent estiu, no? Està de vacances. Comprovar que hi hagi el veí... El propi ciutadà i els veïns comprovar que al voltant no hi hagi ningú observant, que sigui aliè al veïnat, i si ho veu alguna persona d'aquest tipus que diu aquesta persona que està fent, mirant, no és el veí, no? I sap que el veí està de vacances, doncs trucar al 112 i que nosaltres anem a fer la comprovació realment si aquesta persona està per allà perquè està buscant algú, per una equivocació, o realment està intentant fer alguna cosa no adequada. També hem de no tancar totalment les finestres. Ja sé que la sensació inicial és de tanquem bé per...
6: Seguretat.
5: Per seguretat, no?
6: Sí.
5: Però estem indicant que si totes les finestres, les persianes, estan tancades totalment i tot, estan indicant que aquest habitatge està buit. I que si porta uns dos o tres dies que no hi ha ningú i sempre estan tancades, vol dir que estan de vacances. I més a l'estiu. Llavors estàs indicant que pots entrar a robar. Llavors hem de deixar alguna finestra que estigui una mica oberta, una oberta, pujada a la persiana, mig pujada, no cal oberta de sencera. Si podem posar amb un temporitzador alguna llumeta de llum, aquesta de LED, que no gasta molt i que a la tarda o quan es fa de nit al principi que s'encengui a primera hora de la nit, s'encengui una mica, que sembla que hi hagi gent dintre, també va bé. Les claus, hi ha gent que perquè ha de passar un dia a la setmana algú, un familiar, va, deixant les claus sota la catifa de l'interior o un test que hi ha al costat o... Cuidao, no, perquè això ho miren, ho comproven els delinqüents i han tingut la sort de trobar claus de cases que tenen jardí, ho han posat fora i ho han trobat la cosa, no fer-ho. Intentar no deixar tampoc, pensant de que entren a robar-nos, i hem connectat l'alarma, hem fet el que tingui l'alarma, hem fet totes les coses adequadament, tancar bé en clau. Sobretot les coses de valor no les deixem, almenys si les podem portar a sobre millor, si no, no la guardem on sempre la guardem. Sempre la guardem a la tauleta de nit, sempre la guardem a l'habitació de matrimoni o l'habitació principal, doncs intentar buscar un altre indret que no donaré pistes, perquè no, als dolents no donaré pistes, que sé que no escolta la ràdio, però bueno...
6: Vés a saber.
5: Però sí que hem d'intentar buscar un altre lloc o portar-li a un familiar les coses que tinguin valor perquè no... I les coses que tinguin valor però són grans, com pot ser un portàtil, un ordinador, coses d'aquest tipus, hem d'agafar com un inventari, allò de dir, agafem...
6: Sí, per si hem de fer denúncia,
5: sí,
6: després,
5: perquè
6: no?
5: Si després hem de fer denúncia, no podem dir, no s'han robat un portàtil de la marca que sigui...
6: Ja no te'n recordes.
5: I de color blanc. No, hem de dir la xifra, el número de registre, l'IP que tenen per poder, si el trobem, poder retornar-li amb ell, o si intenten vendre aquest ordinador o vendre alguna cosa, poder detectar que és un objecte sustret i poder retornar-lo al propietari.
6: Però, Paco, a banda de casa nostra, que marxem uns dies i volem que es mantingui doncs, aquesta seguretat, marxar de vacances també ens ha de fer estar alertes, no? No baixar la guàrdia, perquè allà on anem, doncs, sí. Si anem a un apartament turístic, hem de tenir també cura de les nostres pertinences. Si estem en un aeroport, per exemple, si sortim i anem a passejar per llocs on hi ha molta gent, aquí també hem d'estar a la guaita.
5: Nosaltres aquí fem prevenció molta gent als turistes que venen aquí a visitar-nos, tant a Sant Cugat com a Barcelona, i ho fent i ho dient, o estudiants que venen aquí a fer l'Erasmus o venen a fer intercanvi, o universitats d'estius, que també aquí a Sant Cugat es fan, doncs també li fem un recordatori de la mesura de seguretat que han de prendre, perquè a vegades venen d'un altre país i pensen, no, bueno, jo vinc de turista i no em passa res, doncs sí. Sempre s'ha de portar la documentació a sobre, sempre s'ha de portar el bolso... Com s'ha de tindre la cura que normalment s'ha de tenir quan un va a un lloc desconegut on hi ha molta gent i no saben si hi ha un delinqüent allà de què es poden robar. Llavors, el bolso sempre davant, sempre les coses guardades. No deixar les coses a l'apartament o a l'hotel allà vistes perquè de valor, perquè poden ser que entri algú i que robin alguna cosa. La mateixa mesura de seguretat que tindrien aquí, la mateixa mesura de seguretat que donen als turistes que venen aquí, nosaltres quan anem fora hem de prendre aquesta seguretat. Per exemple, si anem amb vehicle privat, un altre exemple de cura és a les àrees de servei que hi ha a les autopistes, el cotxe està ple de la maleta, de coses que portem, i ens anem a prendre un cafè perquè hem de fer un descans, doncs el cotxe ha d'estar en un lloc el més proper a la nostra visió d'on estiguem, del bar, el que sigui, perquè és un lloc que estan també incidint, i per això Mossos d'Esquadra a nostres àrees d'aquí, de les autopistes, tenim un servei de paisà fent aquest control, perquè és en trobar situacions de robatoris a turistes que venen, a nosaltres si anem fora també, encara que sigui a la Costa Brava o a la Costa Dorada, també es pot passar.
6: Bé, doncs esperem que amb això tinguem suficient per passar un estiu tranquils, que no tinguem gaires ensurts, i agraïm moltíssim als agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra, tant el Paco com l'Anna, que ens han acompanyat durant aquest curs. Que tingueu bon servei, però que tingueu també molt bon estiu.
5: Igualment, esperem que tothom gaudeixi de l'estiu, de les vacances, merescudes segur, i que vinguin en aquesta alegria i que es trobin tot perfecte, i que per això estem, per donar seguretat.
6: Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Bon dia.

0: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Expone permite hacer un repaso biográfico de su trayectoria y adentrarse en el universo glamuroso de Marilyn Monroe. Pero sobre todo está en la biblioteca. Es el fondo literario más extenso del mundo dedicado a la estrella cinematográfica.
1: Gràcies, Estela. Marc, torna a pujar la llum i el gas.
2: La llum i el gas són més cars a partir de l'1 de juny perquè es tornen a pujar els impostos. S'ha acabat el període de gràcia i tornen a pujar els preus de la llum i el gas. L'IVA s'havia rebaixat al 2%, però des d'aquest dilluns 1 de juny torna a ser l'habitual, el 21%, com notaran els consumidors. El govern espanyol va aplicar la rebaixa al març, dins d'un pla anticrisi per compensar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. L'impost especial sobre l'electricitat es va reduir al 5,11%, al 0,5% de l'IVA aplicable al gas natural es va rebaixar del 21 al 2%. El compromís era que això s'acabaria quan es moderessin els preus, com ha passat amb l'IPC de l'abril.
1: Molt bé, Marc. I per últim, què ens expliques de l'alto el foc entre Estats Units i Iran?
2: Donald Trump insisteix que l'Iran vol un acord, mentre que aquest país reitera que sense un alto el foc real al Líban no acordaran res. A la guerra de l'Orient Mitjà, en teoria, hi ha un alto el foc vigent entre els Estats Units i l'Iran, però la realitat sobre el terreny és que des de fa uns quants dies hi tornen a haver accions militars constants. En els darrers dies, el govern de Donald Trump ha anunciat que l'exèrcit dels Estats Units ha atacat centres de comandament de drons i instal·lacions de radar a l'Iran. Segons han dit, serien bombardejos en represàlia per accions agressives de l'exèrcit iranià.
3: Y hasta aquí nuestro programa. Esperamos que os haya gustado con ilusión y os esperamos aquí dentro de unos días. Gracias a todos y feliz fin de semana.

0: Escombraseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: i per tant hem de tancar la setmana. I com ho tanquem? De la millor manera possible, fent una ullada a les portades de la premsa del Cor, la crònica de societat, no?, que ens porten cada setmana la Cuca Fernández i l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Què tal, noies? Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: M'agrada això que digui la Carme, de que no es pot acabar de la millor manera possible la setmana, i som nosaltres, Cuca.
0: Exacte. Home, amb aquesta musiqueta de fons, és que això convida
2: com a les portes. Com sempre diem, és que arribem nosaltres i arriba el dissabte ja.
0: O sigui que... Sou senyal indicador, sí, que arriba el cap de setmana.
1: Ei, aquesta setmana estic molt contenta, perquè així com la setmana passada vaig ser honesta i vaig dir que em semblaven un rotllo i un avorriment els personatges de les portades, aquesta setmana tenim molta teca i sobretot molt d'amor, molt casament, molta parella sorpresa.
0: Que
1: així
0: guai que és la Life,
1: som-hi,
0: no?
1: Som-hi.
2: Sí. S'ha remogut tot una mica.
1: I com es nota que és primavera, perquè aquí també ja veiem personatges a la platja, mar, ja la setmana passada us en recordeu, Bàrbara Rey a la platja, i això, sí. Pues aquesta setmana, mira, comencem a 10 minuts. Imatges exclusives de la relació entre el futbolista Mbappé i l'actriu Esther Expósito. Passión en Ibiza, muntats en una moto d'aigua.
2: Això confirma ja que aquesta relació va en sèrio.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. Va, a la revista Hola, la protagonista, més monàrquica, no? Ja ho sabem que l'Hola és més així. Charlene de Mónaco, perquè ha vingut de visita a Espanya, uh-huh, i feia molt que no venien.
2: Feia
1: si és que
2: moltíssim.
1: Molts anys que no venien.
2: Se li ha vist amb la reina Letícia, sí, o sigui, com, tot molt protocolari, però feia molt temps que no es veien visites així, al nostre país, no sé.
1: No,
2: perquè hem vist amb presidents, sí, però així que monarquies que ens visitin i situacions com les
0: que... És que això de les monarquies ja no es porta tant. Jo ara em preguntava, el dia que s'acabin les monarquies, si arriba el dia, què farà Hola?
2: Pues parlarà.
0: Dirà adéu.
1: No? Ja n'hi ha de les Isabels, sí, Preislers i totes,
2: sí, ja,
1: aquestes.
2: Ja comença,
1: bueno, les influencers, sí, són les noves, per exemple.
0: De la burgesia.
1: Jo recordo que Hola va retransmetre el casament de la Maria, Pombo. Sí. Llavors són les noves cares. Va, i en finestreta,
0: vaja,
1: el primer casament, que també es repeteix en altres portades, i ara ho veuràs, Carme, que és el de Rocío Cruzet, que és la filla dels periodistes de Mariló Montero i del Carlos Herrera, que s'ha casat a Nova York perquè ella viu allà, perquè el seu marit és d'allà, és un empresari, i a Hola, en finestreta, tenim casament.
2: Ara... Un vestit que ha dissenyat ella mateixa, anava guapíssima.
1: Preciós.
2: Molt senzilla, una boda molt, molt, molt fina, molt discreta, no, sense molta ostentació, d'aquelles, sí, que m'agraden a mi. I també comentar que el ball el van començar els nuvis, però després va sortir el Carlos Herrera i van fer unes sevillanes i van ballar.
0: Ah, ja el veia jo aquí amb els braços aixecats.
2: Sí, això. Bueno, és un moment molt emotiu, que va donar una mica la nota d'on venen, no?
1: Sí, jo també trobo que anava guapíssima.
0: Per cert, el nòvio o marit ja d'aquesta noia és aquest amb el cabell llarg,
1: sí,
0: i les ulleres de sol?
1: Sí, aquest sembla un surfer australiano.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ah.
1: És economista
0: i
1: és americà.
2: Sí, sí, sí.
0: Que feia molt de sol.
1: Sí, bueno, és que no sé si ho van fer en una església o en un...
2: No sé, ja ben bé, que... sí, jo crec, no, que va ser una boda una mica...
1: Molt...
2: És que és el que dic, no és una boda tradicional com entenem nosaltres.
0: És que no sembla, sí, un nuvi, sembla un acompanyant.
2: Bueno, de fet, no el coneixíem gaire.
1: No.
2: És un personatge nou, eh?
1: Sí, i a més, llegint, no, preparant el guió, porten força anys junts, però que... No eren una parella que sortís molt a les portades, i ell va sortir com se'l va donar a conèixer, perquè quan Mariló Montero estava participant a Masterchef i va arribar a la final, no, allò que porten a la família perquè doni suport als finalistes, va venir la filla amb el nòvio, i llavors és com... El va,
2: sí,
1: presentar, però
2: no,
1: fins aleshores...
2: Sí, que no estem acostumats, no, a veure'l en cap, no, no, fotografia ni a cap revista.
1: I parlant de casaments, i ara que dius en la intimitat, a Lectures, en finestreta, també parlen del casament sorpresa de la cantant Dua Lipa. I per què diem sorpresa? Perquè ella aquest cap de setmana s'ha de casar a Itàlia, però amb grans fastos, El que passa que aquesta setmana s'ha casat en un ajuntament d'un municipi de Londres, Anglaterra, i mireu que guapa que va, veieu? Així casaments
0: amb
1: senzillets.
0: Amb la Superpamela, no?
2: A mi no m'agrada molt l'estilisme, No sé, però bueno, que això ja és qüestió,
1: sí,
2: de gustos.
1: Sí, qüestió de gustos.
2: Amb una Pamela aquí, em sembla que sigui com
1: és
2: com
1: que...
2: anar als cavalls, no? Allò a Anglaterra.
1: D'Ascot. I a Lectures, en portada, tenim una entrevista a cor obert, no?, amb Mercedes Milà, i saltem a setmana on les protagonistes també són Rocío Cruset i la seva mare, Marilo Montero, no? No? Que vindria, no? Vindria a ser que, com que la Rocío ha heretat aquesta bellesa, no? De la seva mare.
2: Són iguals. Com... Són dos clones.
1: Una parella de guapes.
2: Sí.
1: Sí, sí. I aquí, aquestes imatges, no?, que deia la Carme, de que es veia el Carlos Herrera ballant sevillanes. I de casaments a parelles que es casaran, perquè aquesta setmana Lídia Torrent, la filla del Sanca, ens ha sorprès amb una imatge del seu compromís amb el Jaime Astrain, amb qui porta 7 anys, tenen una filla en comú que va néixer el 2022 i el Sanca, que ha anat a un fotocall d'una festa que ens explicarà la Cuca.
0: Ella, ah, li van... vas anar tu també, Cuca?
2: No, no he anat, però l'he seguit. Ah.
1: Doncs en aquest fotocall els periodistes li preguntaven: ah, tu sabies que el teu gendre li preguntaria a la teva filla per casar-se? I ella diu: sí, sí, jo era una mica còmplice de tot plegat. I me n'alegro que es casin, perquè fa uns mesos havien dit que estaven passant una crisi, que es demanaven una mica d'intimitat i que els periodistes frenessin una mica perquè estaven ahir, i doncs m'alegro que es casin.
2: Ha sigut una relació molt pública, no? Llavors, totes aquestes coses, crec que al final pagues una mica les conseqüències. Però bueno, sí. Com deies,
1: on estava l'El Sanca?
2: Com deies, l'El Sanca estava al 45è aniversari de la marca Maite Casademunt, que, bueno, que feien tota una celebració, que ha sigut un esdeveniment aquí a Barcelona. L'esdeveniment s'ha fet a la Llotja de Mar, bueno, ha sigut amb 500 convidats, que ha sigut una meravella. Recordem que Lola Casademunt és una marca que va néixer el 1981 aquí a Cardedeu, quan la Lola inicialment confeccionava diademes i complements de manera, pues, molt artesanal i molt, això, amb un petit taller familiar. I aquesta marca, clar, després de 45 anys s'ha convertit ara amb Maite Casademunt, que és la filla, clar, de la fundadora creadora de la Lola Casademunt, que ha volgut fer aquesta evolució de la marca, canviant la L de Lola Casademunt per la M de Maite Casademunt. Llavors s'ha vist que en tot l'esdeveniment es veien moltes M's. Llavors aquí també hem pogut veure que bueno, s'ha organitzat una festa por todo lo alto i han celebrat, pues, aquest aniversari. Com us deia, s'ha celebrat a la Llotja de Mar i han fet una desfilada que s'anomenava La Joia, que, bueno, que es va presentar com una col·lecció inspirada en el modernisme de Barcelona. Han sortit també un moment molt icònic, va ser la desfilada de les tops models dels 90, com la Judith Mascó, la Verónica Blume, la Martina Klein, que és de la nostra ciutat. Uh-huh. O sigui que hem de dir que hem tingut molta presència, el Sanca i Martina Klein viuen aquí a Sant Cugat, llavors... Bueno, molta presència de la nostra...
0: De la Sant Cugató. Sí.
1: Ara que dius això, Cuca, de que la Maite Casademunt, no?, heretat, no?, continua el llegat de la seva mare Lola Casademunt, ara també ho veig molt també amb les filles del matrimoni Tous, que s'estan quedant amb Tous, que estan renovant la marca, les joies, la imatge, li estan donant un nou sentit, no?, a l'icònic os, no?, una mica aquestes famílies... a excepció d'Isaac Andic i el seu fill, que, en una altra banda, sembla que ha acabat molt malament. Aquestes famílies, aquestes filles i fills, sí que veig que no, que...
2: Bueno, són negocis familiars que han de tenir una continuïtat. Sí. Com comentaves, la Rosa Tous, han trencat també, hem de comentar, que han trencat amb la Eugenia Martínez Irujo.
1: Jo crec, és una opinió personal meva, però que es deu precisament a que Eugenia Martínez Irujo, amb qui tenia molt bona relació, és amb el matrimoni Tous, i que ella, la filosofia que tenia de dissenyar joies, anava molt en consonància amb el matrimoni Tous, i ara les filles de Rosa Tous volen modernitzar la marca. També ho veig en campanyes, trien cantants com Amaya per promocionar els seus bolsos i les seves joies, i jo crec que pensar que Eugenia Martínez de Irujo ja... es queda una mica desfassat pel públic al que volen arribar.
2: És trencar una mica amb el passat de la marca.
1: Però és una opinió.
2: Parlant de la Maite Casademunt, una mica també ho estàs fent molt bé, perquè què fa? Visibilitzar la seva roba mitjançant a gent, doncs, com aquestes top models. Hem de dir que també va estar la Nives Álvarez, que a mi m'encanta aquesta model. Sí. Bueno, va ser tot un esdeveniment brutal, acompanyat d'aquesta música que estem escoltant, que també és, no sé si saps, que és feta per la Sara Abad, que és la filla de l'Alejandro Abad.
1: Que viu a Sant Cugat, també.
2: De Sant Cugat.
0: vivia.
2: Vivia a Sant
0: vivia,
2: Cugat.
0: Vivia.
2: Doncs ha fet aquest hit que es diu Call Me Lola, que també ha sigut... Bueno, jo he mirat a YouTube i té quasi bé 1 milió de reproduccions, eh?
1: Sí, sí.
2: És pegadizo. Sí. És aquest rotllo així com pegadizo.
1: És com la Mira, sintonia de la nostra secció.
0: Els testos i les olles, eh? No? Que em s'assemblen, dius?
1: És com la sintonia de la nostra secció, moguda... No? Com tu dius, de bola de discoteca,
0: Carme,
1: no? Sí,
0: festiu,
1: Carme,
0: però festiu,
1: no?
0: És veritat.
2: Sí, dona bon rotllo, sí, dona festiu, bona vibra. Doncs així ha sigut un esdeveniment, de veritat, que ha sortit a xarxes, a mi m'ha sortit per tot arreu. O sigui que hi ha, clar, 500 convidats i tots d'ells famosos i del món de la moda, del que és el món empresarial, hi ha hagut moltes cares conegudes, del Boris Izaguirre,
1: sí.
2: Bueno, hi ha hagut molta gent així com coneguda,
0: La gent guapa, no?, que diuen.
1: Sí, sí. Carme, vols més... Tenim temps per més amor? Tenim,
0: una miqueta d'amor,
1: vinga.
0: Sí, va, si us plau.
1: Amor, amor. I això ja no sabem si riure, si és amor o què passa. I és que Álvaro Morata, el futbolista, i l'Alice Campello es donen una tercera oportunitat, i és que el futbolista i la model italiana han tornat a donar-se una altra oportunitat. Aquesta seria la tercera oportunitat.
0: Ostres.
1: Ja ho diu la dita, a la tercera va la vencida, sí. No ho sé.
2: No hi ha dos sin tres.
1: Això, és una oportunitat que arriba 5 mesos després que diguessin que ho havien deixat per complet, que no hi havia marxa enrere en el seu divorci / separació. I porten gairebé una dècada de relació, tenen
0: així?
1: 4 fills. No,
0: ah.
1: Però vull dir que són
0: una
1: parella.
0: Porten una dècada. Radio.